0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

és la casa de la festa i les músiques urbanes. Marc Isern i Rubén Sierra en són els anfitrions. Casa Babylon, els divendres a les 8.

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a iCat.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

tornata secco macchinè.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. L'Organització Mundial de la Salut assegura que el brot d'antivirus no té res a veure amb la Covid i que no acabarà sent una pandèmia. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, no descarta que puguin aparèixer més casos, però recorda que fins ara tots els confirmats per antivirus mantenien un contacte estret.
2: Cap dels passatgers ni cap membre de la tripulació que són al vaixell tenen símptomes. Som conscients que hi ha altres persones amb símptomes que poden haver tingut contacte amb alguns passatgers. En aquests casos estan en contacte també amb les autoritats i és possible que es notifiquin més casos.
1: Adhanom es refereix a una hostessa de l'aerolínia KLM que té símptomes i que va coincidir amb la dona que va intentar volar des de Johannesburg malalta per antivirus i que després va acabar morint. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: L'intercanvi de foc entre l'Iran i els Estats Units a les últimes hores no suposa, segons en el tram, un trencament immediat de la treva ni atura les negociacions per a un acord de pau. Les versions sobre què ha passat a l'estat d'Hormuz no són del tot coincidents. Segons Teheran, la flota nord-americana ha trencat la treva atacant un petroler i un mercant iranians. Això ha generat la resposta del règim dels ayatolàs, que ha atacat tres destructors dels Estats Units que haurien resultat malmesos. A continuació, la Casa Blanca ha atacat posicions del comandament iranianes en terra ferma.
1: Ucraïna ha violat l'alto al foc unilateral de dos dies decretat per Vladimir Putin, que havia entrat en vigor aquesta nit. Segons l'alcalde de Moscou, l'exèrcit rus ha destruït una vintena de drons que es dirigien cap a la capital. La treva de dos dies l'ha decretat Putin per intentar protegir la desfilada militar prevista per demà a Moscou per commemorar la victòria soviètica contra els nazis. El Kremlin ha amenaçat amb una resposta contundent sobre la capital ucraïnesa si demà l'exèrcit ucraïnès ataca la desfilada.
3: Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP exigeixen explicacions al govern després que quatre sindicats d'ensenyament han alertat d'infiltracions de Mossos en una assemblea de docents en què es preparaven les vagues educatives. La policia no ho nega. El cos afirma que treballa seguint la legislació i que tant ells com el Departament d'Interior estan disposats a donar les explicacions necessàries.
1: L'Audiència de Barcelona deixa en llibertat provisional la mare del nadó presumptament maltractat que va estar ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona i li prohibeix acostar-se a la criatura. El pare continuarà a la presó perquè el tribunal veu indicis sòlids de maltractaments i lesions molt greus al menor. La Unió Europea prohibirà a partir de finals d'any els sistemes d'intel·ligència artificial que manipulen imatges de persones reals per fer-les aparèixer despullades sense el seu consentiment.
3: Aquest veto arriba després de l'escàndol provocat a principis d'any per la difusió massiva de fotos de dones nues a la xarxa social X i que fins i tot va afectar la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. L'eurodiputada sueca Arva Kokalari ha negociat la llei que impedirà que això torni a passar.
4: No acceptem aquest tipus de nuesa. Sabem que això ha estat un problema i un problema creixent i crec que tothom és conscient del que va passar a Grok i a X ara fa un temps.
3: A més, qualsevol foto o vídeo produït amb intel·ligència artificial haurà d'estar clarament identificat. La Unió Europea és el primer lloc del món que regula la intel·ligència artificial.
1: Esports, ambient ben crispat al Real Madrid a les portes del Clàssic. Nova baralla entre Fede Valverde i Tchouaméni, que ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic que el mantindrà en repòs entre 10 i 14 dies. Per tant, es perdrà el Clàssic. El Club Blanc ha obert expedient disciplinari a tots dos futbolistes.
3: El Barça Stesne ha confirmat a la televisió polonesa la seva intenció de continuar una temporada més al Club Blaugrana i, per tant, complir el seu contracte. Mentrestant, el femení blaugrana negocia el retorn de la central Martina Fernández, traspassada l'estiu passat a l'Everton.
1: I a l'Espanyol, 3cat.info ha pogut confirmar que Ramon Rodríguez Verdejo, més conegut com a Monchi, s'incorporarà al club com a màxim responsable de l'àrea esportiva a partir de la temporada vinent. Monchi estarà per sobre de Fran Garagarza, el director esportiu que actualment està de baixa.
0: Fins aquí les notícies. Les 5.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 8 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que dia sí i dia també els ruixats ens visiten. Durant el matí de divendres lluirà el sol cap al Pirineu i, en canvi, estarà més tapat a les Terres de l'Ebre amb algun ruixat puntual. Serà la tarda quan els ruixats guanyaran extensió per l'interior, sobretot al Prepirineu. Les temperatures avui es mantindran sense canvis. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Berga el sol sortirà a les 6:40 i aquí el dia durarà exactament 14:19.
0: Lara Garcia, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui arrenquem amb una frase d'Enrique Iglesias, ja que avui és el seu aniversari, i diu: l'amor és el més important que tenim a la vida. Sense amor no som res.
0: Escolta, va estar molt bé aquesta frase. Primerament, felicitar-vos perquè ahir van dir que veu fer un programa. Escolta, puc agafar-me vacances quan vulgui, ja.
1: Sí, sí, sí. Amb això no has de patir, però tenim un bon mestre.
0: Sí, i el Roger, confirmem el que acabo de dir o no? Bon dia.
2: Confirmadíssim, bon dia. La teva absència va estar suplida amb excel·lència, amb bon humor i amb alçada radiofònica.
0: I
2: crec que els matiners et van trobar a faltar perquè t'estimen i perquè volien el millor de tu, però no et van trobar a faltar perquè l'antena sonés diferent, que això
0: és fantàstic. Això és el més important de tot. Moltes gràcies,
1: I
0: Marta, Lara.
1: A tu. A però has sentit la trucada que va fer l'oient d'ahir?
0: No.
1: Perquè teníem moltes ganes de saludar-te.
0: No m'ho diguis.
1: Es deia Pere. Bueno, Pere. Es diu pobre.
2: Es diu Pere, sí.
1: El seu està escoltant, de fet, ara mateix.
0: Pere, doncs, no, mira, Pere, tornarem a trucar la setmana que ve i parlarem amb ell.
1: Sí,
0: ja
1: perquè molt simpàtic.
3: Sí, encantador. Et va enviar moltes abraçades.
0: Molt bé, doncs.
1: I es preguntava si el bon rotllo que tenim és real o no.
0: Ui, això...
1: Nosaltres li vam dir que sí,
2: li vam dir que si no t'havíem portat... Si no estàvem tapant-te amb la manteta era perquè algú havia d'estar a la ràdio. Això li vam dir.
0: Hi ha coses que són orgàniques que no s'han ni de preguntar, vaja. Bé, en tot cas, comencem el programa parlant de llegendes musicals, perquè, de fet, de llegendes al món de la música n'hi ha moltes. Persones que tenen un talent tan sobrenatural que la història sempre els acabarà recordant i que, amb tota probabilitat, mai cauran en l'oblit. Avui arrenquem el programa amb una llegenda en majúscules, perquè ell va ser majúscul.

0: Esteu escoltant No Woman No Cry. És que un 8 de maig, però de l'any 1984, Island Records va publicar el disc Legend, de Bob Marley and the Wailers. Un disc recopilatori pòstum que encara va consolidar més el seu llegat. Es va convertir en el disc de reggae més venut de la història, superant alerta els 25 milions de còpies a nivell mundial, i actualment segueix venent milers d'unitats setmanalment, consolidant encara més èxits com One Love, I Shot the Sheriff, Redemption Song, Three Little Birds, o aquest que inaugura el programa d'avui divendres. Ens podríem preguntar quina és la clau de l'èxit del disc, però la resposta, de fet, és ben senzilla. El que fa especial Legend és la seva capacitat de transmetre un missatge social i espiritual. I és que de tots és sabut que Marley utilitzava la música com una eina de denúncia contra la pobresa, la injustícia i l'opressió, alhora que defensava la unitat entre els pobles i la força de l'esperança. I avui, que per fi hem arribat al final de la setmana, celebrem que Legend faci anys i que la música de Bob Marley ens ajudi a fer el primer cafè del dia amb pau i amor. La resta de la història us la sabeu. Fora despertadors i que visca l'inici del cap de setmana.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Vinga, va, 5 del matí, 11 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, bon dia de nou.
2: Bon dia, deixa'm començar amb una dada. Dilluns fa 45 anys que va morir Bob Marley.
0: Imagina't.
2: I sort que hem aclarit que tenies mal d'esquena i que ningú va dir ahir què li passa al Canalies i ningú va respondre I shot the sheriff, saps? Però vaja, després d'aquesta broma absurda, la dada és real, eh? Dilluns 11 de maig de 1981 va morir Bob Marley.
0: Però ja veieu, perdona, que Maiol, no és que, és que ell, tot ell és una dada.
3: Se l'estava fent a sobre, aquesta.
2: No, saps què passa? Que l'11 de maig és Sant Maiol, és el dia del meu sant.
0: Ah.
2: I llavors, vaig veure que Bob Marley va morir aquest dia, és un dia que el tens com molt al cap. I avui, clar, quan he vist que posaves Legend, dic, ostres, dic, si és dilluns, no sabia que Legend, un dels millors discos que s'ha publicat mai,
0: sens dubte,
2: que era avui, i res, volia compartir la curiositat amb tu.
0: Doncs vinga, i amb els oients, que és el més important.
2: I amb els oients, exactament.
0: Vinga, va, sí, què passarà avui al matí de Catalunya Ràdio?
2: Anem a la feina. Doncs mira, avui parlarem d'aquesta notícia que va saltar ahir, de dues persones a qui l'Austec acusa de ser Mossos d'Esquadra, que estaven infiltrats en una assemblea. En parlarem amb l'Austec i amb el diputat de la CUP, Xavier Pellicer, perquè la CUP i altres partits de l'oposició han protestat sobre aquest fet, en tot el clima de vagues que hi ha aquestes setmanes. Després anirem a les Canàries, on ja hi ha una enviada especial de Catalunya Ràdio, i on parlarem també amb la portaveu del Sindicat de Treballadors del Port de Tenerife, perquè no volen que hi hagi el vaixell fondejat a les seves aigües. I després parlarem d'un tema que ja vam tractar el seu dia a Catalunya Ràdio, però que s'està fent gros, que és l'absentisme a les universitats. Ah. Per què els alumnes no van a classe? És un tema molt interessant, perquè no és només, diguem-ne, tota aquesta gent que són alumnes d'universitat i ara passen
0: per la nostra finestra. Aquí tenim els universitaris avui divendres.
2: Però no passa.
0: Podria ser la resposta.
2: No passa només els divendres. I atenció al dilema avui amb Judit Mascot Gellàsser i el gent de Pineda.
0: Ai, ai, ai, ai.
2: S'ha de deixar que els fills tinguin sexe a casa dels pares?
0: Ui, quina bona pregunta.
2: Doncs a partir de
0: les
2: 1:15, al matí de Catalunya Ràdio. Tot això i més, eh? L'espira de l'actualitat, la frase de la setmana, Mercè Arànega, les recomanacions del cap de setmana, l'humor pendent, el concurs pendent... Tenim
0: moltíssimes coses més.
2: I el show del Madrid, que després vull parlar d'això.
0: El
2: show del Madrid està maco. Fins ara.
0: Dos minuts, arribem ja a 6:15 del matí, fent el primer cafè del dia, com sempre, amb els matiners de Catalunya Ràdio. I a aquestes hores, Àlex Bosch, bon dia.
4: Bon dia.
0: Volem saber què ha passat al món mentre dormíem.
4: Doncs mira, aquesta matina hem sabut que Apple ja té pràcticament a punt una joguina tecnològica que jo no sé
0: si és
4: una peça revolucionària o m'he de posar les mans al cap. A veure, segons informa Mark Gurman, periodista de Bloomberg especialitzat en noves tecnologies, la multinacional californiana ja està provant uns AirPods, és a dir, uns auriculars, amb càmera.
0: Ui, quin pari!
3: Ja comencem.
4: Us heu d'imaginar aquests cascos de botó que es posen a l'orella.
0: Sí, sí, sí.
4: Cadascun té una petita càmera que enfocarà el que l'usuari estigui veient al davant seu.
0: Mare meva.
4: Tota la informació visual anirà a parar a Siri, que és l'assistent d'intel·ligència artificial d'Apple. Dit d'una altra manera, Siri veurà tot el que tens davant.
0: Uf.
3: Quina por!
0: O sigui, és com un Big Brother mundial a temps real.
4: Compte, però aquest detall és important. El que no podrà fer és ni fotos ni vídeos, el que estàs veient.
0: Sí que ho podrà veure, però en cap cas enregistrar-ho, perquè aquell és
3: l'art.
0: De moment.
4: I ara em preguntes, i això per què servirà?
0: Sí.
4: Doncs imagina't que ets com jo, que tens nul·les capacitats culinàries, és a dir, la cuina ben lluny, perquè si no puc intoxicar algú. Doncs obres la nevera, els auriculars fan un cop d'ull els ingredients que hi tens. I et poden recomanar un plat i fins i tot explicar-te com s'han de cuinar els ingredients.
0: Ens fan cada vegada més vagos, també t'ho dic.
3: Més tontos.
4: O imagina't que... Un altre exemple pràctic. Imagina't que tens agendat al mòbil que tens una visita al veterinari pel teu gos.
0: No? Sí.
4: Doncs, i arribes a casa i veus en Bobby.
0: I t'ho recorda.
4: Doncs AirPod et recorda...
3: Això sí que estaria bé.
4: Que l'endemà tens visita al veterinari. Feia temps que corrien rumors que Apple estava treballant en això. Ara no només seria una realitat, sinó que es parla de que tot plegat al setembre ja podria sortir al mercat. Per tant, haurem d'estar molt atents.
5: Mare de Déu.
3: Quina por.
0: Això no arribarà a bon port, ho dic.
3: Això anirà fatal.
0: És que si ens estem queixant del 2026, preparem-nos pel 27. Ja t'ho dic ara. Àlex, bon cap de setmana.
4: Vinga, igualment.
0: Que vagi bé, adéu. Vinga, va, perquè el món avui serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, molt bon dia.
6: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor pel desenllaç d'històries com la de l'Adela Caamaño, veïna de Girona. Ha viscut tota la vida al barri vell, però la gentrificació l'ha acabat expulsant. Ha passat mesos amb l'amenaça de quedar-se al carrer a causa d'un desnonament, però finalment ha pogut entrar a un pis de protecció oficial gestionat pel patronat de la Santa Creu. Una situació límit, doncs, que afortunadament s'ha pogut redreçar.
0: Bones notícies per començar aquest divendres, 8 de maig, des de Catalunya Ràdio. I ara també toca saber de què parlarem poc.
3: Doncs mira, 8 de maig comença la Festa Major a Lleida. Jo crec que es parlarà poc de la polèmica pel prego de la Festa Major, que comença, com dèiem, avui. Va a càrrec aquest any del campió olímpic i policia nacional, Saúl Cravioto. I, de fet, una vintena d'entitats, sindicats i formacions polítiques critiquen en un comunicat que sigui ell el pregoner per les declaracions que va fer en contra de l'1 d'octubre del 2017. Diuen que la festa ha de ser inclusiva i representativa de tota la ciutadania i que el fet que sigui policia nacional... Doncs és una cosa que necessita abans consens, que tingui, vaja, un ampli consens. Qui ha dit la seva i qui ha replicat doncs, a totes aquestes entitats i sindicats és precisament l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
7: Vaja, des que estic jo al davant del govern municipal, mai hem entrat en polèmiques, sempre hem respectat les opinions de tothom i, per tant, respecto l'opinió que puguin manifestar aquestes entitats a les que fas referència. L'únic que tinc que dir és que el Saúl Cravioto és un exemple de valors, ho ha demostrat durant tota la seva trajectòria esportiva, és un referent per a molta gent, especialment per a la gent jove, i això és el que l'habilita efectivament per ser pregoner de la nostra ciutat.
0: Doncs vinga, l'ambient caldejadet,
3: Caldejadet.
0: A la terra ferma.
3: Jo hi vaig aquesta tarda cap allà.
0: Ui.
3: A veure què em trobo, ja ens explicaré.
0: Per favor.
3: Mira, no ho sé, jo espero que sí, però he quedat per dinar amb una amiga i ha reservat ella i sempre és sorpresa quan hi vaig.
0: Alerta.
3: Diu, quedem a les 3, aquí. I de moment encara no m'ha passat la ubicació.
0: Veurem doncs com reacciona també el públic o la gent de Lleida a aquest pregó. I amb quina bona notícia engeguem al matí?
8: Les monges del convent de Sant Antoni de Pàdua, a Toledo, han aconseguit salvar una espècie de conill en extinció.
3: Busca't.
8: No sé si has vist les imatges.
0: És enorme, no, el conill?
8: Bueno, és que és l'espècie del conill espanyol gegant que pesen 7 quilos.
0: Mare meva.
8: 7 quilos de conill.
3: Com la meva neboda. No, la meva neboda pesa un quilet més, ja.
0: Pobre conill. No, el faran a la brasa, no entenc.
8: No. Ah. El convent han fet les reformes necessàries perquè tots els animals creixin a gust i fins i tot han muntat una nau climatitzada perquè els conills estiguin bé entre els 16 i els 23 graus, que resulta que és la temperatura que més els agrada. Vull dir que aquests conills viuen millor que tu i que jo.
0: Sí, conill sant, també t'ho dic.
8: Home, a més, amb la cria dels conills han aconseguit recuperar també la variant blanca, que en quedaven molt pocs exemplars. Es veu que ja estan morint del tot aquesta variant i les monges els han fet criar i han recuperat el conill gegant espanyol blanc. Sentim declaracions de l'abadesa del convent a Televisió de Castella-La Mancha.
9: Pues al poco tiempo de estar aquí me enteré que en sus días pues habían tenido bastantes animales, entre ellos conejos. Entonces hablé con mis padres y me trajeron una pareja. A las hermanas les gustó mucho y empezamos a criar. No puede estar en una jaula convencional porque el suelo de varillas le daña mucho las patas por el peso que alcanza. Pero en cuanto a lo demás, tiene un carácter muy tranquilo, como están viendo. Es un animal que come más que los otros por el tamaño que tiene.
0: No es fa la sensació que les monges parlen igual totes?
8: Ai, perquè té com la mateixa
0: cadència. Tenen tot eclesiàstic. Tenen aquesta freqüència a l'hora de parlar, que es pot dir Sor Lluís o Sor Concepció, que dius, parlen pràcticament amb aquest to agut i, no, i amb, aquest,
8: però
0: amb aquesta
8: relaxa
0: cantarella.
8: Molt,
0: sí, relaxa molt. Tens tota
3: la raó. Podríem anar a dormir amb la seva veu.
8: Sí, no?
0: Sí.
8: Parlant dels conills.
0: Sí, sí. Entenc que el Mayol m'està dient per WhatsApp clarament, entenc que diu clarament el tema de la veu. Ah, perquè té la veu clara. No, perquè Mayol sempre fa jocs de paraules.
8: Clar, no ho sé, això.
0: Espera, espera, que torna.
8: Perquè són les clarisses.
0: Ah, sí, sí, el tema de les monges. Sí, sí, em confirma que és el tema de les monges. Perfecte. Arriba l'Ot Serra amb un motiu per sortir del llit. Ot Serra, bon dia.
5: Bon dia, matiners! Un bon motiu per saltar del llit o saltar al llit és tenir fills. Per primera vegada, la població de més de 65 anys representa el 20% del total a Catalunya. Hi ha més d'un 1.600.000 persones en la tercera edat. Per contra, el percentatge de menors de 15 anys continua a la baixa i encadena 12 anys de caigudes. L'envelliment demogràfic és una tendència establerta a casa nostra que es pot revertir de dues maneres, amb immigració i d'aquí la regularització recentment aprovada pel govern espanyol, o bé tenint més fills.
0: Moltes gràcies, Ot! Què li passa a l'Ot, per favor, de veritat?
8: Ha revolucionat.
0: Que, per cert, li he demanat a Ot Serra que la setmana que ve ens faci una crònica de la gran cita, perquè el programa ja podeu veure tots els capítols, tots, tots, tots, des del primer fins al novè, al novè, vuitè, a 3CAT, i l'Ot, que està enganxadíssim a la gran
8: molt
0: cita.
8: També, eh?
0: I, sí, com sí, és que l'has de veure, és que l'has de veure, t'ho estem dient.

0: Ho ha fet el programa conduït per Daniel Guzmán a la segona temporada del programa 100% Únicos de 4 i atents al que deia.
1: Me ha costado mucho no huir. Me ha costado mucho entregarme al 100% y confiar.
2: Eso es porque a lo mejor no te ha llegado esa mujer adecuada para ti.
1: Yo creo que en muchas ocasiones han llegado personas maravillosas a mi vida, a las que quiero mucho a día de hoy. Y he sido un niñato, un inmaduro. No era mi momento, no estaba a la altura. Prefiero hacerme la autocrítica siempre que criticar, ¿no?
3: Una autocrítica fantàstica, l'entrevista de Dani Martín, sí, que va estar molt bé, perquè, clar, quan et vas fent gran, retrospectivament vas mirant algunes de les coses que has fet i, com s'acostuma a dir, rectificar és de savis. Per tant, des d'aquí felicitem a Dani Martín, que és una meravella de persona. Quins sons deixa la ràdio?
0: Al matí de Catalunya Ràdio, el músic Pedro Pardo, que estrena el Rèquiem de Mozart dimarts que ve a l'Auditori de Barcelona, va comparar el compositor austríac amb Rosalía.
4: Tu diries que Mozart és com Rosalía d'ara, que va ser un revolucionari.
5: No, és que va ser absolutament revolucionari. No amb el Rèquiem, perquè amb el Rèquiem justament fa un Rosalía agafant fugues, agafant tècniques que ja feia Johann Sebastian Bach 100 anys abans, però ell va ser dels primers que se'n van fotre de la noblesa amb una òpera. O sigui, ell se n'en fot de la noblesa dient que els nobles són idiotes i els hi diu d'una manera molt intel·ligent, per exemple, posant escales i fent que els músics riguin, que els músics se'n riguin de la noblesa.
3: Sis minuts, arribem a 6:45.

0: No me importa nada.
1: I què passava tal dia com avui, Marta?
2: Doncs un 8 de maig del 1975 així Enrique Iglesias, fill d'Isabel Presley i Julio Iglesias. De fet, ell va començar la seva carrera amb un pseudònim, amb Enrique Martínez, perquè no volia que el relacionessin amb el seu pare. Es veu, això no sabia, va néixer amb una malformació congènita, això que es diu situs inversus, que és que el té el cor, doncs al lloc oposat que la majoria de gent, no el té a l'esquerra, sinó a la dreta, i si a algú li ha d'agrair la carrera que té, es veu que ha de ser la seva cangur, Elvira Olivares, que quan era petit doncs li va deixar $500 perquè pogués gravar la seva primera demo i després la pogués presentar a les discogràfiques.
1: I a aquestes hores del matí també volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant, ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
3: Bon dia, matiners. Avui divendres 8 de maig, la Lluna entra a Aquari i es troba amb Plutó. Aquesta Lluna desperta ganes de llibertat, d'autenticitat i de mirar el futur amb altres ulls. És un bon moment per trencar rutines, sortir del pensament de sempre i escoltar idees noves. Però amb Plutó pel mig, la pregunta va més al fons. Què has de transformar dins teu per poder viure aquest futur que imagines? No es tracta només de ser diferent, sinó de ser més honest amb qui realment ets. Bon cap de setmana.
1: I a aquestes hores del matí també volem saber qui bufarà espelmes avui.
2: Segur que ho celebra com cal una de les grans xefs catalanes, Carme Ruscalleda, que en fa 74. També bufarà espelmes el cantant Enrique Iglesias per molts anys, perquè avui en fa 51. Ella mateixa segueix sent ella, la que segueix aquí, avui en fa... Què és això?
1: Filla, sigo aquí.
2: Ai!
1: Ai, Déu meu.
2: Bueno, la que segueix aquí, avui en fa 60, la martíssima Marta Sánchez. És que dic que estic llegint.
1: No ho llegeixes.
2: I acabem felicitant l'exfutbolista Luis Enrique perquè avui en fa 56.
1: Molt bé.
2: Un divendres sempre és un bon dia per fer anys. Per tant, moltes felicitats i que tingueu un molt bon cap de setmana.
1: Aparteu les criatures que arriba Rosé i Bruno Mars.
4: Changya, Chuanen, Nendong, Game, Nendong.

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio repassarem com està Rodalies el dia abans que el servei torni a ser de pagament. A partir de les 11, entrevistarem Mercè Arànega i Magda Puyo, que interpreten La meitat de l'ànima a la Sala Atrium. Muixca, Svetlana i Mama Duixa faran la prèvia del clàssic a la tarda i ens visitarà un robot a l'estudi. Al Catalunya Nit ens visitarà l'actriu Júlia Mascort, una de les protagonistes de la premiada Jo no moriré de amor. També parlarem amb el músic Miguel Poveda. I aquest cap de setmana, el suplement farà programa dissabte des de l'Hospital Clínic a motiu de la segona jornada del Clínic Obert. Diumenge hi haurà tertúlia esportiva a poques hores del Barça-Madrid. Roger Escapa conversarà amb Àlex Corretja i Martina Klein. I també seguirem pendents de l'arribada a Tenerife del creuer infectat amb un brot d'antivirus.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 8 de maig. Àlex Bosch, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Moment de repassar els titulars d'aquest matí. Un dia més parlem de l'antivirus. El món sencer està pendent del creuer, on s'ha detectat el brot i que aquest cap de setmana arribarà a les Canàries.
1: Els passatgers amb símptomes ja han estat evacuats, però, tot i així, s'extremen les mesures de seguretat amb els que queden. L'Organització Mundial de la Salut envia, però, un missatge de calma i prudència. El seu director, Tedros Adhanom, no descarta que puguin aparèixer més casos, però no té res a veure, diu, amb el que va passar amb la Covid.
2: Cap dels passatgers ni cap membre de la tripulació que són al vaixell tenen símptomes. Som conscients que hi ha altres persones amb símptomes que poden haver tingut contacte amb alguns passatgers. En aquests casos estan en contacte també amb les autoritats i és possible que es notifiquin més casos.
0: Mentrestant, el govern espanyol garanteix que l'evacuació del vaixell es farà sense cap possibilitat que el virus pugui contagiar la població local.
1: Això a Tenerife, el vaixell finalment fondejarà i no atracarà el port. Els passatgers no baixaran del barco fins que tinguin l'avió que els han de portar cap a Madrid. Declaracions d'Alberto Cabello, portaveu del govern canari, al Catalunya Nit.
3: El próximo domingo llegarán 3 aviones, uno desde Gran Bretaña, otro de España y un 747 desde Estados Unidos. Serían los 3 primeros aviones que llegarían para empezar con el traslado de esos pasajeros, ¿no? de esos nacionales de cada uno de sus países.
0: Donald Trump resta importància a l'intercanvi de foc a les últimes hores a l'estret d'Hormuz.
1: Diu que no suposa un trencament immediat de la treva ni atura les negociacions per un acord de pau. De fet, segons ha revelat una periodista nord-americana, hauria qualificat els atacs nord-americans de copet afectuós. En tot cas, ha advertit que, si no hi ha un acord aviat, tornaran a l'ofensiva.
4: Sí, continua en vigor. Avui s'han burlat de nosaltres, però els hem aniquilat. Se'ns han burlat. Jo ho anomeno una burla. Ja t'avisaré quan no n'hi hagi de treva. De fet, no t'ho hauré de dir. Si no n'hi ha, ja ho veuràs. Només hauràs de mirar un gran resplendor que surt de l'Iran.
0: Ucraïna posa a prova els nervis de Putin.
1: El Kremlin ha decretat una treva unilateral per protegir la desfilada militar de demà a Moscou per commemorar la victòria sobre els nazis durant la Segona Guerra Mundial. Ucraïna, però, l'ha desafiada ja aquesta matinada llançant un atac amb una vintena de drons sobre la capital moscovita que han estat neutralitzats per l'exèrcit rus.
0: Llibertat provisional per la mare del nadó presumptament maltractat que va estar ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
1: L'Audiència Provincial, però, li prohibeix acostar-se a la criatura. El pare continuarà a la presó perquè el tribunal veu indicis sòlids de maltractaments i lesions molt greus al menor.
0: Sindicats d'ensenyament denuncien que els Mossos d'Esquadra es van infiltrar en una assemblea de docents que preparaven jornades de protesta aquests mesos.
1: Junts per Catalunya, Esquerra, els Comuns i la CUP han exigit explicacions al govern de Salvador Illa. Sentirem Anna R. de Junts i Jessica Albiach dels Comuns, que també volen que hi comparegui Josep Lluís Trapero, el director dels Mossos.
5: És inexplicable, inadmissible. Llibertat d'expressió, llibertat d'acció.
6: Estem parlant d'un fet gravíssim i el govern hauria traspassat totes les línies vermelles.
1: La CUP ha titllat el PSC d'hipòcrita i Esquerra Republicana ho considera inacceptable. Els Mossos no ho desmenteixen i en un comunicat afirmen que treballen segons la legislació vigent i que tant la policia com la Conselleria d'Interior donaran les explicacions necessàries als grups parlamentaris.
0: Aquest mes d'abril ha estat el més càlid de la història a la península Ibèrica i pràcticament a tot el sud-est del continent europeu.
1: Això segons el servei sobre el canvi climàtic Copernicus. Aquesta situació contrasta amb la part oriental del continent, on les temperatures registrades van ser inferiors. Pel que fa a la temperatura dels oceans extrapolars, la mitjana va assolir els 21 graus, la segona més alta registrada un mes d'abril. Copernicus recorda que hi ha previsions que els propers mesos es desenvolupi el fenomen del Niño, i això pot fer disparar enguany les temperatures a tot el planeta.
0: 6:15 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
7: Què tal, bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
8: Molt bon dia.
0: Com d'ull a les portades de la premsa? Què diuen avui els diaris?
9: Avui amb l'antivirus, un dia més canalies en totes les portades del dia. Comencem a La Vanguardia, que explica que Sanitat obligarà els espanyols de Londius a confinar-se en un hospital. El País, Espanya negocia contrarrellotge la repatriació en 22 països. Recordem que el creuer arribarà a les Canàries, on, segons el periòdico, passaran un examen abans de baixar del vaixell.
10: L'Ara mira la vessant internacional i titula que l'OMS crida a la calma amb les paraules textuals l'antivirus no és com la Covid. Ara bé, El Mundo és l'únic rotatiu que du un missatge en la línia inversa i llegim, els experts alerten, El contagi és més senzill de l'anunciat.
9: Altres temes de portada, l'anfitrió del Papa espera a Barcelona, gran foto del rector de la parròquia de Sant Agustí a Barcelona, un dels llocs que visitarà el pontífex. L'Ara, però, explica en portada que l'Església xoca amb la ultradreta per la visita del Papa. Es refereix, en aquest cas, però, a la seva visita als Estats Units.
10: També en portada, la mare del nadó maltractat queda en llibertat i el pare no. Ho diu El Periódico i tots els diaris recullen la baralla entre Valverde i Tchouaméni, el vestidor del Madrid. Crisi, diu La Vanguardia, esclat violent, titula El País.
0: I els articles dels diaris, evidentment, avui van carregats del brot d'antivirus, que torna a ocupar, precisament, doncs, molts dels articles d'opinió.
10: Sí, La Vanguardia, l'Ara i El Mundo hi dediquen avui l'editorial. La Vanguardia destaca que el brot detectat al creuer Ondius concentra l'atenció mundial, sobretot per la memòria de la pandèmia de la Covid-19.
9: El diari del grup Godó considera que aquest episodi evidencia la necessitat de mantenir i dotar entitats com l'Organització Mundial de la Salut.
10: L'Ara destaca que no hem après res i es pregunta com és possible que després de la Covid no s'apliquin o no es millorin els protocols sobre com actuar en aquests casos.
9: El diari subratlla que l'antivirus no té la virulència de la Covid, però l'índex de mortalitat, si no es tracta, sí que és alt.
10: El Mundo considera que la ministra de Sanitat, Mònica García, ha pecat de supèrbia i opacitat amb el president de les Canàries, Fernando Clavijo.
9: El rotatiu lamenta l'enfrontament entre el govern espanyol i el canari, que ahir es va reconduir, i demana més lleialtat institucional.
10: Per la seva part, El Periódico i El País dediquen l'editorial avui al judici del cas de les mascaretes que ja està vist per sentència.
9: El País assegura que la sentència del també anomenat cas Coldo mostrarà la fortalesa d'un estat de dret en què falten sistemes eficaços per evitar l'enriquiment il·legal al sector públic.
10: El rotatiu de Prisa lamenta que ni el PSOE ni el PP, que porten 40 anys alternant-se al govern, han tingut voluntat de tapar els forats del sistema que afavoreixen la corrupció.
9: I El Periódico adverteix que és impossible aïllar la conducta de l'exministre José Luis Ábalos com un fet aliè a la confiança que li va atorgar Pedro Sánchez.
10: El Periódico afegeix que, un cop hi hagi sentència, haurien de començar les conseqüències polítiques.
0: 6:07, Sílvia Solanes, molt bon dia.
7: Bon dia.
0: Amb la Sílvia repassem, com sempre, la premsa digital. On vol portar el Papa Abogados Cristianos?
7: Al Valle de los Caídos.
0: Us?
7: Sí. Ha demanat al pontífex que en la seva visita no vagi a l'estadi Lluís Companys de Barcelona i, en canvi, faci parada al Valle de los Caídos. Fins i tot han enviat una carta al Vaticà amb l'argument que, quan Companys va ser president de la Generalitat durant la Guerra Civil, es van assassinar milers de catòlics. En canvi, aquesta organització ultraconservadora no posa context al Valle de los Caídos. Ho veiem a diversos digitals.
0: Que bé. Sí. Volen fer visites. Sí. Què ha convertit la migdiada en un concurs?
7: Seul, la capital de Corea, el govern municipal, ja fa 3 anys que fa un concurs del que anomena migdiades energètiques per visibilitzar l'esgotament crònic d'un país que viu amb les 24 hores els llums encesos, podríem dir. Per poder competir hi ha 3 condicions. Anar cansat, amb l'estómac ple i anar vestit per l'ocasió. Per tant, tipus pijama, no anar vestit com si anessis a treballar.
0: Aquells monos sencers d'animals també són molt xulos.
7: També, també. N'hem vist fotos, eh? A les 3 de la tarda, el parc on van fer aquesta migdiada es va transformar en un dormitori gegant, tot s'ha de dir que molts duien antifaz. Per determinar qui aconseguia el descans més efectiu, van mesurar la freqüència cardíaca. El primer premi va ser per un home de 80 anys i el segon per un oficinista de 37.
0: Alerta a les biblioteques!
7: Perquè redoblen la pressió a les seves reivindicacions i plantegen una vaga indefinida a partir del 26 de maig. Això és a les portes de la selectivitat. Els treballadors mantenen les aturades de cada dissabte i criden també la manifestació de demà. Reclamen condicions laborals dignes per garantir un servei de qualitat.
0: Un correu peculiar.
7: El d'una serp. Han localitzat una serp viva que s'havia enviat a través d'una empresa de paqueteria de Màlaga, Navarra. La policia ho investiga perquè es tracta d'un enviament irregular que no és d'una empresa especialitzada en enviament d'animals. L'animal feia 10 centímetres de llarg. Anem al País.
0: Vinga, Marc Forado, també volem saber aquestes hores del matí quin temps ens espera ja pràcticament a les portes del cap de setmana.
9: Això mateix, tant avui com al cap de setmana. Pel que fa avui, parlarem de sol al matí, de ruixats a la tarda. Al matí aquest sol que lluirà al Pirineu i estarà més tapat a les Terres de l'Ebre. A partir del migdia creixeran núvols i s'esperen també ruixats dispersos a tot l'interior. I cap de setmana, demà, precipitacions al migdia i diumenge, això sí, dia de sol.
0: En 5 minuts arribem a 6:03 fent el primer programa en directe de la ràdio a Catalunya. Esteu escoltant Els Matiners. Recordar-vos també en emissió conjunta per ICAT. I a aquestes hores del matí alguns apunts culturals amb la Marta Viana. Per on comencem, Marta?
8: Doncs mira, amb un festival i un projecte solidari que se celebra aquest cap de setmana a Premià de Dalt per visibilitzar l'endometriosi.

0: En aquest cas no els podreu veure a Constantí, sinó a Premià de Dalt, com dèiem, els Pets, també hi haurà Riqui per Xics, la Reina del Pop, un tribut a l'Oreja de Van Gogh, que per cert comencen concerts aquest cap de setmana.
1: I tant, sí,
0: i
1: sí.
0: I tindrem l'enviada festa... especial de Lara García.
1: Ah, mira, ja que bé, ja ens ho explicarà. I tant, dilluns, i tant.
0: També tindrem festa final amb DJ Neus González.
1: Petonet, Neus, des de la ràdio.
0: I tots els beneficis de les entrades que podeu comprar a la pàgina web aniran destinats al projecte d'investigació de l'Hospital Clínic de Barcelona per investigar precisament sobre l'endometriosi.
1: Hi haurà més concerts, em sembla.
0: I aquest, pel d'avui, t'agradarà.
1: Ah! Vuelves en cada sueño que tengo. Pablito, Pablito.
0: No sé si tens plans per aquesta nit.
1: Intentar descansar i no moure massa la cama.
0: Bueno, amb Pablo Alborán jo crec que podries descansar.
1: Per Pablo Alborán el que faci falta.
0: Doncs el podeu veure aquesta nit al Palau Sant Jordi. El concert és a les 9 del vespre. Això sí, entrades esgotadíssimes, però segur que serà un gran concert.
1: I avui també, evidentment, hem de parlar de la Festa Major de Lleida.
0: El dret de sortida serà aquest vespre amb un espectacle amb més de 300 drons que es podran veure a la Seu Vella. Hi haurà concerts durant tot aquest cap de setmana de Mamaduixa, amb Selva Nua, Auxilio, Banda León... Ai, León.
1: León.
0: Banda León. I a més, Guillemino presentarà el seu nou disc, que es diu R i B. Ho farà avui a les 10 del vespre al Cafè del Teatre. Després, per cert, també Guillemino serà a Barcelona i el juny i juliol el presentarà a Sant Hilari Sacalm, Girona, Sant Hipòlit de Voltregà i Altafulla.
1: Vinga, va, i per acabar de reblar, dos apunts ben ràpids.
0: Sí, el primer, una estrena. Avui al Teatre Lliure s'estrena El fill, amb direcció de Ferran Utzet i amb Jordi Figueres i Mercè Pons. Serà una obra per tancar la temporada a l'Espai Lliure. I el segon, que correu, perquè la setmana vinent hi ha el concert per la pau en benefici de la Creu Roja. Això ho organitza la Fundació Victòria dels Àngels. Això està dirigit per Pedro Pardo, que recordem que ahir va passar per aquí pel Matí de Catalunya Ràdio, i tot plegat, doncs això es farà el dimarts, dia 12 de la setmana vinent, a l'Auditori de Barcelona.
1: I aquestes hores del matí, des dels matiners de Catalunya Ràdio, volem moure el dial, però cap on? Com sempre ens ho explica en Jan Soteres. Molt bon dia, Jan.
2: Bon dia, matiners. Avui movem el dial al 1985, el programa de Catalunya Ràdio Fil Directe, presentat per Àngels Barceló cada dia a la 1 de la tarda. Era un programa d'entrevistes amb la participació dels oients, i el convidat d'aquell dia era el secretari de la Presidència de la Generalitat i mà dreta de Jordi Pujol, Lluís Prenafeta.
3: Fil Directe.
4: Hola, bon dia. Passen gairebé 7 minuts de la 1 del migdia i nosaltres comencem una nova edició del Fil Directe a Catalunya Ràdio, l'edició d'avui dilluns. I el Fil Directe d'avui estarà dedicat a Lluís Prenafeta, secretari general de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. I recordem als nostres oients que, com sempre, els telèfons, el 322 49 14, repetim, 322 49 14, amb el prefix 93 de Barcelona.
1: Ah, Maiol, Roger, bon dia de nou.
5: Bon dia. Ah,
1: quina meravella, 933-22-4914.
5: Exacte, que no truquin avui, que no sé qui respondrà. Mític Lluís Prenafeta.
1: I tant, i mític també morir. Àngels Barceló.
5: I mític també que fa el programa avui, també.
1: Exactament, sí, sí. Però que és interessant veure com van canviant les veus.
5: Exacte, sí.
1: Fa uns quants anys, i tot i que, evidentment, és una veu que ens sona moltíssim, com va canviar...
5: Si no l'hauries reconegut, sí.
1: Exactament. Home, l'Àngels Barceló sempre se l'acaba reconeixent.
5: I tant, sempre.
1: Quan falten 16 minuts per arribar a les 6 del matí a Moscou, a Rússia, és una hora més. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Guillem, molt bon dia.
6: Bon dia, matiners. Aquí a Moscou ja ho tenen tot a punt per celebrar un any més el Dia de la Victòria, que commemora la derrota de l'Alemanya nazi davant els aliats i recorda el gran nombre de morts en l'intent d'invasió de la Unió Soviètica. A diferència dels països de l'Europa Occidental, a la zona de l'antiga URSS, la festa se celebra el 9 de maig i l'acte principal es du a terme a la plaça Roja de Moscou amb una gran desfilada militar. Com a bona desfilada, l'exèrcit rus solia treure a passejar el seu armament més pesat, però des de l'inici de la guerra amb Ucraïna, aquest ja no es mostra per temes de seguretat i pel temor d'atacs de drons ucraïnesos. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de Moscou, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: D'aquí un quart d'hora comença el matí de Catalunya Ràdio. Què passarà avui al programa amb Ricard Ostrell Mallol?
5: Doncs mira, tenim un equip de Catalunya Ràdio a Tenerife, on hi anirem per saber l'última hora del vaixell amb antivirus que hi ha d'arribar demà, si no em falla la memòria. També estarem a l'estació de Sants, perquè demà deixarà de ser gratuït el servei de Rodalies. I també estarem pendents de la notícia que va saltar ahir d'aquests Mossos que es van infiltrar en una assemblea d'Ustec. En parlarem amb la Yolanda Segura, la portaveu d'Ustec, i el diputat de la CUP, Xavier Pellicer, perquè la CUP és un dels partits de l'oposició, també Junts, també Comuns, que han protestat molt per aquesta infiltració. Després parlarem amb l'Emilio Pérez de Rozas per parlar del ball de bastons al Bernabéu. El ball de bastons gairebé literal, perquè no hi va haver esbatussada amb bastons, però sí que ahir dos jugadors van acabar a les mans i un d'ells va acabar a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic. Parlem de Tchouaméni i Valverde. I la situació està molt i molt i molt i molt caldejada a Madrid. I recordem que diumenge hi ha un Barça-Madrid al Camp Nou en el que el Barça es pot proclamar campió de Lliga. A dos quarts de deu parlarem de l'absentisme a les universitats. És un tema que ja vam parlar fa uns quants dies a Catalunya Ràdio i que aquesta setmana es va fer més gros per una carta del degà de la Pompeu Fabra parlant-ne. Veurem per què els estudiants no van a classe. I a partir d'un quart d'onze, el que et deia abans, amb Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda, els pares han de deixar que els seus fills tinguin sexe a casa?
1: Tinc moltes ganes de saber què diu Judit Mascó.
5: Ja veurem.
1: Jo diria que, mira, faig una aposta. Jo aposto que Judit Mascó dirà que sí.
5: Doncs a un quart d'onze tindràs la resposta.
1: Veurem.
5: Després tindrem la Mercè Aránaga i la Magda Puyo i a dos quarts de dotze les recomanacions del cap de setmana que, com que hi ha la Marta Viana, sempre ho hem de dir aquesta hora.
0: Bueno, no és que sigui la que coordini la secció, però és que és la que la gent escolta més.
5: I després amb el Lluís Gavaldà per posar-hi una cirereta, els temes pendents i l'humor pendent per guanyar 200 euros aquest divendres, que sempre venen bé.
1: Doncs vinga, que d'aquí un 3 i no res amb Ricard Ostrell arrenca el matí de Catalunya Ràdio. Abans, però, moment de jugar amb els oients, amb tots els que esteu fent un cafè a aquestes hores del matí. També amb la Marta i la Lara, perquè arriba el moment de la Dada Mallol.
5: Doncs mira, la Dada Mallol intenta ser sempre un servei públic, però avui és un servei particular amb dues dades que crec que necessites.
1: Ah, va, a veure. Va, la llet, quina va, la llet.
5: I en concret, quants fisioterapeutes hi ha a Catalunya?
1: Meravella, Mallol.
5: Va, que te'n porto dues avui.
1: Jo, mentre només n'hi hagi un, ja sóc feliç.
5: Quants n'hi ha, digueu?
0: Milers.
1: Milers, sí.
0: 5.000. Més.
1: Jo diria 20.000.
5: Doncs Lara García, per segon dia consecutiu, és la que més s'acosta. 10.573 fisioterapeutes a Catalunya, segons dades de l'INE.
1: Molt bé.
5: Aviam si n'hi ha algú que et pugui arreglar. Sí. Segona dada, quants ibuprofens es consumeixen cada any a Catalunya?
0: Jo, milers.
1: No, ella parla per ella, on si ella milers, no sé, 100.000. No, és molt poc, no? Més.
0: A tot Catalunya.
5: Sí.
0: Milions.
5: Digueu, quants
1: milions? Jo diria 10 milions.
5: 10 milions?
0: Bueno, difícil. Un milió i mig? Sí, 3.5.
5: Doncs mira, es calcula que es prenen 12 ibuprofens per cada 1.000 habitants i dia. Això, si fem un càlcul una mica arrodonit, ens surten 35 milions d'ibuprofens. Deixa'm dir-te que també he buscat a quina edat s'ha de deixar de fer crossfit, però no hi ha estudis encara que ho diguin. De fet, el que diuen és que es pot fer qualsevol edat, sempre, això sí, que regulis bé la intensitat.
1: Els del meu...
5: Aquesta és la cosa important.
1: Els del meu box et fotran canya si t'estan sentint ara d'això del crossfit,
5: He dit a qualsevol edat, però que s'ha de regular bé la intensitat. Els del teu box t'han dedicat-li, avui això no.
1: Mal gest al gimnàs pot passar de fàcil.
5: Sí, home, qualsevol edat, amb qualsevol estat de forma i en qualsevol moment. S'ha de fer esport? Amb cap, sempre.
1: Per sort, no tinc queixals del seny.
5: Bueno, jo tampoc.
1: Ni que de cap.
5: Gràcies. I ara vocalitzo igual que sempre.
1: Sempre, fantàsticament bé. D'aquí uns moments repassem alguns dels sons que ens deixa la televisió. I també alerta, perquè seguirem la història de l'Arnau Bofa, que va marxar a Austràlia fa mig any i que ha passat ja un parell de vegades pels matiners.
0: Ai, que bé!
1: Doncs res, demà, crec que és demà, ja torna i ens explicarà una miqueta com ha acabat de passar aquests últims mesos a Austràlia.
0: Ai.
1: Serà d'aquí uns moments.
3: Senyores i senyors, bon dia.
7: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
8: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
9: Frena el feixisme espanyol i català.
10: Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per la Transició Neta, Justa i Competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
11: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
10: Tu li miraries Sant Jordi? Faries que es digués el dia del llibre?
9: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí.
10: I altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris. Però també hi ha alguna certesa. Sabem que M.
3: Punto Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
7: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
3: Hola, Anna.
12: Hola.
7: Amb Ricard Ostrell.
12: Rufiti, rufiti, rufiti.
7: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
13: Un món on tothom està de vacances.
14: En creure un món.
13: I sempre hi sonen les teves cançons preferides. Parlem amb l'actriu i divulgadora Andrea Ros, també coneguda com a Madre Mente. Ens regala algunes reflexions dies abans d'acomiadar-se del podcast La vida secreta de les madres.
15: Jo penso que la gent, més que por a morir, la gent té molta por a viure. I llavors jo celebro molt ser intensa.
16: L'altre barri, amb Blai Mercè.
7: Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
17: Evitem el soroll.
18: Ens allunyem de les estridències.
17: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
18: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
16: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
17: Un informatiu sense presses.
18: Per donar context als grans titulars.
16: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.

0: matiners.
1: Nosaltres no vam inventar la cafeïna.
2: Creo que no.
1: Però la tenim tota.
2: Viva el vino!
3: 8 minuts, arribem ja a les 6 del matí fent el darrer matiners d'aquesta setmana. Bon dia a tots els que, mica en mica, aneu fent el cafè també amb Catalunya Ràdio. Arriba el moment de recordar algunes de les coses, alguns dels moments que ens ha deixat la televisió. A Som Eva m'encanten les enquestes de Som Eva, és que no puc. O sigui, m'encanten, m'apassionen, perquè van sortir al carrer per preguntar amb qui no t'embolicaries mai.
4: Oh.
3: Saps?
4: Ah. Amb
3: qui? Aneu-hi pensant, que ara us trasllado la pregunta. Mentrestant, mireu què explicaven, què contestaven.
5: No m'enrotllaria mai amb algú que...
6: Ha posat les banyes.
7: Amb algú que tingui millor amiga.
8: No m'enrotllaria amb algú que no es lia amb llengua, sincerament, perquè m'ha passat i és dur. I després de l'outfit. A mi, rotllo cani, així, no m'agrada gens. Tampoc pijo, però un xandall...
5: No ens agrada el xandall?
8: No molt.
9: Jo mai m'enrotllaria amb un fatxa. Encara que tinguis una mala ratxa, no et follis amb fatxa.
5: Jo mai m'enrotllaria amb una persona que...
10: Bueno, una cosa que tinc molt clar és que es drogui. Afecta la relació i el vincle que tens amb una persona greu.
11: Que no tingui metes a la seva vida.
12: Quines metes tens tu a la teva vida?
11: Guanyar molt diners i ser milionari.
13: La gent victimista. La vida és molt dura, però hem de tirar cap endavant. La gent que es tira cap en fons i només que es queixa, malament. Fora.
14: Si ja de primeres ja veig que té els valors contraris a mi, encara que sigui molt guapa...
15: T'ha passat algun cop?
14: D'endur-me algun susto, sí. T'agrada
16: l'humor de Jair Domínguez?
17: No, és que m'encanta en Jair Domínguez.
3: Bé, amb qui no us enrotllaríeu mai, vosaltres?
4: Jo amb algú... Ai, perdó.
18: No,
4: amb algú que faci molta pudor.
3: Ah, també.
4: Per dir-vos, això
3: jo, dents brutes, dents brutes.
4: Exacte.
3: Dents brutes...
4: Una boca que dius... matrossos.
3: Horrorós. No. Per cert, és que tenim aquí alguns universitaris que surten de festa d'una discoteca que hi ha aquí al costat de la ràdio, que estan a Beethoven Diagonal, i em diuen que saludia Mellados, suposo que ho dic bé, Mellados i Savi. Ho estaran escoltant, ho dic bé, no? Doncs vinga.
4: Un petó.
3: Doncs ells... d'abraçada, nois, a dormir.
4: Saludats esteu.
3: A dormir, que ja és moment de marxar cap a casa.
4: Està bé, perquè van amb aigua.
3: Aigüeta, hidrateu-vos i porteu-vos bé, d'acord? Vinga, va, que seguim. Que, per cert, l'Alberto Gadel, que és un dels que presenta el Love Dicat, va passar pel filtre de Joel Díaz a l'APM i ens va deixar algunes perles interessants.
19: El seu amor platònic és el de Figaflaues.
20: Li vaig fer el dos de la corbata l'altre dia, els enderrots. Li vaig dir... Treu-te-la, no, que la tens molt mal feta.
21: Suspicat.
20: I ell.
22: Tasty.
20: I jo. I ell. I jo. Bon amor, me'n vaig.
23: Diu.
20: I vaig pensar, que no el guanyo.
24: Ets bo, eh? Sí, jo noto quan algú és bo. T'anirà bé, tu, la vida.
25: Diu que li agrada l'olor de Jair Domínguez. T'agrada l'olor de Jair Domínguez?
26: No, és que m'encanta en Jair Domínguez.
25: Com la definiries, l'olor de Jair Domínguez?
26: És que ara t'enfreno, no sé com explicar-ho.
25: Però és com molt masculina, molt...
26: No sé, és que em torna boig.
25: La pròxima vegada que el vegi, doncs ja...
26: Es nifal, sí.
25: Vaya, es
24: nifal. No, això no ho faré.
27: Espera, que tinc cianur aquí.
26: Ala, és com la Rosalía al concert, literal.
25: Igual, sí. No,
26: perfecte.
25: No, perquè faràs alguna cotxinada.
26: No, cotxinades no.
28: Vull ser, qui no apoya, no folla.
3: M'encanta l'Alberto Gadel, una abraçada des d'aquí al company d'ICAT, juntament amb la Gala, fan el programa Love. Bé, al llarg d'aquests últims mesos hem anat seguint l'evolució de l'Arnau Bofa, que és un català que ha anat a viure a Austràlia, ens ha anat explicant algunes de les curiositats que ha anat visquent, que s'ha anat trobant en la seva estada a Sydney. I ja marxa, li toca tornar cap a casa. Vull saludar-lo aquestes hores del matí. Arnau, molt bon dia.
29: Bon dia, Canalies, i bon dia a tot l'equip.
3: Què tal?
4: Bon dia.
29: Jo, superbé. Jo per aquí, ara estic a Brisbane, ara no estic a Sydney, he vingut de viatge a Brisbane uns dies, però estic molt content, la veritat, disfrutant d'aquests últims dies per a Austràlia.
3: Quan tornes cap a Catalunya?
29: Mira, torno aquest diumenge ja, o sigui, ja és en res. O sigui, surto el diumenge, però arribo el dilluns, perquè és un vol molt llarg, que llavors, doncs m'agafa dos dies, perquè són quasi 23 hores de vol, però sí, arribo el dilluns.
3: Ha passat el temps, vaja, volant. Et fa pena venir cap a casa? Estàs content? Et quedaries més temps a Austràlia? Com ho estàs portant?
29: Mira, tothom em pregunta aquesta pregunta. I la veritat és que...
3: Que original que soc, doncs, que original que soc.
29: No. Perquè és una pregunta que es fa molt. I la veritat és que no em fa pena, perquè m'ho he passat molt bé, ha sigut una etapa molt bonica de la meva vida i he disfrutat tant que estic content, la veritat.
3: Escolta'm, amb què et quedes d'aquest viatge que has fet a Austràlia?
29: Mira, em quedo sobretot amb Austràlia, que és un país molt bonic, Sydney, que és una ciutat preciosa, amb els amics que he fet i amb les feines que he treballat, perquè m'ho he passat molt bé, la veritat.
3: Escolta, Arnau, jo tinc ganes de preguntar-te una cosa. T'has enamorat o no t'has enamorat?
29: Mira, si m'he enamorat o no m'he enamorat. La resposta és no, la veritat.
3: Oh!
29: He conegut a molta gent, però no m'he enamorat. no m'he enamorat. I no m'he liat amb ningú.
3: Sí, ah, no, home, no m'ho diguis. Era la propera pregunta. Sí, sí, és a dir, sí. T'has portat bé aquest mig any? No has fet res de res?
29: Mira, jo, la veritat, quan vaig arribar aquí a Austràlia, vaig sortir d'una ruptura, i llavors m'ha anat molt bé aquest procés d'estar aquí a Austràlia per conèixer més a mi mateix, per conèixer molta gent i per... bueno, per desavair-me una miqueta de la ruptura, també.
4: Fantàstic.
29: Però, bueno, estic... Sí, m'ha anat molt bé per aquest procés, també, perquè són 6 mesos, que és el temps d'això que et duré la post-ruptura i, bueno... m'ha anat molt bé, la veritat, aquesta època, sí, sí, sí.
3: Et puc demanar quant temps va durar la relació abans de la ruptura?
29: Mira, abans... sembla un programa del cor, això, sí, sí, m'encanta.
3: Clar.
29: Vam estar un any de relació. Ara, que potser no és molt, però, bueno, jo tinc 23 anys. Per mi, un any de relació és molt, la veritat. Així que sí, vam estar un anyet.
3: Sí, és poquet, un any.
4: Sí, però té la boca. Amb aquesta edat, clar, és una cosa llarga.
29: Sí, sí, i ho vam deixar pocs dies abans de vindre aquí a Austràlia, però, la veritat, Tenim una bona relació amb la meva exparella. Així que, bueno, també genial per això, per tindre una bona relació amb l'exparella. Això m'encanta, també.
3: En tot cas, algun dia, Arnau, vine aquí als estudis i ens expliques curiositats que t'has trobat aquest mig any a Austràlia, que també ens puguis dibuixar una mica més com ha estat aquesta escapada.
29: M'encantaria, perquè han passat tantes coses, i vaig començar treballant de camarer, i, per exemple, l'altre dia vaig conèixer el primer ministre d'Austràlia. Vull dir, ha sigut uns 6 mesos tan intensos...
4: I com va anar, això?
29: Ostres, doncs mira, jo estava treballant al teatre, jo estava treballant al departament de vestuari. I es veu que el primer ministre d'Austràlia, és a dir, bueno, seria l'equivalent al president d'aquí a Espanya, va vindre a veure l'obra de teatre. I després de veure l'obra de teatre, va entrar als camerinos, on estava treballant jo, pues, a saludar una miqueta tot l'equip. I sí, vaig poder tindre una petita conversa amb ell de 2 minutets, i la veritat, molt simpàtic.
3: Ens has d'explicar moltes coses, Arnau. Un dia vens cap aquí als estudis i ens ho acabes d'explicar bé, d'acord?
29: Merci, sisplau, una abraçada.
3: Que tinguis una bona tornada, que vagi bé, Arnau.
4: Adéu.
29: Una abraçada a tots.
3: Adéu, Lara Garcia, Marta Viana, bon cap de setmana.
4: Igualment.
3: Tornem dilluns. I a veure, tinc per aquí el Cordomí, no suposo?
0: Aquí mateix, bon dia.
3: Home, Eloi, què tal?
0: Com estàs?
3: Bé, mica en mica, vaig fent, la cama va tornant a lloc.
0: Quants quilos vas aixecar?
3: No sé, noi, no sé, vaig passar.
0: És el crossfit o és l'enamorament?
3: Home, no, l'enamorament no, no, no, no, té més a veure...
0: L'enamorament a vegades porta moviments.
3: Però què vols dir, que l'enamorament porta moviments?
0: No ho sé. No ho sé.
3: Però tipus salt del tigre?
0: Clar.
3: No sé, de moment no. Jo encara estic en edat de fer salt del tigre, eh? Tinc per aquí l'Ostrell, bon dia.
1: Hola, què tal?
3: Salt del tigre, no?
0: Ves passant.
1: Ja no tens edat, als 50 anys un s'ha de cuidar.
3: És que no tinc 50 anys, quina mania.
0: Pam.
3: Tinc 44, a punt de fer-ne 45.
1: Ves explicant el que vulguis.
3: Que ahir vas dir que tenia mal d'esquena i no tenia mal d'esquena,
1: eh? La temperatura avui fa fred, Eloi.
0: Notes, eh?
1: Sí. Va, que tenim 20 segons.
3: És que és igual, si és que pobre, no.
0: Començar, eh?
1: Sí, digues, va.
0: Rei, que avui s'anirà ennuvolant. Ara al matí farà sol una estona, però ràpidament s'ennuvolarà. Cauran 4 ruixats, però molt poca cosa avui. I demà sí que a partir del migdia tarda tindrem una tongada de pluja que regarà tot a Catalunya, però diumenge tornarà a fer sol.
3: Que tinguis bon cap de setmana, Eloi.
0: Igualment.
3: Una abraçada, adéu. Doncs vinga, que comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, que ja el tenim per aquí. Que vagi molt bé, matiners, bon cap de setmana, i tornem dilluns.
2: Les 6 en punt. Comença... Els experts! Tothom amunt! Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: els experts, amb Roger Saró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que se celebra.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: Richmond.
1: Us hem fet una mica de recopilació de les contrasenyes més hackejades del món per recordar-vos el que no heu de fer. I ho hem fet en forma de...
0: Top 5.
2: Perquè la gent que li fa molta il·lusió que sigui la data de naixement d'un fill seu és més o menys investigable, és desxifrable.
1: Sí, no és el que hauríeu de fer tampoc, però avui anem a les top comunes del món, és a dir, el que pot fer un bot, perquè un bot almenys haurà de buscar la xifra o la data del teu naixement del teu fill o del teu, però no sereu, n'hi ha de més senzilles encara.
2: No sereu mals pares per posar quatre números random en lloc de la data de naixement del teu fill.
1: No, clar que no. Mireu, doncs en el número 5 us poso la contrasenya 1111, és a dir, 1 fins a... No?
3: A l'infinit.
1: Exacte. És que si almenys escollíssiu un número que us agradés més, no sé, 444 o 999, però no, la gran majoria de gent es veu que es queda amb l'1111.
2: Però més que l'1234?
1: Sí, no, és que comencem pel tema del top 5. Però la gran majoria de gent es queda amb aquest número. I clar, tenint en compte que la majoria de contrasenyes tenen un número limitat de caràcters, aquí el hacker només cal anar teclejant-lo fins que ja no en càpiguen més. Tu pots seguir teclejant, però l'encertaràs igual, perquè està limitat.
2: Amb un mòbil acabaries ràpid.
1: Clar.
2: O amb un caixer només cal fer 4 clics.
1: Mira, el que deia baixant amb en Roger, tireu per números que sapigueu de memòria, el telèfon fixe de la vostra àvia, el número del vostre carrer, el codi postal, la matrícula del cotxe... No agafeu-lo, perquè és que us passarà, si no, com a mi, que l'has de canviar cada moment a la feina, cada 2 mesos, i anem pel 12 o el 13.
3: Ah, tu vas per aquí.
1: No, però sí que és veritat que a vegades poses una xifra al final, comences per l'1, i és un error, també.
3: Va, en el top 4.
1: El número 4, el típic QWERTY, ja sabeu que no vol dir res, però no us penseu que sou els únics a qui se us ha acudit teclejar les lletres de la primera línia del teclat en ordre d'esquerra a dreta, creient-vos superoriginals.
2: I la gent que es creu encara més intel·ligent, en lloc de QWERTY, que fa servir QWERTY UYOP.
1: Ah, sí, exacte, clar, totes, no? Però no t'hi caben a vegades, eh?
3: Sigui com sigui... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10...
1: Clar. El passa que un dia us trobareu que aneu de vacances, haureu d'entrar al vostre compte des de l'ordinador d'un hotel o d'un ciber o d'on sigui, i clar, la feina serà vostra, perquè per si no ho sabíeu, no tots els teclats del món estan configurats igual. Les tecles no són sempre al mateix lloc.
4: Ben vist.
1: O sigui, tu vas a França i si poses el QWERTY et surt... AZERTY, perquè on hi ha la Q hi ha la A i on hi ha la W hi ha la Z. Vull dir que no és tan evident. No et pensis que així no has de recordar. No, ho has de recordar igual.
3: A França no us serveix, això.
1: No, n'hi ha molts llocs del món que tenen teclats diferents.
3: En el número 3.
1: En el número 3, admin. A veure, o sigui, es diu contrasenya perquè ha de ser personal. Si deixeu que la que us ha deixat l'administrador, o sigui, l'informàtic, sigui la vostra, doncs és com si li donéssiu les claus de casa a tot el personal que hi ha treballat en la seva construcció. O sigui, tens la casa acabada i dius, vinga, anem a repartir una casa, hi ha una clau a casa al manobre, una altra casa al pintor, una altra casa al fuster, una altra casa electricista...
3: És que hi ha gent que quan es compra una casa no canvia el pany i deixa les claus, vinga, de l'anterior. És igual.
1: Exacte, i a sobre reparteix
3: doncs
1: per tot el veïnat.
3: Sí.
1: Això és el mateix, molt malament, no ho feu.
3: Vale. En el número 2.
1: En el número 2, doncs, no us creureu, però la segona contrasenya més hackejada del món és... password. O alguns amb la gran innovació de posar la primera en majúscula no fos cas, eh? Ja dius, és que jo ho he canviat molt. És que si almenys ho poséssiu en català, mira, tindríeu dos beneficis. Beneficis del català, eh?
2: La doble S.
1: Mira, en el primer, exacte. Que la
2: no, que en anglès també hi ha doble S.
1: Sí, però mira, la nostra és una llengua poc parlada si ho comparem amb gent doncs, d'arreu del món. I, per tant, si escolliu a contrasenya en lloc de password, doncs els hackers ho tindran una mica més difícil, perquè abans hauran de provar totes les llengües del món que són més parlades que el català. Però és que hi ha un altre segon avantatge...
2: Tenim més llengües darrere que davant, en el rànquing mundial.
1: Sí, però bueno, en tens unes quantes davant, no és password, saps què vull dir? Però és que, a més, la nostra llengua és minoritzada. Això què vol dir? Que la meitat de la població no l'escriu bé. Llavors, si escriviu contrasenya sense faltes d'ortografia, ja haureu esquivat el 80% dels hackers.
2: I ja tens el B2.
1: Exacte, per tant, hi ha avantatges de ser català.
3: I la pitjor de totes en el número 1?
1: A veure, efectivament, encara queda gent que fa servir els números en ordre. O sigui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no és una contrasenya. Ho saben dir els infants de 2 anys. O sigui, no ho intenteu. Ni que sigui de l'1 al 4, ni de l'1 al 8, ni de l'1 al 12.
3: Salteu-vos algun número. Jo què sé, feu 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8.
1: Ah, mira, bona idea.
3: Jo què sé, que tampoc és la millor de les contrasenyes.
1: Però llavors no recordes quin és el que t'has saltat.
3: Clar, això és una putada.
5: Comencen per F, però no són fades. Arruïc! Catalunya! La barba que està menjant les nenes, com si fossin un biquini.

0: És l'hora del conte, jo li insistia a la Laia, quina és la temàtica?
1: Però és no que no hi ha temàtica,
0: és un tio valencià que li mola i té Insta. Ja li has tirat DM o fueguito?
1: No és un tio que em moli que sigui valencià. És un creador de continguts.
0: D'estils de vida.
1: No, per què ho dius d'estils de vida? No, és una persona que parla, jo crec, de coses de... Mira, d'entrada es diu activista valencià, a sota així el perfil, cosa que ja és guai. Parla molt de la llengua, és a dir, de defensar la llengua catalana valenciana, de les diferències entre els diferents accents, també planteja, recomana excursions, també se'n va a visitar pobles, també, per exemple, fa post sobre oficis tradicionals per donar-los a conèixer, fa un divulgatiu. Per exemple, l'últim post que va fer, el penúltim, era dient que deixava la feina i que es dedicava 100% a ser creador de continguts. Mira, té 140.000 seguidors, eh? No sóc l'única que ha quedat encandilada. Com us dic, es diu Alegria de Poble, o potser no us ho havia dit encara, eh? Alegria de Poble, busqueu-lo a Insta si és que no l'esteu seguint ja. No sabia quin post seleccionar-vos, per posar-vos l'àudio, perquè és que m'agraden tots. Mira, us poso un que se'n va d'excursió, perquè veieu per on va.
2: Avui fem la ruta de les passarel·les de Balloret. Hauràs d'aparcar en el pàrquing, perquè dins de la localitat només poden circular residents.
3: A veure, quina és la teva envergadura? És esclavar, ixe.
2: La ruta transcorre per dins del riu Guadalupe.
1: Bueno, ja ho veieu, eh? T'ensenya llocs superxulos per anar d'excursió, això per un cantó, però com us dic, doncs altres ocasions se'n va a algun poble i llavors fa una mica d'endevinall, aviam si la gent endevina en quin poble és, o també fa, a vegades, reflexions, sobre la vida mateixa, coses que li passen i que explica, o també, per exemple, surt a vegades la seva parella per explicar alguna cosa, perquè com que s'exposa bastant, això sí que ho té. I, no sé, l'altre post que us he triat, per exemple, és el que un d'aquests que us deia que recupera oficis tradicionals i va fins al lloc on el fan i explica una mica. Recordeu el dia del... Em sembla que era el Dia Internacional de les Palmeres o així, sí, que us vaig parlar del Palmerar d'Elx, sí, no? Doncs ell hi ha anat i n'ha fet una mica de reportatge.
4: Si jo et parle de palmeres, sabries dir-me en quina ciutat estic? Elx. Estem en la província d'Alacant, al Baix Vinalopó. Aquesta ciutat no es pot entendre sense el seu palmeral històric, declarat Patrimoni de la Humanitat. Has sentit parlar de l'ofici dels palmerers i les rizadores? L'artesania de la palma blanca. Un producte...
1: Veus? Sempre fent divulgació, ensenyant coses... Vaja, jo ho trobo interessantíssim. I mira, a vegades, quan ho seguia, em plantejava un dia, quan veia un post... Hi ha moltes coses que ara tenim gràcies a les xarxes i que abans ja teníem d'altres maneres, en altres formats, sí, no? Però hi ha coses que potser no. I és que nosaltres, que vivim aquí al Principat, potser les diferències entre accents de diferents comarques del País Valencià no era una cosa que tinguéssim doncs, a l'abast, no? A no ser que coneguessis dos valencians de dues comarques diferents, era complicat. I, en canvi, ell, per exemple, aquí et fa un post que m'ha encantat, que jo me'l posaria cada matí per llevar-me, que són la diferència entre l'accent i les paraules valencianes de la costera i la ribera baixa. I estan ella, sa parella, dient quines són les diferències lèxiques i també de to que gasten i com les diferencien. Em sembla tan xulo. No us l'he posat ja per no cansar-vos, però aneu-hi. Es diu l'alegria de poble i comencem amb aquest. Paraules valencianes, la costera versus Ribera Baixa. Jo em sembla enamorador.

0: paper garantit per l'Anna Closa. Bon dia.
1: Bon dia.
0: I jo mateix, perquè vam anar divendres passat al casinet d'Hostafrancs de Sants.
1: I
0: el concert de Fetus, no només el repertori ens mola i és divertit, sinó tenen muntat un bon show. Si tot el que explicaven entre cançó i cançó em semblava divertidíssim, la gent estava animadíssima.
1: Val molt la pena, aquest concert de Fetus. I tant, em va agradar moltíssim.
0: Bé, doncs el seu proper concert serà, Anna, a Girona.
1: Serà dissabte a l'Auditori de Girona a les 8 del vespre, que serà quan faran aquesta segona esllavissada del romancer Tartera. Recordem-ho, la setmana passada Fetus doncs va fer la presentació oficial del seu darrer disc al casinet d'Hostafrancs i ara doncs a l'Auditori de Girona. I els gironins que actuaran a Barcelona dissabte són Minibus Intergalàctic.

Dos anys després del seu àlbum debut, Meditacions des dels miratges mercúrics, Minibus presenta el seu segon disc, Moviment oscil·lant polinòmic i iguala a 1, Partit X. Ho faran a la sala Upload de Barcelona. Estrenaran les noves cançons i també les del primer àlbum. El concert començarà a les 8 del vespre. Seguim ara amb la celebració dels Amics de les Arts. Després de passar per les trenes de Girona, aquest dissabte els Amics de les Arts seran a la Tàrraco Arena per seguir cantant els himnes que han marcat tota una generació o també cantar les noves cançons que ja formen part del seu cançoner particular. Aquest concert a Tarragona començarà a 2:15 del vespre.

Aquest dissabte el mitjà de comunicació La Directa celebra 20 anys i a banda d'activitats per a totes les edats, danses populars, un trivial, monòlegs i un dinar s'hi farà també doncs, concerts. Hi actuaran els Partiperes, que els estem sentint de fons, i també hi haurà la Ludwig, Sibarites i la Mare del Tano. Els concerts començaran a 8:15 del vespre a la plaça Joan Pelegrí de Barcelona. I encara a la ciutat comtal, dissabte, concert de Romàntic Dimoni a l'Apolo amb el grup Balena com a taloners.

L'actuació del quartet de rock barceloní Balena anirà abans del concert de Rodi, és a dir, de Romàntic Dimoni, que per qui no ho sàpiga, doncs és el nou alter ego de Carles Caselles, ex de Smoking Souls. El concert serà a la 2 de l'Apolo a les 8 del vespre. Després de molts dies sense aparèixer a l'agenda de concerts, Remei de Calafresca doncs, torna aquest dissabte a Llagostera, serà dins del Festival Espurnes, un festival gratuït amb 8 hores de música que busca generar cultura amb consciència i de forma comunitària. A banda de Remei, dissabte, al Parc de l'Estació de Llagostera, també actuaran Les Alosa, Olga Zuet, Joan Garriga, Derbi Júnior i Hipnosi. La festa arrencarà a les 5 de la tarda i tots els concerts són gratuïts.

Les al·lèrgiques al pol·len seran les encarregades d'obrir el festival Ambassat d'aquest any. Ho faran dissabte a l'Estruc de Sabadell a les 8 del vespre. Serà especial perquè obren l'Ambassat, però també perquè celebraran l'aniversari de la Marina Rico, la vocalista principal de la banda. Les al·lèrgiques compartiran cartell amb en Chico, l'artista vallesà, que hi presentarà el seu últim

0: anar, encara queden entrades. Actuarà al Casino de Rubí per presentar el seu nou disc, Galàxies. Ho farà acompanyat de la seva banda de sempre, The Veterans. Ah. L'espectacle combinarà les noves cançons del disc amb els temes més emblemàtics de la trajectòria i el concert començarà a les 8 del vespre.
1: És que quan has dit anirà acompanyat de... Clar, com que en aquest disc Galàxies la cosa és molt poliamorosa, dic a veure de qui va acompanyat el Manu Guix. Veurem.
0: Veurem, veurem, a veure què passa.
1: The Veterans, que és una bona banda. Sí.

0: Time és la sintonia de la gran cita al reality de dating que ha arribat al 3CAT i que ens servirà per fer una mica de debat de salseo aquí amb els companys, no només amb la Laia, la primera que en renegava i la primera en enganxar-se fins a les últimes conseqüències.
1: No, tampoc.
0: I també l'Anna Closa, bon dia de nou.
2: Bon dia.
0: I en Sergi Ruiz, què tal?
3: Molt bon dia. Li hem fet un pressing a la Laia perquè acabés sí. mirant la gran cita.
1: Aquí hi ha com dos equips, eh? Ja, jo crec, l'Anna i en Sergi, que s'han declarat bastant fans i ho han seguit fins al final i estan com bastant in, i en Roger i jo una mica més des de l'escepticisme i l'experiment social. Ho dic bé,
0: bueno,
1: Roger?
0: Jo sempre faig allò d'abans de criticar qualsevol cosa. Jo m'hi poso. El que passa que vaig bastant endarrerit i sé que en Sergi tu vas al cap
3: jo davant. Jo he acabat.
1: És el que m'ha acabat primer.
2: Tu també, Anna, jo també l'he acabat. Te'l vaig acabar la nit.
0: Penseu que tenim encara un episodi especial que és la gran cita 6 mesos després,
3: sí.
0: del qual jo sí que n'estic atent perquè a mi per TikTok i Instagram he vist ja les parelles que, vaja, que ho són, que s'han consolidat, que s'han enrotllat, que fan plan junts, i m'he quedat com amb Laia al corda, vull saber què ha passat pel mig, perquè he vist només el pilot
1: Clar.
0: I parelles ja fent plans d'anar de viatge i tota aquesta mena d'històries.
3: El que hem parlat algun cop l'Anna i jo a la redacció és un... O Instagram mostra una cosa que 6 mesos després que de la final, perquè a la final passen coses que a vegades no es corresponen, o són uns actors de molt bons.
2: Sí,
3: perquè hi ha coses que dius, ostres, això no hauria d'estar passant, no, intentarem no fer spoilers, però és un... Això no em quadra amb el que ha acabat passant per aquesta parella.
2: Jo sí que hauria preferit que no haguessin publicat absolutament res i, evidentment, tu vas imaginant-te coses

0: mentre vas veient el programa, no? Aquests acabaran junts, sí, no, marxaran per separat...
1: Perquè tu que has vist l'últim capítol, sí, no acaba de forma ja qui s'ha enrotllat, qui no s'ha enrotllat, sinó que hi ha alguns dubtes encara.
0: Clar, el capítol s'acaba... O sigui, el programa s'acaba d'una manera que després tu mires Instagram i veus parelles que fan TikTok junts, molt junts, diria.
2: Molt junts.
0: Molt junts. Clar, i el programa potser no va així.
3: Clar, és contradictori, realment té molt sentit el que dius tu, Anna, és a dir, s'hauria de fer una política de no publiqueu res fins que, clar, no s'hagi hagut desenllaç, perquè si no sí que és com molt confús, no?
0: Clar.
3: Si voleu, primer m'expliquem una mica, per aquells que no hagin entrat encara, sí, la premissa.
1: El procés, perquè jo, el primer capítol sí que ja et posen algú amb qui començar, no? Van emparellant una mica.
3: No. És a dir, això és la premissa és com si fos el Soc i Seré, pels qui sí que l'hagin vist, agafen 100 persones, el càsting és de 100 persones, que tenen ganes de trobar parella, aquesta és la premissa inicial.
2: Tothom no.
3: Bueno,
2: però
3: en principi,
2: ja hi arribarem.
3: I les, això és el que diuen,
0: sí,
3: no? Al principi.
0: Sí.
3: I les posen en un recinte durant 2-3 dies, no es concreta, tipus cas de colònies.
1: És la masia de Can Soler, de Pau de Vilanova.
3: Jo
1: vaig anar a un festival de música allà.
3: Perquè no ho expliquen, però es pot identificar, m'imagino. Sí, sí. En tot cas, la premissa com afegida és que hi ha una intel·ligència artificial que ha determinat o hauria determinat parelles extremadament compatibles entre aquestes 100 persones. Però ells no ho saben, ni ho sabran en principi. Aleshores, es fan dos grups i posen a un membre de la parella, diguéssim, a cada grup, d'acord? I hi ha una impossibilitat de relacionar-se de manera amorosa amb la gent del teu mateix grup. És així?
0: Ho has explicat molt bé.
2: Sobre el paper, sí.
3: Sobre el paper és així. Aquí comença la trama. Aleshores, bàsicament, comença amb un moment en què es veuen per primera vegada, per tant, ja han de dir el qui els agrada d'una manera absolutament superficial, perquè només estan veient el físic, no?
1: Com fent swipe.
3: Exacte, com fent swipe, bàsicament.
2: També fan com unes preguntes en el primer capítol, per saber...
3: Sí, però això és després. Primer és només la primera vista, després...
2: Bueno, tu vols dir les preguntes que li fa la Dulceida a la font.
3: Exacte. Després
2: al moment font, supereu-lo, sisplau.
1: Sí. Perquè, què és?
3: Perquè, clar, és duríssim, estàs jutjant la gent per la seva cara. O sigui,
0: exacte,
3: és
0: bàsicament pel seu físic.
2: Clar, és molt institut.
0: Perquè et pregunta qui t'agrada,
2: sí,
0: de la persona que tens davant. O sigui, de totes les 50 persones que tens al davant, qui t'agrada?
2: I al final és el catàleg. Hi ha algú que diu, el que tinc al costat, i és un no.
3: No pot ser.
2: No pot ser.
3: No pot ser. Després és passar a una sala on ja comencen a respondre preguntes de sí o no, però davant de tothom, no? Allò, què t'agrada, relacions obertes o tancades, etc. I, clar, aquí comencen a aparèixer les primeres contradiccions amb allò que t'havia agradat més físicament, però què passa? Que igual hi ha una línia vermella. Mira, sentim un tall.
4: Oi, perquè físicament m'agrades, però és que si tu vols una relació oberta és que a mi em costaria molt. Si tu vols escollir una persona per tota la vida. Sí. En veritat, sí. A lo millor sona impossible, però ho vull intentar. I no sents desig per a altres persones. Sí, però com a ser
3: aquest
4: humà...
3: Aquest és el cas de dos nois, no? Jo sabreu els noms vosaltres, jo no.
0: L'Isaac i el Dani.
2: Gràcies.
3: Exacte. Doncs ells s'agraden molt, però tenen aquest problema que hi és planant durant tota la temporada.
2: És una de
3: les
2: trames amb majúscules de la gran cita.
3: Que a veure, tampoc tanta història. Vull dir, al final té una línia vermella i tot
2: però,
3: i així s'agraden molt.
2: Però potser un... O sigui,
3: clar, cedirà, no?
2: Considera que no, l'altre cedirà, veurem.
3: I això passa com en diverses...
2: Veurem.
3: Clar, i comencen a conèixer-se i suposa que passa això, com a la vida mateixa, no? També m'ha sorprès la capacitat d'algunes persones com a mi m'ha sorprès, perquè després seguim amb la temàtica, és a dir, després de les preguntes obertes es fa una cita ràpida i després una cita més íntima, no?
1: Un speed dating,
0: sí,
1: perquè tothom ho entengui.
3: I després d'això ja s'ha d'escollir, si vols seguir amb aquesta persona o no. Sí. Vull dir que és com bastant ràpid.
2: Tornen a fer match,
3: t'has
2: de quedar
3: amb una i prou.
2: Tornen a dir, i la persona que té més match es queda com una mica més al programa, si no me'n recordo.
3: Sí, però això és després de les preguntes ràpides, ja.
1: I si no hi ha match, t'eliminen.
0: T'eliminen.
3: És que de seguida...
2: De fet, en un ring d'una de les persones que eliminen, diu, com que jo volia aquella persona i sabia que no podia, vaig eliminar a 3 persones que sabia que no em farien like, per així marxar i ja està.
3: Clar, és que, de fet, hi ha molta gent allà que està per fer bulto. És una cosa que veus.
0: Això,
3: perquè,
0: sí.
3: O sigui, també és veritat que una cosa interessant a parlar és a com es fa la pospo d'això, no? La postproducció.
2: Increïble.
3: Perquè, clar, tu, en el fons, suposo que esculls les escenes inicials en funció de què acaba el final durant el joc, perquè si no, no tindria cap sentit.
1: Per això al principi ja hi ha certs protagonistes.
3: És que els protagonistes són des del minut 1.
1: Sí.
3: O sigui, hi ha gent que no li veus la cara, literal.
2: Ja. De fet, no farem spoiler, però en un dels últims capítols passa una cosa que algú diu, a tu no t'havia vist mai. O sigui, era una de les 100 participants i és un... No sé ni com et dius.
0: Sí, a més es nota molt el programa que, per exemple, quan hi ha una parella que s'agraden i, per exemple, entre cometes, no?, doncs fa nosa el programa de seguida com que els diuen, mira, doncs com vosaltres us agradeu tant, doncs
3: ja
0: marxeu junts, exacte.
3: És que aquest és el tema, l'espectacularitat de què es premia en un reality d'aquestes característiques.
2: S'ha de dir que en aquest en reality no hi ha premi final, que això és una cosa que és més experiment i el que diuen és que es guanya l'amor. Això és una de les coses que a mi
3: m'ha...
2: Però que no hi ha un premi que la gent no ha volgut seguir per guanyar 100.000 euros.
3: Jo ja he entès per què el trobeu tan guai, o perquè la gent que el troba molt xulo és perquè compara amb altres realities merdosíssims, jo crec, de cites, no? Llavors, clar, comparació amb això, aquest deu ser molt guai. Clar, jo, que no he vist cap altre reality de cites, em segueix semblant bastant...
0: També et dic que són persones que et podries trobar al carrer. Vull dir, són persones molt normals, i això jo crec que guanya molt.
3: Però que els altres programes de cites no.
0: Els altres programes jo crec que són ja saps que són personatges que van a per això.
1: Però què hi trobes de criticable, Laia, que vull sentir-ho també?
3: L'espectacularitat de les emocions, és a dir, em segueix sabent greu que posin gent a plorar davant de la càmera.
2: Però al final és un reality i és el que...
3: És que ja ho entenc, que el problema el tinc jo ja ho entenc.
0: No, bàsicament perquè al final són coses que es remouen i...
3: Clar, però una cosa Catalunya,
2: que ha estat bé del programa, que ho vaig sentir en una entrevista, és que és el primer reality de l'Estat que ha tingut coordinadors d'intimitat i que tenien allà dos o tres persones que els anaven ajudant, que els hi feien com també de psicòlegs en algun moment, que els hi anaven dient, ostres, doncs si no et sents còmode per aquí, doncs no ho fas. I tal, que han tingut això com un equip que els anava assessorant, que també és...
3: Sí, que
2: potser fons... això ho hauria jo posat més en valor a la pantalla.
3: Exacte, i també s'ha d'ensenyar això. Mira, sentim un altre tall.
5: Em sap greu haver-li fet mal, si no la meva intenció per res. Amb l'altre Xavi hem anat evolucionant molt, he trobat coses que em fan feliç... I, bueno, però això no treu, òbviament...
3: Clar, això és reality,
1: i el Xavi,
3: clar, reality purament.
1: Ha descartat un noi per un altre, entenc.
3: Exacte.
2: És a dir, és la Marta, i durant els primers capítols ella estava coneixent a un de l'altre equip que li agradava bastant, i també li estava agradant molt un del seu propi equip.
3: Amb qui no podia quedar.
2: Amb qui no podia quedar.
1: I llavors què fan? Se'n van junts amb l'altre?
2: No, i passa una cosa que un dels dos li trenca molt fort el cor. No direm aquí.
3: Bé, és igual, però el tema és, bàsicament, que a mi el que m'ha sorprès és gent que està com flirtejant amb dues persones alhora molt fortament. Que a més
2: si només fos amb dues.
3: Ja, exacte. I això per mi ja penso... Diu que no ho veus, que ho veu tothom, això. Que no tenen vergonya.
1: Us heu emocionat amb els que els ha sortit bé la història i han acabat sent parella?
2: Jo, a l'últim capítol, i vaig a dir, al minut 10 estava amb la llàgrima viva. A més, el vaig mirar abans del desconcert
0: jo
2: ara això com ho remonto per anar a fer un programa a la prèvia del desconcert.
1: Anna, tu que l'has vist també l'últim, aquest moment, com que vas viure?
0: A mi l'últim capítol m'ha sorprès molt. Vull dir, em sembla que hi ha aquí girs...
2: Hi ha molts temes a parlar entre ells després del programa.
0: I he de dir que jo, per exemple, la gran cita no em cridava l'atenció. Sí que primer ho vaig mirar perquè una amiga meva va tenir una història amb un dels participants i pel morbo dic, mira, m'agradaria veure-ho. I m'he acabat enganxant. Vull dir que totes aquelles persones que, per exemple, tinguin el dubte de vull mirar... Mireu, perquè la veritat que...
3: Sí, encara que sigui com a experiment social, que és el que he fet jo, i després pots seguir-ho criticant, eh?
2: Jo li haig de donar les gràcies a l'Aina Ostrell, perquè jo tampoc ho anava a veure, i abans d'un programa ens va ensenyar en Frank i a mi una cita, la de la farmacèutica, la de la sexòloga i l'Olotí, i va ser un... Vale, això ho hem de veure tot sencer.
1: L'Olotí no té feina?
0: L'Olotí
2: és periodista, instagramer, creador de contingut...
1: Quan hagueu vist l'especial de 6 mesos després, és a dir, l'especial on ja estem a l'actualitat, ens explicareu com els va les noves parelles?
0: Mira, la setmana que ve ho podem comentar,
3: sí,
0: no?
3: Sí.
2: Perquè jo tinc alguna porra, feta, també.
1: Es comença amb il·lusió i, Sergi, tu creus que potser alguna cosa trontollarà?
2: Jo crec que al revés, que alguna cosa que ha trontollat acabarà bé.
3: Ai, senyor, la gent.
1: S'haurà aposentat.
3: La gent té una tendència a anar cap a la toxicitat. No saps ni com passar-me, sentència. Els experts. I cat.

0: La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: Avui estem celebrant l'edició 500 del Warsaw Never. Felicitats, aquesta secció que va néixer ara fa una mica de 3 temporades i on han sonat cançons de tots els tipus. Per tant, punxar una cançó avui, ho hem de dir, no era fàcil. Sí que tenia clar qui havia d'aparèixer. L'home que m'ha fet perdre els combats de cançons cada vegada que l'he punxat després de ser censurat pels oients. Laia? Ell, el mític.
2: Bulería, bulería, dentro de l'alma mía.
1: Exacte, David Bisbal, un cantant que va haver-hi un moment que tot el que cantava acabava en ia, com voleria o...
2: Ave María, cuando serás mía, si me quisieras todo te daría.
1: El Bisbal l'hem sentit molt aquests dos últims anys, sobretot al Nadal, aquí als Experts. Gràcies, sobretot, a aquest amacle.
2: A mi burrito sabanero voy camino de Belén.
3: Una cançó que no només ha calat ja com a un estàndard de Nadal, sinó que va eclipsar el seu propi meme de com estan les màquines.
1: És veritat.
3: Ja no se'n parla tant.
1: És flipant, això. Però avui punxarem el Bisbal en el seu apartat versió d'altres, que de fet és com el van conèixer. Penseu que OT, clar, ens va deixar temes com I si fuera de ella, d'Alejandro Sanz. O la cançó Lucía, de Joan Manel Serrat.
4: No hay nada más bello que lo que nunca he tenido.
1: Però avui per què el punxem? Doncs perquè el tio no para, acaba de publicar fa poc més d'una setmana una nova versió, i atenció perquè, i amb aquesta cançó és la que us deixaré, en la Warsaw Never 500, David Bisbal cantant Vivir así es morir de amor, de Camilo Sesto. Acabada de publicar, no fa ni una setmana, aquesta cançó del Camilo.
3: És nova.
1: És nova, nova.
3: Bueno, sí, la versió.
1: L'original no, però la versió sí.
5: Sempre capaç de trobar merda, Sergi,
1: amb
5: que no...
1: Això us deixo, amics oients, em sap greu. És la Warsaw Never 500.
5: No te'n sap de greu.
1: Adeu.

0: Heu de descobrir aquest autor de còmics, l'Oriol Black, que acaba de publicar el còmic Soy un gato, amb norma editorial, també està previst que aparegui d'aquí poc en català. És un còmic que parteix de la recerca d'ell mateix com a autor, és a dir, com a guionista, com a il·lustrador, un projecte molt personal, que a més el format l'ha publicat com un tankobon, que potser no sabeu què vol dir la paraula.
1: No tinc ni idea.
0: Però ho coneixeu segur. Són els mangas clàssics en format com molt compacte, com baixets.
1: Sí.
0: Sí, aquests els típics volums de manga.
2: Val.
0: Doncs malgrat ell és d'aquí, té moltes influències, però un dels seus mestres, òbviament, és Akira Toriyama, i ha explicat l'Oriol que va llegir una entrevista seva que deia una bona història curta, d'un sol volum, un sol tankobon, ha de tenir 12 capítols. A partir d'aquí va començar, però sense saber ben bé de què aniria el seu còmic.
3: En el capítol 1 no sabia que en el 6 sortiria un fantasma, ni sabia que el dolent seria com és, ni sabia tot això. Va anar apareixent.
4: Ostres, és com l'antítesi d'una història, no? Primer pareixes una mica tot com anirà i després desenvolupes.
0: Deixar-se anar.
4: Sí, sí.
0: Ara, els temes on van a parar són bastant crus, de la seva vida. La memòria, la pèrdua, la identitat... Una història que es va anar creant a partir d'aquests traumes que va passar en un moment concret de la seva vida.
3: El còmic el vaig començar just després de deixar una relació de 10 anys... que es va juntar amb que em cancel·laven un projecte que estava fent per França, llavors m'havia quedat sense feina, i ma mare havia donat positiu en Alzheimer tot la mateixa setmana. Llavors, una miqueta la inèrcia de cada matí aixecar-me, anar a fer el cafè, sentar-me a la taula de dibuix i posar-me a treballar, em va mantenir ocupat.
0: Soy un gato, un còmic que ret tot d'homenatge als referents de l'Oriol, no només a Akira Toriyama, sinó també a Hergé, l'autor de Tintín, o a les pel·lícules de Hayao Miyazaki, passant per pintors com Goya o Ramon Casas, el modernista. Tot plegat en aquest còmic titulat Soy un gato. A Itàlia, segurament en les últimes hores heu vist imatges de la inauguració de la Bienal de Venècia, o potser no tant dels actes d'atenció artístics, sinó per les protestes, perquè l'acte inaugural ha estat marcat per la tornada de Rússia i per la participació d'Israel en aquesta Bienal artística, i ahir van provocar algunes protestes que sí, van deixar l'art en un segon pla. El més irònic és que l'edició de la Bienal d'enguany, o d'aquest bieni, per així dir-ho, reivindica el silenci i la calma. Són els leitmotiv.
2: Vinga, silenci davant de la injustícia, per exemple. No?
0: Sí, bueno, les Pussy Riot, que sentim de fons, segur que silencioses no van estar.
4: No. Pavelló Rus ha reobert per primer cop des de la invasió d'Ucraïna amb una festa techno, amb el qual gratis, per tant, ja podeu deduir que hi havia molta gent. Això ha indignat col·lectius com aquestes que sentim, les Pussy Riot o les Femen, que ho consideren una provocació. L'organització ha limitat l'obertura del Pavelló Rus els dies previs a la inauguració oficial, que es farà dissabte.
0: Sí, quan inauguren, tanquen ells.
4: Exacte.
2: Però això quin sentit té?
4: Bueno, feu bullir l'olla, suposo. El president de la Bienal, Pietrangelo Botafoco, ha defensat la presència de Moscou, assegurant que l'objectiu del certamen és mostrar el món tal com és, diu.
5: Aquesta és una biennal que no vol resoldre, simplificar o donar seguretat, sinó que vol mostrar, superposar punts de vista i obrir-se a preguntes. Aquí l'únic veto que hi ha és per l'exclusió preventiva.
4: Bueno, que en parlin de mi, encara que sigui per mal, eh? La presència d'Israel també ha obligat a la intervenció dels carabinieri per les protestes que hi ha hagut a la porta de la seva instal·lació.
0: I ara, al nostre país, hem de parlar-vos que Plataforma per la Llengua denuncia que la Fundació Joan Miró ignora el català com a requisit per la direcció del centre, com també passa a un mercat, un teatre, el Mercat de les Flors, o un altre museu com el Mac Balaia, que pensava allí, Pantocràtor sí, llengua opcional.
2: Clar, és una llàstima, no?, l'entitat alerta que els processos de selecció només exigeixen assolir el domini de la llengua al cap d'un any al càrrec.
4: I mentrestant...
2: I tot això, a més, contravé la norma, la normativa vigent, vaja. Des de la Plataforma, Marc Biosca reclama que la Generalitat i l'Ajuntament facin complir el requisit lingüístic establert a la Llei de Política Lingüística.
6: De moment, s'està obrint la porta que es permeti exercir el càrrec sense la capacitació lingüística necessària. Per Plataforma per la Llengua, el coneixement del català no es pot tractar com un mèrit ajornable, sinó que ha de ser una condició necessària per a la contractació.
2: Per Plataforma per la Llengua, aquesta pràctica consolida un patró preocupant, que menys té el paper del català en institucions que haurien de ser referents en la garantia dels drets lingüístics. I, a més, estem parlant de cultura, no? Vull dir que, si es fossin, no sé, no seria justificable en qualsevol àmbit, però en el de la cultura com menys, no?
4: Totalment.

0: El que sentim de fons, les recordeu, ni que sigui del programa d'abans d'ahir, perquè la Laura Grau ens va reivindicar les filles de Cassandra, aquest duet gallec que combinen tradició amb música electrònica, una barreja que ens tira molt i que aquí al nostre país també està funcionant. I tu, Sergi, t'has agafat un exemple molt concret, però que pot ser molt revelador, que és que l'electrònica també es pot mesclar amb la jota, un gènere que ja de partida t'agradava bastant.
1: Absolutament, exacte. De fet, avui us vull acostar l'última de les propostes en aquest sentit, la unió de la jota amb l'electrònica, i és el projecte d'Anna Estallat.

Nas Tallat és el projecte que lidera la igualadina Laia Rius i que fusiona la música d'arrel dels Països Catalans amb l'electrònica contemporània. De fet, el nom Nas Tallat prové d'un malnom familiar de la Laia i l'ha recuperat. I això ja apunta a la voluntat d'aquest projecte, que és relligar les arrels amb la transformació que comporta el pas del temps. Nas Tallat acaba de publicar el seu primer disc, Cada casa, cada vida, on hi trobem aquesta Jota Nas Tallat o aquesta altra, Jota Soft Lounge.

0: Al programa I Cap Mans del Quim Rutllant, l'han entrevistada. Podreu sentir la conversa sencera la setmana que ve, però els experts han tingut accés a alguns fragments d'aquesta entrevista en la que ens explica la Laia que el seu nou treball té com a punt de partida la tradició mallorquina.
1: L'àlbum està tot enfocat al Ball de Bot i jo vull que sigui com un homenatge, com aquest vincle que tinc amb aquest ball. I era una mica això, no?, com trencar aquestes fronteres que tenim dintre els països catalans de Catalunya, Mallorca, tal, que sí que, òbviament, són diferents perquè tenen un background molt diferent, però hi ha una cosa allà comuna que és xula i que et mou, no?, com a persona que parla català i ha viscut com una part de la història molt compartida.
0: I per què la Laia ha dut el ball de bot cap a la música electrònica? Doncs perquè la tradició i la música de ball, segons ella, són els seus referents.
1: Sí, havia fet ball de bastons a Igualada, però sí que també tenia com tota aquesta vessant que jo feia de DJ a casa meva. I al final és com el llenguatge que jo domino, i jo sempre ho dic com que jo, no, malauradament, ojalà, però malauradament no toco com cap instrument així més tradicional, toco la guitarra, però ja està. I llavors com el que jo domino més és com aquesta sonoritat més electrònica i aquests instruments més electrònics, llavors pues, tenia sentit que fos des d'aquí que fes la música.
0: Seguirem de prop aquest projecte d'Anna Estellat que ens permet fer una aproximació a aquesta unió, la de la música electrònica amb la tradicional, i més concretament amb la jota, perquè segurament és el ball que més uneix els països catalans. Penseu que de jotes se'n ballen al Principat, sobretot a les Terres de l'Ebre, també se'n ballen al País Valencià i a les Illes Balears. És a dir, si el Pi de les Tres Branques ballés, ballaria jota.
2: Hauria d'estar a l'Ebre, el Pi de les Tres Branques.
0: Evidentment.

Però ens ha anat molt bé parlar d'en Estellà, perquè aquest no ha estat l'únic vincle entre jotes i electrònica que han aparegut aquests mesos. Només cal revisitar un cop més el darrer disc de la Maria Jaume, Sant Domingo Forever.

La Maria Jaume va voler homenatjar les festes del seu poble Lloret de Vistalegre amb aquesta jota electrònica carregada d'autotune. De fet, en alguna altra peça, com Amor d'Ultramar, també ens apareix la jota, en aquest cas samplejada.

0: I és que ja sigui des de propostes més avantguardistes o provinents de l'arrel, s'han ajuntat aquests dos conceptes, el de l'electrònica i la jota. Els coneixes, aquests, Laia, o no?
1: És que ara ho estava pensant.
0: Són els Faixa, un grup format
1: sí.
0: A les comarques de l'Alcoià i el Comtat, al País Valencià, que fa una anyeta ens deixaven aquesta jota, en la que també col·labora la Sandra Montfort, que duia per nom Marineries, aquesta cançó. I la Sandra Montfort, amb el seu antic grup Marala, ja ens havia fet jotes amb aquest component electrònic, com aquesta jota de morir. Sí.

anem reculant més en el temps per buscar l'origen d'aquest tipus de vincles entre jota tradicional i músiques més contemporànies, i trobarem d'una banda els Quicos, o sigui, el Quico, el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries, que amb els Pepet i Marieta ens feien aquestes jotes de l'indignat.

O projectes com el de la Principal de la Nit, música d'arrel amb caixes de ritmes, que en Marcel Casellas ens va deixar ara fa 20 anys amb cançons com aquesta Jutadeta pel Cafarena.

0: Pamela, doncs, llarga vida a la Jota, que sembla que serà llarga.
1: Quina bona repassada que ens has fet, eh? Jota és un ball actual, m'encanta.
0: Jota actual, és un ball que ve d'antic, però que sembla que té una llarga vida, si més no, lligada a l'electrònica.
1: Super de moda, eh? Com ara més que mai.
0: Tothom allà a ballar jotes?
1: Tothom.
0: Roger, t'apuntes un dia a ballar jotes?
2: Jo m'apunto a tot, ja ho saps.
0: Doncs vinga, va. Anna, a ballar jotes, eh?
3: Sí, també.
2: Ens obrim de gènere per anar a veure concerts de qualsevol mena.

0: Podeu anar a veure doblement els 31 FAM.
1: Sí, dissabte continuaran la seva gira temporada 2 a la Festa Major de Ripoll. El concert començarà a 11:15 a la plaça Abat Oliva i diumenge passaran per Lleida, que aquest cap de setmana comencen la Festa Major de Sant Anastasi. Avui el Comboi va treure nou disc l'endemà de Sant Jordi. Divendres passat el van presentar per primer cop en directe a les trenes de Girona i aquest mateix diumenge a Torelló, al seu poble, muntaran un esdeveniment per comentar el nou disc i tocar també doncs, alguns temes en acústic. Això serà a la Casa de Cuina, a lloc de Torelló, a les 12 del migdia. Seguim amb la ruta aquest diumenge al Palau Sant Jordi, Eric Clapton. Eric Clapton tornarà a actuar a Barcelona més de 20 anys després. El guitarrista i cantant britànic trepitjarà el Palau Sant Jordi aquest proper diumenge. L'últim cop que va tocar en aquest recinte va ser el 2004, amb una banda formada per grans músics, entre els quals hi havia Billy Preston als teclats. Diumenge també arrencarà la novena edició del Fava Fest, que s'allargarà fins dissabte 16 de maig. El Fava és el festival artístic del barri antic de Manresa que vol convertir l'edifici de l'Anònima en un centre de creació per la cultura transformadora. La programació començarà diumenge amb la jornada inaugural que donarà el tret de sortida a l'edició amb actuacions com les de Ciutat, Nara Ellis i les Xotxos com a DJ set i això serà a partir de les 6 de la tarda a l'Anònima de Manresa. I aquest diumenge a Granollers se celebra el Minibit. La novena edició estarà dedicada, de fet, al grup gironí Kitsch. Cada any el Festival de Música Familiar retrà homenatge a una banda que ha deixat empremta en la història de la música contemporània i en aquesta ocasió la mostra estarà dedicada al grup gironí Kitsch, pioner del rock alternatiu en català. El Minibit comptarà amb actuacions com les de Brighton 64 o Quim Carandell de la Ludwig i es farà diumenge a Rock on Bell.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Edició matí, amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. Crida a la calma i missatge de tranquil·litat del govern espanyol davant del desembarcament previst per diumenge a les Canàries del creuer afectat per un brot d'antivirus. Les autoritats de Protecció Civil i Salut Pública garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. L'Ondius fondejarà, però no atracarà en un port secundari de Tenerife i no hi haurà cap risc de contagi d'aquest brot que ja ha provocat 3 morts. L'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia com la de la Covid d'ara fa 6 anys. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest divendres 8 de maig i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Salut rebaixa dels 15 als 12 anys el protocol de prevenció de malalties de transmissió sexual. Els pediatres preguntaran als nens i nenes sobre les seves relacions ja en la revisió del 6è de primària. El nou pla vol frenar l'increment constant dels contagis que s'han multiplicat per 5 l'última dècada entre els menors de 25 anys. Avui és l'últim dia que es pot viatjar de manera gratuïta a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar després de 3 mesos per les afectacions i revisions derivades de l'accident de Gelida del gener passat. Les plataformes d'usuaris neguen que hagi tornat la normalitat al servei afectat per retards i trams de velocitat reduïda. Els sindicats convocants de les vagues d'educació denuncien un presumpte cas d'agents dels Mossos d'Esquadra infiltrades en una assemblea de docents en un institut de Barcelona. Reclamen explicacions dels fets al govern i que retiri el pla pilot per introduir policies als centres educatius. Dels esports, Barça i Real Madrid preparen el decisiu clàssic de diumenge des de posicions antagòniques. Mentre l'equip blaugrana l'afronta amb la il·lusió de ser campió, si puntua contra l'etern rival, el conjunt blanc la setmana està marcada per la mala maror dins del vestidor. El darrer capítol ha estat una batussa entre Fede Valverde i Tchouaméni, que ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital per traumatisme cranoencefàlic. I de la cultura us expliquem que l'Auditori busca l'equilibri entre llegat i descoberta en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució. L'OBC durà a escena una quinzena d'estrenes i la banda prepara la 9a Sinfonia de Beethoven. Doncs ara mateix passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. Comencem repassant quin temps ens espera de cara avui i també de cara al cap de setmana. I ho fem, com sempre, amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
3: Bon dia. Ens arriba un cap de setmana que ha de ser molt típic del mes de maig. De fet, avui en serà una bona mostra. De moment, aquest matí, més aviat mig matí, migdia, els núvols s'han de fer més gruixuts a cavall de les comarques de Tarragona i de Barcelona, amb algun ruixat, però de moment molt esporàdic, molt local, bàsicament cap a l'Ebre o també a les muntanyes del prelitoral barceloní. També aquest matí algunes boires a la Catalunya central i les valls del Pirineu. Aquesta tarda, una mica més de rebombori, sobretot del prelitoral cap a l'interior. En general, més moments de núvols, tot i que amb clarianes cap a la Costa Brava, sobretot. I el cap de setmana que portarà més pluja el dissabte. Dissabte a la tarda, sobretot. Acabarà plovent a tot arreu, amb temperatura que anirà baixant al llarg del dia. Diumenge, més assolellat una altra vegada, amb boires matinals i durant la tarda alguns ruixats al Pirineu i a Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
2: I volem saber com se circula la xarxa viària catalana a aquesta hora. Connectem amb el RAC i amb la Laia Bonet. Molt bon dia, Laia.
4: Bon dia. Doncs ara mateix destaquem 4 quilòmetres de cues al cinturó del litoral en sentit sud i a la Ronda de Dalt retencions cap al nus del Llobregat. Pel que fa a la A2, hi ha aturades a Sant Joan d'Espí per entrar a Barcelona. Això és tot des del RAC. Bon dia.
2: Pel que fa al transport públic, ara mateix es registren retards als trens que circulen al tram entre Cambrils i Vinaròs pel robatori de cable de coure entre Ulldecona i l'Aldea Amposta.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Us ho dèiem en titulars, el govern espanyol llença un missatge de tranquil·litat i garanteix que no hi haurà cap contacte de la població de les Canàries amb el passatge del creuer afectat per un brot d'antivirus que ja ha provocat 3 morts. Diumenge, l'Òndius fondejarà, però no atracarà al port i la previsió és que la repatriació no comenci fins dilluns. Tot el passatge es quedarà al creuer esperant que arribin a Tenerife els avions que se'ls han d'endur cap als seus països d'origen, tret dels 14 espanyols que seran traslladats a Madrid i faran quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. Ens ho explica la Rosana Martínez.
5: El govern d'Espanya envia un missatge de tranquil·litat a la població pel que fa a l'evacuació del creuer MV Òndius. Cap passatger o tripulant sortirà del buc ni entrarà en contacte amb ningú fins que els traslladin a l'aeroport. Pel que fa als 14 espanyols, aniran a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid per fer quarantena i les persones d'altres nacionalitats seran traslladades al seu país d'origen. Tots ho faran seguint estrictes protocols de bioseguretat, segons han explicat la secretària general de Protecció Civil, Virginia Barcones, i el director general de Salut Pública, Pedro Gullón.
6: No va a salir nadie de ese buque, de ese crucero, que no vaya a ir directamente al aeropuerto para ir a su país de origen. Se van a montar en vehículos que están aislados y custodiados y van a llegar a una zona del aeropuerto que va a estar completamente aislada, se van a montar en los aviones y se van a ir.
7: Estamos ahora mismo cerrando el protocolo, que lo estamos tratando en común con todas las comunidades autónomas, respecto al tiempo de cuarentena. Hay que tener en cuenta que una cuarentena significa, de alguna forma, no estar en contacto con otras personas. Es la definición de cuarentena. Sin embargo, tenemos que terminar de valorar los tiempos.
5: Les autoritats insisteixen que, tot i que la situació és seriosa, el brot es considera limitat i no existeix cap amenaça descontrolada per la salut pública.
2: Davant l'alarma social desfermada per les característiques d'un virus força desconegut fins ara, l'Organització Mundial de la Salut ha garantit que el risc per a la salut pública global és baix. L'entitat deixa clar que els 8 contagis detectats fins ara s'han donat per un contacte molt estret i que no som en cap cas davant de la situació d'ara fa 6 anys amb el coronavirus. Maria Van Kerkhove és directora de gestió d'epidèmies i pandèmies de l'OMS.
8: This is not COVID, this is not influenza.
9: Això no és la Covid, no és la grip. Es propaga de manera molt diferent. Així doncs, estem donant suport als operadors del vaixell en les mesures de mitigació que s'implementen a bord. I tal com hem dit, estem treballant per tenir un procediment de desembarcament adequat i complet pas a pas.
2: 7 i 7 minuts, el Departament de Salut rebaixa dels 15 als 12 anys l'edat de la població diana per prevenir les malalties de transmissió sexual. Per això, els pediatres preguntaran per protocol als nens i nenes sobre les seves relacions afectives ja en la revisió dels 12 anys. És una de les mesures d'un nou pla del Departament de Salut per frenar l'increment continuat dels contagis que s'han multiplicat per 5 des del 2016 entre els menors de 25 anys. És una crònica de la Maite Polo.
10: Durant el curs vinent s'enfortirà l'educació afectiva i sexual a les aules de secundària i es promouran els referents per a les ITS, les infeccions de transmissió sexual, als centres d'atenció sanitària. Les malalties més freqüents són per aquest ordre la clamídia, la gonorrea i la sífilis. I l'augment exponencial en la darrera dècada s'explica, segons els experts, per un canvi d'hàbits socials. Jordi Casabona és representant del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i la SIDA de Catalunya.
11: Hi ha molts determinants nous que no hi eren fa 15-20 anys, com pot ser el canvi de patró sexual, la concurrència entre les relacions, no?, que es tenen més d'una relació al mateix temps, la dramàtica disminució de l'ús del preservatiu, l'aparició de fenòmens com el chemsex o les pròpies xarxes socials, que expliquen, evidentment, un major grau d'exposició i, per tant, una major incidència i prevalència d'aquestes infeccions, el que fa que la resposta hagi també de ser més complexa del que era fins ara.
10: A banda de reforçar la prevenció, el Departament de Salut millorarà la coordinació entre tots els nivells assistencials i amb els serveis comunitaris.
2: Avui divendres es posarà en marxa el procés per adquirir les invitacions per assistir a la pregària concert que el Papa farà a l'estadi Lluís Companys el 10 de juny. Serà l'acte més multitudinari d'una visita on també es preveu que faci un recorregut amb un cotxe descobert pel centre de Barcelona, des de la catedral fins a la Sagrada Família. És una crònica d'en Jordi Casino.
12: En la presentació de l'agenda detallada del viatge a Catalunya, que es feia justament al Temple de Gaudí, els responsables de l'arquebisbat xifraven en prop de 50.000 les persones que podran veure en directe els diferents actes previstos, sent el de Montjuïc el més destacat. Un cop reduït el seu aforament per motius de seguretat i pels diferents compromisos, a través de la pàgina web Alça la Mirada, només es podran adquirir menys de 20.000 entrades. Un lema al triat per a l'ocasió creat des de Barcelona i que acaba sent l'oficial de la visita. David Abadies és el bisbe auxiliar de Barcelona.
13: Aquest lema surt aquí, es crea a Barcelona, i justament es crea contemplant aquest gest que ara també comentava el senyor Cardenal, d'alçar la mirada contemplant la torre de la Sagrada Família, la torre de Jesucrist. Aquest gest que està fent tothom pel carrer, doncs ara és una manera també de convertir-lo en aquesta frase, que és una frase també que té un element molt inclusiu. És un element també que convida a aixecar la mirada des de molts àmbits. Ho pots fer des de la bellesa, ho pots fer des de l'arquitectura, ho pots fer des de la meravella, ho pots fer des de la fe, ho pots fer des de l'esperança.
12: Pel que fa a la resta de la visita, Lleó XIV anirà, com ja s'havia anunciat, a la catedral, on farà una missa, a la Sagrada Família, on beneirà la Torre de Jesús, visitarà la parròquia de Sant Agustí, la presó de Cambrians 1 i l'abadia de Montserrat, a més de reunir-se amb les principals autoritats de manera oficial i amb persones o entitats de forma privada, entre les quals se podria haver-hi associacions de víctimes d'abusos de l'Església.
2: En un altre ordre de coses, us expliquem que el ministre d'Afers Exteriors i de la Unió Europea, José Manuel Álvarez, ha demanat a Israel l'alliberament de l'activista catalano-palestí Saif Abu Keshek, un dels líders de la Sumud Global Flotilla, segrestat i retingut per l'exèrcit de Netanyahu. Ens ho amplia Lamón Carvajal.
14: Al Congrés de Diputats, el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha explicat que ha convocat l'encarregada de negocis d'Israel per demanar-li que alliberin l'activista Saif Abu Keshek. Álvarez ha assegurat que la detenció és il·legal i inadmissible.
15: Y les informo que ayer hemos vuelto a convocar a la encargada de negocios de Israel para trasladarle lo inadmisible e inasumible de prolongar la detención de nuestro ciudadano.
14: Esquerra Republicana li ha reclamat més pressió per aconseguir l'alliberament de Abu Keshek. Junts ha dit que es gesticula massa amb aquest cas. Saif i el brasiler Thiago Ávila estaran retinguts com a mínim fins diumenge. Els seus advocats asseguren que els han torturat. El catalano-palestí fa vaga seca, és a dir, ni menja ni beu.
2: Doncs justament des de la Global Sumud Flotilla Catalunya alerten que la vida de Saif Abu Keshek corre perill arran, com ens deia ara Lamón Carvajal, d'aquesta vaga de fam seca que va iniciar des de la seva detenció a Israel juntament amb el brasiler Thiago Ávila. L'entitat denuncia el que qualifica com un silenci de la Unió Europea davant d'un ciutadà català europeu arrestat en aigües internacionals. Entitats de suport a Palestina també han denunciat la repressió policial de les mobilitzacions de la setmana passada i han convocat una concentració demà, coincidint amb el Dia d'Europa. I avui és el darrer dia de gratuïtat a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren a Catalunya, de manera que ja no seran vàlides les targetes que va repartir Renfe sense cost. El servei era gratuït, recordem-ho, des de finals de gener, per compensar els usuaris per tots els talls, trams de velocitat reduïda i retards que han afectat la xarxa des de l'accident mortal de Gelida. En té tots els detalls en Lluís Mata.
16: Els darrers dies s'ha anat recuperant la circulació a tres trams on encara hi havia incidències, de manera que Rodalies ja està oferint el 96% del servei. És per això que després de més de tres mesos de gratuïtat, el servei tornarà a ser de pagament a partir d'aquest dissabte. Ja no seran vàlides les targetes sense cost que oferia Renfe fins ara, això sí. En cas que algú tingués un abonament en vigor amb dies pendents de Gaudí en el moment de l'accident de Gelida, podrà recuperar aquests viatges. Els títols de transport disponibles van des dels bitllets individuals fins als abonaments per viatjar de forma il·limitada per tota la xarxa de Rodalies de Catalunya per 20 euros al mes. És un títol unipersonal, la meitat de preu per als joves i gratuït fins als 13 anys. També hi ha l'opció d'adquirir targetes de 10 viatges que es poden gaudir durant un any amb preus que van des dels 11 euros amb 70 per una zona als 54,40 per 6 zones. A més de Rodalies, també tornaran a ser de pagament els trens regionals, tot i que amb descomptes del 60% per als adults i del 70% per als joves.
2: I encara parlant d'infraestructures, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas lamenta que la Generalitat no trobi una solució definitiva als reiterats talls als túnels de Bracons. Es tracta d'un fet habitual i que s'ha accentuat en els darrers temps a causa de les pluges que han fet que hi hagi més filtracions d'aigua a l'interior d'aquests túnels. Des de l'Ajuntament demanen una millor informació i logística a l'hora d'efectuar els talls de circulació, especialment quan són talls complets. N'informa en Gerard Puigdemont, d'Olot Televisió.
17: En la darrera reunió amb responsables del Departament de Territori, l'alcaldessa de la Vall d'en Bas, Magda Roca, va demanar més informació a l'hora de fer talls parcials i totals de la circulació als túnels de Bracons. Des de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas asseguren que s'han trobat amb casos de talls que han molestat a veïns i a usuaris de la via.
18: Que en un poble com el nostre, al final la gent truca a l'Ajuntament o a l'alcaldessa directament. A mi no em fa res que els meus veïns tinguin el meu telèfon i entenc perfectament que si trobes penjat en el viaducte, doncs que em truquin. L'únic, el problema és quan jo no els hi puc donar resposta perquè de l'altre cantó no m'han, des de la central dels túnels no m'han donat la informació del per què s'han tancat.
17: De tant en tant també es talla el pas al túnel de Sant Esteve d'en Bas. Posen d'exemple un dels darrers tancaments que era per substituir la megafonia i per millorar la seguretat del túnel. El túnel es va tancar, però des de l'Ajuntament asseguren que no va ser fins després quan van poder saber-ne els motius.
2: Els sindicats convocants de la vaga d'educació han denunciat el suposat cas de dues agents dels Mossos d'Esquadra infiltrades en una assemblea de docents a l'Institut Pau Claris de Barcelona. Els docents demanen ara al govern que doni explicacions dels fets i aclareixi aquesta suposada pràctica. Asseguren que aquest moviment posa en dubte la qualitat democràtica del govern i reclamen de nou que es retiri el pla pilot per introduir policies als centres educatius. Finalment, defensen el dret sindical i el dret de reunió davant d'aquesta presumpta infiltració policial. I no deixem encara el pols amb educació perquè les treballadores de les escoles Bressol han estat les primeres d'engegar la nova tongada de vagues educatives. Reclamen més recursos, una baixada de ràtios i l'equiparació de les condicions laborals amb la resta d'etapes. El personal dels 0 als 3 anys ha sortit al carrer a les 4 capitals catalanes. A Barcelona, la manifestació ha arrencat als Jardinets de Gràcia i ha anat fins a la delegació del govern. Ens ho explica l'Esther Minguell.
19: Sota el lema "No podem més, no la precarització i dignitat" al 03, més d'un miler de treballadores de les escoles Bressol, tant públiques com privades i concertades, s'han manifestat per reclamar més recursos i una unificació de criteris entre els diversos models de gestió. Ho explica Gina Rius, portaveu de la plataforma 03.
20: La nostra reivindicació és clara, que des de la comunitat autònoma també comencin a lluitar per unes millores reals, que parin de tirar la pilota a les administracions locals. El finançament és essencial i ha de venir des del Departament d'Educació, des de la Generalitat. Estem tipes ja d'estar sota un paraigües amb 5 models o 6 de gestió diferents.
19: Les educadores demanen més personal per atendre la primera infància amb menys ràtios i millores salarials.
21: Ens preocupa les condicions que tenim nosaltres laborals i les condicions en les que estan els infants perquè no arribem. Amb les ràtios que tenim és impossible arribar a 20 infants una persona.
22: No tenim parella educativa, tenim unes ràtios igual que la pública, però les mans són bastant més justes i el salari no és el mateix.
23: Les ràtios estem omplertes i no hi ha mans, no podem més.
19: El col·lectiu ha convocat una altra aturada el dia 20 de maig a tot Catalunya i el dissabte 23 una manifestació a Madrid.
2: L'Audiència de Barcelona ha deixat en llibertat amb mesures cautelars la mare del nadó empresonada per suposadament maltractar el seu fill juntament amb el pare de la criatura. Tots dos van ingressar a presó a finals de març després de diverses visites en centres sanitaris que van acabar amb un diagnòstic de lesions greus i continuades i fins i tot agressió sexual. Segons l'atestat dels Mossos, els indicis contra la mare s'han anat debilitant, malgrat que no es descarta la comissió de delictes per omissió. Per contra, les proves assenyalen el pare, ja que es recullen testimonis que tractava el nadó de forma brusca, si bé són més dubtosos els indicis sobre agressió sexual. El nadó està ara a càrrec d'una família acollidora. I la Unió Europea ha arribat a un acord per prohibir a partir de desembre els sistemes d'intel·ligència artificial que generen contingut sexualment o íntimament explícit sense consentiment o material d'abús sexual infantil. Es tracta d'una petició que havia fet Espanya en el marc de les negociacions entre el Consell de la UE i el Parlament Europeu per introduir diversos canvis a la Llei d'Intel·ligència Artificial Europea. A més, s'ha acordat ajornar l'aplicació de les normes que han de regular els sistemes d'IA considerats d'alt risc, com l'ús en la gestió de fronteres o en sistemes de biometria fins al desembre del 2027. L'Ajuntament de Tarragona i el Port treballen per diversificar l'activitat de la confraria de pescadors. L'objectiu és fer-la més viable econòmicament i garantir-ne el futur. Una de les propostes és fer-hi un obrador per transformar i donar valor al peix que es pesca a la ciutat. En tenen més detalls els companys de TAC12.
0: Diversificar per sobreviure és el que busca la confraria de pescadors de Tarragona amb el suport de múltiples actors. L'Ajuntament de Tarragona i Tarragona Impulsa van arrencar aquest abril un estudi de viabilitat d'alternatives per garantir la supervivència de l'agrupació de professionals de la pesca. El Port de Tarragona finançarà el projecte guanyador vora 1 milió d'euros gràcies en bona part a una subvenció europea. Per la banda de la Generalitat, ple recolzament a qualsevol de les conclusions que s'extreguin ja al mes de juliol.
1: No pensar que tot està determinat. Us anirà bé fins i posem. No està escrit enlloc que la pesca, que cada dia hi hagi menys gent, menys pescadors, menys barques, menys joves. Aquesta és la lògica que hem de canviar, però no podem seguir fent les mateixes coses que fèiem fins ara, perquè tot ha canviat.
0: Abans que els estudis de necessitats de mercat econòmic i financer estiguin enllestits a inicis d'estiu, ja hi ha una idea que ronda amb molta força. Es tracta d'un obrador a imatge del model que ja existeix al Cantàbric, on es pugui treballar el peix, cuinar-lo o valoritzar-ne les restes. Es vol que hi guanyi la confraria, però també restaurants o peixateries.
2: 10 minuts i arribarem a 8:15 del matí. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el Col·legi d'Administradors de Finques de Girona ha presentat la signatura d'un conveni que permetrà engegar una prova pilot a 20 edificis de la Generalitat arreu del territori per tal de restablir l'ordre a les comunitats de propietaris. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha estat present a la signatura i ens ho explica en Marc Guives, de Televisió de Girona.
3: L'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el Col·legi d'Administradores de Finques de Girona ha presentat la signatura del conveni que permetrà engegar la prova pilot a 20 edificis de la Generalitat arreu del territori, però la gran majoria a Font de la Pólvora i Figueres Oest. La consellera Paneque, present a la firma, ha ressaltat la importància de la cohesió social i l'objectiu d'aplicar aquestes polítiques per assolir el percentatge d'habitatge públic mercat.
4: Estem fent polítiques que mai abans s'havien desenvolupat, estructurals. Per tant, són polítiques que s'han de mantenir en el temps per poder arribar a aquest 15% d'habitatge públic a Catalunya.
3: Així doncs, aquest conveni buscarà posar ordre en barris on la situació no està del tot regulada.
2: Som a les portes d'un cap de setmana de clàssic històric, ja que el Barça podria guanyar la Lliga diumenge si puntua davant l'etern rival. El duel, que torna al Camp Nou després de 3 anys, comptarà amb el possible retorn de Rafinha, que ja podria disposar de minuts. Després d'encadenar 10 victòries a la Lliga, els de Flick afronten la visita blanca carregats de motivació. Gavi analitza què suposa la disputa d'un clàssic i per on passa la recepta per endur-se el triomf.

0: fàl·lic que el mantindrà de baixa entre 10 i 14 dies. El club també ha obert un expedient disciplinari a tots dos jugadors. La baralla se suma a una altra batussa entre Rüdiger i Carreras durant un entrenament d'aquesta setmana. D'altra banda, Mbappé continua sent dubte per problemes musculars. Aquesta jornada també té un partit decisiu, l'Espanyol, que buscarà contra un rival directe, el Sevilla, un triomf que l'apropi a la permanència matemàtica. Els blanquiblaus visitaran demà el Sánchez-Pizjuán amb l'objectiu de trencar amb la mala dinàmica de 17 partits sense guanyar. El conjunt andalús marca la permanència amb 2 punts menys que els de Manolo González. El capità de l'equip, Javi Puado, lesionat de llarga durada, confia en la cohesió del vestidor per superar la delicada situació actual.
1: Hem de ser en aquest moment un equip unit per treure aquesta situació que va endavant. El que volem és que l'Espanyol segueixi a primera divisió, primer els jugadors, perquè és molt important per a un jugador estar a primera divisió, et quedis, marxis, passi el que passi. I el club ha d'estar a primera divisió perquè és un club de primera divisió, però repeteixo, això s'ha de transmetre al camp i que es demostri.
0: A la primera federació masculina, a la tercera categoria estatal, el Sabadell disputa aquesta nit un partit clau en la lluita per aconseguir l'ascens directe. Els vallesans, segons amb els mateixos punts que el líder, l'Aldenc, visiten el tercer classificat, el filial de l'Atlètic de Madrid, a partir d'un 9:15. Ens amplia la informació des de Televisió de Sabadell, el Joan Muñoz.
2: El Sabadell intentarà guanyar, sumar 68 punts i assegurar matemàticament la segona posició per centrar-se, ara sí, en la lluita pel campionat. Davant, però, tindrà un filial colchonero que també vol aspirar a l'ascens.
3: Som molt bons, per això estan on estan a la classificació, i nosaltres som molt bons, per això estem on estem a la classificació. Llavors, un partidàs i un partidàs que el Sabadell formarà part d'aquest partidàs de la primera ref, que segur que tothom està pendent de veure què passa, i nosaltres, des de la nostra col·lectivitat i la nostra gana i el nostre joc, doncs anirem allà a guanyar.
2: Atlético Madrileño i Sabadell es veuran les cares a partir d'un 9:15 de la nit.
0: La cultura ens situa avui a l'auditori que cerca l'equilibri entre llegat i descoberta en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució. L'OBC farà 14 estrenes i la banda prepara la novena de Beethoven. Dudamel, al capdavant de la Filarmònica de Nova York, és un dels grans noms internacionals. Més detalls amb la crònica de David Navarro.
4: El nou director de l'auditori, Víctor Medem, vol marcar el camí en la seva primera temporada al capdavant de la institució. Per a ell, l'Auditori és una casa pensada per fomentar i projectar talent, i un bon exemple n'és la decisió d'anomenar 4 artistes residents, una soprano, una compositora, una pianista i una artista multimèdia. En la que qualifica com la millor sala simfònica del país, el paper de l'OBC és fonamental. Amb Ludovic Morlo al capdavant, aquesta temporada serà la que més estrenes presenti, però sense oblidar d'on venim.
5: Sempre és aquest equilibri, sempre és aquesta idea de poder connectar amb el nostre llegat, però al mateix temps estar sempre oberts a la descoberta i a les noves creacions. No?
4: Pel que fa a la banda, el seu programa barreja una diversitat de repertoris i gèneres, però destaca una versió per ensemble de vents de la 9a Sinfonia de Beethoven. En una temporada intensa també destaca el protagonisme de la música de cambra, amb una 30a de concerts, i l'antiga, amb Jordi Savall com a figura més destacada. Sense oblidar festivals com el Subsonic o cicles com Sessions o Sit Back. A tot plegat cal afegir grans noms internacionals com el de Gustavo Dudamel al capdavant de la Filarmònica de Nova York.
0: I la Casa de Cultura de Girona acull l'exposició temporal This is Pop, que es va inaugurar ahir i es podrà visitar de manera gratuïta fins al 4 de juliol. La mostra plega obres d'Andy Warhol, Takashi Murakami o Banksy, amb l'objectiu d'explicar els inicis d'aquest corrent artístic que va néixer a la dècada dels 50 al Regne Unit i es va popularitzar als Estats Units.

0: Josep Bartolí va creuar la frontera cap a l'exili i va passar per diversos camps de concentració francesos. Va acabar refugiant-se a Mèxic, on el 1944 va publicar alguns dels seus esbossos. Una obra sempre compromesa que va continuar als Estats Units, on es va instal·lar definitivament. Art, història i memòria s'uneixen al MUME, al Museu de l'Exili de la Jonquera, sota el paraigua de l'exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar. La mostra reivindica la força del dibuix com a eina de resistència, de memòria i de denúncia a través de l'obra d'aquest artista, que va ser testimoni en primera persona de l'exili republicà. Els seus dibuixos documenten l'horror dels camps de concentració, la guerra, l'exili i la repressió. Però alhora ens interpel·len i ens recorden com de necessari és defensar els drets humans, la llibertat, la dignitat o la justícia. En el marc del projecte europeu Exilis 1936-1946, l'exposició recull aquests esbossos i dibuixos preparatoris fets entre el 39 i el 41 i explora l'evolució de la creació artística de Bartolí. Fins al 31 de maig, exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar, al Museu Memorial de l'Exili, a la Jonquera. Més informació a museuexili.cat.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la crida a la calma i missatge de tranquil·litat que ha llançat el govern espanyol davant del desembarcament previst per diumenge a les Canàries del creuer afectat per un brot d'antivirus. Les autoritats de Protecció Civil i Salut Pública garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. L'Ondius fondejarà, però no atracarà en un port secundari de Tenerife i no hi haurà cap risc de contagi d'aquest brot que ja ha provocat 3 morts. L'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia com la de la Covid d'ara fa 6 anys. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 8 de maig. Salut rebaixa dels 15 als 12 anys el protocol de prevenció de malalties de transmissió sexual. Els pediatres preguntaran als nens i nenes sobre les seves relacions ja en la revisió de 6è de primària. El nou pla vol frenar l'increment constant dels contagis que s'han multiplicat per 5 l'última dècada entre els menors de 25 anys. Avui és l'últim dia que es pot viatjar de manera gratuïta a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar després de 3 mesos per les afectacions i revisions derivades de l'accident de Gelida del gener passat. Les plataformes d'usuaris neguen que hagi tornat la normalitat al servei afectat per retards i trams de velocitat reduïda. De seguida connectarem en directe amb l'estació de Sants de Barcelona per veure com ho valoren els viatgers més matiners. Els sindicats convocants de les vagues d'educació denuncien un presumpte cas d'agents dels Mossos d'Esquadra infiltrades en una assemblea de docents en un institut de Barcelona. Reclamen explicacions dels fets al govern i que es retiri el pla pilot per introduir policies als centres educatius. Parlarem de tot plegat amb Imma Viudes, portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra. Pel que fa als esports, Barça i Real Madrid preparen el decisiu clàssic de diumenge des de posicions antagòniques. Mentre l'equip blaugrana l'afronta amb la il·lusió de ser campió si puntua contra l'etern rival, el conjunt blanc la setmana està marcada per la mala maror dins del vestidor. El darrer capítol ha estat una batussa entre Fede Valverde i Tchouaméni que ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital per traumatisme cranioencefàlic. I de la cultura destaquem que l'Auditori busca l'equilibri entre llegat i descoberta en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució. L'OBC durà a escena una quinzena d'estrenes i la banda prepara la 9a Simfonia de Beethoven. I quan passen 3 minuts de 8:15 del matí, obrim plana de serveis pel que fa a anotant-vos una qüestió. Vaja, sembla que sí que tinc a punt el trànsit. Us anava a parlar primer d'una incidència de Rodalies, però comencem pel RAC. Una avaria a l'A2 genera a aquesta hora cues a Sant Vicenç dels Horts cap a Lleida, així com retencions a la mateixa via a Sant Joan d'Espí per entrar a Barcelona i a l'AP7. Retencions també a l'altura de Barberà del Vallès, direcció Tarragona, pel que fa al cinturó de litoral, 4 quilòmetres de cues en sentit sud, i a la Ronda de Dalt destaquem retencions cap al Nus de Llobregat. Ara sí, pel que fa al transport públic, ara mateix es registren retards als trens que circulen al tram entre Cambrils i Vinaròs pel robatori de cable de coure entre Ulldecona i l'Aldea Amposta. I pel que fa al temps, som a les portes d'un cap de setmana típic del mes de maig. De moment, aquest matí, els núvols s'han de fer més gruixuts entre les comarques de Tarragona i Barcelona. S'espera algun ruixat esporàdic cap a l'Ebre o també a les muntanyes del prelitoral barceloní. I aquesta tarda hi haurà més moviment amb més moments de núvols del prelitoral cap a l'interior. La pluja arribarà a tot arreu dissabte a la tarda i la temperatura baixarà una mica. Diumenge serà un dia més assolellat, amb ruixats al Pirineu, i a Lleida ja a la tarda doncs també es repetiran aquests ruixats.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suar en titulars, el govern espanyol llença un missatge de tranquil·litat i garanteix que no hi haurà cap contacte de la població de les Canàries amb el passatge del creuer afectat per un brot d'antivirus que ja ha provocat 3 morts. Diumenge, l'Ondius fondejarà, però no atracarà el port, i la previsió és que la repatriació no comenci fins dilluns. Tot el passatge es quedarà al creuer esperant que arribin a Tenerife els avions que se'ls han d'endur cap al seu país d'origen, tret dels 14 espanyols, que seran traslladats a Madrid i que faran quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. Ens ho explica tot plegat la Rosana Martínez.
2: El govern d'Espanya envia un missatge de tranquil·litat a la població pel que fa a l'evacuació del creuer MV Ondius. Cap passatger o tripulant sortirà del buc ni entrarà en contacte amb ningú fins que els traslladin a l'aeroport. Pel que fa als 14 espanyols, aniran a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid per fer quarantena i les persones d'altres nacionalitats seran traslladades al seu país d'origen. Tots ho faran seguint estrictes protocols de bioseguretat, segons han explicat la secretària general de Protecció Civil, Virginia Barcones, i el director general de Salut Pública, Pedro Gullón.
3: No va a salir nadie de ese buque, de ese crucero, que no vaya a ir directamente al aeropuerto para ir a su país de origen. Se van a montar en vehículos que están aislados y custodiados y van a llegar a una zona del aeropuerto que va a estar completamente aislada, se van a montar en los aviones y se van a ir.
4: Estamos ahora mismo cerrando el protocolo, que lo estamos tratando en común con todas las comunidades autónomas respecto al tiempo de cuarentena. Hay que tener en cuenta que una cuarentena significa, de alguna forma, no estar en contacto con otras personas. Es la definición de cuarentena. Sin embargo, tenemos que terminar de valorar los tiempos.
2: Les autoritats insisteixen que, tot i que la situació és seriosa, el brot es considera limitat i no existeix cap amenaça descontrolada per la salut pública.
1: Doncs davant l'alarma social desfermada per les característiques d'un virus força desconegut fins ara, l'Organització Mundial de la Salut ha garantit que el risc per a la salut pública global és baix. L'entitat deixa clar que els 8 contagis detectats fins ara s'han donat per un contacte molt estret i que no som en cap cas davant de la situació d'ara fa 6 anys amb el coronavirus. Maria Van Kerkhove és directora de gestió d'epidèmies i pandèmies de l'OMS.
5: This is not COVID, this is not influenza.
6: Això no és la Covid, no és la grip. Es propaga de manera molt diferent. Així doncs, estem donant suport als operadors del vaixell en les mesures de mitigació que s'implementen a bord. I tal com hem dit, estem treballant per tenir un procediment de desembarcament adequat i complet pas a pas.
1: Avui també és notícia que el Departament de Salut rebaixa dels 15 als 12 anys l'edat de la població diana per prevenir les malalties de transmissió sexual. Per això, els pediatres preguntaran per protocol als nens i nenes sobre les seves relacions afectives ja en la revisió dels 12 anys. És una de les mesures d'un nou pla del Departament de Salut per frenar l'increment continuat dels contagis que s'han multiplicat per 5 des del 2016 entre els menors de 25 anys. En té més detalls la Maite Polo.
7: Durant el curs vinent s'enfortirà l'educació afectiva i sexual a les aules de secundària i es promouran els referents per a les ITS, les infeccions de transmissió sexual, als centres d'atenció sanitària. Les malalties més freqüents són per aquest ordre la clamídia, la gonorrea i la sífilis. I l'augment exponencial en la darrera dècada s'explica, segons els experts, per un canvi d'hàbits socials. Jordi Casabona és representant del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i la SIDA de Catalunya.
8: Hi ha molts determinants nous que no hi eren fa 15-20 anys, com pot ser el canvi de patró sexual, la concurrència entre les relacions, no?, que es tenen més d'una relació al mateix temps, la dramàtica disminució de l'ús del preservatiu, l'aparició de fenòmens com el chemsex o les pròpies xarxes socials, que expliquen, evidentment, un major grau d'exposició i, per tant, una major incidència i prevalència d'aquestes infeccions, el que fa que la resposta hagi també de ser més complexa del que era fins ara.
7: A banda de reforçar la prevenció, el Departament de Salut millorarà la coordinació entre tots els nivells assistencials i amb els serveis comunitaris.
1: Cinc minuts. minuts per arribar a 7:45 i avui també us hem de parlar de Lleó 14, perquè aquest matí es posarà en marxa el procés per adquirir les invitacions per assistir a la pregària concert que el Papa farà a l'estadi Lluís Companys el 10 de juny. Serà l'acte més multitudinari d'una visita on també es preveu que faci un recorregut amb un cotxe descobert pel centre de Barcelona, des de la catedral fins a la Sagrada Família. En té tots els detalls en Jordi Casino.
9: En la presentació de l'agenda detallada del viatge a Catalunya que es feia justament al Temple de Gaudí, els responsables de l'arquebisbat xifraven en prop de 50.000 les persones que podran veure en directe els diferents actes previstos, sent el de Montjuïc el més destacat. Un cop reduït el seu aforament per motius de seguretat i pels diferents compromisos, a través de la pàgina web Alça la Mirada només es podran adquirir menys de 20.000 entrades. Un lema al triat per a l'ocasió creat des de Barcelona i que acaba sent l'oficial de la visita. David Abadies és el bisbe auxiliar de Barcelona.
10: Aquest lema surt aquí, es crea a Barcelona, i justament es crea contemplant aquest gest que ara també comentava el senyor Cardenal, d'alçar la mirada contemplant la torre de la Sagrada Família, la torre de Jesucrist. Aquest gest que està fent tothom pel carrer, doncs ara és una manera també de convertir-lo en aquesta frase, que és una frase també que té un element molt inclusiu. És un element també que convida a aixecar la mirada des de molts àmbits. Ho pots fer des de la bellesa, ho pots fer des de l'arquitectura, ho pots fer des de la meravella, ho pots fer des de la fe, ho pots fer des de l'esperança.
9: Pel que fa a la resta de la visita, Lleó 14 anirà, com ja s'havia anunciat, a la catedral, on farà una missa, a la Sagrada Família, on beneirà la Torre de Jesús, visitarà la parròquia de Sant Agustí, la presó de Cambrians 1 i l'abadia de Montserrat, a més de reunir-se amb les principals autoritats de manera oficial i amb persones o entitats de forma privada, entre les quals se podria haver-hi associacions de víctimes d'abusos de l'Església.
1: El ministre d'Afers Exteriors i de la Unió Europea, José Manuel Álvarez, ha demanat a Israel l'alliberament de l'activista catalano-palestí Saif Abu Keshek, un dels líders de la Sumut Global Flotilla, segrestat i retingut per l'exèrcit d'Israel. Ens ho amplia Lamont Carvajal.
11: Al Congrés de Diputats, el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha explicat que ha convocat l'encarregada de negocis d'Israel per demanar-li que alliberin l'activista Saif Abu Keshek. Álvarez ha assegurat que la detenció és il·legal i inadmissible.
12: Y les informo que ayer hemos vuelto a convocar a la encargada de negocios de Israel para trasladarle lo inadmisible e inasumible de prolongar la detención de nuestro ciudadano.
11: Esquerra Republicana li ha reclamat més pressió per aconseguir l'alliberament de Abu Keshek. Junts ha dit que es gesticula massa amb aquest cas. Saif i el brasiler Thiago Ávila estaran retinguts com a mínim fins diumenge. Els seus advocats asseguren que els han torturat. El catalano-palestí fa vaga seca, és a dir, ni menja ni beu.
1: Avui és el darrer dia de gratuïtat a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren a Catalunya, de manera que ja no seran vàlides les targetes que va repartir Renfe sense cost. El servei era gratuït, recordem-ho, des de finals de gener, per compensar els usuaris per tots els talls, trams de velocitat reduïda i retards que han afectat la xarxa des de l'accident mortal de Gelida. En té més detalls en Lluís Mata.
13: Els darrers dies s'ha anat recuperant la circulació de tres trams on encara hi havia incidències, de manera que Rodalies ja està oferint el 96% del servei. És per això que després de més de 3 mesos de gratuïtat, el servei tornarà a ser de pagament a partir d'aquest dissabte. Ja no seran vàlides les targetes sense cost que oferia Renfe fins ara. Això sí, en cas que algú tingués un abonament en vigor amb dies pendents de gaudir en el moment de l'accident de Gelida, podrà recuperar aquests viatges. Els títols de transport disponibles van des dels bitllets individuals fins als abonaments per viatjar de forma il·limitada per tota la xarxa de Rodalies de Catalunya per 20 euros al mes. És un títol unipersonal, la meitat de preu per als joves i gratuït fins als 13 anys. També hi ha l'opció d'adquirir targetes de 10 viatges que es poden gaudir durant un any amb preus que van des dels 11 euros amb 70 per una zona als 54,40 per 6 zones. A més de Rodalies, també tornaran a ser de pagament els trens regionals, tot i que amb descomptes del 60% per als adults i del 70% per als joves.
1: Doncs a aquesta hora volem saber si els usuaris tenen clar que a partir de demà s'ha acabat viatjar de franc a Rodalies, si en són conscients i com ho encaren. A l'estació de Sants de Barcelona hi hem enviat un equip de la xarxa amb el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Anna, bon dia. Com reben els usuaris aquest retorn als abonaments?
14: Bon Bon dia, Helena. Aquest període de gratuïtat de 3 mesos ha estat una manera de compensar els usuaris en plena crisi de Rodalies. Crisi que, recordem, va provocar l'accident mortal de Gelida el passat 20 de gener i també les incidències que va deixar el seu pas al temporal del passat hivern. Sigui com sigui, a partir de demà els usuaris hauran de comprar a través de les màquines expenedores els títols, títols propis de Renfe o bé els integrats amb altres transports públics. Què n'opinen els usuaris? Preguntaves, Helena. Doncs n'hi ha que s'han assabentat i han recordat que avui és l'últim dia dels abonaments gratis i d'altres consideren que aquesta mesura s'hauria d'haver allargat en el temps fins la recuperació total del servei ferroviari.
15: La veritat és que no n'era conscient, no sol agafar el Rodalies, per tant, he aprofitat avui poc més.
16: Mira, yo la única queja que tengo es que a partir de hoy nos quieren cobrar nuevamente los billetes, los recorridos son el doble de tiempo, yo entro a las 10 y salgo a las 7 de la tarde de mi casa para llegar puntual y me parece que hasta que la frecuencia no sea la misma sería lo adecuado cobrar cuando las cosas estén hechas.
17: Sí, sí, s'ha informat correctament. Ara, que després funcioni o no funcioni i tot vagi com hagi de... La qüestió no és pagar o no pagar, és que funcioni.
14: I durant aquests 3 mesos gratis dels abonaments a Rodalies, els tècnics han inspeccionat gairebé 300 punts de la xarxa ferroviària i han estabilitzat 65 dels considerats 90 punts crítics. Amb el servei recuperat en un 96%, Renfe, també els governs central i català, han decidit posar fi a aquest període de gratuïtat.
1: Molt bé, Anna, doncs ja ho veurem. Si funciona, pagar no costa. Ara, si les coses continuen anant malament, ja veurem què passa. Gràcies per la fotografia. Tornarem més endavant a connectar amb vosaltres. Que vagi bé.
18: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Mentre continua el degoteig d'instituts que es donen de baixa del programa pilot per incorporar agents de paisà als instituts, als seus centres, i després d'escoltar el rebuig de bona part de la comunitat educativa, avui volem saber què en pensen els qui han de treballar directament. Ens acompanya aquest matí Imma Viudes, portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra. Senyora Viudes, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
19: Hola, bon dia, gràcies.
1: Quines són les directrius que us ha donat el govern de la Generalitat sobre la vostra tasca als centres educatius? Quines feines concretes assumiran els agents i quines no?
19: Doncs miri, vagi per davant que nosaltres com a sindicat no hem tingut informació d'aquest pla pilot més enllà del que s'ha publicat a premsa. Estem esperant que a la propera sessió del Consell de la Policia se'ns donin detalls. Però en qualsevol cas, ja li avanço que ja s'ha dit a mitjans de comunicació, la nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar l'àmbit pedagògic precisament per evitar que el conflicte vagi a més i mai substituint la tasca i les funcions que fan altres figures totalment necessàries als centres educatius, com poden ser doncs, integradors socials, educadors, mestres, evidentment, o psicòlegs.
1: Doncs comencem malament per el que ens comentava vostè també al principi de la seva declaració. D'altra banda, dit això, quina formació específica han rebut per treballar amb adolescents i conflictes escolars? És una formació nova? És una formació obligatòria que ja solen fer? I és suficient per assumir aquest repte?
19: Val a dir que les persones que estan treballant amb les oficines de relacions amb la comunitat o les Mossos de proximitat, que seran els que assumiran segurament aquest rol, són persones que tenen formació en tots els àmbits que li he esmentat anteriorment, tant en mediació com en resolució de conflictes. I també no s'ha d'oblidar que dins de l'organització hi ha molt valor i hi ha persones doncs, que tenen, sense ànim de substituir ningú, però sempre pot ser molt positiu el fet que moltes persones tenen formació en educació social, en psicologia, etc. Per tant, les persones que assumiran aquestes tasques 100%, a banda que és una cosa absolutament vocacional, són persones que estan preparades 100% per assumir aquest rol.
1: Si em permet, avui també li he de preguntar sobre aquesta notícia, aquesta polèmica que s'ha generat arran la possible infiltració de dos Mossos en una assemblea de docents aquest dimecres. Se suposa que aquestes trobades educatives haurien de ser espais blindats pels mestres i pels professors, no?
19: Em permetrà, i perdoni vostè, però aquesta informació o la valoració que es faci d'aquests fets penso que no es correspon a nosaltres com a sindicat, sinó que qui el correspon és al Departament d'Interior. Són ells qui han de donar explicacions, o potser la consellera, no? En tot cas, nosaltres només podem dir que prudència i pensem que no som la veu que hem de donar resposta a això.
1: Molt bé, i m'havia dit, jo de tota manera li havia de preguntar, era actualitat i teníem a una persona del sindicat dels Mossos i per tant era pregunta com aquell qui diu obligada. Gràcies doncs per atendre'ns i per intentar aclarir-nos el que no teníem clar. Bon dia, que vagi molt bé.
19: Gràcies a vosaltres, bon dia.
1: En 10 minuts arribarem a les 8 del matí. Som a les portes d'un cap de setmana de clàssic històric, ja que el Barça podria guanyar la Lliga diumenge si puntua davant l'etern rival. El duel, que torna al Camp Nou després de 3 anys, comptarà amb el possible retorn de Rafinha, que ja podria disposar de minuts. Després d'encadenar 10 victòries a la Lliga, els de Flick afronten la visita blanca carregats de motivació. Gavi analitza què suposa la disputa d'un clàssic i per on passa la recepta per endur-se el triomf.
20: Desde las categorías inferiores se vive mucho ya sabes lo que es. Y yo por suerte he jugado en las categorías inferiores muchísimos clásicos y tampoco hay mucha diferencia entre un clásico en el primer equipo y un clásico en las categorías inferiores. Siempre son muy intensos y se tiene que ir al 200% para ganarlo.
1: El Real Madrid vindrà al Camp Nou després d'una setmana marcada per la mala maror. Un enfrontament violent entre Tchouaméni i Fede Valverde ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital per un traumatisme craneoencefàlic que el mantindrà de baixa entre 10 i 14 dies. El club també ha obert un expedient disciplinari a tots dos jugadors. La baralla se suma a una altra batussa entre Rüdiger i Carreras, que també ha transcendit aquesta setmana. D'altra banda, Mbappé continua sent dubte per problemes musculars. I avui coneixerem el campió de la Copa Catalunya Femenina. L'Europa i l'AEM Lleida se citen a la final, que es disputarà a Vilanova i la Geltrú. Els dos equips han coincidit aquest curs a la primera federació, la segona categoria estatal, si bé tots dos han certificat ja el descens de categoria. Les lleidatanes opten a guanyar el títol per segon cop, després d'haver-ho aconseguit fa 3 cursos, mentre que el femení graciencc s'estrena a la final. Els entrenadors, Nani Aces, de les barcelonines, i Rubén López, de les lleidatanes, expliquen com arriben a la cita.
21: Jo crec que l'AEM afrontarà el partit igual que nosaltres, amb molta il·lusió. Elles sí que tenen una Copa Catalunya i al final nosaltres, doncs, amb aquest repte nou de poder incorporar la Copa aquí a les nostres vitrines.
22: És molt maca la competició i molt maco el títol. Llavors ens hem d'il·lusionar, hem d'intentar guanyar per l'AEM, per nosaltres i per l'afició. Aquestes jugadores mereixen celebrar alguna cosa. I si és una final de Copa Catalunya, doncs molt millor.
1: I l'Espart Girona va perdre per la mínima, 67-66, davant del València en l'anada de les semifinals de la Lliga Femenina de Bàsquet. Les gironines, amb moltes baixes, perdien de 10 punts quan faltaven 3 minuts i mig per al final, però un parcial final de 2-11 va permetre mantenir viva la sèrie. Diumenge, les de Roberto Íñiguez hauran de remuntar a Fontejau per ser a la final. El tècnic va acabar el duel satisfet per l'actuació de l'equip, però empipat pels insults d'alguns aficionats valencianistes.
23: Orgulloso porque se adaptan y quieren, y creo que otro equipo se habría rendido hoy. Entonces estoy orgulloso, ¿no?, del trabajo y de lo que estamos haciendo. A mí falleció mi madre hace 2 años, ¿eh? A mí en mi madre no se caga nadie, ¿eh? Que soy persona antes que entrenador. Y yo creo que esto hay que erradicarlo. Estamos hablando del racismo, el no sé qué. Estos insultos no caben ya. O sea, ni a árbitros ni a jugadores. En cuanto los oyes, alguien de seguridad tiene que decir, oiga, usted fuera. Y denunciado. Deme el DNI. Ya verás cómo no se habla más.
1: Demà a les 6 i en directe per la xarxa Més es podrà seguir l'enfrontament decisiu entre el Club Bàsquet Tarragona i el DM Grup Mollet dels quarts de final del play-off d'ascens a la Segona Federació de Bàsquet. Malgrat jugar al Serrallo, la plantilla de l'equip vallesà confia en fer un bon paper, ho explica el jugador Àngel Soto.
0: Intentar trobar els seus punts dèbils, tenir present els seus punts forts per també intentar subsanar-los en defensa i en atac intentar castigar. És una missió supercomplicada, no? Però jo crec que tenim les eines i l'equip i la motivació per treure-ho endavant i el lema vindria a ser una miqueta aquest, no? De si no és ara, quan?
1: El Balonmano Granollers debuta aquest migdia a la Copa de la Reina d'en Vol, que es disputa fins diumenge a Sant Sebastià. L'equip vallesà s'estrenarà en els quarts de final contra el Gran Canària. El tècnic, Robert Cuesta, diu que arriben motivades i preparades.
2: Amb moltíssimes ganes de poder competir ja, de debutar ja en aquesta competició tan maca que no sabem si la tornarem a jugar o no. Per tant, és molt important que gaudim durant els 60 minuts. Hem treballat molt bé. Sí que és cert que no hem tingut competició real, però sí que hem tingut entrenaments molt, molt bons i estem molt conscienciades de la importància d'aquests quarts de final i del premi que suposa.
1: L'Auditori cerca l'equilibri entre llegat i descoberta en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució. L'OBC farà 14 estrenes i la banda prepara la novena de Beethoven. Gustavo Dudamel, al capdavant de la Filarmònica de Nova York, és un dels grans noms internacionals. Ens ho explica en David Navarro.
3: El nou director de l'Auditori, Víctor Medem, vol marcar el camí en la seva primera temporada al capdavant de la institució. Per a ell, l'Auditori és una casa pensada per fomentar i projectar talent i un bon exemple n'és la decisió d'anomenar quatre artistes residents, una soprano, una compositora, una pianista i una artista multimèdia. En la que qualifica com la millor sala sinfònica del país, el paper de l'OBC és fonamental. Amb Ludovic Morlot al capdavant, aquesta temporada serà la que més estrenes presenti, però sense oblidar d'on venim.
4: Sempre és aquest equilibri, sempre és aquesta idea de poder connectar amb el nostre llegat, però al mateix temps estar sempre oberts a la descoberta i a les noves creacions. No?
3: Pel que fa a la banda, el seu programa barreja una diversitat de repertoris i gèneres, però destaca una versió per ensemble de vents de la novena sinfonia de Beethoven. En una temporada intensa, també destaca el protagonisme de la música de cambra, amb una trentena de concerts, i l'antiga, amb Jordi Savall com a figura més destacada. Sense oblidar festivals com el Subsonic o cicles com Sessions o Sit Back. A tot plegat cal afegir grans noms internacionals com el de Gustavo Dudamel al capdavant de la Filarmònica de Nova York.
1: I marxem ara cap al Vallès perquè Sabadell tornarà a convertir-se en un punt de trobada de la música independent. Aquest dijous s'ha presentat la 18a edició del Festival Ambassat, que se celebra del 15 al 17 de maig a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. És una crònica de Pep Cullell de la Televisió de Sabadell.
24: Un punt de trobada cultural i de la música emergent i d'avantguarda. Aquesta seria la definició del Festival Ambassat de Sabadell, que arriba a la majoria d'edat després d'un any de rècord. El 2025 es van registrar més de 9.000 assistents, la xifra més alta de la seva història. Un element que confirma la bona salut d'un projecte que, des de Sabadell, ha sabut créixer mantenint una identitat pròpia.
25: Doneu oportunitats a gent de la ciutat, però també gent emergent en el panorama cultural, que els veiem aquí en l'Ambassat i que al cap de menys d'un any els veiem doncs, en escenaris superpotents del país.
24: El cartell d'enguany conté més de 30 actuacions amb noms destacats com Bob Dylan, la Ludwig van o Mishima. El festival vol mantenir la capacitat per connectar amb públics diversos i descobrir noves veus, a banda de generar una experiència cultural de qualitat.
18: La xarxa de comunicació local.
26: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
27: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
28: El poema que ara sentirem ens prepara per anar a dormir amb un gran bona nit.
5: Però no dormiu encara. Primer, l'hem d'escoltar.
6: Hola, me dic Pau Rivera Pedim. Soc de tercer B de l'Escola de Mare de Déu del Carme. Aquest poema és A dormir. Qui ho va fer? Lola Casas. Per què ho he llegit? Perquè m'agrada dormir. M'hi fico dins amb molts coixins, mantes i llençols a cor que vols. Amb l'endredó ben calentó. És el meu llit. Molt bona nit.
5: Gràcies, Pau, per escollir aquest poema. I que bé que si està en un bon llit calentó i acollidor. Bona nit, embaladits. Adeu.
6: Adeu.
26: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Edició matí, amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. Crida la calma i missatge de tranquil·litat del govern espanyol davant del desembarcament previst per diumenge a les Canàries del creuer afectat per un brot d'antivirus. Les autoritats de Protecció Civil i Salut Pública garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. L'Ondius fondejarà, però no atracarà en un port secundari de Tenerife i no hi haurà cap risc de contagi d'aquest brot que ja ha provocat 3 morts. L'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia com la de la Covid d'ara fa 6 anys. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest divendres 8 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Salut rebaixa dels 15 als 12 anys el protocol de prevenció de malalties de transmissió sexual. Els pediatres preguntaran als nens i nenes sobre les seves relacions ja en la revisió de 6è de primària. El nou pla vol frenar l'increment constant dels contagis que s'han multiplicat per 5 l'última dècada entre els menors de 25 anys. Avui és l'últim dia que es pot viatjar de manera gratuïta a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar després de 3 mesos per les afectacions i revisions derivades de l'accident de Gelida del gener passat. Les plataformes d'usuaris neguen que hagi tornat la normalitat al servei afectat per retards i trams de velocitat encara reduïda. De seguida tornarem a connectar en directe amb l'estació de Sants de Barcelona i parlarem també amb el portaveu de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, Pol Méndez. Els sindicats convocants de les vagues d'educació denuncien un presumpte cas d'agents dels Mossos d'Esquadra infiltrats en una assemblea de docents en un institut de Barcelona. Reclamen explicacions dels fets al govern i que es retiri el pla pilot per introduir policies als centres educatius. Sobre aquesta qüestió, la portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra ha recordat des del Notícies en Xarxa quina és la seva funció específica.
3: La nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar l'àmbit pedagògic, precisament per evitar que el conflicte vagi a més.
2: Dels esports, Barça i Real Madrid preparen el decisiu clàssic de diumenge des de posicions antagòniques. Mentre l'equip blaugrana l'afronta amb la il·lusió de ser campió si puntua contra l'etern rival, el conjunt blanc la setmana està marcada per la mala maror dins del vestidor. El darrer capítol ha estat una batussa entre Fede Valverde i Tchouaméni, que ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital per traumatisme craneoencefàlic. I de la cultura, avui destaquem que l'Auditori busca l'equilibri entre llegat i descoberta en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució. L'OBC durà a escena una quinzena d'estrenes i la banda prepara la 9a Sinfonia de Beethoven. 8:03, hora punta. Volem saber a aquesta hora si hi ha gaires problemes de trànsit a la xarxa viària catalana. Per això, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
4: Què tal? Bon dia, Helena. Doncs la veritat és que avui és divendres. Això vol dir menys volum de trànsit del que és habitual a aquesta hora del matí comparat amb la resta de dies de la setmana, també en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Per tant, en principi, hauríeu de trobar menys retencions. Com a incidències, és cert, tenim un vehicle avariat. Aquí a l'autovia A2, el tram de Sant Vicenç dels Horts, que talla carril, però és en sentit de Lleida o sortint de Barcelona, aturades molt puntuals de quilòmetre a quilòmetre i mig en aquest punt, sobretot prudència, com et deia, a l'autovia A2, a Sant Vicenç dels Horts i en sentit Lleida. De la resta de la xarxa viària, poca cosa. Bàsicament, ens quedem amb l'autopista B23, que és cert que aquesta via sí que baixa carregada cap a Barcelona, primer entre Molins de Rei i Sant Feliu i més endavant entre Esplugues i l'Avinguda Diagonal. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
2: Doncs cedim el testimoni ara a Lluís Miquel Pérez perquè ens faci la previsió meteorològica. Lluís Miquel, bon dia. Em fa l'efecte que aquest no serà un cap de setmana de sol i platja, eh?
5: Doncs, Helena, molt bon dia. De fet, serà estones, però també tindrem moments de sarau i, per tant, una altra vegada s'aniran repetint les situacions del mes de maig, molt pròpies, lògicament, d'aquestes dates, d'aquesta traïdoria meteorològica. Aquest matí, ja de fet, els núvols han d'anar guanyant terreny, els tenim a hores d'ara ja sobre el mar i acabaran afectant al llarg del matí moltes comarques de la costa i prelitoral de Barcelona, per tant, on hi viu més gent, també de la costa del Camp de Tarragona. Alguna primera gota aquest matí i també compta amb les boires, que una altra vegada s'han format avui, sobretot a les valls del Pirineu. Al llarg d'aquesta tarda, algun xàfec més intens caurà a les muntanyes del prelitoral, no pas arran de mar. De fet, acabarà fins i tot amb moltes clarianes a prop de la costa. I també aquesta tarda, algun xafaguet a la Catalunya central o les comarques del Prepirineu. No seran tan intenses com les que hi van descarregar ahir. I al cap de setmana, demà més núvols i, de fet, demà a la tarda, escombrada de pluges. Per tant, Helena, del cap de setmana, si heu de fer activitats al ras, millor aquesta tarda o diumenge, perquè demà dissabte a la tarda acabarem en remull si estem al ras, lògicament. Estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: El govern espanyol llança un missatge de tranquil·litat i garanteix que no hi haurà cap contacte de la població de les Canàries amb el passatge del creuer afectat per un brot d'antivirus que ja ha provocat 3 morts. Diumenge, l'Ondius fondejarà, però no atracarà al port, i la previsió és que la repatriació no comenci fins dilluns. Tot el passatge es quedarà al creuer esperant que arribin a Tenerife els avions que se'ls han d'endur cap al seu país d'origen, tret dels 14 espanyols, que seran traslladats a Madrid i faran quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. Ens ho explica la Rosana Martínez.
6: El govern d'Espanya envia un missatge de tranquil·litat a la població pel que fa a l'evacuació del creuer MV Ondius. Cap passatger o tripulant sortirà del buc ni entrarà en contacte amb ningú fins que els traslladin a l'aeroport. Pel que fa als 14 espanyols, aniran a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid per fer quarantena i les persones d'altres nacionalitats seran traslladades al seu país d'origen. Tots ho faran seguint estrictes protocols de bioseguretat, segons han explicat la secretària general de Protecció Civil, Virginia Barcones, i el director general de Salut Pública, Pedro Gullón.
7: No va a salir nadie de ese buque, de ese crucero, que no vaya a ir directamente al aeropuerto para ir a su país de origen. Se van a montar en vehículos que están aislados y custodiados y van a llegar a una zona del aeropuerto que va a estar completamente aislada, se van a montar en los aviones y se van a ir.
8: Estamos ahora mismo cerrando el protocolo, que lo estamos tratando en común con todas las comunidades autónomas, respecto al tiempo de cuarentena. Hay que tener en cuenta que una cuarentena significa, de alguna forma, no estar en contacto con otras personas. Es la definición de cuarentena. Sin embargo, tenemos que terminar de valorar los tiempos.
6: Les autoritats insisteixen que, tot i que la situació és seriosa, el brot es considera limitat i no existeix cap amenaça descontrolada per la salut pública.
2: Davant l'alarma social desfermada per les característiques d'un virus força desconegut fins ara, l'Organització Mundial de la Salut ha garantit que el risc per a la salut pública global és baix. L'entitat deixa clar que els 8 contagis detectats fins ara s'han donat per un contacte molt estret i que no som, en cap cas, davant de la situació d'ara fa 6 anys amb el coronavirus. Maria Van Kerkhove és directora de gestió d'epidèmies i pandèmies de l'OMS.
9: This is not COVID, this is not influenza.
10: Això no és la Covid, no és la grip. Es propaga de manera molt diferent. Així doncs, estem donant suport als operadors del vaixell en les mesures de mitigació que s'implementen a bord. I tal com hem dit, estem treballant per tenir un procediment de desembarcament adequat i complet pas a pas.
2: El Departament de Salut rebaixa dels 15 als 12 anys l'edat de la població diana per prevenir les malalties de transmissió sexual. Per això, els pediatres preguntaran per protocol als nens i nenes sobre les seves relacions afectives ja en la revisió dels 12 anys. És una de les mesures d'un nou pla del Departament de Salut per frenar l'increment continuat dels contagis que s'han multiplicat per 5 des del 2016 entre els menors de 25 anys. És una crònica de la Maite Polo.
11: Durant el curs vinent s'enfortirà l'educació afectiva i sexual a les aules de secundària i es promouran els referents per a les ITS, les infeccions de transmissió sexual, als centres d'atenció sanitària. Les malalties més freqüents són per aquest ordre la clamídia, la gonorrea i la sífilis. I l'augment exponencial en la darrera dècada s'explica, segons els experts, per un canvi d'hàbits socials. Jordi Casabona és representant del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i la SIDA de Catalunya.
12: Hi ha molts determinants nous que no hi eren fa 15-20 anys, com pot ser el canvi de patró sexual, la concurrència entre les relacions, no?, que es tenen més d'una relació al mateix temps, la dramàtica disminució de l'ús del preservatiu, l'aparició de fenòmens com el chemsex o les pròpies xarxes socials, que expliquen, evidentment, un major grau d'exposició i, per tant, una major incidència i prevalència d'aquestes infeccions, el que fa que la resposta doncs, hagi també de ser més complexa del que era fins ara.
11: A banda de reforçar la prevenció, el Departament de Salut millorarà la coordinació entre tots els nivells assistencials i amb els serveis comunitaris.
2: Avui divendres es posarà en marxa el procés per adquirir les invitacions per assistir a la pregària concert que el Papa farà a l'estadi Lluís Companys el 10 de juny. Serà l'acte més multitudinari d'una visita on també es preveu que faci un recorregut amb un cotxe descobert pel centre de Barcelona, des de la catedral fins a la Sagrada Família. Ens ho amplia en Jordi Casino.
13: En la presentació de l'agenda detallada del viatge a Catalunya, que es feia justament al Temple de Gaudí, els responsables de l'arquebisbat xifraven en prop de 50.000 les persones que podran veure en directe els diferents actes previstos, sent el de Montjuïc el més destacat. Un cop reduït el seu aforament per motius de seguretat i pels diferents compromisos, a través de la pàgina web Alça la Mirada només es podran adquirir menys de 20.000 entrades. Un lema al triat per a l'ocasió creat des de Barcelona i que acaba sent l'oficial de la visita. David Abadies és el bisbe auxiliar de Barcelona.
14: Aquest lema surt aquí, es crea a Barcelona, i justament es crea contemplant aquest gest que ara també comentava el senyor Cardenal, d'alçar la mirada contemplant la torre de la Sagrada Família, la torre de Jesucrist. Aquest gest que està fent tothom pel carrer, doncs ara és una manera també de convertir-lo en aquesta frase, que és una frase també que té un element molt inclusiu. És un element també que convida a aixecar la mirada des de molts àmbits. Ho pots fer des de la bellesa, ho pots fer des de l'arquitectura, ho pots fer des de la meravella, ho pots fer des de la fe, ho pots fer des de l'esperança.
13: Pel que fa a la resta de la visita, Lleó XIV anirà, com ja s'havia anunciat, a la catedral, on farà una missa, a la Sagrada Família, on beneirà la Torre de Jesús, visitarà la parròquia de Sant Agustí, la presó de Cambrians 1 i l'abadia de Montserrat, a més de reunir-se amb les principals autoritats de manera oficial i amb persones o entitats de forma privada, entre les quals se podria haver-hi associacions de víctimes d'abusos de l'Església.
2: El ministre d'Afers Exteriors i també de la Unió Europea, José Manuel Álvarez, ha demanat a Israel l'alliberament de l'activista catalano-palestí Saïf Aboukeshek, un dels líders de la Sumut Global Flotilla, segrestat i retingut per l'exèrcit de Netanyahu. Ens ho amplia Lamón Carvajal.
15: Al Congrés de Diputats, el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha explicat que ha convocat l'encarregada de negocis d'Israel per demanar-li que alliberin l'activista Saïf Aboukeshek. Álvarez ha assegurat que la detenció és il·legal i inadmissible.
16: Y les informo que ayer hemos vuelto a convocar a la encargada de negocios de Israel para trasladarle lo inadmisible e inasumible de prolongar la detención de nuestro ciudadano.
15: Esquerra Republicana li ha reclamat més pressió per aconseguir l'alliberament de Aboukeshek. Junts ha dit que es gesticula massa amb aquest cas. Saïf i el brasiler Thiago Ávila estaran retinguts com a mínim fins diumenge. Els seus advocats asseguren que els han torturat. El catalano-palestí fa vaga seca, és a dir, ni menja ni beu.
2: Precisament des de la mateixa Global Sumut Flotilla Catalunya alerten que la vida de Saïf Aboukeshek corre perill arran, com ens explicava ara Lamón Carvajal, d'aquesta vaga de fam seca que va iniciar des de la seva detenció a Israel juntament amb el brasiler Thiago Ávila. L'entitat denuncia el que qualifica com un silenci de la Unió Europea davant d'un ciutadà català europeu arrestat en aigües internacionals. Entitats de suport a Palestina també han denunciat la repressió policial de les mobilitzacions de la setmana passada i han convocat una concentració demà, coincidint amb el Dia d'Europa. I quan falten 2 minuts per arribar a 9:15 del matí, us expliquem que avui és el darrer dia de gratuïtat a Rodalies. A partir de demà, doncs, s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren a Catalunya, de manera que ja no seran vàlides les targetes que va repartir Renfe sense cost. A l'estació de Sants hi hem enviat un equip de la xarxa amb el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Anna, bon dia. Com han rebut i com estan rebent els usuaris aquest retorn als abonaments a partir de demà?
17: Bon dia, Elena. Alguns dels usuaris no n'eren conscients que avui acaben aquests 3 mesos de gratuïtat, però altres han reclamat un servei de qualitat després d'afegir que el transport públic sempre s'ha de pagar. I aquesta és l'opinió que defensa l'associació a favor del transport públic amb el seu portaveu, en Pol Méndez. Pol, bon dia.
18: Hola, bon dia.
17: Volem conèixer quina és la valoració de l'associació després que avui es posa punt i final aquests 3 mesos de gratuïtat.
18: Clar, podríem dir que avui tanquem un capítol molt nefast a la història recent de Rodalies amb el pagament de... i que es torna a pagar. Nosaltres estem a favor que el transport públic es financi mitjançant els abonaments que paguen els usuaris. Evidentment, una part sempre vindrà subvencionada per les administracions, però considerem que quan el servei és de qualitat, el servei s'ha de pagar, en part, com passa amb el metro, com passa amb els autobusos interurbans.
17: Deies que s'acaba un dels capítols més complicats. La crisi de Rodalies va arrencar el passat mes de gener. Considereu des de l'associació que sí, que s'acaba aquest capítol, que encara queden coses per fer, que la normalitat, la desitjada normalitat, s'establirà de manera immediata?
18: Bueno, primer, clar, hauríem de definir una mica què és el tema de la normalitat, perquè la normalitat sempre han sigut retards i cancel·lacions, però és veritat que des del gener hem estat en un moment dramàtic, on la majoria de línies estaven tancades parcialment o total. I ara el que veiem és que la majoria de línies tornen a funcionar correctament, a excepció d'aquelles que estan immerses en obres, l'R3, l'R2 sud al Garraf, l'R8, i que en aquests casos el servei d'autocar normalment és o acaba sent gratuït. Per tant, en aquest sentit ja les gratuïtats s'estan aplicant allà on calen.
17: Pol Méndez, des de l'Associació a favor del transport públic, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts i posar en context un dia com avui en el qual es posa fi a aquests 3 mesos de gratuïtat, una manera de compensar els usuaris en plena crisi de Rodalies, crisi que va començar el passat mes de gener per l'accident mortal a la Gelida, però també com a conseqüència de les incidències que va deixar el seu pas al temporal del passat hivern. Durant aquests 3 mesos, els tècnics han inspeccionat uns 700 punts de la xarxa viària, s'han aixecat a 65 dels considerats 90 punts crítics de la xarxa viària i aquest servei s'ha recuperat en el 96%. Per tant, tant Renfe com el govern central com el govern català han decidit que avui serà l'últim dia dels abonaments gratis, així que els usuaris a partir de demà podran comprar ja els títols propis de Renfe o bé els títols integrats.
2: Doncs amb aquestes connexions, Anna, ens ha quedat clara una cosa, que la millor compensació que volen i que poden rebre els viatgers és un transport de qualitat. Gràcies, que vagi bé, bon dia.
19: Notícies en xarxa. Informació al detall.
2: Els sindicats convocants de les vagues d'educació denuncien un presumpte cas d'agents dels Mossos d'Esquadra infiltrats en una assemblea de docents en un institut de Barcelona. Reclamen explicacions dels fets al govern i que es retiri el pla pilot per introduir policies als centres educatius. Sobre aquesta qüestió en concret, la portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra, Imma Viudes, ha recordat des del Notícies en Xarxa quina és la seva funció específica.
3: La nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar l'àmbit pedagògic, precisament per evitar que el conflicte vagi a més.
2: I no deixem encara el pols amb educació perquè les treballadores de les escoles Bressol han estat les primeres d'engegar la nova tongada de vagues educatives. Reclamen més recursos, una baixada de ràtios i l'equiparació de les condicions laborals amb la resta d'etapes. El personal dels 0 als 3 anys ha sortit al carrer a les 4 capitals catalanes. A Barcelona, la manifestació ha arrencat als Jardinets de Gràcia i ha anat fins a la delegació del govern. Ens ho explica l'Ester Minguell.
20: Sota el lema No podem més, no la precarització i dignitat al 03, més d'un miler de treballadores de les escoles Bressol, tant públiques com privades i concertades, s'han manifestat per reclamar més recursos i una unificació de criteris entre els diversos models de gestió. Ho explica Gina Rius, portaveu de la plataforma 03.
21: La nostra reivindicació és clara, que des de la comunitat autònoma també comencin a lluitar per unes millores reals, que parin de tirar la pilota a les administracions locals, el finançament és essencial i ha de venir des del Departament d'Educació, des de la Generalitat. Estem tipes ja d'estar sota un paraigües amb 5 models o 6 de gestió diferents.
0: Les educadores demanen més personal per atendre la primera infància amb menys ràtios i millores salarials.
4: Ens preocupa les condicions que tenim nosaltres laborals i les condicions en què estan els infants perquè no arribem. Amb les ràtios que tenim és impossible arribar a 20 infants una persona.
22: No tenim parella educativa, tenim unes ràtios igual que la pública, però les mans són bastant més justes i el salari no és el mateix.
23: Les ràtios estem omplertes i no hi ha mans, no podem més.
0: El col·lectiu ha convocat una altra aturada el dia 20 de maig a tot Catalunya i el dissabte 23 una manifestació a Madrid.
2: L'Audiència de Barcelona ha deixat en llibertat amb mesures cautelars la mare del nadó empresonada per suposadament maltractar el seu nadó, el seu fill, juntament amb el pare de la criatura. Tots dos van ingressar a presó a finals de març després de diverses visites en centres sanitaris que van acabar amb un diagnòstic de lesions greus i continuades i fins i tot agressió sexual. Segons l'atestat dels Mossos, els indicis contra la mare s'han anat debilitant, malgrat que no es descarta tampoc la comissió de delictes per omissió. Per contra, les proves assenyalen el pare, ja que recullen testimonis que tractava el fill de forma brusca, si bé són més dubtosos els indicis sobre agressió sexual. El nadó està ara a càrrec d'una família acollidora. Deu minuts i ens plantarem a 9:15 del matí. Som a les portes d'un cap de setmana de clàssic històric, ja que el Barça podria guanyar la Lliga diumenge si puntua davant l'etern rival. El duel, que torna al Camp Nou després de 3 anys, comptarà amb el possible retorn de Rafinha, que ja podria disposar de minuts. Després d'encadenar 10 victòries a la Lliga, els de Flick afronten la visita a Blanca carregats de motivació. Gavi analitza què suposa la disputa d'un clàssic i per on passa la recepta per endur-se el triomf.
24: Desde las categorías inferiores se vive mucho ya sabes lo que es. Y yo por suerte he jugado en las categorías inferiores muchísimos clásicos y tampoco hay mucha diferencia entre un clásico en el primer equipo y un clásico en las categorías inferiores. Siempre son muy intensos y se tiene que ir al 200% para ganarlo.
2: El Real Madrid vindrà al Camp Nou després d'una setmana marcada per la mala maró. Un enfrontament violent entre Tchouaméni i Fede Valverde ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital per un traumatisme craneoencefàlic que el mantindrà de baixa entre 10 i 14 dies. El club també ha obert un expedient disciplinari a tots dos jugadors. La baralla se suma a una altra batussa entre Rüdiger i Carreras, que també ha transcendit aquesta setmana. D'altra banda, Mbappé continua sent dubte per problemes musculars. Aquesta jornada també té un partit decisiu, l'Espanyol, que buscarà contra un rival directe, el Sevilla, un triomf que l'apropi a la permanència matemàtica. Els blanquiblaus visitaran demà el Sánchez-Pizjuán amb l'objectiu de trencar amb la mala dinàmica de 17 partits sense guanyar. El conjunt andalús marca la permanència amb 2 punts menys que els de Manolo González. El capità de l'equip, Javi Puado, lesionat de llarga durada, confia en la cohesió del vestidor per superar la delicada situació actual.
25: Hem de ser en aquest moment un equip unit per treure aquesta situació cap endavant. El que volem és que l'Espanyol segueixi a primera divisió, primer els jugadors, perquè és molt important per a un jugador estar a primera divisió,

0: l'equip ha fet un partit molt seriós, han sigut 60 minuts increïbles, crec que s'ha vist un bon partit de hockey, i res, ara ja descansar i ja pensar en el dissabte. Bueno, considero que hem sigut un bloc, això ha sigut la clau, tothom animat, defensat, tots hem estat perfecte i tots hem portat el nostre gran de sorra.
1: I avui arrenca la final a 4 de la Champions femenina, que també es disputa a Coimbra, amb el Vila-sana com a únic representant català. Les del Pla d'Urgell s'enfrontaran al Fraga en la segona semifinal a partir de 11:15. L'equip vol accedir a una final continental per tercer cop en les últimes 4 edicions. Avui obrim la plana de cultura parlant-vos de l'Auditori, que busca, que cerca l'equilibri entre llegat i descoberta en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució. L'OBC farà 14 estrenes i la banda prepara la novena de Beethoven. Gustavo Dudamel, al capdavant de la Filarmònica de Nova York, és un dels grans noms internacionals. Ens ho explica tot plegat en David Navarro.
2: El nou director de l'Auditori, Víctor Medem, vol marcar el camí en la seva primera temporada al capdavant de la institució. Per a ell, l'Auditori és una casa pensada per fomentar i projectar talent, i un bon exemple n'és la decisió d'anomenar 4 artistes residents, una soprano, una compositora, una pianista i una artista multimèdia, en la que qualifica com la millor sala simfònica del país. El paper de l'OBC és fonamental. Amb Ludovic Morlot al capdavant, aquesta temporada serà la que més estrenes presenti, però sense oblidar d'on venim.
3: Sempre és aquest equilibri, sempre és aquesta idea de poder connectar amb el nostre llegat, però al mateix temps estar sempre oberts a la descoberta i a les noves creacions. No?
2: Pel que fa a la banda, el seu programa barreja una diversitat de repertoris i gèneres, però destaca una versió per ensemble de vents de la novena sinfonia de Beethoven. En una temporada intensa, també destaca el protagonisme de la música de cambra, amb una trentena de concerts, i l'antiga, amb Jordi Savall com a figura més destacada. Sense oblidar festivals com el Subsonic o cicles com Sessions o Sit Back. A tot plegat cal afegir grans noms internacionals com el de Gustavo Dudamel al capdavant de la Filarmònica de Nova York.
1: I compte enrere per l'inici de la Fira Modernista. Aquest cap de setmana a Terrassa tornarà a situar-se als primers anys del segle XX. I si hi ha un fet que permet aquest viatge en el temps, és la moda modernista que es llueix als carrers. Ara bé, reproduir aquestes peces és tot un repte, tal com explica la modista Rosa Rubió, que en confecciona des de fa temps. Hi ha parlat la Marina Salvador, de Canal Terrassa.
4: Compte enrere per l'inici de la Fira Modernista. Aquest cap de setmana, Terrassa tornarà a situar-se als primers anys del segle XX. I si hi ha un fet que permet aquest viatge en el temps, és la moda modernista que es llueix als carrers. Ara bé, reproduir aquestes peces és tot un repte.
5: Tècnicament són molt complicats. El que estem intentant quan fem un vestit modernista és simplificar-lo molt. Tenien tècniques antigues, portaven cotilla, portaven molta roba interior, les peces tenen forros, tenen varilles, i són molt complicats. I els homes anaven amb roba de sastreria, amb la qual tampoc és una peça molt fàcil d'imitar.
4: La part positiva és que la moda modernista permet que tothom trobi el seu estil.
5: Llavors és una època molt bonica per treballar a nivell indumentària, perquè dins de tot el que feien pots triar la silueta que més encaixa amb tu. I jo sobretot insisteixo molt en preguntar per què vols aquell vestit, no? Què vols representar amb aquell vestit?
4: Per aquells que vulguin experimentar amb la moda, el Museu Tèxtil ofereix tallers perquè la ciutadania aprengui a confeccionar els seus vestits modernistes.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
2: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
1: Ja saps, posa't al dia sobre el Món Digital cada setmana a la teva emissora local.
3: Propostes en xarxa.
4: La maternitat i la igualtat de gènere són algunes de les temàtiques que s'abordaran en un festival que té esperit de pensament crític i de transformació social, però on el gran protagonista és el circ. La Fira del Circ de

0: Catalunya té nom propi, Trapezi. S'instal·la a Reus i aquest mes de maig arriba a la 30a edició. Entre els dies 13 i 17 omplirà els carrers, les places i els teatres de la capital del Baix Camp amb 82 funcions i 10 exhibicions de la mà de 60 companyies, tant catalanes com estatals i internacionals. Hi trobareu una bona varietat de propostes que van des dels espectacles de sala o de carrer fins al circ amb carpa o els formats de cabaret. Tot plegat la converteix en la principal fira de circ de tot l'estat, però també en una de les cites de referència al sud d'Europa, perquè no només és un exemple de la vitalitat del circ contemporani actual, sinó que posa en valor la seva capacitat d'innovació i, sobretot, la seva connexió amb la societat. I és que, al cap i a la fi, Trapezi és un espai de trobada. Del 13 al 17 de maig, 30è Trapezi de Reus, la Fira del Circ de Catalunya. Més informació a trapezi.cat.
1: La xarxa.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
3: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem destacant la crida a la calma i el missatge de tranquil·litat que ha llançat el govern espanyol davant del desembarcament previst per diumenge a les Canàries del creuer afectat per un brot d'antivirus. Les autoritats de Protecció Civil i de Salut Pública garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. L'Ondius fondejarà, però no atracarà en un port secundari de Tenerife i no hi haurà cap risc de contagi d'aquest brot que ja ha provocat 3 morts. L'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia com la de la Covid d'ara fa 6 anys. Salut rebaixa dels 15 als 12 anys el protocol de prevenció de malalties de transmissió sexual. Els pediatres preguntaran als nens i nenes sobre les seves relacions ja en la revisió de 6è de primària. El nou pla vol frenar l'increment constant dels contagis que s'han multiplicat per 5 l'última dècada entre els menors de 25 anys. En parlarem tot seguit amb la llevadora i vicepresidenta del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona, la Mercedes Guerrero. Avui és l'últim dia que es pot viatjar de manera gratuïta a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar després de 3 mesos per les afectacions i revisions derivades de l'accident de Gelida del gener passat. Les plataformes d'usuaris neguen que hagi tornat la normalitat al servei afectat per retards i encara trams de velocitat reduïda. Sigui com sigui, el portaveu de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, Pol Méndez, ha destacat al Notícies en Xarxa que la gratuïtat sempre ha de ser provisional per assegurar precisament les inversions a la infraestructura.
4: Podríem dir que avui tanquem un capítol molt nefast a la història recent de Rodalies amb el pagament de... i que es torna a pagar. Nosaltres estem a favor que el transport públic es financi mitjançant els abonaments que paguen els usuaris. Evidentment, una part sempre vindrà subvencionada per les administracions, però considerem que quan el servei és de qualitat, el servei s'ha de pagar, en part, com passa amb el metro, com passa amb els autobusos interurbans.
3: Els sindicats convocants de les vagues d'educació denuncien un presumpte cas d'agents dels Mossos d'Esquadra infiltrats en una assemblea de docents en un institut de Barcelona. Reclamen explicacions dels fets al govern i que es retiri el pla pilot per introduir policies als centres educatius. Sobre aquesta qüestió, la portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra, Imma Viudes, ha recordat des del Notícies en Xarxa quina és la seva funció específica.
5: La nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar l'àmbit pedagògic, precisament per evitar que el conflicte vagi a més.
3: Barça i Real Madrid preparen el decisiu clàssic de diumenge des de posicions antagòniques. Mentre l'equip blaugrana l'afronta amb la il·lusió de ser campió si puntua contra l'etern rival, el conjunt blanc, la setmana està marcada per la mala maror dins del vestidor. El darrer capítol ha estat una batussa entre Fede Valverde i Tchouaméni, que ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital per traumatisme craneoencefàlic. Com cada divendres, també farem avui un cop d'ull a les novetats de la cartellera. Entre les estrenes de cinema de la setmana destaca Les ovelles detectives d'Emma Thompson i Hugh Jackman, que protagonitzen aquesta comèdia d'intriga. D'Espanya arriba Jo no moriré de amor. Una noia de 18 anys afronta la malaltia de la seva mare alhora que vol gaudir de la vida. I s'estrena Mortal Kombat 2, una nova pel·lícula de la franquícia basada en un videojoc.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
3: El govern espanyol, us ho dèiem ara en titulars, llença un missatge de tranquil·litat i garanteix que no hi haurà cap contacte de la població de les Canàries amb el passatge del creuer afectat per un brot d'antivirus que ja ha provocat 3 morts. Diumenge, l'Ondius fondejarà, però no atracarà al port, i la previsió és que la repatriació no comenci fins dilluns. Tot el passatge, doncs, es quedarà al creuer, esperant que arribin a Tenerife els avions que se'ls han d'endur cap al seu país d'origen, tret dels 14 espanyols, que seran traslladats a Madrid i que faran quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. Ens en dona tots els detalls la Rosana Martínez.
6: El govern d'Espanya envia un missatge de tranquil·litat a la població pel que fa a l'evacuació del creuer MV Ondius. Cap passatger o tripulant sortirà del buc ni entrarà en contacte amb ningú fins que els traslladin a l'aeroport. Pel que fa als 14 espanyols, aniran a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid per fer quarantena i les persones d'altres nacionalitats seran traslladades al seu país d'origen. Tots ho faran seguint estrictes protocols de bioseguretat, segons han explicat la secretària general de Protecció Civil, Virginia Barcones, i el director general de Salut Pública, Pedro Gullón.
7: No va a salir nadie de ese buque, de ese crucero, que no vaya a ir directamente al aeropuerto para ir a su país de origen. Se van a montar en vehículos que están aislados y custodiados y van a llegar a una zona del aeropuerto que va a estar completamente aislada, se van a montar en los aviones y se van a ir.
8: Estamos ahora mismo cerrando el protocolo, que lo estamos tratando en común con todas las comunidades autónomas, respecto al tiempo de cuarentena. Hay que tener en cuenta que una cuarentena significa, de alguna forma, no estar en contacto con otras personas. Es la definición de cuarentena. Sin embargo, tenemos que terminar de valorar los tiempos.
6: Les autoritats insisteixen que, tot i que la situació és seriosa, el brot es considera limitat i no existeix cap amenaça descontrolada per la salut pública.
3: Davant l'alarma social desfermada per les característiques d'un virus força desconegut fins ara, l'Organització Mundial de la Salut ha garantit que el risc per a la salut pública global és baix. L'entitat deixa clar que els 8 contagis detectats fins ara s'han donat per un contacte molt estret i que no som, en cap cas, davant de la situació d'ara fa 6 anys amb el coronavirus. Maria von Kerkhove és directora de gestió d'epidèmies i pandèmies de l'OMS.
9: This is not COVID, this is not influenza.
10: Això no és la COVID, no és la grip. Es propaga de manera molt diferent. Així doncs, estem donant suport als operadors del vaixell en les mesures de mitigació que s'implementen a bord. I tal com hem dit, estem treballant per tenir un procediment de desembarcament adequat i complet pas a pas.
3: Una altra de les notícies que avui us estem destacant en titulars és que el Departament de Salut rebaixa dels 15 als 12 anys l'edat de la població diana per prevenir les malalties de transmissió sexual. Per això, els pediatres preguntaran per protocol als nens i nenes sobre les seves relacions afectives ja en la revisió dels 12 anys. Volem entendre què pot significar aquest model i fins on pot transformar la prevenció i l'atenció. Per això parlem ara amb Mercedes Guerrero, que és llevadora i vicepresidenta del Col·legi Oficial d'Infermeres i d'Infermers de Barcelona. Senyora Guerrero, bon dia i gràcies per atendre'ns.
11: Hola, bon dia.
3: Ho dèiem, Suara, baixa la vigilància de les ITS, de les infeccions de transmissió sexual, fins als 12 anys. És un canvi important, aquest. Què ens indica aquesta mesura sobre la realitat sexual dels nostres adolescents?
11: El que ens indica és que s'hem d'adaptar, el sistema sanitari s'està adaptant a lo que són les pràctiques que ja estan molt evidenciades des dels últims anys pels diferents estudis que s'han fet. Al final és adaptar-nos a la necessitat de la població. I el que estem fent és una pregunta dintre de la confiança que té el pediatre en aquestes persones en la revisió dels 12 anys.
3: Parlem de clamídia i de gonorrea que s'han disparat entre aquests joves i entre aquests adolescents. Què està fallant en la prevenció? Parlem de preservatiu, de conductes de risc, de les xarxes socials. Les noves generacions donen la impressió, em dóna la impressió, i em puc estar equivocant, que estan fent passos enrere en l'autoprotecció. I per què?
11: Bueno, la societat evoluciona i això no ho podem controlar. El que sí que sabem des de fa moltíssims anys és que l'educació sexual i afectiva és molt més eficaç si s'implementa en edades més primerenques. Als 12 anys, al final, ja comencem a arribar tard. L'educació sexual s'hauria de començar quan comença la vida. La sexualitat ens acompanya des del començament de la vida fins quan acabem, fins quan morim, i hauria de ser quelcom natural del que estiguem parlant i que estiguem ja educant a la gent quan, des del començament, no? Des de que creix.
3: Doncs,
11: a 12 anys anirem tant.
3: Doncs Mercedes Guerrero, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí i que ens hagi explicat una mica per què passa tot això, per què han canviat aquests paràmetres de la nostra joventut. Gràcies i bon dia, que vagi bé.
11: Bon dia.
2: Notícies en xarxa. Informació al detall.
3: Avui es posa en marxa el procés per adquirir les invitacions per assistir a la pregària concert que el papa Lleó XIV farà a l'estadi Lluís Companys el 10 de juny. Serà l'acte més multitudinari d'una visita on també es preveu que faci un recorregut amb un cotxe descobert pel centre de Barcelona, des de la catedral fins a la Sagrada Família. És una crònica de Jordi Casino.
12: En la presentació de l'agenda detallada del viatge a Catalunya, que es feia justament al Temple de Gaudí, els responsables de l'arquebisbat xifraven en prop de 50.000 les persones que podran veure en directe els diferents actes previstos, sent el de Montjuïc el més destacat. Un cop reduït el seu aforament per motius de seguretat i pels diferents compromisos, a través de la pàgina web Alça la Mirada només es podran adquirir menys de 20.000 entrades. Un lema al triat per a l'ocasió creat des de Barcelona i que acaba sent l'oficial de la visita. David Abadies és el bisbe auxiliar de Barcelona.
13: Aquest lema surt aquí, es crea a Barcelona, i justament es crea contemplant aquest gest que ara també comentava el senyor Cardenal, d'alçar la mirada contemplant la torre de la Sagrada Família, la torre de Jesucrist. Aquest gest que està fent tothom pel carrer, doncs ara és una manera també de convertir-lo en aquesta frase, que és una frase també que té un element molt inclusiu. És un element també que convida a aixecar la mirada des de molts àmbits. Ho pots fer des de la bellesa, ho pots fer des de l'arquitectura, ho pots fer des de la meravella, ho pots fer des de la fe, ho pots fer des de l'esperança.
12: Pel que fa a la resta de la visita, Lleó XIV anirà, com ja s'havia anunciat, a la catedral, on farà una missa, a la Sagrada Família, on beneirà la Torre de Jesús, visitarà la parròquia de Sant Agustí, la presó de Cambrians 1 i l'abadia de Montserrat, a més de reunir-se amb les principals autoritats de manera oficial i amb persones o entitats de forma privada, entre les quals podria haver-hi associacions de víctimes d'abusos de l'Església.
3: El ministre d'Afers Exteriors i que també ho és de la Unió Europea, José Manuel Álvarez, ha demanat a Israel l'alliberament de l'activista catalano-palestí Saïf Aboukeshek, un dels líders de la Sumut Global Flotilla, recordareu, segrestat i retingut per l'exèrcit de Netanyahu. Ens ho amplia Lamont Carvajal.
14: Al Congrés de Diputats, el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha explicat que ha convocat l'encarregada de negocis d'Israel per demanar-li que alliberin l'activista Saïf Aboukeshek. Álvarez ha assegurat que la detenció és il·legal i inadmissible.
15: Y les informo que ayer hemos vuelto a convocar a la encargada de negocios de Israel para trasladarle lo inadmisible e inasumible de prolongar la detención de nuestro ciudadano.
14: Esquerra Republicana li ha reclamat més pressió per aconseguir l'alliberament de Aboukeshek. Junts ha dit que es gesticula massa amb aquest cas. Saïf i el brasiler Thiago Ávila estaran retinguts com a mínim fins diumenge. Els seus advocats asseguren que els han torturat. El catalano-palestí fa vaga seca, és a dir, ni menja ni beu.
3: Avui és el darrer dia de gratuïtat a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren a Catalunya, de manera que ja no seran vàlides les targetes que va repartir Renfe sense cost. El servei era gratuït des de finals de gener per compensar els usuaris per tots els talls, trams de velocitat reduïda i retards que han afectat la xarxa des de l'accident mortal de Gelida. En té tots els detalls en Lluís Mata.
16: Els darrers dies s'ha anat recuperant la circulació a tres trams on encara hi havia incidències, de manera que Rodalies ja està oferint el 96% del servei. És per això que després de més de 3 mesos de gratuïtat el servei tornarà a ser de pagament a partir d'aquest dissabte. Ja no seran vàlides les targetes sense cost que oferia Renfe fins ara, això sí. En cas que algú tingués un abonament en vigor amb dies pendents de gaudir en el moment de l'accident de Gelida, podrà recuperar aquests viatges. Els títols de transport disponibles van des dels bitllets individuals fins als abonaments per viatjar de forma il·limitada per tota la xarxa de Rodalies de Catalunya per 20 euros al mes. És un títol unipersonal, la meitat de preu per als joves i gratuït fins als 13 anys. També hi ha l'opció d'adquirir targetes de 10 viatges que es poden gaudir durant un any amb preus que van des dels 11 euros amb 70 per una zona als 54,40 per 6 zones. A més de Rodalies, també tornaran a ser de pagament els trens regionals, tot i que amb descomptes del 60% per als adults i del 70% per als joves.
3: Qui ha volgut valorar aquesta fi de la gratuïtat és l'Associació per a la Promoció del Transport Públic. El seu portaveu, Pol Méndez, ha destacat al Notícies en Xarxa que la gratuïtat sempre ha de ser provisional per assegurar precisament les inversions a la infraestructura.
4: Podríem dir que avui tanquem un capítol molt nefast a la història recent de Rodalies amb el pagament de... i que es torna a pagar. Nosaltres estem a favor que el transport públic es financi mitjançant els abonaments que paguen els usuaris. Evidentment, una part sempre vindrà subvencionada per les administracions, però considerem que quan el servei és de qualitat, el servei s'ha de pagar, en part, com passa amb el metro, com passa amb els autobusos interurbans.
3: I una altra de les notícies que avui us estem destacant és que els sindicats convocants de les vagues d'educació denuncien un presumpte cas d'agents dels Mossos d'Esquadra infiltrats en una assemblea de docents en un institut de Barcelona. Reclamen explicacions dels fets al govern i que retiri el pla pilot per introduir policies als centres educatius. Sobre aquesta qüestió, en concret, la portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra, Imma Viudes, ha recordat des del Notícies en Xarxa quina és la seva funció específica.
5: La nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar l'àmbit pedagògic, precisament per evitar que el conflicte vagi a més.
3: I quan són 9:15, ens n'anem cap a Girona, perquè ja ho tenen gairebé tot a punt per una nova edició del Temps de Flors, que arrenca demà, amb 141 projectes florals. Veïns, comerços i restauradors respiren alleugerits després de la fi del conflicte laboral que amenaçava amb mantenir la vaga dels treballadors del servei de recollida d'escombraries durant aquest esdeveniment. Ho recordareu, finalment la plantilla de l'empresa Girona Més Neta ha avalat per majoria el preacord assolit entre el comitè d'empresa i la direcció. Per saber, doncs, com es viuen aquestes hores prèvies al Temps de Flors, connectem amb els companys de Televisió de Girona, amb en Marc Guibas i amb en Bru Ortega. Bon dia, Bru, tot a punt, suposo, no?
17: Molt bon dia. Doncs sí, tot a punt ja des d'aquí, des de la ciutat de Girona, amb ganes de que arribi aquest Temps de Flors, una nova edició, un nou any, i això no para mai, això no s'atura. Les flors sempre, cada any, any rere any, segueixen arribant aquí a Girona i atrauen milers de turistes, milers de gent que s'acosten aquí per veure explícitament tota aquesta mostra floral que estarà disponible fins al 17 de maig. No me vull allargar molt, no us vull fer spoilers, perquè tenim aquí al nostre costat a la vicealcaldessa, la Gemma Geis, per parlar-ne amb més detall de tot plegat. Gemma Geis, molt bon dia.
18: Bon dia.
17: Bon dia, Gemma. M'imagino que amb moltíssimes ganes una nova edició, un nou any de Temps de Flors, com bé dic. Com es presenta?
18: Bé, es presenta amb 113 espais, que hi ha 141 projectes per poder visitar. Es presenta també amb aquest espai que han fet flors de nit, doncs, als gironins per fer vespreig amb concerts, doncs, hi ha les instal·lacions sobretot a la part dels Jardins de les Alemanys, en aquest entorn, i es presenta també amb unes escales de la catedral dedicades a l'any Gaudí i amb un espai també a la plaça Natàlia Molero dedicat al 150è aniversari del naixement de Pau Casals, per tant també aquesta mirada de pau, de catalanitat i de ser presents al món.
17: Aquestes són una mica les novetats, no?, d'aquesta nova.
18: Bé, també s'han extès, doncs, aquest any als barris, doncs, el Pont Major per primera vegada participa en Temps de Flors i per tant, doncs, sempre dic que és una expressió. Ara veiem passar aquí cotxes amb voluntàries amb caixes de flors, i Temps de Flors és possible perquè hi ha voluntàries de la mà de l'Associació d'Amics de Temps de Flors, que el que fan és crear un projecte, compartir-lo des del voluntariat i neixen aquestes flors a tota la ciutat de Girona.
17: Saps que nosaltres els periodistes sempre som molt quisquillosos amb el tema de les dades. Quin impacte econòmic suposa això i quanta gent preveieu a Girona aquí?
18: L'impacte econòmic sempre és difícil, no? Però en torn de 5-6 milions d'euros jo estic segur que és el mínim que segur que podem justificar, perquè m'agrada fer volar coloms, m'agrada ser ordenada i dir les coses que em crec que són, i aquest que és un impacte habitual, diguem-ne, no? Llavors l'entorn de visitants són estar l'entorn de 350.000, 400.000, a vegades en funció de l'any, 410.000, però crec que no és tant, no hem de valorar-ho tant en funció del nombre de visitants que ve, sinó el nombre de la qualitat, que aquest any també vam esponjar molt bé les instal·lacions, i aquest any hi ha una altra novetat important, que també té ara molt amb la fluidesa, que és que per primera vegada hi haurà quatre ponts engalanats al mateix temps a la ciutat de Girona. La veritat és que l'àrea de promoció no ens consta en dades de que això s'hagués fet mai abans, i per tant també crec que pot ajudar doncs, a veure una imatge dels quatre ponts engalanats a la ciutat de Girona, els d'aquesta part d'aquí.
17: Molt bé, doncs, moltíssimes gràcies per atendre'ns una vegada més i desitjar-te molta sort al llarg d'aquests dies. Esperem que el temps també acompanyi.
18: I si plou una mica, tampoc passa res, que regarà molt bé les flors. Moltíssimes gràcies.
17: I això és tot des d'aquí de la ciutat de Girona. Tot a punt. Demà el tret de sortida oficial fins al dia 17 de maig. Ja ho veuen, la vaga d'escombraria s'ha acabat. La Girona més neta, podríem dir, preparada i florida ja per atendre aquesta nova edició. No s'ho poden perdre aquí a la ciutat de Girona. Hi haurà espai per tothom, hi haurà espai per tothom, sempre n'hi ha, i no s'ho perdin, perquè això serà una autèntica meravella com any rere any aquí a Girona.
3: I el que tampoc us podeu perdre és la crònica esportiva que ens porta cada dia la Cristina Álvarez. Cristina, bon dia.
19: Bon dia.
3: Escolta'm, que som a les portes d'un cap de setmana de clàssic històric.
19: És que està interessantíssima l'actualitat esportiva. El Barça pot ser campió diumenge davant el Real Madrid. Una situació, la de guanyar el títol contra l'etern rival, que no s'ha donat mai abans. El Barça en té prou amb un empat per ser campió en un clàssic que tornarà al Camp Nou després de 3 anys d'absència. Pel que fa a Rafinha, podria tornar a disposar de minuts, podria reaparèixer després de més d'un mes de baixa. Els de Flick encadenen 10 victòries a la Lliga i afronten la visita blanca carregats de motivació. Gavi analitza què suposa la disputa d'un clàssic i per on passa la recepta per endur-se el triomf.
20: Des de les categories inferiores se vive mucho ya, ya sabes lo que es. Y yo por suerte he jugado en las categorías inferiores muchísimos clásicos y tampoco hay mucha diferencia entre un clásico en el primer equipo y un clásico en las categorías inferiores. Siempre son muy intensos y se tiene que ir al 200% para ganarlo.
19: El Real Madrid vindrà al Camp Nou després d'una setmana marcada per la mala maror. Un enfrontament violent entre Tchouaméni i Fede Valverde ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital per un traumatisme craneoencefàlic que el mantindrà de baixa entre 10 i 14 dies. El club ha obert un expedient disciplinari a tots dos jugadors. La baralla se suma a una altra batussa entre Rüdiger i Carreras, que també ha transcendit aquesta setmana. D'altra banda, Mbappé continua sent dubte per problemes musculars. Més futbol, avui coneixerem el campió de la Copa Catalunya femenina. L'Europa i la M Lleida se citen a la final que es disputarà a Vilanova i la Geltrú. Els dos equips han coincidit aquest curs a la primera federació, la segona categoria estatal, si bé tots dos han certificat ja el descens de categoria. Les lleidatanes opten a guanyar el títol per segon cop després d'haver-lo aconseguit fa 3 cursos, mentre que el femení graciac s'estrena a la final. El duel arrencarà a 6:15 i serà d'entrada gratuïta. L'Espart Girona va perdre per la mínima 67-66 davant el València en l'anada de les semifinals de la Lliga Femenina de Bàsquet. Les gironines, amb moltes baixes, perdien de 10 punts quan faltaven 3 minuts i mig per al final, però un parcial de 2-11 va permetre mantenir viva la sèrie. Fins i tot l'Uni va tenir l'opció de guanyar sobre la botzina amb un llançament de Koulibaly que va anotar 16 punts. Diumenge les de Roberto Íñiguez hauran de remuntar Fontejau per ser a la final. El tècnic va acabar el duel satisfet per l'actuació de l'equip, però en pipa pels insults d'alguns aficionats valencianistes.
21: Orgulloso porque se adaptan y quieren y creo que otro equipo se habría rendido ahí. Entonces estoy orgulloso, ¿no?, del trabajo y de lo que estamos haciendo. A mí falleció mi madre hace 2 años, ¿eh? A mí mi madre no se caga nadie, ¿eh? Que soy persona antes que entrenador. Y yo creo que esto hay que erradicarlo. Estamos hablando del racismo, el no sé qué. Estos insultos no caben ya. O sea, ni árbitros ni jugadores. En cuanto los oyes, alguien de seguridad tiene que decir, oiga, usted fuera. Y denunciado. Deme el DNI. Ya verás cómo no se habla más.
19: El Barça s'ha classificat per a les semifinals de la Champions masculina d'hoquei patins amb una victòria sobre l'Sporting de Portugal. L'equip blaugrana va imposar-se per 2-0 amb dos gols de Marc Grau a la pròrroga, quan només faltava un minut perquè l'eliminatòria anés als penals. Demà l'equip es disputarà l'accés a la final contra el Benfica. El golejador blaugrana diu que el mèrit és del treball en equip.
0: Crec que tot l'equip ha fet un partit molt seriós, han sigut 60 minuts increïbles, crec que s'ha vist un bon partit de hockey i res, ara ja descansar i ja pensar en el dissabte. Bueno, considero que hem sigut un bloc, això ha sigut la clau, tothom animat, defensat, tots hem estat perfecte i tots hem portat el nostre gran de sorra.
19: També a Coimbra, on es disputa aquesta fase final, avui arrenca la final a 4 de la Champions femenina. El Vila-sana és l'únic representant català. Les del Pla d'Urgell s'enfrontaran al Fraga en la segona semifinal a partir de 11:15. L'equip vol accedir a una final continental per tercer cop en les últimes 4 edicions. La capitana del Vila-sana, Maria Porta, creu que arriben en el millor moment.
1: Ja teníem ganes d'arribar i amb ganes de que sigui demà i del partit que tenim per endavant, i crec que arribem en un molt bon moment, crec que l'equip està molt motivat i que en té moltes ganes, crec que l'equip ha anat de menys a més, cada dia estem millor i crec que ara doncs, és quan estem al millor moment i al final bueno, són competicions que tothom té ganes de jugar.
19: Vale. Doncs el Vila-sana, que pot ser campió d'Europa aquest cap de setmana, també el Barça, i a més en futbol campions de Lliga, dilluns, a veure si t'explico uns quants campions.
3: Va, aviam si és veritat.
19: Vinga.
3: Gràcies, Cristina, bon
19: que
3: cap de setmana.
19: Bé. Igualment.
3: I ara toca apropar-se a les estrenes de cinema, i ho fem, com cada divendres, amb en David Navarro.
22: Si la meva felicitat té un secret, és cuidar les meves ovelles.
23: Ah, les ovelles detectives. Cada nit, un pastor interpretat per Hugh Jackman llegeix en veu alta un assassinat misteriós, fingint que les seves ovelles el poden entendre. Quan el troben mort, els animals se n'adonen ràpidament que ha estat assassinat i creuen que saben com resoldre el crim.
24: Soc una ovella detectiva i de les bones.
25: Que viene después del miércoles.
26: Ve contándome cómo la ves, ¿vale? Estate pendiente, por favor.
27: Me voy.
25: Pero si acabas de llegar.
23: Jo no moriré d'amor explica com als 18 anys la Clàudia no vol ser una heroïna. La malaltia de la seva mare irromp com una tempesta silenciosa que obliga a redefinir els rols en una família que porta temps desconnectada. Entre el deure de prendre cura i el desig de viure com qualsevol noia de la seva edat, la Clàudia busca una manera d'evitar la nova realitat.
28: Clau!
29: Wow, no me siento cómodo pegándole a una chica.
30: Descuida. No lo harás.
23: Johnny Cage, un heroi de pel·lícules d'acció, és la nova incorporació a Mortal Kombat 2. Els campions favorits dels fans s'enfronten cara a cara en la batalla definitiva i sagnant per vèncer l'obscur règim de Shao Kahn. El tirà amenaça l'existència de la Terra i dels seus defensors.
29: Que empiece el espectáculo.
3: Doncs amb el cinema posem punt i final al Notícies en Xarxa d'avui divendres. Res més, que vagi molt bé el dia, que vagi molt bé el cap de setmana. Nosaltres tornarem dilluns ben descansats a partir de les 7 del matí. Que vagi bé. Gràcies per l'atenció.

0: la xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. La tristor
1: per a una cabana de pedra i... Res, eh? Bon dia, són les 9 al Territori 17.

0: L'envelliment de la població ha fet que en l'última dècada s'hagin duplicat les sol·licituds de dependència. A Catalunya hi ha 252.858 persones que tenen reconeguda una limitació d'autonomia i de la capacitat per fer activitats bàsiques. El problema principal és que n'hi ha unes 188.000 que encara estan pendents de tramitació. En molts casos es tracta de persones grans, de més de la meitat tenen 80 anys, i hi ha un tap burocràtic que ha fet que fins ara els tràmits per aconseguir el reconeixement i, per tant, l'ajut s'allarguin a més d'un any. A Vic s'ha posat una pràctica amb un pla pilot de finestreta única social i sanitària que permet reduir el temps d'espera de la mitjana actual de 397 dies a 60. Hi han participat els dos centres d'atenció primària de la ciutat, a més dels serveis socials de l'Ajuntament de Vic. I aquest divendres el president de la Generalitat, Salvador Illa, va elogiar la feina feta aquesta prova pilot i també va anunciar que s'estendria al conjunt del país en els propers mesos. L'anomenada llei de la dependència va entrar en vigor ara gairebé fa dues dècades, l'any 2007. La realitat social i demogràfica ha canviat des d'aleshores i això ha provocat un col·lapse especialment greu si es té en compte que afecta persones vulnerables, en la majoria dels casos gent gran amb alguna limitació. El pla cura que impulsa el govern, tenint en compte l'èxit de la pilota aplicada a Vic, ha de servir perquè s'agilitzi el reconeixement dels graus de dependència i l'accés als ajuts. D'aquesta manera es faran valoracions ràpides, simplificant les gestions amb un referent únic i creant una prestació provisional que pugui ajudar a aquestes persones mentre resolen tots els tràmits necessaris. Però perquè l'atenció a les persones amb dependència millori, també faltava resoldre un tercer pilar, el dels professionals que es dediquen a aquest àmbit. Per això, en paral·lel al pla cura del govern, impulsant l'equiparació salarial amb el sector públic des de més de 120.000 professionals que treballen a empreses concertades dedicades a l'atenció de la gent gran, la discapacitat, la infància, la drogodependència o la salut mental. Ara caldrà fer el seguiment perquè els objectius del pla es compleixin i les persones que ho necessitin puguin rebre l'ajut que els correspon sense les esperes injustes que han hagut de patir moltes famílies fins ara. És divendres 8 de maig de 2026, us parla Ona Fàbrega i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i ja sabeu que estem en directe cada dia, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí. I que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:45, a la tertúlia parlarem sobre l'actualitat mediàtica amb les periodistes Gemma Permanyer i Laia de Déu. Després d'escoltar la cançó del dia, serà el moment a 10:15 del matí dels clàssics musicals i avui Jaume Espuny ens portarà l'àlbum Enemigos de lo Ajeno de l'Último de la Fila. I a la recta final del programa, a partir de 10:45, farem un repàs dels actes del cap de setmana al nostre territori i després repassarem algunes novetats musicals. Tot això en un Territori 17 que ara comença i ho fem posant-nos al dia. Els alcaldes i alcaldesses d'Osona van escenificar aquest dimecres al vespre la unitat política per reclamar una solució a Sant Pere de Casserres. Insisteixen que el Consell Comarcal no pot assumir el cost que suposa i demanen implicació a la Generalitat i a la Diputació de Barcelona per poder fer-ne el manteniment. Andreu Jiménez, del Nou FM.
2: Els alcaldes i alcaldesses d'Osona arribaven aquest dimecres al monestir de Sant Pere de Casserres. La majoria hi havien anat amb un bus del Consell Comarcal per escenificar en un ple extraordinari la unitat d'acció política per demanar a les administracions superiors un nou model de governança d'aquest monument que en faci possible la viabilitat econòmica. Sentim el president del Consell d'Alcaldes d'Osona, Gerard Sancho, i el president del Consell Comarcal d'Osona, Marcel Ortuño.
3: És la imatge d'una comarca que respon, que es mobilitza i que actua unida davant d'un tema que considera important. Ens hem convocat avui per llançar un missatge i un crit d'ajuda com a Consell Comarcal de la situació que està vivint el monestir de Sant Pere de Casserres i les dificultats que té el Consell, precisament per la seva naturalesa, diguem-ne, d'entitat finalista, per fer front al manteniment i a les inversions necessàries.
4: Som plenament conscients del valor que té el monestir de Sant Pere de Casserres, no només per la comarca d'Osona, sinó pel conjunt del país, i perquè entenem que aquest valor històric, cultural i patrimonial, i també pel pes que té en la història dels fonaments de la nostra nació, no està degudament correspost amb els recursos necessaris per garantir-ne la seva conservació i el seu futur.
2: La moció que va votar el ple per unanimitat suggereix la fórmula d'un consorci o altres formes de gestió compartida que inclogui el Consell, propietari de l'edifici, la Diputació de Barcelona i el Departament de Cultura de la Generalitat. Es va cridar l'atenció sobre els problemes econòmics.
4: Si abans de final d'any no s'ha articulat una solució viable i compartida, el Consell Comarcal d'Osona es veurà abocat a prendre decisions que no són les desitjades i que poden afectar directament el futur del monestir. Entre aquestes decisions, evidentment, hi ha la possibilitat, no volguda, però real, del seu tancament.
2: Els estudis econòmics posen de relleu que amb els ingressos de les entrades no n'hi ha per cobrir els mínims de manteniment sense comptar les obres que caldria fer per adequar l'edifici de serveis i recuperar l'activitat de restauració. El ple Jordi Fàbrega, alcalde de Sant Pere i diputat de la Diputació de Barcelona, es va comprometre a fer un estudi de viabilitat.
5: Quins ingressos hi ha? Quines despeses? Es pot reduir o no es pot reduir despeses? I això vol dir un estudi de viabilitat per garantir el futur i d'aquí 10 anys no hi hagi d'haver-hi un Consell d'Alcaldes que hagin de fer un manifest d'aquestes característiques.
2: Després del ple en què es va posar en valor un espai que és bé cultural d'interès nacional, es va fer una foto de família de tots els assistents, també representants d'institucions de la comarca, museus o de la Universitat de Vic, a banda d'expresidents del Consell Comarcal.
0: I el sector educatiu va iniciar les vagues dimecres 6 de maig ahir, però va ser el torn de les escoles Bressol. En una jornada històrica, USTEC, el sindicat majoritari i les assemblees de centres d'arreu del territori han dissenyat una estratègia de pressió per etapes, dividir les aturades per sectors i comarques amb manifestacions més unitàries. Laia de Déu, una codinenca.
6: Les reivindicacions continuen sent les mateixes. La manca de recursos, baixada de ràtios i una burocràcia que no para de créixer. I també el rebuig a l'acord que van signar els sindicats minoritaris del sector educatiu, Comissions Obreres i UGT, amb el Departament d'Educació el passat mes d'abril. Un pacte que la majoria consideren insuficient. Avui, però, volem posar el focus en una etapa que sovint queda en un segon pla, el de les escoles Bressol. I és que les professionals dels 0 als 3 anys demanen ser escoltades i recorden que la seva tasca també exigeix més mans i menys infants a les aules. A Sant Feliu de Codines, la jornada de vaga va estar marcada pels serveis mínims a l'escola Bressol Mestre Gener, on la plantilla va quedar reduïda a 6 mestres de les 11 habituals. Però darrere de les xifres oficials hi ha el dia a dia de les treballadores, que sovint se senten més com un servei de custòdia que no pas com una part fonamental de l'aprenentatge dels infants. Una situació que desgasta i que ja fa massa temps que s'arrossega i que no resol l'acord signat ara fa un mes. Sobre aquesta pressió ens en parlava Marta Ramírez, mestra d'una escola Bressol.
7: Les treballadores del primer cicle d'educació infantil no ens sentim reconegudes com a etapa educativa, ens sentim invisibles i disposem d'unes condicions laborals molt precàries, avalades per un dels pitjors convenis laborals. Parlem de posar en valor la nostra tasca, una professió altament feminitzada que mereix més que el salari mínim interprofessional. Estimar la infància és defensar-la i el 0-3 ens sobren els motius.
6: Aquesta és només la segona de les aturades d'un calendari de mobilitzacions que promet un final de curs convuls als centres d'arreu de Catalunya. Les pròximes setmanes seran clau per veure si el Departament d'Educació mou fitxa o si el sector manté aquesta unitat d'acció territorial per forçar una nova negociació que vagi més enllà de l'acord signat.
0: La bassa dels ànecs de la Roca del Vallès obrirà properament després de la finalització de les obres de recuperació. Enric Rubio, Ràdio Televisió, Cardedeu.
8: Així és, Ona, i és que, tot i no tenir unes dimensions gaire importants, no per això deixa de ser un dels espais humits de més atractiu del Vallès Oriental, sobretot degut a que fins ara ha estat també una gran desconeguda. És per això que a l'entorn de la Roca, la notícia de que les obres de recuperació ecològica i ambiental de la bassa dels ànecs ja han finalitzat i l'espai obrirà properament al públic ha creat gran expectació. No obstant, han explicat des del consistori que la data concreta d'obertura, així com l'acte d'inauguració, es donaran a conèixer en els pròxims dies. L'actuació ha estat executada per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, per encàrrec del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, i ha permès recuperar aquest espai natural de la Roca del Vallès amb l'objectiu de millorar-ne la biodiversitat, l'accessibilitat i l'ús ciutadà. Actualment, la zona es troba en la fase final d'adaptació natural. S'han fet les plantacions previstes i la vegetació comença a créixer i integrar-se a l'entorn, ha explicat des del consistori. Tot i que ja no s'hi vegi activitat de maquinària o treballs en curs, l'espai encara no està obert al públic i és per això que es demana a la ciutadania que no hi accedeixi fins que s'anunciï oficialment aquesta espera d'obertura. Així doncs, amb la finalització dels treballs, es fa un pas important per recuperar aquest entorn i posar-lo de nou a disposició de la ciutadania.
0: I la Cambra de Comerç, el Consell Comarcal i l'Ajuntament de Vic van engegar ahir la quarta edició de la Gira Feina, la proposta que intenta casar l'oferta laboral de la comarca amb la demanda de persones que estan en recerca activa de feina. Andreu Jiménez.
2: Un total de 68 estants d'empreses de la comarca que ofereixen més de 800 vacants laborals. El Gira Feina es va celebrar aquest dijous al recinte Firal del Sucre per casar l'oferta que hi ha a Osona amb la demanda. Aquí, les persones que cerquen noves oportunitats laborals poden asseure's amb els representants de les empreses per interactuar i explicar els valors que es poden aportar mútuament. En parla la coordinadora de jovent del Consell Comarcal d'Osona, Gemma Cullell.
9: I una fira com aquesta ens dona una cobertura prou àmplia per poder oferir oportunitats laborals en aquest públic jove. I per altra banda, les empreses, que tenim una representació de diferents àmbits, que també dona joc, no?, a l'oferta que tenen les empreses amb els interessos, estudis i necessitats que poden tenir la població jove.
2: Actualment hi ha sectors com els oficis que pateixen una situació de retrocés. Hi ha molta oferta, però poca demanda. Anna Campasol és la cap de zona de la Cambra de Comerç de Barcelona-Osona.
10: Tenim un problema generalitzat no només a la comarca, sinó un problema de país, que és el personal qualificat, especialment en l'àmbit d'oficis. Jo crec que és una feina que anem fent des de totes les entitats que vetllem, doncs, perquè hi hagi un bon match entre l'empresa, entre l'oferta i la demanda, no?, de llocs de feina, però que realment és una tasca que tenim tots pendents i que s'ha d'iniciar des del sistema educatiu. Impulsar els joves de que s'animin a tirar cap a la via dels oficis.
2: La quarta edició del Gira Feina va disposar d'un espai dedicat a l'orientació i l'assessorament, enfocat especialment als joves perquè puguin preparar-se les entrevistes que tindran després amb les empreses, un recurs que va tenir la participació d'un bon gruix de joves de la comarca. D'entre els assistents hi havia de tot, des de persones que volen canviar de feina, altres que tot just entren al món laboral, i fins i tot qui busca ocupar el seu temps durant l'estiu.
11: Venim a buscar feina per l'estiu, a veure si trobem alguna cosa. El mateix, perquè com que estem estudiant ens agradaria trobar una feina aquest estiu. Jo estic oberta a tot, el que surti. Hem anat de l'Isern, amb en Jovany i el grup Ametller.
2: La proposta es va complementar amb l'espai Coneix l'empresa, on les companyies van tenir 4 minuts per presentar-se al públic i explicar les seves ofertes laborals.
0: Segon mes consecutiu amb una caiguda de l'atur a la comarca d'Osona. L'abril s'ha tancat amb 6.136 persones inscrites a l'oficina de treball, 237 menys que les que hi havia el mes de març, segons ha fet públic l'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat, Andreu Jiménez.
2: La taxa d'atur se situava el mes de març en el 7,54% a la comarca d'Osona. La caiguda de l'atur interanual al mes d'abril ha estat del 5,6%. La d'aquest mes d'abril és la dada més baixa a la comarca des del 2007 i pràcticament és similar a la del 2008. També és la dada més baixa en termes absoluts des del març del 2008. Al Lluçanès, en el darrer mes, la dada pràcticament no s'ha mogut. A l'abril hi havia 3 persones menys desocupades que al març, quan la taxa d'atur se situava en el 5,67%. En canvi, al Moianès, la dada d'atur registrat ha incrementat en 3 persones en el darrer mes. L'abril s'ha tancat amb 580 persones desocupades. La mitjana d'afiliacions a la Seguretat Social a Catalunya durant el mes d'abril se situa en gairebé 4 milions d'afiliacions. Aquesta xifra marca un nou rècord de la sèrie històrica disponible.
0: I aquest cap de setmana s'ha celebrat un acte d'homenatge a la plaça de la República de Montornès del Vallès per recordar les víctimes del nazisme, que ha comptat amb una ofrena floral, un minut de silenci i una ballada de sardanes. Enric Rubio, Ràdio Televisió Cardedeu.
8: Així és on, de fet, durant la trobada s'ha inaugurat també l'exposició Els republicans als camps de concentració nazis, a Can Saurina. En total, ha estat mig centenar de persones les que s'han concentrat aquest dimarts a la plaça de la República per commemorar el dia d'homenatge a les víctimes espanyoles del nazisme. Un any més, la regidora de Memòria Democràtica ha organitzat l'acte, la regidoria, disculpeu, ha organitzat l'acte per recordar especialment els 3 veïns de Montornès assassinats en camps d'extermini nazis. La jornada ha comptat amb la presència del director general de Memòria Democràtica de la Generalitat, Xavier Menéndez, qui en el seu discurs ha remarcat la importància de no oblidar la història. Durant l'acte també s'ha fet un minut de silenci, una ofrena floral a les 3 plaques Storperstein i a l'estructura Memòria Històrica i una ballada de sardanes amb la col·laboració de l'Associació Cultural Palau del Mala. L'acte de commemoració del dia homenatge a les víctimes espanyoles dels nazismes a Montornès també ha servit per inaugurar la mostra Els republicans als camps de concentració nazis, a Can Saurina, com hem comentat, impulsada pel Memorial Democràtic i la Generalitat de Catalunya.
0: Comença la Festa Major de Ripoll amb Doctor Prats i 31 Fam com a caps de cartell de Sant Eudald, Muntades des de la veu de Sant Joan.
12: Ripoll ja escalfa motors per a una nova edició de la Festa Major de Sant Eudald, que arrencarà aquest divendres i s'allargarà fins dimarts vinent. 5 dies de gresca amb força novetats i concerts amb grups potents del panorama musical català. Hi haurà fins a 4 escenaris per saltar i ballar, el del Monestir, la Lira, el Passeig i la Plaça Gran. En el primer, divendres a la nit, hi haurà un dels caps de cartell de la festa, sentim a Anna Roquer de la Comissió de Festes.
13: Llavors, el divendres de nit només hi haurà dos espais, el de la Lira i el del Monestir, que és el que nosaltres apostem per ell. Plogui, nevi o passi el que passi, creiem que és un lloc on per espai es poden aconseguir fer coses molt guais i si el temps s'acompanya ja és espectacular. Llavors, a l'espai del Monestir tindrem com a cap de cartell Doctor Prats, després la banda de Bandidos Perversiones, que ja repeteixen de l'any passat, que van agradar molt, i al final tancarem la nit amb Caso. És un DJ que feia molt temps que el volíem tenir a Ripoll i que creiem que aportarà un molt bon final de nit. I per l'altra banda, la Lira, aquest any tenim a un grup d'aquí ripollès, una promotora ripollesa, que es diuen el Fucking Labels, i ells ens portaran aquella nit, que és una nit de màquina, de Remembers, i que farà que la Lira, bueno, pugi a un altre nivell. Tenen un espectacle molt guai preparat, amb molta llum, molt de soroll.
12: La Xerinola haurà començat a la tarda amb el pregó a càrrec de Carme Font a la plaça de l'Ajuntament, després de 2 anys en què el protagonisme era per les entitats i els versots i traca dels Diables de Ripoll. A la plaça Gran hi haurà el vespreig amb Noche Quilombera. Pels més petits, dissabte al matí es farà el joc de pistes Coneix Ripoll i tot seguit un vermut infantil. Novament, la plaça Gran acollirà un vermut electrònic i a la del Monestir es farà la baixada d'Andròmines, que ja té 6 inscrits. La colla gegantera també tindrà protagonisme amb la primera trobada infantil i l'estrena del nou gegantó Sunyer Primer. Les habaneres, el sopar dels valents amb les proves més esbojarrades a la Devesa del Pla i el correfoc pel barri vell seran les activitats més destacades al capvespre. A la nit, la banda de rock 31 Fam serà el cap de cartell del Monestir. La seguirà la banda Neon i DJ Camde. També sortirà el Marranàs, que vol esdevenir una nova icona del patrimoni cultural, com van ser els Eudalets l'any passat. Diumenge a la tarda serà el torn de la dansa dels clavells, just abans del Barça-Madrid amb DJ Serra. La festa acabarà a la Lira amb Last Night Duet i DJ Tete. De cara a dilluns hi haurà els actes més tradicionals, com la missa solemne, el ball dels gegants i sardanes o el concert de festa major amb l'orquestra salvatana. La novetat serà el Virrecrucis.
13: Que és una novetat nostra d'aquest any. L'any passat vam apostar pel Correbars, aquest any és una cursa on els punts d'avituallament no serà precisament aigua i és per mirar, aviam, després de 3 dies de festa major, qui arriba fins al final d'aquesta cursa en la que participen, em sembla que són 15 bars de Ripoll. Llavors, no sé si hi hauran gaires persones que arribaran a la meta.
12: Finalment, dimarts es clourà la festa amb un escape room, la Rosada i Tornaboda, les sardanes amb la copla, la principal d'Olot i el piro musical.
0: I comença la 25a temporada de Festa amb Bus perquè els joves vagin a les festes majors, com per exemple Sant Eudald, sense haver d'agafar el cotxe i Zac Muntades.
12: Amb la voluntat de contribuir a la seguretat dels joves en l'oci i la tranquil·litat de les famílies coincidint amb l'inici de temporada de les festes majors, el Consell Comarcal del Ripollès ha engegat el servei de Festa amb Bus. Aquesta és la 25a temporada que el Servei de Joventut fa realitat aquest projecte. L'objectiu és donar l'opció a tots els joves de la comarca majors de 16 anys o que els compleixin el 2026 d'anar i tornar amb autobús gratuïtament i de forma segura de les festes majors dels municipis als ajuntaments dels quals hagin sol·licitat el servei. Tal com s'ha fet els darrers anys, per accedir al bus cal presentar el carnet d'usuari juntament amb el DNI. Aquesta mesura permet supervisar millor l'ús del servei donant-li un plus de seguretat i garantir que els pares o tutors són coneixedors que els fills menors d'edat l'agafaran. El carnet, que té validesa il·limitada, es pot tramitar gratuïtament a l'oficina jove del Ripollès, ubicada al Galliner, o a l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses. Tan sols cal omplir un formulari que, en el cas dels menors de 18 anys, també hauran de signar els pares o tutors i aportar una fotografia de carnet de l'usuari i una fotocòpia del DNI. El formulari d'inscripció es pot descarregar al web de Joventut del Ripollès, on hi ha disponible tota la informació referent al servei. En cas de pèrdua, se'n pot demanar un duplicat. Aquesta temporada, el de Festa amb Bus donarà servei a les festes majors de Ripoll, Ribes de Freser durant 2 dies, Planoles, Sant Pau de Segúries, Sant Joan de les Abadeses, també 2 dies, Can de Bànol i Llanars. Com sempre, s'han editat uns targetons digitals amb els horaris que es poden consultar al web de Joventut o a les xarxes socials de l'Oficina Jove del Ripollès. Per facilitar-hi l'accés, els carnets incorporen un codi QR que hi porta. També al web es fa referència a la normativa que cal complir per fer servir l'autobús, on també viatjarà personal de seguretat que vetllarà perquè es compleixi. El servei, inicialment anomenat Anem de Festa amb Bus, es va implantar l'any 1999 de forma inèdita al país i aviat es va convertir en un referent que s'ha anat millorant any rere any. A més, des del principi ha obtingut molt bona acceptació per part dels usuaris i també per part dels pares i familiars, que veuen reduïts els riscos associats a la carretera les nits de festes majors. L'any passat es van ocupar 957 places entre tots els viatges. El primer dia de servei serà aquest dissabte 9 de maig, coincidint amb la Festa Major de Sant Eudald de Ripoll.
0: Bigues i Riells del FAI té una cita destacada aquest mes de maig, la desena edició del Festival de Música Clàssica, Laia de Déu, una codinenca.
6: Durant quatre caps de setmana, el municipi es convertirà en l'epicentre de la música clàssica al territori, alternant els escenaris de l'Església de Sant Vicenç de Riells i el Teatre Auditori Polivalent, un festival que en la seva desena edició manté la seva filosofia de base que combina el talent dels joves músics locals amb intèrprets de llarga trajectòria d'arreu del territori. Això sí, enguany és especial, ja que consolida una dècada d'aposta ininterrompuda per la música de cambra i la formació de musical a la Vall del Tenes. Ens en parla Maite Escobar, regidora de Cultura.
14: Anem de la mà de l'Escola de Música de la Vall del Tenes, tant en la programació com en l'actuació, també perquè és molt important crear referents i aquest festival permet fer actuacions on venen ja músics de trajectòria reconeguda i consolidats i actuen juntament amb nois i noies de la nostra escola de música i, per tant, són moments que poden ser màgics i decisius en les carreres d'aquests joves estudiants.
6: Pel que fa a la programació d'aquest any, el certamen arrenca aquest mateix diumenge dia 10 amb la nit lírica a càrrec de la petita companyia lírica de Barcelona. La seguiran el recital de violoncel i piano de Marc Guimferrer i Marc Heredia el dia 17 de maig i l'actuació de l'orquestra de cambra Terrassa 48 el dissabte 23. Un dels trets distintius de cada concert és la participació d'alumnes de l'Escola de Música de la Vall del Tenes, que actuen com a taloners de les formacions professionals. El festival farà la seva cloenda el 31 de maig al Teatre Auditori Polivalent, amb el tradicional concert de l'Escola de Música, on totes les seves orquestres estrenaran de forma conjunta l'obra Némora, de Jesús Hermosilla.
0: I Lídia Fàbregas, fins ara directora tècnica del Museu Diocesà de Solsona, serà la nova directora del Museu Episcopal de Vic Andreu.
2: La decisió es va aprovar dimecres en la reunió del patronat del Museu Episcopal de Vic, pocs dies després de la jubilació d'Oriol Piques, que ha exercit el càrrec durant els darrers 4 anys. Si la designació de Piques va ser un pas endavant per ser el primer director no eclesiàstic de l'època moderna del museu, la de Fàbregas n'és una altra, perquè serà la primera dona. Lídia Fàbregas és llicenciada en Història, postgrau en Direcció Estratègica de Museus i ha ocupat càrrecs diversos en el Museu Solsoní fins a arribar a la direcció tècnica l'any 2020. Des del museu apunten que és una gran coneixedora de l'art medieval i d'una col·lecció que té nombroses connexions amb la del Museu Episcopal de Vic.
0: Acabem aquí aquest repàs informatiu i ara anem a saber com està el temps.
15: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: I és moment, un dia més, de saludar el nostre home del temps. Pep Acosta, bon dia. Explica'ns com serà el temps d'avui i també la previsió d'aquest cap de setmana.
16: Hola, què tal? Per fi som divendres, estem ja a les portes del cap de setmana. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, la baixada de temperatures aquesta setmana. Quina fresca les nits, fred també a moltes zones, temperatures per sota dels 10 graus en alguns punts i per sota dels 5 a la zona del Pirineu.

0: no van ser molt importants a les nostres comarques, més cap a l'oest, i que va ploure molt cap al Pirineu Occidental. Però, bueno, cada tarda va plovent en alguna zona alta. Això també és interessant i és bo per tot. Avui el dia serà semblant al d'ahir. Les temperatures són semblant a les d'ahir aquesta hora, aquesta fresca que fa fred en alguns llocs. I farà sol durant el dia. I a la tarda començarà a créixer les nuvolades. I com ahir, sobretot plourà a la zona del Pirineu, cap a Ripollès i Osona, és on les tempestes poden ser més destacables. Demà, dissabte, serà el dia més inestable i amb més pluja del cap de setmana. I no serà una pluja en forma de tempesta. Demà ens creua un petit front i serà el responsable de que plogui de manera més continuada i durant més estona. Les temperatures demà dissabte semblants a les d'avui, però les mínimes pujaran i les màximes baixaran. Farà força fresca demà. I el diumenge aquest front haurà marxat, farà més sol i les temperatures es recuperaran, ja que farà moltes més hores de sol. En definitiva, un cap de setmana inestable, sobretot aquesta tarda i sobretot dissabte, que és el dia amb més precipitacions, i diumenge més sol, amb poques tempestes i amb pujada de temperatures. Bon cap de setmana. Adéu.
1: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
2: Moltes gràcies, Pep, que tinguis molt bon cap de setmana i ens veiem, com sempre, aquí dilluns a l'emissora i al Territori 17. Nosaltres, després de repassar les portades dels principals diaris que trobem avui al quiosc, tindrem a la tertúlia la Gemma Permanyer, la Laia de Déu i l'Andreu Jiménez per parlar sobre l'actualitat més mediàtica i repassar les portades dels diaris que trobem també. Després escoltarem la cançó del dia i a un quart d'onze del matí en Jaume Espuny ens portarà, com sempre, els clàssics musicals, un nou àlbum. Avui parlarem sobre Enemigos de lo Geno, de l'Último de la Fila, que justament ahir van fer un concert a Barcelona. I acabarem el programa parlant, com sempre, sobre el cap de setmana. Però tot això després de publicitat. Fins ara.
3: El nou FM, el nou so d'Osona. 24/7.
4: Estàs preparat per aquest estiu? A Boi Galter som especialistes en tot allò relacionat amb la protecció solar per a qualsevol necessitat d'espai. Tendals, pèrgoles, escrins interiors... Anticipa't a la calor. T'assessorem i t'oferim la màxima garantia de confort i benestar per casa teva. No ho dubtis i vine a Boi Galter. Ens trobaràs al carrer Jaume I de Vic, número 5, al 93-886-1420, a la nostra web www.boigaltés.com i també som a Instagram, boigaltés.tendals.
5: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
6: L'Infopodcast del 9-9. Cada dia donem les claus de l'actualitat de la nostra comarca. L'Infopodcast del 9-9. Cada matí a 8:15 al 9-9.cat, iVox, YouTube i Spotify. I si vols, te l'enviem directament al mòbil. Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram. L'Infopodcast del 9-9, una coproducció del 9FM i la xarxa. Amb Miquel Giol i Eudald Puig.
7: Benvinguts a Les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a Les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
6: A Les Portes de Troia, dimarts a les 10 de la nit, al 9FM.
8: Tothom té històries per explicar. Nosaltres també.
9: Discapaci, què? Un podcast de la Fundació Sant

0: Tomàs i el nou FM.
1: Un espai per compartir.
2: Aprendre.
3: I veure el món des d'un altre punt de vista.
4: El discapacitat, parlem de totes les capacitats.
0: Cada dimecres a les 8 del vespre al 9 FM.
5: Anuncia't al 9 FM.
6: La ràdio de casa.
7: 93-889-4949.
5: Publicitat arroba al 9FM.cat. Anuncia't al 9 FM.
8: La publicitat més eficaç.
9: El 9 FM. El nou so d'Osona.
10: Territori 17.
11: Són 2:15 del matí i anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou i també bon divendres, què tal?
12: Hola, Ona, bon divendres i bon dia.
11: Com portem aquest divendres?
12: Doncs bé, els divendres,
11: amb ganes de
12: els
11: cap
12: divendres
11: de setmana, eh?
12: Sempre s'agafen de la millor forma possible.
11: Doncs bé, Andreu, començarem per repassar avui l'edició del 9-9 d'Osona, el Ripollès i el Lluçanès, que com que som divendres, tenim nova portada i, per tant,
12: tenim
11: nova edició.
12: Nova edició del diari, així és, i el titular d'avui del 9-9 explica: la crisi al grup municipal d'Aravic acaba amb la sortida del govern de la seva regidora. Elisenda Carrera, que admet contactes amb Aliança Catalana, continuarà a l'Ajuntament com a no adscrita. Uh-huh. I la imatge destacada, doncs, una imatge d'unió. Respecte al que hem parlat avui a l'informatiu, de fet és com l'hem obert avui, el Front Comú per Salvar Sant Pere Casserres. Alcaldes i diputats reunits aquest dimecres al monestir de Sant Pere Casserres. I a la imatge es veu dins del monestir tota la gent que va participar en aquesta trobada per i van escenificar aquesta imatge d'unió. I bé, a veure si doncs es pot preservar el monestir de Sant Pere Casserres, ja que seria molt important poder mantenir aquest establiment obert, ja que doncs és un dels punts més atractius turístics de la comarca d'Osona.
11: Uh-huh. Doncs, Andreu, seguim per la portada del diari del Vallès Oriental del 9-9.
12: Els vallesans que viuen a l'estranger es dupliquen en 10 anys i ja en són 13.440. França, amb 2.815 persones, i el Regne Unit i Alemanya, principals destins d'aquestes persones. Uh-huh. També veiem èxode de molta gent que marxa cap a altres països on les condicions laborals, sobretot econòmiques, són bastant millors que les d'aquí. I la imatge destacada, un carnisser carrega la cultura. Oriol Safont, amb quatre de les treballadores que té la carnisseria Prat al mercat de Cardedeu. Uh-huh. I el veiem, doncs, Oriol Safont lliura les treballadores de la seva parada al mercat de Cardedeu fins a 100 euros en un any per anar al teatre o al cinema, comprar llibres o visitar museus. És com el bono cultural, no?
11: Exacte. El bono cultural de Cardedeu.
12: Per part d'aquest empresari, que els dona això, 100 euros a les seves treballadores, que els poden invertir en cultura.
11: Molt bé,
12: em
11: doncs.
12: Sembla una molt bona iniciativa.
11: Exacte. Doncs, Andreu, obrim la mirada i anem a veure què diuen els diaris catalans. Començarem per la portada de La Vanguardia,
12: que fan referència al brot d'antivirus. Sanitat obligarà els espanyols d'Albundius a confinar-se en un hospital. L'OMS no avala la decisió del govern de Sánchez d'allà forçosament els passatgers del vaixell de l'antivirus. I a la imatge destacada, doncs, veiem a Faustino Mielgua, que és el rector de la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, un dels llocs que visitarà el Papa Lleó el proper mes de juny, que farà a Barcelona, que en teoria és el dia 10, per tant, d'aquí un mes, pràcticament. Mm-hmm. I bé, doncs es veu aquest rector, doncs, amb una imatge sortint de la parròquia de Sant Agustí.
11: Mm-hmm. Andreu, seguim per el diari Ara, que també segueix la mateixa línia.
12: Així és, l'OMS crida a la calma, l'antivirus no és com la Covid. Això és el que titula avui el diari Ara. L'organisme confirma 5 contagis i n'hi ha 3 dependents, a més del cas d'una hostessa de vol neerlandesa. S'activa el rastreig d'un centenar de persones que van marxar del creuer o van coincidir en un avió. I la imatge destacada, doncs, com ho descriu perfectament el diari Ara: reunió insòlita de Trump i Lula a la Casa Blanca, ja que políticament estan... un està a la Lluna i l'altre està a Júpiter, perquè no, els seus postulats polítics són completament diferents. I a la imatge, doncs, se'ls veu els dos posant i en aquesta trobada entre els dos mandataris dels dos principals països d'Amèrica.
11: Uh-huh. Andreu, seguim ara per la portada del periòdico.
12: La mare del nadó maltractat queda en llibertat i el pare no. Els tests genètics que s'han fet al lactant a petició dels progenitors no mostren alteracions ni cap malaltia que justifiqui les lesions que presentava. Bé, un titular que no ens agrada mai comentar. La imatge que també del periòdico, doncs igual
11: que
12: feia
11: comentaves, Andreu.
12: Una estranya parella, és com ho titula el periòdico, Donald Trump amb Lula da Silva i a la trobada del president del Brasil amb Donald Trump, que es va desplaçar ahir al brasiler fins a Washington per visitar la Casa Blanca i mantenir una reunió amb Donald Trump.
11: Acabarem el repàs de portades dels diaris catalans, com sempre per la portada del Punt Avui, que també va per la seva línia editorial pròpia. I de què parla, Andreu, avui?
12: Del Festival Grec. 50 anys a la reclamació per un teatre al servei del poble. El Festival Grec celebra mig segle d'història amb una programació que des de Montjuïc irradia amb 58 espais de la ciutat. I a la imatge doncs es veu la vaga d'actors que es va produir al gener del 1976, i es veu un manifestant amb una pancarta: els actors catalans necessitem i exigim feina. Mm-hmm. Com sempre, el Punt Avui, a la seva portada, moltes vegades, molts dels dies que sempre li dediquen a una efemèride, i avui no estan menys que amb el Festival Grec de Barcelona. Mm-hmm.
11: Doncs, Andreu, obrim la mirada i anem a veure què diuen els diaris de la resta de l'estat. Començarem per la portada del País.
12: Espanya negocia contrarrellotge a la repatriació en 22 països pel cas del brot de l'antivirus. En el creuer que va sortir des de la Patagònia i havia d'arribar fins a les Illes Canàries. L'arribada del MV-Ondius deixa incerteses sobre els traslladaments, el fondeig del vaixell i la seva desinfecció o les quarantenes. Els països europeus i els Estats Units han pactat ja la recollida. Mm-hmm. I a la imatge, doncs, abans parlàvem del Papa, que estarà a Barcelona d'aquí aproximadament un mes. El Papa ara mateix va rebre ahir al Vaticà el secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio. I a la imatge, doncs, es veuen a Marco Rubio i Lleó XIV en aquesta trobada. I un altre fet a destacar a la portada del País és, com titulen ells, estallido violento en el Real Madrid. Per aquest succés, aquest conflicte que hi ha hagut al vestuari blanc, ara comentarem també a una de les següents portades.
11: Seguim ara, Andreu, per la portada del Mundo.
12: Els experts alerten: el contagi és més senzill de l'anunciat. El dispositiu del govern i la quarantena per frenar l'antivirus. Helena Ruiz, que el que comenta és: si no ens donen seguretat en el port, pararem aquest vaixell, fent referència, doncs, a que aquest vaixell on porten els tripulants, d'on ha sorgit aquest brot de l'antivirus, haurà d'embarcar a un port de les Illes Canàries. I també el que comenta el Mundo és que es transmeten en contacte estret, o si hi ha una cercania, en espais tancats, i hi ha 8 confirmats i diversos casos sospitosos. I l'altre tema destacat a la portada del Mundo: Tchouaméni i Valverde
11: Bufetades
12: en un vestuari amb dos bàndols. L'uruguaià acaba a l'hospital al donar-se un cop al cap després d'una caiguda amb una trifulca amb el francès. El Madrid obre un expedient als dos futbolistes. Un traumatisme impedirà a Valverde disputar el clàssic.
11: Vull fer una pregunta perquè estic zero informada. És a dir, ahir al vestuari es van pagar dos jugadors del mateix equip.
12: Bé, és que el fort no és que fos només ahir, sinó el dia abans ja se les havien tingut aquests dos mateixos futbolistes, ja que Tchouaméni li va reclamar a Valverde en un entrenament que li havia fet una entrada amb una força superior a la intensitat que estava fent a l'entreno. Llavors, Valverde, segons el que diuen els mitjans, es va queixar de que Tchouaméni ho filtrés a la premsa, i per això ahir encara continuava molt molestat amb el futbolista francès. I ahir, al final de l'entreno, quan es van dirigir els dos al vestuari, allà van saltar les espurnes i va acabar així.
11: Doncs diu molt d'un equip que no està unit.
12: Sí, totalment. Dos futbolistes que no estan en el clàssic, dos jugadors titulars del Real Madrid, i el Madrid diumenge pot perdre la Lliga contra el Barça al Camp Nou. Per
11: Ostres.
12: Tant, tot va pitjor.
11: Tot va pitjor. Andreu, seguim per la raó.
12: Canàries denuncia que el govern encara li oculta informació del vaixell. El president Fernando Clavijo careix de dades claus 4 dies després de l'inici de la crisi. Sanitat prepara un informe jurídic que pot tancar la polèmica de les quarantenes. I a la imatge es veu ahir els ministres Ángel Víctor Torres i Mónica García davant el president canari, Fernando Clavijo, allí, en aquesta trobada, doncs, per informar de com es durà a terme aquest desembarcament del vaixell que porta els passatgers, on alguns estan contagiats de l'antivirus.
11: I ara sí, acabem aquest repàs de portades de l'ABC, Andreu.
12: Amb el titular, que és una declaració de Fernando Clavijo: no hi ha ninguna necessitat de que Espanya acollís aquest vaixell. El líder de Coalició Canària creu que el govern ha pres una decisió sense comptar amb l'autonomia. L'operatiu que ara es va desplegar aquí podria haver-se organitzat perfectament a Cap Verd, que és on es trobava fa uns dies aquest vaixell. I la imatge, doncs, es veu com cordialitat entre la ministra de Sanitat, Mònica García, i el president de les Canàries, Fernando Clavijo, en la trobada de les dues institucions.
11: Doncs no marxeu, perquè ara a la tertúlia parlarem sobre aquest brot d'antivirus, però aquestes són les portades dels diaris que trobem avui al quiosc. Andreu, moltes gràcies i fins ara.
12: Fins ara, Ona.
9: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
11: Doncs passen gairebé 10 minuts de 10:15 i és moment de tertúlia. Doncs, com comentàvem, avui parlarem sobre l'actualitat més mediàtica i ho farem de la mà de dues periodistes, de la Gemma Permanyer i de la Laia Déu, que em sembla que ja estan a punt. Bon dia, noies, què tal?
2: Bon dia.
6: Bon dia.
11: Hem estat aquí comentant les portades amb l'Andreu i la veritat és que, és a dir, és un tema que pensava que potser no m'afectaria tant, però realment no sé per què el meu subconscient està com tornant a reviure aquelles sensacions de l'inici de la Covid el 2020. No sé si us està passant a vosaltres també, sí. Això.
2: Sí, una mica, no. Jo crec que sí. Sí, jo sí. Sí, no pot ser tan exagerat, però sí una mica com... Ara un dia arribaré al supermercat, no, i em trobaré que tothom ha buidat els papers de vàter. Vale? Jo no ho faré, però la gent ho farà. Saps? Una mica aquest... Sí,
11: aquesta sensació. I tu, Gemma?
6: Sí. No, penso que el comportament mediàtic és molt similar en el sentit de que sobretot els mitjans més generalistes tenen com la necessitat de que els principals titulars siguin d'aquest tema i que estem com, no sé si sobrealimentant-lo, però que, o parlar-ne per sobre del que seria necessari, i això, evidentment, genera certa inquietud, però ens cau molt, molt lluny, és a dir... També vam començar a Xina, també és veritat, però al cap de dos dies estava a Milà.
2: Sí.
6: Sí que és veritat que ara arriba a Canàries. Però jo la percepció que tinc és que és com molt més llunyà. I primer de tot perquè és un virus que és conegut. Que l'últim gran brot va ser l'any, crec que 98, i es va controlar ràpidament. Ara sí que és cert que la Covid era un virus que ningú coneixia, ningú sabia com es comportaria, ningú sabia com s'escampava, i s'escampava molt ràpid. Aquí, que portem 2 setmanes fent bullir l'olla i estem parlant de 5 casos.
2: Sí.
6: Amb la Covid, en 2 setmanes, ja els comptàvem per milers.
11: Mm-hmm. Totalment.
6: Però sí que és veritat que... Sí. Que aquesta dosi diària d'informació o sobreinformació del tema entenc que generi certa ansietat.
2: Sí, jo crec que és això, és com els mitjans al final, no?, tracten, pues això, no?, que cada dia han de treure com una notícia i fa que la gent estigui com en aquest estat d'alarma constant, no?, que ens fa com patir amb la... com si anés a arribar ja, i és el que dius tu, no, Gemma, que al final, vull dir, són molt pocs casos, està molt controlat, i no hi ha la sensació d'alarma que hi havia amb el coronavirus, que estava tot molt més descontrolat, també normal, perquè desconeixíem com afectava.
11: O sigui, per exemple, ara estan mirant això les portades, i totes les portades... la majoria d'elles, el titular és parlant sobre l'antivirus, i algunes, per exemple, són, diguéssim, més alarmistes en aquest sentit, per exemple, la del portada del Mundo, que explicava això, no?, que els experts alerten que el contagi és més fàcil del que s'esperaven. Clar, vull dir, és a dir, si hi ha persones que desconeixen aquest fet, desconeixen que aquest virus ja ha estat estudiat i ja hi ha hagut un brot anterior, clar, moltes persones es deuen pensar, doncs, passarà el mateix que amb la pandèmia, no? Però clar, informar-se. I també, per exemple, he buscat aquí al 3Cat Info que han fet com un article sobre, doncs, desinformació de l'antivirus, no? Clar, en aquest sentit, moltes coses que van sortint, per exemple, sobretot a X, a Twitter, clar, titulars falsos, per exemple, de que s'ha trobat una nova vacuna per l'antivirus, clar, o sigui... i, per exemple, us llegeixo, eh? Diu això, que Pfizer presenta resultats que busquen una nova vacuna contra l'antivirus, i l'autor d'aquest article, en teoria, és Paco Merlo. Clar, vull dir, però hi ha persones que literalment llegirien aquest titular i dirien, ostres, sí, doncs hi ha una vacuna per l'antivirus. Quan és fals, aquest titular és cert, però hi ha una vacuna per la grip. Llavors, clar, totes aquestes coses, tot el que deies tu, Gemma, no van sobrealimentant aquest fet de provocar una sensació d'angoixa i ansietat a totes les persones, no?
6: Bé, és que és un exemple més del típic tema que hem de ser crítics a l'hora d'anar a buscar la informació allà on sigui fiable. Vull dir, jo no critico que tots els mitjans tinguin en portada aquest tema, perquè evidentment és el tema i ha de ser portada, i més tenint en compte que l'Estat espanyol pot ser el lloc on desembarqui aquest vaixell. Vull dir que més notícia impossible. El que sí que és veritat, que com que la ciutadania genera preguntes, com a mitjans sovint ens veiem obligats a donar respostes, no? Llavors, un tema que amb un telenotícies potser es podria matar amb tres notícies, acaba tenint-ne sis, perquè... I sis que ens recorden d'allà on venim, perquè anem a buscar els mateixos experts, els mateixos viròlegs, no? que està bé, perquè són gent amb experiència contrastada, però clar, entenc que per algú tornar a veure el Fernando Simón... Doncs,
11: o l'Oriol Mitjà, també, per exemple.
2: O l'Oriol Mitjà.
6: Sí. Però, i al mateix temps, també una altra reflexió sorgida de la vivència de la pandèmia, i que l'editorial de l'Ara avui em feia referència, no? Que és el que no hem après amb aquests 6 anys. Perquè aquest vaixell, hi ha unes persones que estan viatjant allà, hi ha una infecció, hi ha uns morts, hi ha uns contagiats, i a la primera parada 30 persones marxen d'aquest vaixell. Hola. Clar. És a dir, primer l'egoisme de la poca responsabilitat amb la salut pública que tens, però això ho vam viure tots en el nostre entorn, amb persones que potser tenien Covid però s'anaven igualment de viatge perquè havien quedat. I això passava per sobre de tot. Sembla que 6 anys després no hem après res a nivell individual, però tampoc a nivell de responsabilitat col·lectiva, no? Perquè a l'Estat espanyol hi ha la ministra de Defensa i la ministra de Sanitat dient coses contradictòries de sobre si la gent, exacte, quan arribi a Canàries s'han de confinar o no s'han de confinar. Però és que també en 6 anys el Congrés tampoc ha estat capaç d'aprovar una llei a futur per decidir què fem amb aquest tipus de situacions, no? Si haguéssim fet els deures, ara, mira, doncs, segons la llei no cal un estat d'alarma, i quan passi això es pot actuar així. En canvi, jo crec que no s'arribarà, no, a l'estat d'alarma, però com gestiones això quan tens dos ensos dient coses diferents entre ells?
2: Jo crec que ha de ser complicat, i més enllà d'això, o sigui, sí que és veritat que ha de ser portada, també penso que s'ha de vigilar molt en els titulars que posen, vull dir, perquè al final generes un clima sensacionalista que és totalment innecessari a vegades, vull dir, acabes creant més alarma social de la que realment hi ha. I tornant a el que deia la Gemma del tema de ser egoistes, vull dir, s'està donant cada vegada els humans som més egoistes i, per tant, pensem més en l'individu, també ens ho fa la pròpia societat. Vull dir, estem deixant de pensar en la col·lectivitat i en com pot afectar els nostres moviments, en aquest cas, en el vaixell, que van decidir marxar 30 persones quan havien estat en contacte amb persones que estaven contagiades, que és com un... Vale, jo puc entendre, no, la por, el terror, l'ansietat que et pugui generar estar amb persones que estan contagiades d'un virus, i ho puc entendre, però d'aquí a marxar i no tenir aquest pensament col·lectiu de que ara a sobre t'han de buscar per fer-te proves, per tal, és com un... Pensem més una mica en col·lectivitat i en com afecta els nostres actes a la societat, també.
11: És bàsicament això que diem, no hem après després de 6 anys, sembla que no haguem après res, ni nosaltres ni tampoc el govern. I també, clar, òbviament, aquest fet que explicava la Gemma, que hi ha aquesta contradicció mateixa a l'hora de decidir, pel que fa, doncs, a la vida de les persones, no, però vull dir, com el fet de com es gestiona, doncs, tota aquesta quarantena i aquest contagi, clar, la gent, òbviament, també aprofita per crear polèmica política. Bàsicament, sí. O sigui, tot això és només que és un bullidor d'aigua, no?, que va creixent, creixent, creixent, i s'aprofita tot per tot, no?
2: Sí.
6: Sí,
2: Sí.
6: No, evidentment. Sí, sí. I aquí després hi entren els que posen en dubte les existències de virus, les...
2: Mm-hmm. Clar.
6: Ja ho hem viscut. És a dir, ja ho vam viure també, no, això de...
2: Clar,
6: mentre és que tu tenies a casa teva algú supermalalt, algú negant que existís això.
2: Exacte. Mm-hmm. Sí, sí.
11: En fi, deixem, si voleu, el tema de l'antivirus. I m'agradaria també recuperar tot el tema de la introducció dels Mossos a les escoles. Perquè amb la Laia sí que vam parlar, però a Gemma m'agradaria saber quin és el teu punt de vista. Respecte a això.
6: No, mira, no tinc opinió. És a dir, tinc l'opinió del meu sentit comú que em diu que una policia no hi fa res a l'escola perquè l'escola ha de ser un espai segur. Però no he parat a reflexionar els pros que podria tenir això des del punt de vista de qui ho planteja. És a dir, què n'esperen a l'hora que... Si quan algú li passa pel cap que és una bona idea posar un policia en un institut, a partir de quins punts ho fa? Això és el que no m'he parat a pensar. Sí que penso que s'ha de reforçar amb altres disciplines, és a dir, falten mestres d'educació especial, falten integradors, falta que les aules d'acollida tornin a ser el que havien estat, i si hi ha mals comportaments, doncs analitzar per què passen i posar una persona que pugui tractar aquests nens i nenes amb el que necessiten, i que segurament no és un policia, penso. Però no tinc una opinió molt formada del tema.
11: Mm-hmm. Laia, la teva la sabem de sobres, eh? Entenc que no haurà canviat d'una setmana per l'altra.
2: No, tindria un problema si hagués canviat. No hi ha part, o sigui... El que deies tu, Gemma, no, de què li passa pel cap a la persona que ha decidit doncs fer això, jo no ho entenc. O sigui, sincerament, no ho entenc quan tens tot un seguit de mestres, no?, dient-te que volen reducció de ràtios, que volen més professionals del sector social, i tu el que fas és posar-li una persona d'un cos policial que entenc que és un ens de seguretat, però no t'estan demanant que tinguin falta de seguretat. Òbviament, ja ho vaig dir, hi ha escoles i instituts d'alta complexitat, i aquestes escoles requereixen d'unes necessitats especials, però tampoc requereixen d'un cos policial, requereixen de més recursos i de més professionals del sector social i psicopedagogs, psicòlegs, educadors, integradors, vetlladors, necessiten això. No són necessaris el cos policial. I també el que vaig dir, no se sentiran més a gust. No, vull dir, no és un espai on hi hagi d'haver un cos policial. No té cap mena de sentit. Estàs tirant per terra tota la feina d'un sector social que ja és precari de per si. Ara encara ho serà més. Vull dir, perquè l'està... O sigui, jo penso, com a persona integradora social també que sóc, que estàs deslegitimitzant tota la feina que s'ha fet a nivell d'escoles i a nivell d'infància i adolescència.
6: Mm-hmm. És que, a més, quan penses en la policia, penses en la multa, en el càstig, en la repressió. Si hi ha un conflicte, hi ha altres maneres de tractar-lo que no sigui a partir d'aquest punt de vista. Almenys a l'escola, a nivell social, doncs, tenim policia perquè n'hem de tenir.
2: Canvia. Mm-hmm.
11: Totalment.
2: Però... I canvia. Jo aquí també ho vaig dir a la tertúlia que vam fer. Què passarà quan es trobi la situació de que un jove, un nen, un infant, en una escola, i aquesta persona té un trastorn de conducta, per exemple, i té un brot, i es posa a donar cops al mobiliari, què farà la policia? El tirarà a terra?
11: Clar.
2: Com actua aquí?
11: Clar, segons les eines, segons ells diuen que, òbviament, hi haurà una preparació prèvia per poder gestionar això. Però la cosa és que no es necessita una preparació prèvia quan ja hi ha persones que han estudiat carreres i s'han preparat durant molts anys per poder tractar amb persones així. I ells no necessitaran un petit curset per poder entendre com funciona doncs, quan un infant tingui un brot, per exemple, com tu explicaves, Laia. O sigui...
2: I a més m'agradarà veure el que segueix en aquest curset i què se'ls explica en aquest curset. Vull dir, que més enllà del curset, ells quan l'acabin podran, vull dir, faran el que els doni la gana, que ja estem habituats, vull dir, és que al final és una, o sigui, jo penso que és com una mesura de repressió més a les escoles, que com ha dit la Gemma, haurien de ser espais segurs pels infants i els adolescents, vull dir, més amb aquestes etapes que són vitals, vull dir, tu estàs creixent, t'estàs formant, estàs formant la teva identitat, vull dir, i de cop et trobes un mosso, vull dir, no ho entenc.
11: No, és que genera desconfiança, o sigui...
2: No ho entenc.
11: Però també a mi em sembla molt curiós com, o sigui, és el que explicava la Gemma, al final, clar, tot això ve d'un context, no? En quin moment una persona, o sigui, un cos de la seguretat ens ha arribat a produir aquest rebuig tan gran? O sigui, és una persona que en teoria ens hauria de donar la confiança per que estem segurs amb aquesta persona perquè ens pot protegir, però ens ha acabat com provocant una imatge això de càstig, de multa, de pressió. O sigui, en quin moment, això? No és una cosa de dos dies, jo... òbviament. I ja...
2: Clar, és que no vull que ens censurin, no.
6: No, acaba sent, jo entenc que la suma d'experiències, no? És a dir...
2: Clar, és que jo crec que això també és... O sigui, una cosa passa per algú individual, que és l'experiència que tu vius amb aquest cos policial, en aquest cas, i l'altra també és l'experiència col·lectiva que s'ha generat arrel de, doncs, els fets de l'1 d'octubre, per exemple. Vull dir, sense anar-nos més lluny. O si ens anem més lluny amb tot el que va passar a Barcelona amb Can Vies, per exemple. Vull dir, són fets que a nivell col·lectiu ens han portat a no acceptar aquest cos policial com a eina de seguretat ciutadana que hauria de ser. I parlo de Mossos perquè són els que em venen més al cap, que són com tal, potser la policia local en aquest sentit sí que municipal fa més feina de ciutadania, almenys experiència a Caldes, mínima que tinc, però fa més feina de ciutadania que no pa, i de protecció, com si diguéssim, que no pas un mosso d'esquadra, potser.
11: Totalment. Sí.
6: Sí, no, i Mossos també té aquestes patrulles de proximitat, que són els que fan, per exemple, les rondes per les botigues quan hi ha èpoques de compres per evitar robatoris, que en el fons acaben sent una policia propera. Però igualment, no sé, el fet d'anar amb uniforme ja et genera una diferència i una jerarquia entre ells i tu, que no els veus per igual. Llavors, en cas de posar aquestes persones en un institut, què els poses? Amb aquest uniforme que ja implica
2: una superioritat? En teoria aniran de paisà. Pel que vaig llegir i escoltar la setmana passada, crec que va ser quan ho van dir, aniran, en teoria van de paisà.
11: Sí, en teoria aniran de paisà per poder... Com... Suposo que no donar tant la nota en aquest sentit, com deia la Gemma, vestits amb l'uniforme. Però clar, tot i així, si t'introdueixen dues persones noves a la teva classe, dubto que diguin, no, aquestes dues persones han vingut aquí a mirar, òbviament.
2: Són de pràctiques.
11: Són policies
6: d'incògnit.
11: Clar, vull dir...
2: És que no té cap mena de sentit. No,
11: o sigui que l'Andreu abans em comentava que eren set de les 14 escoles que participaven no volen, òbviament.
6: Ja van dir que no.
11: Han dit que no.
2: És que no té cap mena de sentit.
11: Vull dir, inclús aquí també a Vic també, doncs, hi ha hagut bastanta divisió en aquest sentit sobre la prova pilot, perquè en alguns casos algunes escoles sí que tenien aquesta voluntat de provar, perquè al final és una prova pilot, vull dir, no és una mesura que s'implementi directament quan es faci. Però, òbviament, hi ha moltes altres escoles que, òbviament, diuen que no. Bé, no sé. No sé si... És que dubto tant que funcioni, vull dir...
2: I jo és que crec que no s'hauria ni d'aprovar. O sigui, ho sento molt, eh? Vull dir, ja ho vaig
11: dir.
2: Clar, però,
11: per exemple, ella està molt d'acord, en que es faci aquesta prova.
2: M'agradaria veure Illa donant classes a una escola o a un institut, també t'ho dic, per dir que són necessaris els policies a les escoles. Vull dir, és que no ho entenc. Vull dir, no t'estan demanant que posis més seguretat, t'estan demanant que posis més professionals, que posis més recursos, que els hi treguis la burocràcia infinita que tenen. És que no t'estan demanant seguretat a les escoles, en cap dels casos. Vull dir, si mires les línies de l'USTEC, no, és que no demanen en cap cas seguretat, demanen més professionals, més... O sigui,
11: baixar ràtios, sobretot. O sigui, ells baixar ràtios.
2: És, estàs ignorant-nos per complet.
11: Exacte.
2: Exacte. Vull dir que és el que vaig dir també, que està molt bé l'escola inclusiva. Sí, sí, em sembla fantàstic, eh? L'escola inclusiva, però s'ha fet ràpid i corrents, ho sento molt. Vull dir, les aules no estan preparades per assumir a tots els infants i joves i adolescents que hi ha amb necessitats educatives especials, amb trastorns de conducta, amb discapacitats, amb tot. No estan preparades. Els mestres tampoc. I més amb ràtios de 31. És impossible. Mm. És impossible. I amb un vetllador o amb un integrador que et va donant voltes per la classe tenint a, què, 6, 10 persones amb... És impossible.
11: Clar, i el que tu deies, que no, Laia, que al final a la figura del vetllador i l'integrador és, o sigui, és diferent.
2: Sí.
11: Vull dir que no és menysprear a cap de les dues figures,
2: no.
11: Però crec que, per exemple, un vetllador seria més aquesta persona que simplement acompanya, no?
2: Sí.
11: És a dir, facilita a la classe i l'aprenentatge en aquest infant. Però, clar, l'integrador, bueno, en aquesta figura que tu també fas, Laia, no? Del fet de, doncs, que impacta directament amb l'infant, una cosa que potser doncs, un mestre o un docent doncs, no està preparat, no?
2: Bueno, o sigui, com a integradora social, al final tu el que vols, i com a educadors, i inclús els vetlladors també, eh? Vull dir, el principal és crear el vincle, i els mestres també. Vull dir, amb això sí que és veritat que és algo que és vital. Potser amb els mestres costa més, al final, pues, no per això, per aquestes ràtios inhumanes. Però com a integradors, sí, com a integradors i educadors del sector social tenim com el paper de generar el vincle, de generar també la xarxa aquesta doncs, amb serveis socials, amb EAPs, amb psicòlegs, amb psicopedagogs, no? Per entendre també la dinàmica de l'infant, amb les famílies, superimportants les famílies en aquest en el paper a les escoles. Vull dir, tenir-les en compte, sobretot quan l'entorn és complicat i és complexa, és molt necessari que hi hagi una figura del sector social, indiferentment que sigui educador o integrador, eh? Ara estic parlant en general, però és molt necessària per això, perquè al final generes una confiança i un vincle, vull dir, al final no és... És que ja entres a la classe com a integrador, no?, i t'endús el nen que no es pot estar 8 hores o 6 assegut en una cadira, però no te l'estàs enduent perquè s'estigui portant malament, sinó perquè aquest infant o adolescent necessita sortir de l'aula i necessita... Perquè ha tingut un mal dia, perquè no s'han recordat de prendre's la medicació i l'acompanyes, i és ser-hi. És el fet de ser-hi i no ser una figura d'autoritat, sinó que et vegi com un igual, òbviament amb límits, està clar.
11: Gemma, última aportació.
6: No, estava escoltant, estic totalment d'acord.
11: Doncs, si voleu, se'ns acaba el temps. Amb aquesta explicació de la Laia acabarem avui la tertúlia. Moltes gràcies, Gemma i Laia, i res, ens veiem a la propera. Que vagi bé.
2: I tant.
6: Fins la propera.
11: Adéu.
2: Ciao.
7: Territori 17.
11: I canviem completament de tema perquè ara és el moment d'escoltar la cançó del dia.

Doncs com bé sentiu, estem sentint Let It Be dels Beatles, perquè el grup de Liverpool el 8 de maig va publicar el disc Let It Be, tot just després de la separació de Paul McCartney del grup de Merseyside. Let It Be va ser el darrer disc de tota la banda junta i és l'últim de Beatles. Amb la cançó principal de l'àlbum Let It Be, els Beatles van guanyar l'Oscar a la millor banda sonora gràcies al documental que van produir durant la gravació d'aquest.

0: Territori 17, el 9 FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: Doncs anem a veure com està ara mateix la línia R3. Andreu, em fas una cara que realment crec que no hi ha cap novetat pel que fa a la línia R3.
2: No pel que fa a la línia R3, però sí el servei alternatiu.
1: Ai, val? Anem a veure,
2: ja que
1: doncs.
2: Hi ha un canvi puntual de la sortida d'autobusos a Fabra i Puig. La sortida de Fabra i Puig es trasllada a l'Avinguda Meridiana al 3866, que és la parada provisional de la línia Axis a Transports Metropolitans del no Transports Metropolitans de Barcelona, sí.
1: Per tant, és una
2: les arribades mantenen igual, però
1: el punt
2: de sortida
1: és puntual aquesta afectació.
2: Sí, és puntual.
1: Perfecte.
2: Per tant, la gent que utilitzi el transport alternatiu d'anar de Barcelona fins a qualsevol punt de on hi ha aquest servei alternatiu de busos, doncs que sàpiguen que hi ha un canvi puntual de la sortida de Fabra i Puig.
1: Perfecte. I pel que fa a les carreteres, Andreu?
2: Hi ha normalitat, però sí que, com estem en trànsit, volíem i parlem de la C-17. Ahir va haver-hi un accident a la Garriga, on just un camió que portava en el seu tràiler caixes amb ampolles de vidre d'una marca d'aigua amb gas, doncs va volcar i, clar, tota la calçada va quedar
1: plena de vidres.
2: Plena de vidres, sí. La veritat que quan vaig passar vaig dir, ostres, i es veu que cap a la tarda van haver-hi cues quilomètriques de més de 5 quilòmetres.
1: Sí.
2: És a dir, que té la marinera. Jo quan ho vaig trobar, per sort, hauria de ser l'inici d'aquest accident, ja que la cua pràcticament era inexistent, però sí que després a la tarda es va intensificar molt les cues que hi havia en aquella zona.
1: Doncs, Andreu, aquesta és la situació ara mateix de l'R3 i de la C-17. Moltes gràcies i fins ara.
2: Fins ara, Ona.

0: Ens endinsarem en enemigos de lo ajeno, de l'último de la fila. Abans, però, anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. El sector educatiu va iniciar les vagues dimecres, dia 6 de maig, ahir, però va ser el torn a les escoles bressol en una jornada històrica. USTECH, el sindicat majoritari i les assemblees de centres d'arreu del territori han dissenyat una estratègia de pressió per etapes, dividint les aturades per sectors i comarques i en manifestacions més unitàries. Laia de Déu, una codinenca.
1: Les reivindicacions continuen sent les mateixes. Manca de recursos, baixada de ràtios i una burocràcia que no para de créixer. I també el rebuig a l'acord que van signar els sindicats minoritaris del sector educatiu, Comissions Obreres i UGT amb el Departament d'Educació. Un pacte que la majoria consideren insuficient. Avui, però, volem posar el focus en una etapa que sovint queda en un segon pla, la de les escoles bressol. Les professionals dels 0 als 3 anys demanen ser escoltades i recorden que la seva tasca també exigeix més mans i menys infants. Però darrere de les xifres oficials hi ha el dia a dia de les treballadores, que sovint se senten més com un servei de custòdia que no pas com una part fonamental de l'aprenentatge dels infants. Una situació que desgasta i que ja fa massa temps que s'arrossega i que no resol l'acord signat ara fa un mes. Sobre aquesta pressió ens en parlava Marta Ramírez, mestra d'una escola bressol.
2: Les treballadores del primer cicle d'educació infantil no ens sentim reconegudes com a etapa educativa, ens sentim invisibles i disposem d'unes condicions laborals molt precàries, avalades per un dels pitjors convenis laborals. Parlem de posar en valor la nostra tasca, una professió altament feminitzada que mereix més que el salari mínim interprofessional. Estimar la infància és defensar-la i el 0-3 ens sobren els motius.
1: Aquesta és només la segona de les aturades d'un calendari de mobilitzacions que promet un final de curs convuls als centres d'arreu de Catalunya. Les pròximes setmanes seran clau per veure si el Departament d'Educació mou fitxa o si el sector manté aquesta unitat d'acció territorial per forçar una nova negociació que vagi més enllà de l'acord signat.
0: I la bassa dels ànecs de la Roca del Vallès obrirà properament després de la finalització de les obres de recuperació. Enric Rubi, Ràdio Televisió de Cardedeu.
3: Que, tot i no tenir unes dimensions gaire importants, no per això deixa de ser un dels espais humits de més atractiu del Vallès Oriental, sobretot degut a que fins ara també era una gran desconeguda. És per això que a l'entorn de la Roca, la notícia de que les obres de recuperació ecològica i ambiental de la bassa dels ànecs ja han finalitzat i que l'espai obrirà properament al públic, ha creat gran expectació. No obstant, han explicat des del consistori que la data concreta d'obertura, així com l'acte d'inauguració, es donarà a conèixer en els propers dies. L'actuació ha estat executada per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, per encàrrec del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i ha permès recuperar aquest espai natural de la Roca del Vallès amb l'objectiu de millorar-ne la biodiversitat, l'accessibilitat i l'ús ciutadà. Actualment la zona es troba en fase de final d'adaptació natural. S'han fet plantacions previstes i la vegetació comença a créixer i a integrar-se a l'entorn. I tot i que ja no s'hi vegi activitat de maquinària o treballs en curs, l'espai encara no està obert al públic i és per això que es demana a la ciutadania que no hi accedeixi fins que se n'anunciï oficialment l'obertura. Així doncs, amb la finalització dels treballs, es fa un pas important per recuperar aquest entorn i posar-lo de nou a disposició de tota la ciutadania.
0: I comença la Festa Major de Ripoll amb Doctor Prats i 31 Fam com a caps de cartell de Sant Eudald. Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan.
4: Ripoll ja escalfa motors per a una nova edició de la Festa Major de Sant Eudald, que arrencarà aquest divendres i s'allargarà fins dimarts vinent. 5 dies de gresca amb força novetats i concerts amb grups potents del panorama musical català. Hi haurà fins a 4 escenaris per saltar i ballar, el del Monestir, la Lira, el Passeig i la Plaça Gran. En el primer, divendres a la nit, hi haurà un dels caps de cartell de la festa. Sentim a Anna Roquer de la Comissió de Festes.
5: Llavors, el divendres de nit només hi haurà dos espais, el de la Lira i el del Monestir, que és el que nosaltres apostem per ell. Plogui, nevi o passi el que passi, creiem que és un lloc on per espai es poden aconseguir fer coses molt guais i si el temps s'acompanya ja és espectacular. Llavors, a l'espai del Monestir tindrem com a cap de cartell Doctor Prat, després la banda de Bandidos Perversiones, que ja repeteixen de l'any passat, que van agradar molt, i al final tancarem la nit amb Caso. És un DJ que feia molt temps que el volíem tenir a Ripoll i que creiem que aportarà un molt bon final de nit. I per l'altra banda, la Lira, aquest any tenim a un grup d'aquí Ripollès, una promotora ripollesa, que es diuen Fucking Labels, i ells ens portaran aquella nit, que és una nit de màquina, de Remembers, i que farà que la Lira, bueno, pugi a un altre nivell. Tenen un espectacle molt guai preparat, amb molta llum, molta soroll.
4: La xerinola haurà començat a la tarda amb el pregó a càrrec de Carme Font a la plaça de l'Ajuntament, després de 2 anys en què el protagonisme era per les entitats i els versots i traca dels Diables de Ripoll. A la plaça Gran hi haurà el vespreig amb Noche Quilombera. Pels més petits, dissabte al matí es farà el joc de pistes Coneix Ripoll i tot seguit un vermut infantil. Novament, la plaça Gran acollirà un vermut electrònic i a la del Monestir es farà la baixada d'Andròmines, que ja té 6 socis inscrits. La colla gegantera també tindrà protagonisme amb la primera trobada infantil i l'estrena del nou gegantó Sunyer Primer. Les habaneres, el sopar dels valents amb les proves més esbojarrades a la Devesa del Pla i el correfoc pel barri vell seran les activitats més destacades al capvespre. A la nit, la banda de rock 31 Fam serà el cap de cartell del monestir. La seguirà la banda Neon i DJ Capde. També sortirà el Marranàs, que vol esdevenir una nova icona del patrimoni cultural, com van ser els Audalets l'any passat. Diumenge a la tarda serà el torn de la dansa dels clavells, just abans del Barça-Madrid amb DJ Serra. La festa acabarà a la Lira amb Last Night Duet i DJ Tete. De cara a dilluns hi haurà els actes més tradicionals, com la missa solemne, el ball dels gegants i sardanes o el concert de festa major amb l'orquestra Salvatana. La novetat serà el Virrecrucis.
5: Que és una novetat nostra d'aquest any. L'any passat vam apostar pel Correbars, aquest any és una cursa on els punts d'avituallament no serà precisament aigua i és per mirar, aviam, després de 3 dies de festa major, qui arriba fins al final d'aquesta cursa en la que hi participen. Em sembla que són 15 bars de Ripoll. Llavors, no sé si hi hauran gaires persones que arribaran a la meta.
4: Finalment, dimarts es clourà la festa amb un escape room, la Rosada i Tornaboda, les sardanes amb la copla La Principal d'Olot i el piro musical.
0: Doncs ara sí, és el moment dels clàssics musicals, com sempre, de la mà de Jaume Espuny.

0: Bon dia, Jaume, i bon divendres. Què tal?
1: Molt bé. I vosaltres?
0: També. Molt bé, molt bé, molt bé. A veure, què ens portes avui?
1: Suposo que ja ho sabeu, més o menys. Fa 28 anys, l'última de la fila, que són aquests, es van separar. Fa 28 anys ja, és que és massa.
0: Molts anys.
1: El biguetà Quimi Portet i el noi del Poble Sec... No, Poble Nou. Poble Sec és el en Serrat. Poble Nou, en Manolo García, estaven en ple èxit a l'última de la fila i es van separar. Però, bueno, ja ho sabeu, han començat a fer una gira 28 anys després, a fer una gira per tot Espanya. Ahir van fer la segona actuació a Barcelona, a l'estat...
0: L'estadi Lluís Companys.
1: Lluís Companys, tot ple, 50 i pico mil d'espectadors, o sigui que la gent tenia ganes de sentir l'última de la fila. Van tocar èxit, vells èxits, I porto, per celebrar-ho una mica, donar la benvinguda, el segon disc de l'any 86, que a mi és el que m'agrada més, potser, que és Enemigos de lo Ajeno, i estem escoltant Lejos de las Leyes de los Hombres. Molt èxit als anys 90, tot això, no? I ara podem escoltar una que és de les famoses, Insurrección.

0: Aquesta és famosa, eh?
1: Aquesta és famosa, aquesta sí. me la sé, eh?
0: Te la saps i tot, ja
1: me l'he vist. Vull dir, una miqueta així agafada amb pinces, però sí, sí, me la sé.
0: L'última de fila va durar 12 anys i 7 discos, tots molt bons. De fet, als anys 90, jo diria que era el millor grup, o que tenia més èxit dels grups espanyols, eh? I ja ho veus, és una barreja de flamenc, que la porta el Manolo García, i una barreja de rock-rock, que és en Quimi Portet. I els concerts omplien i els discos es venien molt, eh? Ara, no, el que no sé és què faran quan s'acabi la gira.
1: Vull dir... Home, creus que en faran una altra de gira o
0: si gravaran un altre disc o... No se sap.
1: Potser els hi ha servit una miqueta per tornar a connectar amb l'último de la fila i diuen, doncs fem un disc.
0: No sé. Tots dos tenen una carrera consolidada en solitari, que m'he portat en català. En Jordi Sunyer llegia allà aquí el 9-9, que li agrada més els discos d'en Quimi Portet.
1: Que
0: l'última de la fila. Però, bueno, si vol. Una altra també que és força famosa, Aviones Plateados. Mm-hmm.

0: Aquesta va ser la cançó del dia d'ahir, Jaume. Vull dir que en una setmana ha sonat dues vegades Aviones Plateados. Sí.
1: És maca.
0: Sí.
1: Bueno, jo no m'he de recordar la història d'Última Fila, com es van formar, perquè el Quimi Portet era d'un grup usonenc, el líder d'un grup usonenc, Cool de Mandril, Cool amb K, eh?
0: Cool de Mandril.
1: En K, un grup usonenc, i el Manolo García era el cantant de Los Rápidos. I un dia, no sé quin dia, actuaven al Festival Rock de Lluna d'Hostalets de Balanyà.
0: Al meu poble!
1: Al meu poble, sí. I allà es van conèixer i es veu que els Ràpidos tenien problemes per trobar un guitarrista, que el que tenien plegava alguna cosa, i li van dir al Quimi Portet
0: si volia
1: sumar-s'hi amb els Ràpidos. I bueno, van fer... Sí, se'n van a Barcelona, en Quimi Portet, a formar part de Los Rápidos, però després van canviar de nom i es van dir Los Burros. Van gravar, no sé si un o dos discos, amb una cançó també famosa, Huesos, i després van canviar el nom en l'última de la fila i... Bueno.
0: És ben bé que va ser el destí, de conèixer-se allà i de...
1: És que allà a Hostalet sempre passen coses d'aquestes, sí. I l'altre dia mirava... tinc que veure que l'última de la fila... Sí, què diuen del disc aquest de Danses de l'Ojeno? Segons la revista Rolling Stone... Enemigos de l'Ojeno, aquest disc que estava escoltant, és el millor disc de la història del rock espanyol.

0: exactament, 62, 64, 64, 26, una mica més, 63 anys.
1: Bon. Mare meva.
0: Escoltem, per, sembla que ja per acomiadar-nos...
1: Sí, sí.
0: Una que es diu Soy un accidente.
1: Soy un accidente. Doncs, Jaume, que tinguis molt bon cap de setmana i ens veiem divendres que ve amb més música, eh?
0: Amb el Rolling Stones som una altra.
1: Exacte. Menys Julio Iglesias.

0: El nou FM, el nou so d'Osona.
1: 24/7.
2: Obrir un llibre, trobar el regal perfecte, conèixer els teus autors preferits.
3: A Mater, cada racó és una invitació a descobrir, compartir i aprendre. Una llibreria on cultura i proximitat es donen la mà.
2: Llibres, papereria i regals.
3: Mater, des del 1957. Ens trobaràs al carrer Pla de Balanyà 23 de Vic.
4: A Boi Galtés trobaràs tot el que necessites relacionat amb l'equitació. T'assessorem i t'equipem amb tot el que et faci falta. Som especialistes. No ho dubtis i vine a Boi Galtés. Ens trobaràs al carrer Jaume I de Vic, número 5, al 93 886 1420, a la nostra web www.boigaltés.es i també som a Instagram, boigaltés.equitació.
3: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
5: Ara, a Impremta Mater, estrenem un nou servei de copisteria des de la web. Estalvia temps. Envia els teus documents a impremtamater.com i passa-ho a recollir quan vulguis o t'ho portem a casa. Impremta Mater. Ens trobaràs a la carretera de Sant Hipòlit 23 de Vic.
6: Cocodril Club.
7: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta el 9 FM els matins de dissabtes i diumenges d'11 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges al matí, d'11 a 1, el 9 FM 92.8.
8: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
9: Hasta luego, cocodril.
10: Benvinguts a Les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a Les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
11: A Les Portes de Troia, dimarts a les 10 de la nit, al 9 FM.
0: El 9 FM. El nou so d'Osona.
12: Territori 17.

0: En punt, ara mateix, 11:15 al Territori 17. Doncs bé, després de parlar de música, toca parlar sobre el cap de setmana, perquè, doncs, com sempre sabeu que aquesta estona la dediquem a repassar els actes més destacats d'aquest cap de setmana a les nostres comarques, a les comarques del Territori 17, al Ripollès, al Moianès, a Osona, al Lluçanès i al Vallès Oriental. I avui començarem per l'Enric. Hola, Enric, què tal, com estàs?
1: Molt bones. Doncs mira, aquí estem, amb ganes del cap de setmana, que tenim bastanta coseta. Començarem, com sempre, amb els esports i començarem per, també, com sempre, amb l'handbol Cardedeu. I és que alerta, perquè tenim un partit dels importants, és el primer equip del Cardedeu femení, visita dins de la Copa Catalana Sènior el CAC Granollers. Per tant, no sé si dir-ne derbi de comarca, però sí que serà un partit molt imponent i d'aquests que recorden al llarg de la temporada. Mentre que el primer equip del Cardedeu, en aquest cas del masculí, jugarà diumenge a 11:45 i anirà a casa del Sant Martí. De cara als de capital de comarca, ja han comentat el que faran els del CAC 7, i en el cas dels nois, el Freaking Granollers rebrà a casa el Revi Balonmano Cuenca avui a les 7. A futbol, a primera catalana, Granollers rep el Joventut Lloret demà a les 4, i a segona catalana, el Cardedeu anirà a casa del Torelló, mentre que el Vilamajor rebrà a casa les Franqueses. Per tant, cap de setmana ben 17. Anem ara cap a l'agenda cultural i comencem aquest repàs cultural per Cardedeu avui mateix a les 7 del vespre, i és que es farà xerrada sobre el diari avui i acte homenatge als comptepartícips de Cardedeu, com ja vam explicar a la notícia a principis de setmana. La xerrada anirà a càrrec de Carles Sabater, adjunt a la direcció del diari El Punt Avui i responsable dels actes commemoratius del 50è aniversari de l'Avui. Comptarà també amb la presència de Joan Vallclara, director i propietari del diari. I seguim per Santa Maria Palautordera, i és que des d'avui i al llarg de tot el cap de setmana a Can Raüll s'hi durà a terme el Festival Foc, és a dir, el Festival d'Ombres de Catalunya, un esdeveniment de titellaires en reconeixement arreu del sector i que any rere any guanya més i més adeptes. I ben a prop d'allà, a Sant Celoni, tenim dissabte a partir de les 9 del matí la jornada de recollida de residus anomenada Leeds Clean Up, organitzada per l'Institut Escola Pallarola, on ells mateixos i des de l'AFA de l'escola també us conviden a participar al llarg de tota aquesta jornada. En definitiva, és una activitat oberta a tothom, famílies, infants, joves i amics, amb l'objectiu de cuidar el nostre entorn i compartir una estona agradable plegats, expliquen. I ara sí, acabem per Cànoves, i és que és festa grossa, pràcticament una segona festa major, i és que dissabte i diumenge s'hi farà la Fira de Sant Ponç. Amb la tradició i la cultura, i el mercat d'artesanes, la música, les activitats i la gastronomia, com a pal de paller de la jornada, en un cap de setmana que any rere any s'hi aplega molta i molta gent. Així que llavors, prou repartit, i res, esperem tenir sort amb els objectius esportius de cara a dilluns.
0: Doncs, Enric, que tinguis molt bon cap de setmana. Nosaltres ens anem cap a Ona Codinenca amb la Laia de Déu des del Moianès, al Vallès Oriental. Laia, explica'ns.
2: Doncs jo començaré per l'agenda cultural i començo per Sant Feliu, on avui divendres a les 10 de la nit al Centre Cívic La Fonteta hi ha una cantada de balades gospel a càrrec del cor, perdoneu, Sense Veus. I dissabte, 11:45, a la Biblioteca Joan Petit i Aguilar torna l'Hora Menuda, aquest cop amb la Granja d'en Martí a càrrec d'Anna Luccini de Musicana. I ja diumenge el Casal Cultural Codinenc acull el Festival Infantil de Teatre organitzat pel grup de teatre de Xalles 81 a partir de les 6 de teatre. I a Caldes de Montbui avui divendres hi ha diverses xerrades. La primera, una xerrada sobre Can Gregorià a 6:45 de la tarda a la Biblioteca del Municipi a càrrec de Juanjo Monferrer, i també la conferència Els reptes de la Unió Europea a les 7 de la tarda a la Sala Noble de Can Rius a càrrec de Max Vives Fierro Planes del Patronat de la Fundació Catalunya Europa. I durant tot el cap de setmana l'Escola de Música Joan Valls organitza una sèrie d'activitats. Dissabte doble sessió a les 11 i a les 12 a la Sala d'Actes hi ha un tastet on poder conèixer diversos instruments més enfocats als més petits, i a les 7 de la tarda a la Sala Noble de Can Rius un concert de l'Orquestra Municipal. A més, diumenge a les 12 al Casino de Caldes, com ja us vam avançar amb l'entrevista d'ahir, hi ha l'espectacle i concert de Flaustaf, titulat Els últims ecos de l'Orca. I ara ens n'anem cap a Bigues i Riells del Fai, perquè avui i fins demà hi haurà la Fira d'Abril. Els horaris són els següents: divendres de 8:15 a 2:15 de la matinada i dissabte de les 12 del migdia a 2:15 de la matinada, i totes les activitats estaran a la plaça de Miquel Bosch de Bigues. I diumenge es dona el tret de sortida a la 10a edició del Festival de Música Clàssica de Bigues i Riells. amb la nit lírica amb la petita companyia lírica de Barcelona. Això serà a les 6 de la tarda a l'església de Sant Vicenç de Riells. I per acabar, anem cap al Moianès, i és que avui divendres a la biblioteca de Moià, a 8:15 del vespre, es presenta la novel·la Sucre amarg, del Seba Espuga, a càrrec del mateix autor i del periodista i escriptor Jordi Vilagut. I per últim, també a Moià, dissabte a les 6 de la tarda, a l'Auditori de Sant Josep, hi ha concert de piano a càrrec de Guillermo Castellano. I ara toca l'agenda esportiva. Comencem amb l'hoquei, ja que el recamp, les Ercaldes i les noies del Palau ja han posat el punt i final a la temporada complint els objectius. Els calderins segellaran la permanència a l'hoquei Lliga i les del Palau tancant un curs més a l'elit. Però a qui encara li queda feina és els de Sant Feliu, i és que els codinencs s'acomiaden de la temporada aquest diumenge a 6:45 de la tarda a la pista del Ripoll, el cinquè classificat, amb la intenció de tancar el curs amb un bon gust de boca. A Primera Catalana, a futbol, l'Alcaldes rep a casa a 5:15 la visita del Tossa. És un duel de contrastos, i és que Alcaldes és desè i necessita retrobar-se amb la victòria i fer-ho davant del quart classificat. I és que sumar els 3 punts és vital per no perdre posicions a la taula. A Tercera Catalana, el Sant Feliu viatja al camp del Llerona, també dissabte a 4:45 de la tarda. I és que és un duel directe. Tots dos equips arriben empatats a punts i qui s'emporti la victòria farà un salt important a la classificació. I per acabar, també de Tercera Catalana, el Moià es juga la tranquil·litat al camp del Folgueroles. Serà un partit força interessant, ja que el Folgueroles necessita els punts per sortir de la zona de perill, però el Moià també necessita els punts per allunyar-se de la zona de perill, on actualment empata punts amb el Torelló.
0: Doncs, Laia, que tinguis molt bon cap de setmana.
2: Igualment, Ona.
0: I ara agafem el cotxe o el bus i ens anem cap al Ripollès amb l'Isaac Muntades. Bon dia de nou, Isaac. Explica'ns què fareu aquest cap de setmana al Ripollès.
3: Bon dia, Ona. Doncs aquest cap de setmana la festa major de Ripoll de Sant Eudald acapara el que seria l'agenda d'actes culturals i d'oci del cap de setmana. Però, de fet, com que anem parlant molt, em limitaré a mencionar doncs, els actes més destacats. Avui a la tarda ja tenim el pregó a càrrec de Carme Font i després els versots i traca d'inici amb els Diables de Ripoll, i a la nit destaquen els concerts a l'Espai Monestir amb Doctor Prats, Bandidos Perversiones i Caso. I a la Lira hi haurà Nit de Màquina amb Fucking Levels i DJs. Demà dissabte tindrem vermut infantil, la baixada Andròmines a primera hora de la tarda, la trobada infantil amb la presentació del gegantó Sunyer Primer, i també hi haurà Habaneres amb el grup Terra Endins. A més, el sopar dels Valents i una nova nit de concerts al Monestir amb 31 Fam i la banda Neon, mentre que a la Lira hi haurà DJs. I diumenge, l'últim dia del cap de setmana d'activitats, al matí, també pels més menuts, la dansa dels clavells a la tarda, més tradicional, amb la copla de Principal de Cassà, i també hi haurà festa a la nit a la plaça de la Lira. I, evidentment, els actes doncs, continuen dilluns i dimarts. Hi ha actes també molt destacats, com la rossada Tornaboda o, per exemple, doncs, el piro musical, entre moltes altres activitats. Més enllà d'això, de la Festa Major de Ripoll, també destaca la festa petita a Set Cases amb missa a l'església de Sant Miquel i tot seguit un dinar de germanor i ball de festa amb Mike Covers. I aquest dissabte, fora també d'activitats més festives, tenim el Palau de l'Abadia de Sant Joan de les Abadeses, que acollirà la projecció del documental sobre Joana Viernés, considerada la primera dona fotoperiodista de l'estat espanyol. La sessió comptarà amb la presència de Jordi Rovira, codirector de la pel·lícula, que compartirà amb el públic el procés de creació del documental i la rellevància de la figura de Viernés en la història del fotoperiodisme. I aquest diumenge hi ha també a Sant Joan el Clean Up Day per netejar de deixalles l'entorn natural, que es farà de les 10 del matí a la 1 de la tarda, i l'activitat consistirà en una neteja fent incidència sobretot al costat del riu Ter a l'alçada del municipi. I pel que fa a l'activitat esportiva, doncs parlem del grup 3 de la Tercera Catalana de futbol, i és que només queden 2 jornades per finalitzar la Lliga, on el Besolú ja és campió. Obrirà foc al Camp de Bànol avui a 8:45 de la nit al camp del Sarrià de la Ter. El Camp de Bànol és 2è amb 37 punts, mentre que el seu rival és 6è amb 44, per tant serà un partit complicat pels candanolencs. El Camprodon jugarà dissabte a 4:45 de la tarda contra el Fontcoberta. Són tercers amb 60 punts els camprodonins i necessiten la victòria per continuar aspirant a la promoció d'ascens directe, mentre que el Fontcoberta és 7è amb 42 punts. En teoria és un rival de la part alta, però sí que la separació de punts és important. I l'Abadesenc, que és 5è amb 45 punts, vol superar l'equip que té just per sobre, el Cornellà de Terri, aquest dissabte a les 5 de la tarda, que en té 49 i és quart. Per tant, serà un rival dur d'arrossegar. L'única opció de superar els del Pla de l'Estany a la classificació és vèncer en aquest partit i en el següent, i que el Cornellà falli. A la Lliga Nacional Catalana d'Hockey, l'Hockey Ripoll jugarà l'últim partit de Lliga contra el Sant Feliu de Codines a 7:45 del vespre a casa. El Ripoll és cinquè i jugarà contra el penúltim classificat, que ja ha baixat de categoria. Per tant, és un partit assequible per sumar la victòria. I per acabar, la Lliga de Primera Divisió Catalana de Futbol Sala, l'Escola de Futbol Sala Ripoll jugarà aquest dissabte a les 7 del vespre contra el Blanesport 83, que és el segon classificat, amb 46 punts. En canvi, el Ripoll és quart, amb 42, i han de dir que és el penúltim partit de Lliga. El Ripoll té opcions mínimes per assolir l'ascens directe, que passen per guanyar els dos partits i esperar punxades dels rivals.
0: Doncs, Isaac, que tinguis molt bon cap de setmana, i nosaltres acabem aquest repàs del cap de setmana des de l'emissora del 9FM amb l'Andreu, que ja està a punt per explicar-nos quins actes esportius es faran aquest cap de setmana.
4: Així és, Ona. Doncs començarem pel futbol, que pel que fa a la tercera federació, aquest cap de setmana es juga l'última jornada de Lliga, i entre els quals doncs, hi ha dos partits, el Dona, que no s'hi juga res, però els que sí que s'estan jugant les garrofes és el Vic, ja que ara mateix es troba en posicions de descens i disputarà el seu partit diumenge a 1:45 a casa a l'Hipòlit Planàs contra el Badalona. El Vic necessita guanyar per intentar mantenir-se a la tercera federació, però el problema és que els dos rivals, que té un punt per baix i un punt per amunt, s'enfronten entre ells. Per tant, el Vic ha de fer els deures contra un Badalona que és el segon classificat. És a dir, no serà un partit senzill. I aquest partit es podrà seguir en directe per al Nou TV. Pel que fa al Tona, jugarà dissabte a 4:00 PM contra l'Escala en un duel on no s'hi juga res als tonencs, que acabaran la temporada a la mitja taula. I pel que fa a la Lliga Elit, aquesta setmana el Manlleu també, un equip que encara no ha tancat la temporada amb els seus objectius, ja que encara té opcions de classificar-se per playoff o malauradament caure en posicions de descens. Per sort, ara l'equip de Luis Gallego es troba en una situació a la mitja taula, però està a 2 punts al descens i a 2 punts de les posicions de playoff. Jornada unificada a la Lliga Elit, i dissabte visitarà el camp de la Ciutat Cooperativa a 4:05 passades. Per tant, un duel on els manlleuencs s'ho juguen tot, ja que si aconsegueixen la victòria certificarien més un any en aquesta categoria, la Lliga Elit, i si perden es complicaria una mica la vida, ja que l'última jornada s'ho jugarien tot en el darrer partit. Pel que fa a la segona catalana, el Sant Julià, un equip que ha perdut la categoria, dissabte visita el camp del Cirera a Mataró a 4:45 PM. El Torelló, que s'està jugant la Lliga i té 2 punts més que el seu perseguidor, el Mollatense, rebrà el Cardedeu, tercer classificat, dissabte a 6:15 PM. I pel que fa al Vicriu Primer, que ara mateix està lluitant per intentar entrar en posicions de playoff, on ara mateix està fora per només un punt, visitarà el camp del Cabrils diumenge a 6:15 PM. Anem a l'hoquei, on amb la temporada regular acabada de l'hoquei Lliga Femenina i de la Masculina, només hi ha partits d'hoquei Platanor, per tant, els dos equips usonencs. Hi haurà jornada unificada diumenge a 4:10 PM. A l'autobigatana Vic rebrà a casa el Lloret, el líder de la Lliga, per tant, si obtenen els 3 punts, li poden fer un favor al Manlleu, ja que també jugarà diumenge, com hem comentat, jornada unificada diumenge a la mateixa hora contra el Dominicos. Per tant, si el Manlleu guanya i l'autobigatana Vic guanya el Lloret, provocarà que una altra vegada el conjunt manlleuenc torni a ser líder de la Lliga i d'aquesta forma pugui pujar en directe a l'hoquei Lliga. I els partits dels biguetans, per cert, serà en directe per al Nou TV. Per tant, es podrà seguir aquesta penúltima jornada de l'hoquei Platanor. I acabem amb el bàsquet Vic, que aquesta setmana comença la fase eliminatòria per intentar pujar de categoria a la segona FEB. Els biguetans rebran dissabte a 9:15 PM al Castelldefels, en un partit que es preveu on el pavelló biguetà s'ompli d'aficionats per donar ànim als seus jugadors. Així que, Ona, s'acaben les temporades, hi ha equips que s'estan jugant molt les coses, i aquest cap de setmana hi ha molts partits molt, molt i molt transcendents.
0: Doncs, Andreu, estarem al cas d'aquests últims partits de les temporades de diversos equips de les nostres comarques, i els hi desitgem molta sort a tots. Nosaltres ara acabarem el repàs amb l'agenda cultural del cap de setmana. Ja tenim a punt en Miquel, Miquel R. Què tal, com estàs?
5: Què tal? Doncs bé, un cap de setmana intens. Sembla que la gent esperava el mes de maig, que és un mes així per organitzar coses, però també és veritat, en parlàvem ara, fora de micròfon, el maig cada dia un raig, i per tant...
0: És ben cert, aquesta
5: sobretot,
0: dita.
5: Sobretot dissabte sembla que, a veure, tothom està pendent de què passarà, i haurem d'estar pendents, però és el que té el mes de maig i és el que té les fires i les festes aquestes que s'organitzen en part al carrer. Jo començaria amb una proposta que aquest any està d'aniversari, que és una tona de màgia, aquest festival de màgia, que mostra totes les disciplines del món de la màgia, que compta amb mags i magues, doncs, emergents, però també amb noms ja més consolidats d'aquest món. Un festival que, doncs, ja s'ha fet un nom a nivell de Catalunya i també de l'estat espanyol, Tona, per tant, ha aconseguit situar-se en aquest mapa d'aquesta disciplina o d'aquesta art escènica. Això serà... Arrenca ja avui mateix i s'allargarà tot dissabte, tot diumenge. El format és el de les últimes edicions, per tant, combinació d'espectacles a cobert i també, doncs, màgia de prop amb espectacles i amb escenaris a peu de carrer. El plat fort sempre és la gala internacional, aquesta que se'n fan dues ja per poder donar cabuda a tothom, des de la sala a la Canal, una a 6:45 de la tarda de dissabte i l'altra a 9:45 de la nit, amb alguns noms propis, no? Aquest any, per exemple, hi ha l'estrena per primera vegada i actua Yong Min, que és un coreà que havia sigut guanyador del Gran Premi Mundial de Màgia, o Lucía Rivera, que és una experta, també és una cubana, experta en allò que fan d'aquells canvis ràpids de vestuari.
0: Amb quick change,
5: el quick change aquest, vull dir que res. Això només és per citar-vos un tastet. L'home construirà el cap per Tona, perquè qualsevol hora hi ha alguna activitat, per tots els públics, hi ha espectacles pensats molt amb caràcter familiar, altres exclusivament per un públic adult, com per exemple s'ha consolidat la nit golf, una mena de nit golf el divendres a la tarda, així és una mica més gamberra. Per tant, això, Tona, capital de la màgia durant un cap de setmana. I d'una fira consolidada, amb les seves 10 edicions, a una de nova que neix aquest cap de setmana, la Bir d'Inter, amb Manlleu com a epicentre, tot i que és una fira que també promouen els ajuntaments de les Masies de Roda, de les Masies de Voltregà i de Roda de Ter, una mica centrada en el món de l'ornitologia, per tant, els amants de la natura i dels ocells específicament. Aquest cap de setmana, a l'entorn de l'embarcador del Ter, hi ha gairebé una trentena de propostes, des de visites guiades, conferències, xerrades, projeccions, espectacles també específics, i tot això, no? O tallers de caràcter familiar, per tant, per un públic específic, però també qui vulgui anar a descobrir una mica aquest món
0: de les aus.
5: I de les aus, exacte, de l'ornitologia. Per tant, un altre focus destacat a Manlleu aquest cap de setmana. Veurem què passa amb el temps, perquè així com a Tona, a Beníem, sí que hi ha molts, diguéssim, hi ha pla B per la majoria d'espectacles, amb llocs a cobert. Aquí part de la gràcia precisament és passejar pel passeig del Ter, no? Que s'ha convertit en un gran mirador precisament d'aus. Veurem com els hi funciona. Uns dels que ja han pagat la conseqüència de les previsions meteorològiques és la fira de la cervesa artesana dels Hostalets de Balenyà, que aquest any també estaven, també vivien xifra rodona, 15a edició. Això s'havia de fer a la plaça Espona, havien de tornar a la plaça Espona, que era el lloc, diguéssim, el lloc inicial, on va néixer, inicial. Però sembla ser que, no sé si ja ho han anunciat...
0: Ho anunciarem.
5: O estan a punt d'anunciar-ho.
0: Esteu a punt d'anunciar-ho, sí, sí.
5: Que es traslladarà al pavelló, lo típic, quan pinten bastos, el pavelló, que, esclar, no té l'encant de poder fer una fira a l'aire lliure. Això és tot, es concentra, bàsicament, sobretot tarda, vespre, nit de dissabte, per tant, un altre bon focus per als amants de la cervesa artesana, però també pels amants de la gresca, perquè també hi ha festa assegurada. Dèiem, hi ha moltes activitats perquè, per exemple, un clàssic, a Torelló, diumenge al matí, diumenge pinta bon temps, per tant, en aquest sentit no han de patir. El 43è Mercat del Trasto, hi acostumen a haver-hi centenars de parades des de primera hora del matí, arrenquen ja 8-9 del matí amb l'esmorzar a la plaça Vella, hi han diferents activitats per amenitzar, però la clau és anar pel casc antic, pel nucli antic de Torelló, i anar a xafardejar aquestes paradetes. I un altre clàssic, aquest dissabte, veurem què passa també amb el temps, la 22a mostra d'entitats de Vic, una mica el gran aparador del teixit associatiu de la ciutat, on les mateixes entitats organitzen actes així d'amenitzar, i per tant no només pots anar a descobrir entitats i es coneixen entre elles, sinó que tu pots anar a passar bé o descobrir esports a través de les entitats esportives, això ja dic, des de les 5 de la tarda fins a 9:45 del vespre, que serà un no parar. I tinc temps d'estar a comprar de coses més petites. Una, a Vilanova de Sau, ja és la tercera edició d'un festival de folk, una cosa molt específica, que és el Tartareu. El Tartareu, durant tot el cap de setmana, fins i tot per als més addictes a aquest món, han muntat la possibilitat d'una pensió per quedar-hi tot el cap de setmana a Vilanova. Però qui vulgui que no, allò, fer tallers o participar en concerts de música folk, això, des d'aquest vespre fins diumenge al migdia, serà un no parar. Doncs això seria bàsicament el que us porto d'activitats per aquesta setmana. Ja veieu que hi ha per tirar i remenar. Veurem si amb paraigües, sense paraigües, a cobert.
0: Esperem.
5: No. Esperem-ho.
0: Doncs, Miguel, que tinguis molt bon cap de setmana i ens veiem divendres que ve amb més propostes.
5: Perfecte.
0: Que vagi molt bé.
5: Bon cap de setmana.
0: Bon cap de setmana. I com ja sabeu, els divendres dediquem aquesta estoneta a ensenyar-vos algunes de les novetats musicals que han anat sortint durant aquesta setmana i també, sobretot, durant avui divendres. I nosaltres començarem per aquesta.

Ja estem sentint la cançó Amb tu podria estar, de Renaldo i Clara, que han construït una de les carreres més sòlides de l'escena catalana, amb una frontisa entre l'escena pop art, que va revolucionar el panorama fa gairebé dues dècades, i formen una nova fornada d'aquesta pop urbà. D'alguna manera, amb aquest nou disc, L'Encant, que és el cinquè disc del grup, podria ser un dels grans èxits de la banda, i té una mica de tot de la seva carrera, des de cançons més acústiques fins a l'indie pop de guitarres, del pop urbà o una balada retrofuturista. Però tot això sempre, doncs, amb Renaldo i Clara. Seguim nosaltres per aquesta novetat musical.

Doncs com estem sentint, és tot va tirant de la Jules, perquè aquesta cantant continua avançant amb un pas ferm dins de la nova escena pop catalana amb aquesta publicació. Un senzill que retrata la distància, les absències i el vertigen de fer-se gran. Després de l'impacte inicial de cançons com Papallones i Havaneres davant la mar, l'artista gironina ha entrat fa uns mesos en una etapa més energètica on amplia horitzons creatius i que ja va deixar entreveure amb el seu llançament anterior el gran diluvi. Nosaltres seguirem per aquesta. Com dèiem, explicàvem, seguirem per una cançó que ha estat molt... ha estat molt esperada perquè, com dèiem, i explicàvem avui amb en Jaume Espuny, els Rolling Stones han tornat a treure un àlbum i, per tant, avui, moment de novetats musicals, aprofitarem per sentir doncs, aquesta novetat musical que es diu In The Stars. Aquesta llegendària banda es prepara per aquest llançament d'un nou disc que es diu Foreign Tones, que veurà la llum el dia 10 de juliol i doncs, per escalfar una miqueta motors doncs, va presentar aquest senzill que ara l'escoltarem.

I nosaltres acomiadarem el territori 17 d'avui amb una novetat musical de Bruno Mars, Lo Arriesgo Todo, que la sentireu. Bruno Mars s'atreveix a tot i, per tant, doncs aquí tenim la seva versió en castellà de Risk It All. Que tingueu molt bon cap de setmana i ens veiem dilluns que ve a les 9 del matí aquí al Territori 17.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Bona tarda, benvinguts al Parlem del Barça.

Bona tarda, benvinguts al Parlem del Barça. El Barça ha complert amb el que tocava. Dues victòries complicadíssimes fora de casa contra Getafe i Osasuna i sense Lamine i Rafinha, que crec que també li hem de donar molt de mèrit. Però el Barça diumenge ha d'acabar la feina contra el Madrid per guanyar la Lliga. I hem de parlar del Madrid, avui també en parlarem moltíssim. Un Madrid que està en absoluta descomposició. Companys pagant-se entre ells literalment i deixant-se inconscients els uns als altres. Avui han sigut notícia Tchouaméni i Valverde, però també ho eren ahir. I fa dos dies, Rüdiger i Carreras. El que tenen muntat allà és un circ que si el tinguéssim muntat aquí en parlaríem molts i molts dies. Agafeu les crispetes que comencem. Galba.

0: Bé, bona tarda, Pep, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Jo no sé com veu tot això, però jo aquests dies, ostres, vaig llegir notícies, vaig actualitzant el Twitter, i cada 5 minuts surt una cosa nova. El Barça aconsegueix fer la feina, sembla que tot surt, escolta, més o menys bé. Hi ha notícies bones per tot arreu, avui parlarem de diferents notícies bones que han sortit del Barça, i el Madrid és tot el contrari, o sigui, ni quan Bartomeu estava en els seus màxims poders... passaven les coses que estan passant ara mateix per allà a Valdebebas. És molt gros, eh?
1: Bé, bona tarda. Sí, sí, és...
0: I si passés jo... aquí? Buf!
1: Jo ara deia al meu amic Xavi a l'entrar quina temporada. No crec que en tinguin gaires més com aquesta, perquè és... Llàstima d'aquestes dues eliminacions en l'Atlético, però bueno, ja en parlarem, no vull entrar amb això. Vull entrar amb anàlisi de la Lliga. Ens falta un punt. Vull dir, ja... ja som campions, ho espero ser aquest diumenge. No, o sigui, a mi m'agradaria que vingués més el Madrid aquí amb valentonat i amb ganes d'allò que, no, sí. Que no el diable en pell de xai. A mi no m'agrada el diable en pell de xai.
0: No crec que sigui diable en pell de xai, això bueno, és una cosa més grossa. Eh?
1: Sí.
0: Jo no crec que vagin d'amagats ara ja, eh? No. Això és una cosa grossa.
1: A mi
0: no ho havia vist mai jo, això, així, eh?
1: A mi m'agrada més que vinguin valentonats, i que d'allò, i que vinguin...
0: Et fan
1: que...
0: por?
1: No, però m'agrada més que vinguin valentonats i que sortim allà com... No sé, no m'agrada això, aquests xaiets que... Bueno, no, això que has dit tu, no sé si són xaiets o no, però no m'agrada aquests xaiets. I aquesta lliga jo crec que s'ha d'assalar molt, és molt important guanyar la lliga.
0: I tant.
1: Dos de seguides, tres de les últimes quatre, i jo l'altre dia estava atent a l'Atlético Arsenal i, hosti, només feia pensar que el Barça havia estat allà. Però bueno, això ja...
0: Sí, sí.
1: Ja en parlarem, però, hòstia...
0: Avui en parlarem també dels partits de Champions.
1: Eren dos anys que aquests dos anys una final jo crec que haguéssim pogut fer.
0: Dues. Fent una mica bueno, més, una sí. Mica millor són dues, perquè l'any passat, sí. Home, l'any passat ja hi eres.
1: Bueno,
0: te la van fotre el 93.
1: Una pots fallar, no, dues, però una...
0: I llavors a la final que passi el que hagi de passar, escolta, també.
1: Sí, sí, és com amb... Ara no vull anar a obrir melons, però és com amb l'època del Messi, que hi havia les semifinals del 10 i el 12, una de les dues havies d'haver guanyat i estar a la final, doncs aquestes també. Una de les dues a la final havies d'haver estat.
0: Després en parlarem de les partides de la Champions, sí, perquè hi ha decisions que jo crec que si hagués sigut el Barça el que estava al camp jugant, haguessin sigut diferents, decisions arbitrals.
1: I després només dir una cosa a la Lliga, com està la zona d'ascens. Jo vaig mirant... Sí. Partits que eren aquesta setmana i això, i allà una traca...
0: Bueno, ara hi ha un Espanyol-Sevilla que és...
1: Hi ha Sevilla-Espanyol, hi ha un Elche a la vez, i em sembla que hi ha un Mallorca no sé qui també. O sigui, hi ha 3 o 4 partits que, sí, que sí. Se la juguen allà baix i que... Fuà. Com a Levante guanyi demà, que em sembla que va jugar a casa...
0: Ho posa tot.
1: Juga a casa amb l'Osasuna, que jo crec que Levante és bastant probable que guanyi a casa amb l'Osasuna.
0: Pot ser.
1: Encara ho apreta tot més i...
0: Serà maco fins a l'últim partit. Fins
1: sí, sí, sí.
0: Partit.
1: Sí.
0: Tenim per aquí el Néstor i el Xavi. Bona tarda.
2: Bona tarda.
3: Bona tarda a tots.
0: No sé com veieu tot això, perquè... no sé si jo sóc el que ho veu potser d'una forma molt bona des del prisma blaugrana, però és que... Ostres, fa 3 dies que s'estan pagant els jugadors del Madrid entre ells, eh? És que és molt gros, això.
1: No sé si us recordeu l'any passat la final de la Copa, quan està a punt de marxar. Em sembla que la final de la Copa l'any passat també hi va un cacau allà abans de començar la final de la Copa.
0: És que és... Primer el Rüdiger amb el Carreras. Ahir surt el Valverde i el Tchouaméni.
1: Però és que el Rüdiger fa 3 mesos o 2 mesos o així.
0: I es va tornar a repetir. I avui torna a sortir el Valverde i el Tchouaméni i dic, ostres, deu ser el d'ahir. No, que s'han tornat a pagar avui i una ha deixat inconscient a l'altra. És molt gros, això.
3: Si el Bernabéu aixequés el cap, es tornaria a morir, pobre home, no? Vull dir, és l'inventor del senyorio
0: i
3: del màrqueting.
0: Home, ara mateix,
3: amb el Saporta, això... Era un equip, ens agradés o no, que ens passava la mà per la cara durant molts anys, per les raons polítiques que fossin.
0: El fotut és que ho sap tot el món, això,
3: I érem nosaltres, exacte. El fotut no és que...
0: Que passi, que passa en molts llocs.
3: Que facis alguna cosa dolent, sinó que se n'entenin els altres, no? Bé, jo l'únic que dic és que és una... No dir un club, no m'atreviria a tal, però sí que és un equip que, com el Titanic, anava cap a l'iceberg i es veia la tragèdia, està en descomposició fa molt de temps. Penseu una cosa, fa 2 temporades, si és que es concreta la Lliga del Barça, que jo crec que és una cosa clara, que no guanya res.
0: Clar. Una Supercopa d'Europa i un mundialet de clubs.
3: És que no guanya res. Aleshores, no guanya... I si ens fixem amb Espanya, no? Bueno, pues les últimes 5 competicions el Barça n'ha guanyat 5. No és que ells no hagin guanyat cap.
0: Que sobre les guanya el Barça.
3: És que sobre les guanya el Barça amb un equip de canalla. Amb mitges d'edat de quan surten a jugar de 22 anys. Jo crec que això els hi costa. No té director esportiu, té un president... amb tots els meus respectes, perquè jo espero també ser-ho, que és
0: anys,
3: massa gran, que pren unes decisions estúpides. Ja el futbol i el PSG, crec que estarem tots d'acord, ja no és una qüestió de cromos. Veritat, és una qüestió de formar...
0: Equip.
3: Confiar en una persona que estigui a la banqueta. Jo, el Xavi Alonso, continuo pensant que és millor entrenador que el senyor Arbeloa d'aquí a Roma. Crec que amb això no m'equivoco. I, bueno, evidentment, tan alegres de les desgràcies dels altres perquè espero que el diumenge, i no sé si estareu d'acord, que els hi pintem la cara d'una manera històrica. No?
0: He vist un tuit ara que m'ha fet molta gràcia que es veu que s'han barallat avui Rafinha i Fermín, però s'han barallat per veure qui fot el quart gol contra el Madrid, perquè...
1: Ojo amb això.
0: Xavi!
1: Ojo amb això!
0: No, jo ho sé, però dic, l'he llegit i m'ha fet gràcia.
3: No, però és que els hi devem un 4-1 de fa uns anys. Que,
2: sí, que marca el diari de totes les aficiones, et marcava en portada, és aquí, tot això, una sèrie de coses, que no es produirà un passillo, que ha sigut divertit, també, el tema del passillo. Bueno, jo li vaig veure el Pep el diumenge, i li vaig dir, Pep, jo vull que guanyar-la contra el Madrid. I ell em diu, quan abans millor. No, perquè a més matem dos pájaros d'un tiró. L'Espanyol segueix allà, el camp del Sevilla, en fi, és interessant. Molt maca la pelea per el descenso, com has dit tu. Bueno, entrant en el detall, evidentment el Barça ja té la Lliga al sac, falta rematar-la. I en quant a això del Madrid és una cosa que es veia vindre molt. És a dir, ara no recordem la final de Copa de l'any passat.
1: Sí,
2: tirant gels i això, l'altre. Tot això es permet, no sanciona ningú. Vinícius engegant a dir de l'entrenador al moment que fa un canvi, justificat o no ho sé. Però com diu el Néstor molt bé, Xavi Alonso, és un entrenador que ja té un cert palmarès. I un palmarès important, perquè guanyar la Lliga Alemana amb el Bayern Leverkusen contra el Bayern Múnich, cuidado, però a mi em mereix un respecte. I l'Arbeloa ho té tot per demostrar. Jo no dic si serà un bon entrenador o mal entrenador. Això li ha marxat de les mans. Segurament ha anat de col·leguisme, pim-pam, aquí, callà. Amb el Bayern Múnich van muntar un pollo tremendo com van perdre, que tota la premsa alemana se'ls va tirar a sobre. Bueno, s'estan destapant les cartes. Vull dir,
1: que si
2: ens han virlat 16 punts, tota una campanya amb la televisió organitzada...
0: Clar, el que faltava és que s'ho fotessin entre ells.
2: Tot això és un castell de fang que s'està enfonsant absolutament avall i no sé com acabarà ni on acabarà. Acabarà amb Mourinho? Bueno, pues, pagarem el foc amb benzina. Endavant, sigui, cap problema. Potser aconseguirà algun resultat immediat, potser aconseguirà algun títol a base pues, de permissivitat i a base de bufetades, mai millor dit, però clar, el projecte no existeix. En canvi, el Barça, com tu heu dit ara fa un moment, amb xavals joves, pues, està en un projecte
0: poc a poc, que
2: és trist, com ha dit el Pep, que no hàgim pogut arribar a cap... No ens han deixat arribar a cap d'aquestes dues finals. I jo, a mi no em trobarà ningú d'aquesta tesitura, jo seguiré dient. A mi veure l'Atlètic Madrid plorant ara, pues, em fa gràcia, què voleu que us digui. A mi veure l'Atlètic Madrid plorant ara em fa gràcia. Absoluta gràcia.
0: Després del que acabó. No vam fer els quarts...
2: I mira que el PSG és un equip que no puc veure... moltes ganes de guanyar el PSG perquè Luis Enrique es coroni per segona vegada. Un altre personatge odiat pel madridisme i que triomfa i punta i s'acabó. I que confio i desitjo, perquè he sentit en algun lloc que no se li girés la vena i se'n anés al Madrid. Perquè llavors sí que... jo ho he llegit.
0: No, de fet, diuen que li agradaria tornar al Barça després del PSG.
2: Val, correcte.
1: M'està bé.
2: No dic pas que no. Però jo ho he llegit a algun puesto, eh? O sigui, no m'ho invento. Sí. O sigui, ja està, llavors pot ser ja el combo perfecto, O sigui, llavors, com acabarà? A mi em fa por el partit del diumenge, sincerament, i ho deia ara vosaltres a l'entrar, que no es converteixi en una guerra i en una batalla campal ells o ells contra nosaltres, perquè hi han ressentiments, els jocs del Barça no s'obliden d'aquella celebració increïblement rara contra un Barça totalment disminuït, ens guanyen 2-1 tancats a l'àrea al final del partit. O sigui,
1: jo...
0: fotent-se la mina.
2: Semblava que hi han guanyat la Champions. És que dic, bueno, nois, val.
1: Jo crec que l'atmosfera està molt calenta.
0: Pep, també...
1: L'ambient està molt calent.
0: Tenia una pregunta per tu, per això. Quantes lligues havien de guanyar amb Mbappé?
1: Sí, sí.
2: No, i quanta Champions? El PSG va camí de dues sense ell.
0: Consecutives. I, no i Mbappé... Sí.
2: No m'atreviria a dir que és culpa d'ell. Avui ha sortit de l'entrenament rient, eh?
0: Descollonant-se.
2: Amb fotent-se,
0: sí.
2: Eh?
1: No, no, jo...
2: O sigui, suposo jo... que tot això ja... Clar, ja li tot... rellisca, ja. Digues, escolta,
1: sí, clar.
2: Ja us ho fareu, jo me'n vaig de vacances aquí, ja podeu...
1: Bueno, és que ja, si l'Mbappé sí. Vol venir al Barça, jo el fitxo.
2: Bueno,
0: jo no ho sé.
2: Jo tampoc. No, no, jo, què vols que et digui? No, és que no crec que sigui meravellosament bo que un tio, que no sigui Messi... Messi sempre menja part, en aquest aspecte, que un tio et marqui 40 gols... I els
0: no no és
2: marquin...
0: tan bo.
2: Exactament. I que els altres te'n marquin 4, 5, 6, 8, 10... No. Al Barça tots marquen. Poc o molt, tots marquen. I jo crec que això és bo per un equip. Jo, si ara em posessis sobre la taula l'Mbappé... Home, no dic que no radicalment, però no dic que sí, tampoc, eh? M'hauria d'estudiar. M'hauria de plantejar molt, eh?
1: Però jo crec que el que està passant amb Madrid és... Sí, més amunt. No tot és dels jugadors, jo crec. Jo crec que més de...
2: Ja ho ha dit el Néstor.
1: De tot,
2: un president
1: tot el conglomerat que hi ha allà.
0: És un descontrol que...
1: És descontrol. Jo, en el TikTok, uns quants madridistes... Bueno, ara diuen això, que és un descontrol des de dalt. I que moltes coses... Diu que aquest any va començar quan van canviar Vinícius el dia del Barça.
0: Sí.
1: Diu que ja es va trencar alguna cosa. I que a partir d'allà ja es va...
2: Es va trencar Xavi Alonso, directament, que era el projecte. En aquells moments era el projecte, Xavi Alonso. Bo o dolent, però era el projecte. El projecte no és Arbeloa, evidentment. O sigui, això està clar. El projecte no és Arbeloa. Serà Mourinho? No ho sé.
1: Hosti, però Mourinho no pot ser un projecte, jo no ho sé.
2: No, perquè és apagar foc amb benzina, punt. Apagar foc amb benzina.
0: Els hi va funcionar la primera per intentar destruir el Barça de Guardiola i ara potser, en comptes de voler guanyar, per destruir el Barça.
1: Però és que
0: seria l'únic argument.
2: Però és que el Barça de Flick encara no està a l'alçada del Barça Guardiola.
0: Sé, no, per això...
2: Crec jo, eh? Sigui,
0: no. Però almenys per trencar una mica l'hegemonia del Barça Espanya, pots intentar frenar-ho així.
1: Jo suposo que després parlarem, però jo crec que aquest estiu, si encertem els fitxatges, ostres, podem
0: marcar una diferència.
1: Una diferència.
2: Feu pas endavant, que ens falta.
1: Hosti, fer dos o tres anys molt macos, eh?
0: De dominar Espanya durant 4 anys seguits.
1: No ho diré, perquè vaig dir a l'Mbappé, no ho diré, però...
2: Espanya i Europa posar-se a l'alçada del Bayern i el PSG, que actualment són els dos millors equips d'Europa. Sí. Clarament, són els dos millors equips d'Europa. Però el Barça,
1: estem una mica
2: per filosofia de joc i de més, s'hi pot plantar i s'hi pot plantar cara, crec jo.
1: Molt important aquest
2: estiu
1: dels fitxatges.
2: Potser no ara.
0: Sí, sí. No pot fallar, no pot fallar.
1: No pot fallar, aquest no pot fallar.
2: I això no és fàcil.
0: I això el Barça està preparant una gran inversió, de fet. O sigui que...
1: És que tots els... Bueno, després parlarem, però tots els noms porten a... Bueno, després ja, tots els camins porten un nom.
0: Sí, i jo abans ho comentàvem abans d'entrar amb el Néstor, jo no estic massa convençut d'aquest nom que porten tots els camins. Julián, suposo que deu dir el Pep.
2: Jo no estic
0: convençut.
1: Jo sí.
0: Jo no gastaria tants calés per aquest tio, però, escolta, potser...
2: Jo tampoc.
0: Potser és la solució. Néstor.
3: Digue'm.
0: Què em penses de tot això que estàs comentant?
2: Està aquí, ha fet una intervenció
0: hem comentat molta cosa
2: acurada i d'allò, però...
3: Nosaltres tenim que solucionar una cosa que és la regla de l'1-1.
1: Sí, però això com està?
3: Això...
0: Amb la venda d'Ansu Fati...
3: Jo he fet una mica de...
0: Ansu Fati sembla que marxa.
3: He fet una mica d'informe.
0: Per 11 quilos. Escolta, treus 11 quilos i el sou, eh?
2: D'Ansu Fati. Vull veure aquest estudi del 1-1, perquè això és interessant.
3: Sí.
0: Nosaltres... Il·lumina'ns.
3: Nosaltres, el juny del 26, és a dir, el juny que ve, arribarem a complir aquesta regla. Ens falten entre 10 i 12 milions per complir-la. I no hem arribat perquè... Hi ha un retras en el Nou Camp que tots coneixem. Han hagut dos partits al Johan, que no ens en recordem. I la gràcia de l'Ajuntament que ens va demorar el gol nord. Després el Barça tindrà que complir el pressupost de la temporada actual. A la temporada passada vam tindre 17 milions d'euros de pèrdues. S'ha de presentar a la Lliga un pressupost realista, amb un volum fort d'ingressos, amb beneficis, amb l'apertura per fase de la tercera graderia que ajudarà. I també ajuda, encara que sigui menys important, la pista de gel que s'ha obert ara, que sembla que no, però això tot són ingressos.
2: Tot suma.
3: Els ingressos previstos per la temporada 25-26 superaran els 1.075 milions d'euros. Per estar al 1-1, el Barça no pot estar excedit en el seu cost de plantilla deportiva. Què és la plantilla? És el gasto de jugadors... Primer entrenador, segon, preparador físic del primer equip, a més de les despeses que hi ha en el filial, la cantera, que la pedrera, i totes les seccions, Pep, totes.
1: Sí,
3: professionals,
1: sí, sí.
3: Per això s'ha negat els fitxatges a la secció de bàsquet. En l'última actualització, el Barça va passar d'aquestes despeses de 351 milions d'euros a 432. Hem pujat 81 milions, cuidado. Seguim accedint, però estem a prop de no estar-ho. La Lliga reconeix que el Barça està molt a prop. Tenim de cobrar en breu 30 milions d'euros per la sessió que ens queda encara per cobrar dels 475 assientos VIPs. A més, podem arribar a algun acord comercial nou o la venda d'algun jugador
0: Ansu Fati, que genera prop d'uns 20 milions de fair play.
3: Quan tinguem la regla de l'1-1 podrem parlar de fitxatges. Però, alerta, no es va sobrat del límit salarial. Per tant, el que entri tindrà que sortir. És important alliberar les fitxes altes, com les de Lewandowski, Christiansen i Ter Stegen, per exemple. Jo no els hi tinc mania cap dels tres, però...
2: però sempre surt, últimament.
3: I ja no diré al meu amic Frankie de Jong. A l'espai que generen les sortides o les rebaixes salarials seria ocupat per alguna renovació dintre de la plantilla. Les amortitzacions dels jugadors que arribin per reforçar la plantilla, també és important, això. I tots pendents, per supost, de la regla 1-1. L'amortització, no sé si sabeu el que és.
1: Jo ben bé no. Sí, sí.
3: L'amortització és un concepte comptable fonamental. Explicar i explica el per què un club es pot gastar una xifra astronòmica sense quedar econòmicament, almenys sense el paper, almenys sobre el paper, perdoneu, cabrat. Quan es compra un jugador, aquesta despesa es repercuteix al llarg dels anys del contracte.
0: Sí.
3: És a dir, un jugador és un actiu, no és un esportista, és un actiu. Aleshores, és un intangible, és un actiu. Quina és la seva vida útil, la duració del seu contracte? Aleshores, què fem com a fórmula bàsica? L'amortització és igual al cost del fitxatge dividit pels anys de contracte.
0: Sí,
3: per exemple, 60 milions i firma per 5 anys. Pues el gasto real és 60 milions a caixa, però el gasto comptable, l'amortització és de 12 milions l'any. Això és molt important pel cas Julián.
0: 12 milions més el sou.
3: Clar, sous a part.
0: Exacte.
3: Això llavors tens el sou. Però
0: sí, sí.
3: O sigui, si el Julián val 120 milions i fitxa per 10 anys...
2: 12 milions.
3: 12 milions l'any. Per què és tan important? Pues per entrar al fair play financer, la capacitat de fitxatge que permet als clubs diluir a les seves comptes les grans fitxes. No?
0: Aquesta trampeta, gastos. Perdona'm, l'ha fet servir molt el Chelsea, per exemple,
3: sí,
0: que ha fitxat jugadors
3: exacte.
0: Per 9 o 10 anys.
3: El 5 per, com un
0: exacte,
3: exemple,
0: el Chelsea. El fitxa en 9 o 10 anys, contractes de 9 o 10 anys.
1: I l'amortització dura
0: molts anys. I els amortitza durant molts anys per una xifra més petita.
3: I les renovacions estratègiques.
2: I llavors exacte. Els vol de col·locant.
0: I llavors els col·loca com a
2: vol. Joao Pedro, que no li ha sortit el nom.
3: Sí, si ja el tinc apuntat.
2: Tens apuntat, no? Si Joao Pedro.
0: La part dolenta, si els has de fer fora... has de pagar 9 anys de contracte, clar. Són 9
3: sí,
0: anys de contracte.
3: Si ho tens firmat així, sí. Clar. Si no tens firmat així, no.
0: L'entrenador que han fet fora ara, el van fitxar per 6 temporades, per exemple, i l'han fet fora, doncs li has de pagar 6 anys de contracte.
3: La renovació estratègica, és a dir, allargar el contracte, doncs l'amortització es fa la xifra més petita i el càlcul de beneficis per venda. Si es veu un jugador abans que termini el seu contracte, el benefici comptable no és el preu de venda total, sinó la diferència entre la venda i el que encara queda per amortitzar, que és el valor comptable net.
0: Per això vendre Dani Olmo, per exemple, no serien, si el vens per 50 milions, sinó si el vas fitxar per 40 més variables, doncs restar els anys d'amortització i...
3: Bueno, és el que
0: quedarien uns 20.
2: Amortitzant any a any, diguéssim. Any a any, reflexes el que queda i el que...
3: Però per això a vegades pensem, bueno, només hem fet una... ens han gastat 50 milions i 2 anys, cuidado, que són 25 anys, Ai, 25 milions a l'any, per amortitzar.
2: Sí, sí, el que has dit abans, 120 per 10 anys, són 12.
0: Sí, sí.
3: Això... Comptablement, els que han tingut empresa, quan compraven, per exemple, mobiliari, això la gent que té empresa ho sap, no? Venia el comptable i deia, això farem una amortització, quan duraran les taules? 10 anys, amb una amortització 10 anys.
0: Sí, sí.
3: Pues mira, és això.
2: De 10.000 euros, ara només 1.000.
0: Exacte. Sí, sí. Per això, sobretot, els fitxatges de grans estrelles se solen fer amb contractes llargs, perquè costa molt posar 100 i pico milions en 5 anys.
3: Per exemple, Robert Lewandowski, que va sortir aquí, que ens vam gastar cèntims i tal, doncs, bueno, ho vam fer, això. Clar, evidentment va fer...
0: 50 milions. Milions 4 anys.
3: 4 o 5 anys, no?
0: Sí, sí.
2: A més, ascendent. O sigui, va començar amb molt baix i anava pujant.
3: Bueno, això era el sou, probablement.
2: Era el sou.
3: Sí, sí. L'amortització és directa.
0: El traspàs van ser 50 milions en 4 anys, per tant...
1: L'amortització es fa directament. Si costa 60 milions en 4 anys, es fa la divisió directament.
0: Sí, sí. Són 15 quilos.
1: Són 15 milions cada any.
3: Cada any, d'amortització.
0: I a part el sou.
1: O sigui, Dani Olmo... El vam fitxar per 60 fa 2 anys.
3: No, aquests te'ls gastes, Tu amortises després, és a dir, amortises perquè dius, bueno, 15 milions que em resto del que sigui.
0: No sé quants anys van ser, per exemple, Dani Olmo. Si Dani Olmo el vas posar per...
1: 60?
0: I li vas fer un contracte de 4 anys.
1: Vale.
0: Et costa 15 milions l'any, més el sou.
1: 30?
0: Més el sou.
1: Sí, 30 els hem pagat.
0: 30 estan amortitzats.
1: I si ara el vens per 60...
0: En guanyes 30.
3: En guanyes 30 comptablement.
0: Comptablement 30.
1: Ah, perquè els 30 són dins de l'amortització.
2: Ah, però espectacular aquesta tertúlia, que passem dels mastegots a una tertúlia econòmica espectacular. Estic impressionat i orgullós.
0: Com que és prèvia de Mercato...
2: Ja està en aquesta tertúlia.
1: Però aquests números d'aquesta temporada, per exemple, jo ara he vist que l'any passat en el Clàssic es va facturar 14 milions d'euros.
0: Tot això sumen els beneficis del club.
1: Aquest any superaran. O sigui, això ja s'ha comptat, tot això? No.
0: Hi ha una
2: previsió,
1: però bé que l'U està comptant.
3: Tu quan fas una previsió anual que presentes a la Lliga, també presentes caixes de cada partit. És molt important omplir el nou camp. És molt important obrir graderies, encara que sembli que no. És molt important que la gent vagi a veure les fèmines, que ahir no hi van anar-hi. És molt important que la gent vagi a Humble. A hockey, perquè tot són ingressos.
0: Imagina't 10.000 persones més al Camp Nou, al Clàssic, d'obrir la grada o no obrir-la. Doncs quant diners poden gastar 10.000 persones en un camp? A part de les entrades, o sigui, comptant les entrades, i amb refrescos, entrepans, el que sigui.
1: Per això
0: t'emportes? Un quilo?
3: Tot suma.
1: Que per això que els números del Barça aquesta temporada...
0: El Camp Nou són millors que els de l'any passat a Montjuïc.
2: Segur.
1: Però a principi de temporada els van fer pensant en el Camp Nou, pensant en Montjuïc.
0: Es va fer la previsió de tot.
3: No, i van haver dos partits que vam perdre pistonada, que vam anar al Johan, us en recordeu?
0: Sí.
3: Aquí també, i després no ens van voler obrir el gol nord quan tocava, l'Ajuntament, per les raons que siguin, però no ens el van voler obrir, també vam perdre pistonada. Perquè tot això, ara mateix nosaltres ho necessitem tot.
1: Clar. Llàstima també...
0: Clar, has de pensar que el pressupost d'aquest any es va fer fa un any, o sigui, es fa de juny a juny.
1: I ho deia abans el Xavi, no passant a les semis de Champions, podrien 50 milions d'euros més.
3: 15 per passar.
1: 15, però més 15 o 20 de taquilla.
3: Clar.
0: Sí.
1: O sigui, serien 30-40 milions d'euros més.
3: Per això era important que no passés l'Atlètic de Madrid, que té aquesta entrada de cèntims.
0: Sí, sí.
3: És un rival directe, local, internacional, no el descobrirem. Sí, sí. I no tindre'l nosaltres.

0: Però grande, perdó.
1: Sí. Jo sé que esportivament tots som, diguéssim, molt abraonats i tenim la sang molt calenta, però hem de tocar de peus a terra. Això li deia en el Pep, amb tot el carinyo, el dijous passat. Toquem de peus a terra, per favor, perquè és molt important. Hem passat un moment molt difícil al club i l'estem recuperant. Ostres.
2: Estàs sortint del...
1: Estem sortint del pou. Hòstia, sortim... Oi, hem deixat de guanyar una copa... Bueno, però sortim del pou, per favor, eh? Sí.
2: I no fem baixanades, depèn de quin jugador, perquè...
1: No fem Coutinho.
0: Jo no estem, sí. Estem sortint guanyant, a més.
2: Sí, sí, almenys, exacte.
1: No, és que això afavoreix la venda de tot el percentatge i el valor del club. Quan tu més guanyes... tu estàs de vacances aquí i quin equip ha guanyat la Lliga? Quin equip et ve de gust comprar-te una samarreta? La del Barça. Perquè el Madrid no ha guanyat res. Te'n vas a Alemanya i la primera samarreta que et ve al cap t'agrada o no? És la del Bayern de Múnich, perquè ha estat a semis, perquè ha fet un partidàs, perquè ha guanyat la Bundesliga, perquè cada any la veus, cada any el veus...
2: Això va passar
1: i tu
2: molt.
1: Dius, la Unió en Berlín, de quin color porta la samarreta? Sí. Hòstia, igual no ho sabem, no? Amb tots els meus respectes, és un equip que a mi m'agrada molt.
2: Això va passar molt, sobretot, per exemple, també farà 2 anys amb la Minya Mali a la selecció. Correcte. Va guanyar l'Eurocopa i estava, Barcelona estava plena de samarretes de la selecció de la Minya Mali, però plena. Bueno. Doncs amb el Barça passa...
1: I la tenda d'Adidas del Passeig de Gràcia hi havia cua.
2: Contentíssims, sí. Doncs això amb el Barça el mateix. Tanquem això, gràcies, Néstor, perquè crec que ha sigut molt útil per tots. Per ara...
0: On derivem ara?
2: Exacte. Estic... No, però per ara...
0: Estic intrigat, realment. Per aquest espectacular.
2: Per aquests propers programes que ens queden, que serà parlar del Mercato, això serà important. Volia parlar del partit contra Osasuna. Jo no el vaig poder veure, primer partit que em perd aquesta temporada. Com va ser el partit? Com el vau veure vosaltres? Vaig llegir que va ser bastant avorridot, però el Barça va tirar d'ofici per guanyar en un camp molt complicat, que Osasuna no havia perdut a casa. Guanya els 2 partits seguits fora de casa, dels més complicats de la Lliga, a part de Bernabéu i Metropolitano, segurament. I ara ja, escolta, el Madrid de cara i el que hagi de venir vindrà. Com ho va veure? Digues, Pep, digues.
3: Tinc l'última hora del Dario Marca,
2: sí,
3: que estan dient que Tchouaméni i Valverde no jugaran al Clàssic.
2: Sí. Això
1: ara assegurat. Sí que sap greu, veus?
2: Això assegurat, sí.
1: Per
2: les sancions internes.
1: Sí. Home, clar.
2: Per sancions internes.
1: Estan desfets, aquests xicots.
0: Rüdiger, sí.
2: Després parlarem dels 11. Després...
0: De Rüdiger no diu res.
1: No.
2: Després parlarem dels 11 de cadascun dels equips. Com veu veure el Barça contra Osasuna i com el veieu de cara al Clàssic?
1: Bueno, aquests partits és un entrepà de tornillos, no? Que dic jo.
2: Jo no vaig poder veure.
1: Arrossegar.
0: Partit difícil, però el Barça...
1: Però l'últims 10 minuts o 15 va ser frenètic.
2: Es va afinar.
1: Allò va ser...
0: És quan es va obrir la llauna.
1: Pim-pam.
0: Anàvem estagant, no ens creen tantes ocasions com ens creaven.
2: Important.
0: Amb això s'ha millorat.
2: Joan García s'assegura pràcticament al Zamora. Ja ha jugat els partits mínims, que són 28, per tant... Si el Barça fa una miqueta la feina defensivament, Joan García seria Zamora de la seva primera temporada, s'ha de tenir en compte,
0: Hi ha partit de mastegar sorra, com diu.
1: Igual, I va fer dues intervencions importants.
0: Importants. I vam tenir sort amb un pal del Budimir, una jugada bona, molt bona.
1: No, ells són un equip peleón, ja et dic, és com anar mastegant sorra, no? I aquells partits, però al final...
0: Jo, eren 2 partits que m'heu fotut la conya al principi, que si firmava, no es firmava. Mm-hmm. Jo crec que eren 2 partits, i s'ha demostrat que eren 2 partits difícils.
1: No.
2: I el que he dit jo al principi, sense la Mini Rafinha, sense la Mini Rafinha, escolta, que són els teus jugadors diferencials.
0: Tens un bloc compromès amb nanos d'aquí, amb nanos joves que vull dir, que saben que van al camp de l'Osasuna, que no és allò que l'Mbappé igual ni sap que és el camp de l'Osasuna. I va i marca gols perquè marca gols.
1: Però... Són molt valents aquests nanos. Jo trobo, no s'aculen, tu. I va sortir un altre cop al Bernal, em sembla.
0: Penso que important la recuperació de Gavi, que és un tio que dona molt caràcter a la resta de companys.
2: És un tio que anirà al Mundial segurament, ja ho dono per fet, perquè ens cagarem en De La Fuente d'aquí uns dies, però ja anirà
0: tot el Barça, però bueno, no, i clar,
1: no,
0: és
1: en ple, no?
0: És el que contribució
2: toca. És el que toca.
0: A lo que hi ha, vull dir, un equip...
3: Joan García, no sé.
0: Nari anirà, jugui o no jugui, ja dependrà.
2: A Nari anirà.
0: Ja dependrà, però jugar per Nari, vamos, és que no puc entendre que li vagi. La meva pregunta és si anirà algú del Madrid, perquè Carvajal, evidentment...
2: El Hausen, potser...
0: El Hausen, amb quins mèrits, pregunto, amb quins mèrits. També tinc entès que hi ha algun pare de jugador que s'ha queixat el Florentino que el seu fill no juga.
2: El Bellingham.
0: Tremendo. Jo que vinc del futbol base, vull dir, és una cosa que allà és recurrent i constant. Sí, sí. No, Bellingham, jo he sentit a parlar de Huijsen, que es veu que el pare de Huijsen es veu que és una perla. Aquí només es parla

0: El pare del pare de Lamine Yamal, aquest sí, aquest és el perla més gran del món, que ho és, sense cap dubte, però el pare del Huizen és una altra perla, eh? I no sortirà, ara sortirà tot, eh? Ara sortirà tota la merda que ha anat acumulant-se per allà sota, tapant amb negreires i arbitratges i conyes, i històries i fal·làcies.
1: Que
0: els mononeuronals madridistes, la immensa majoria, s'ho han tragat. Ara, pues, que ara callar.
1: Arriba un punt que peta tot.
0: Ha petat tot. És un gegant amb peus de fang, que al final els peus s'han esbotzat i ara va tot va tirant avall.
1: Pep, com vas veure tu el partit i com veus el Barça ara de cara al Clàssic?
2: Jo, tant Getafe com Osasuna van ser dos partits molt seriosos per mi del Barça.
1: D'ofici, no?
2: D'ofici, que són els guanyen les lligues, que és on s'ha de mastecar el partit, on t'has de ficar el mono de treball que es diu.
1: No van ser brillants,
2: però ben jugats. Me'n recordo l'any passat, que vam tenir un partit al camp del Valladolid, que estava baixat feia moltes jornades,
1: sí.
2: I vam guanyar...
1: De miracle, 1-2.
2: O 1-2, de miracle. Sí. Aquests partits costen, aquestes altures de la Lliga. I el Barça ha sabut guanyar aquests dos partits, ha sentenciat la Lliga, i ho considero molt, molt, molt important. És un pas més pel creixement d'aquest equip. I pel Clàssic, jo espero que... O sigui, que l'equip vagi a la feina, que no entri al camp dient això, que aquí marca el quart gol, no sé què, no.
1: Jo crec que en aquests casos el Barça sempre és de si pot anar a fer sang, fa sang, eh?
2: Home.
1: Amb els clàssics.
2: Sí, sí.
1: Quan el Barça està bé i el Madrid no, jo crec que el Barça ho aprofita normalment, eh? I menys els últims anys.
2: Jo espero que...
0: Que no ens deixem portar amb el clima d'eufòria.
2: Exacte. Que no diguem, aquí farà el quart, no sé què. No, no. Entrarem al camp, 11 contra 11, estaran 0-0. I a partir d'aquí s'ha de jugar a futbol. Que jugues a casa, que et pots guanyar la Lliga, que tal i tal i tal i tal. Amb un equip que està en descomposició...
1: Quin respecte li tens, eh?
2: No, però...
1: Sí.
0: No, però jo estic d'acord amb el Pep amb això, eh? Vull dir que faríem molt malament amb tot el que s'està dient, tot el que està passant...
2: Sí, cabra el camp, aquesta.
0: Sortir al camp alegrement i vinga, vamos.
1: Doncs jo no penso el mateix, escolta. Jo crec que el Madrid està molt malament i que el Barça pot fer sang.
0: Clar que pot, però el Pep l'únic que està dient és que els jugadors s'hi posin. Que s'hi posin de veritat. No que surtin allà ja celebrant abans de... Abans de fer
1: tu creus que els jugadors no s'hi posaran de veritat, com són?
0: Jo penso que sí. Jo penso que sí, també.
1: Jo sé que hi aniran.
3: Això hi ha un senyor allà davant que va mostrar eufòria quan va acabar tant el partit de Getafe com el de Pamplona, que és el Hansi Flick, però que toca molt de peus a terra. I és una expressió que jo utilitzo molt, ja ho sé.
1: Sí.
3: I crec que si els hi pot fer pupa, com ens va fer nosaltres amb el 8-2, els hi farà, eh? Els hi farà pupa.
0: És que jo també ho espero.
3: Nosaltres ja tenim, avui precisament fa 40 anys, que tu estaves a Sevilla, amic estimat, i jo estava a casa mirant una debacle blaugrana. Sí.
2: El
3: ja
2: dia
3: tenia.
2: Més trist per molts colers.
3: Sí. Que jo hagi viscut, poder... Sí.
1: Sí, sí. I avui fa un any i un dia del partit de Milán, també. Ens va pillar. No, ni punt de comparació. Podic recordar aquestes dates són dies de felicitat o de tristesa.
3: Xavi va tindre la sort o no d'estar de fer el viatge.
2: Jo era molt petit.
3: I va ser...
2: I on sap que el Barça allà sí que anava a aixecar la copa.
1: Home, i tant.
3: Anàvem a aixecar la copa.
0: Ho va confessar. Ara no recordo qui és que vaig sentir una entrevista l'altre dia que ho va dir. És que estàvem a l'hotel. Estàvem a l'hotel convençuts que allà... Aquest equip l'haguéssim guanyat de 10 vegades, 9 i mitja. O sigui, hi va tocar la mitja.
1: El Barça ha tingut 3 finals de Copa Europa que no les ha anat a jugar, que les ha anat a buscar la Copa i han perdut les 3, que són aquesta, la d'Atenes, contra el Milan.
2: Que sí que me'n recordo, ben-hi-do.
1: I la de l'any passat del femení, que anava a buscar la Copa.
3: I la del 61 contra un desconegut Benfica.
1: Sí, però Benfica
3: era
1: venia...
3: molt favorit.
1: Però no tant, perquè el Benfica tenia un bon equip també, i
3: sí,
1: tenia l'Eusebio...
3: No, igual que l'Esteu. L'Esteu l'any següent, sabeu què va jugar? L'Esteu l'any següent? La final de la Copa d'Europa, tu.
0: Contra el Milan.
3: Sí, contra el Milan. Va jugar un altre cop la final de la Copa d'Europa.
0: No, tenia un bon equip.
1: No eren uns maus.
0: No era un mal equip.
3: Només ho sabien 3. Jo avui he llegit el diari, ho sabien 3 del Barça que anaven dient, escolta, que hi ha 5 tios que són molt bons, que no sé... Però si no tenen ni el porter titular, que juga el Ducadam, que no ha jugat amb tota la temporada.
2: Sí, clar, és que va...
1: Pues te l'ha fotut, eh?
3: Per cert, he vist un altre cop el penalti a Pedraza. Hosti, tu, ens van fotre la mala butxaca un altre cop, tu. És que ens van tornar a fotre la mala butxaca un altre cop.
0: No, jo al camp no em vaig aconseguir, eh?
2: Sí, jo sí. Jo el que vull dir és... Sí, no anem a aixecar copa, anem a jugar partit. I,
3: però
2: i
3: que
2: si
3: no és
2: una
3: final, és un partit més de Lliga, que si el guanyem, guanyarem el campionat.
1: I jo crec que el Barça és molt conscient. Escolta, el Barça pot fer 100 punts, clar. No se'n pot deixar ni un.
0: No, i Gavi va dir que els vol fer, escolta, fer 100 punts. Ja, això és parlar, també, perquè jo crec que sí, que com ha guanyat la Lliga ja dimecres a les 9 del vespre, vés al camp de l'Alavés, que s'està jugant la vida, a més.
1: Jo crec que n'hi ha a guanyar-los, i escolta, no
0: tinc
1: cap dubte.
3: I a part hi ha una cosa molt important, que és que empatarem a victòries amb el Real Madrid, que en porta 106 i nosaltres 105.
1: En el duel directe, oi?
3: Sí. En el duel directe. Des de 1902. Ostres, ens falta una victòria per empatar-los. Sempre ens havien portat...
1: Sí, sí. Moltes.
3: Moltes victòries.
1: És com en títols de Lliga, ens l'havien portat moltíssims i ara cada vegada, escolta, la diferència es va igualant cada vegada més.
3: És la primera vegada que podem guanyar la Lliga davant del Madrid, sí, cosa que això, mola bastant.
1: Ja no? Només per això s'hauria d'anar a guanyar, sí o sí.
2: Home, jo crec que...
1: Qui no ens atrauríeu vosaltres? Qui no ens atrauríeu?
0: El millor possible.
1: Sí. Que és? Joan Garcia?
0: Joan Garcia, no va jugar Koundé l'altre dia. M'imagino que jugarà Koundé.
3: Koundé, sí.
2: Estàs sancionat, no?
0: O... No, està un no. Partit... Ja
2: per
0: passar,
2: això estava sancionat.
0: Estava sancionat.
3: Ja està.
1: Sí. Koundé, Cubarsí...
0: Gerard Martín, Cancelo, que ho està fent bé, i al mig del camp, pues, el Pedri Gavi, i Olmo, per exemple, i a davant, pues...
1: Jo posaria el Fermín contra el Madrid, veus? Jo
0: sí, Fermín, però Fermín pot ser vagi per l'esquerra, amb Lewandowski,
2: pues jo
0: i a la dreta Vargi, Vargi no. M'està...
1: Rashford.
2: Pues jo faria una altra cosa, eh?
1: Què posaries?
2: Jo faria una altra cosa, eh?
1: Rafinha sembla que recupera, eh?
2: Aquí
0: pues jugarà a mitja part.
3: No pot sortir.
0: La segona part.
1: Que s'ha de tenir en compte.
2: Jo faria... Joan Garcia... Eric García, Koundé Banquillo, Cubarsí, Gerard Martín, Balde,
1: Cancelo no?
2: Ai, perdó, Cancelo, Balde no? He dit sí, de moment. Al mig del camp, és que no sé si fica l'amic del...
3: Del Néstor.
0: Frenkie.
2: Jo preferia...
0: Frenkie?
2: Bueno, faria Perry.
1: Pensa
2: Perry.
1: Que al seu mig del camp jugarà... Bellingham, Arda Guller, Pitark i algun altre del B, perquè si no juguen Valverde...
0: Guller està lesionat.
3: No, Guller no
1: és veritat.
2: Braim.
1: Si no juguen Valverde...
0: Sortiran joves i d'allò. És a dir, el Madrid, segurament, sense aquests que sostien i de més, serà més competitiu, perquè seran xavals que sortiran...
1: Jo crec que... O al contrari, pot ser que siguin xavals que al Camp Nou vegin i diguin, ostres, què està passant aquí?
3: No.
2: Jo a dalt faria... Jo potser jugaria amb...
1: Rashford?
2: No, amb Fermino Gavi despenjat a l'esquerra.
1: Vale.
2: Amb
1: Rashford a la dreta.
2: Rashford i Ferran Torres-Jandowski, aquí no sé què
1: ficar. Aquí els dos estan finets.
2: Aquí no sé què ficar.
0: Han millorat tots.
1: Sí.
2: Jo potser ficaria a Lewandowski perquè seguia l'últim gran clàssic.
1: És el seu últim gran partit, segurament, al Barça.
2: I al mig del camp, els tres del mig del camp, no sé si ficar...
1: Jo crec que el Gavi serà titularíssim.
2: Fermín, Olmo i Perry o... De Jong, Fermín
0: Gavi,
2: i Perry.
0: Gavi.
2: No, el Gavi a dalt, dic. Gavi més incrustat a dalt.
1: Jo el que sé és que el Gavi jugarà
2: com
1: perquè el Flick... 4,
2: com un fals 2-4-4.
1: Jo crec que de cara a la temporada que ve el dibuix canviarà una miqueta, eh? No crec que sigui tant un 4-2-3-1. Jo crec que serà més un 4-3-3 ja de cara a la temporada que ve.
2: Bueno, depèn de qui fitxem.
1: Sí, per això dic que... I el Madrid, com el veieu? Perquè no se sap si jugarà l'Mbappé o no.
2: Courtois jugarà, crec jo, titular.
0: Ho hem dit abastament, ja. Courtois jugarà, bueno, ja veurem si Courtois jugarà.
2: Courtois i Mbappé jo crec que són titulars.
1: L'Mbappé encara no se sap, Tchouaméni, Valverde no, Carreras no sé si... Potser si juga que no jugui a la banda del Rüdiger, per si de cas, que jugui el Rüdiger de central dret i el Carreras a l'esquerra, perquè a veure si estan junts i se la foten una altra vegada.
2: El Hausen.
1: L'Alexander Arnold, que avui l'han vist plorant a la Ciutat Esportiva per tot el caos que passava per allà, això s'ha comentat també. Vinícius, que està empenyat amb Mbappé. No sé com acabo de veure tot això.
3: Gonzalo.
0: Si no juga Gonzalo. Mbappé, jugarà Gonzalo, evidentment.
2: Al mig del camp, Bellingham,
0: bon jugador,
2: Brahim.
0: Per cert, eh?
1: Jo crec que és un equip bastant de circumstàncies i l'actitud seva també ho marcarà una miqueta. No sé si sortiran aquí a matar o sortiran aquí a veure les venir, depèn com surtin... El que deia el Néstor, jo estic bastant d'acord.
0: A resguardar-se, que no els hi caigui una tova. Com està...
1: Però han de sortir a guanyar. Pues només els hi val guanyar, ells.
0: Sí, bueno,
2: jo crec que al principi
0: guanyar,
2: no n'hi ha...
0: Jo no crec que estigui pensant en la Lliga.
2: Jo
0: no?
2: crec que al principi no n'hi ha a pressionar dalt. Jo crec que al principi n'hi ha a tancar-se, crec. Bueno,
0: no sé.
1: Es veuen molt inferiors al Barça, creieu o no?
0: ara mateix, anímicament i futbolístic.
1: Encara que no tinguin la mini
0: Rafinha. És que
1: arribem a tenir la mini Rafinha bé i exacte, mira, això pot ser un disbarat.
2: És que està en la mini Rafinha... és que clar.
1: Podria ser un disbarat.
2: Bueno, no, però és que amb la mini Rafinha, però que amb la mini Rafinha en plena forma, jo crec que estaríem a final de Champions, també. Això és una altra cosa. Però amb la mini Rafinha a tope, aquest partit seria per Madrid, tindrien allà...
1: De no anar-hi.
0: Final de Champions, calma i tranquil·litat.
1: De la Champions, què en penseu? Tenia apuntat per aquí, què en penseu de la Champions? El PSG va passar... Jo crec que va estar...
0: El que ha dit el Pep ho resumeix tot, que és molt trist que no hi fóssim a les semifinals.
1: El PSG va saber jugar molt bé l'eliminatòria, molt bé la va saber jugar.
2: És un equip molt madur.
1: I de cara a la final, favoritíssims.
3: També el van, diguéssim...
1: El va ajudar.
3: Van ajudar una miqueta.
0: Jo la primera part no la vaig veure.
1: Doncs mira...
0: Sé que van haver alguna jugada polèmica, no?
1: O sigui, el Nuno Mendes
0: el
1: va salvar...
0: El que l'EFI pesa, eh? Pesa, eh? Els poders tàctics aquí...
3: Sí, és allò d'observar l'arbitratge, no? Li van fer una falta prèvia al gol en el...
1: Olise,
3: evident, al mig del camp. El joc va continuar, contraatac del PSG, gol. Si haguessin marcat la falta, que jo la vaig veure molt clara... no s'hagués produït igual. Després, unes mans que eren expulsió, un possible pana, bueno, diverses coses. Que el PSG es mereix, que va xutar, que va jugar bé, però que també, quan hi havia algun dubte, sempre sortia...
0: Cara. O 35.
1: Això és important. En la Champions és importantíssim. Jo abans li comentava al Néstor, hi ha una falta de pubill a Gyökeres, que si la fa Cobercí és vermella.
0: O Eric García, és igual. Sí.
1: Però clara, eh? O sigui, jo vaig dir, això ho fa un jugador del Barça i és vermella. És vermella.
3: No li van pitar el penalti en el Juliano i no es queixen. I, bueno.
0: No, era penal. Griezmann era, per mi era penal, sí. Com a casa.
3: O sigui, bueno, era falta.
0: No la veig, la falta. No la veig, la falta.
1: O hi havia un fora de joc de Juliano,
0: però
1: no era.
0: Igual.
3: Quan tu et donen la teva medicina, no t'agrada.
0: Surt el calduxo aquell que tenen per allà a Madrid a recaixar-se de no sé què, no sé quant.
1: Però la diferència arbitral aquí marca la
0: analitza el partit. Sigues, per favor, sigueu equànims. Si no cal ser fanàtic. O sigui, jo podeu soc una mica del Barça, no em nego, però no cal. És que observeu les jugades dubtoses de l'Atlètic i Barça, anada i tornada, sisplau. És que, vull dir, hi ha mitja dotzena jugades que ens foten total i absolutament...
1: El Fermín encara va amb màscara, eh?
0: Clar, amb una eliminatòria igualadíssima.
1: El Fermín va amb màscara.
0: Perquè l'eliminatòria va ser igualadíssima. Partit d'anada i partit de tornada. Ja hem jugat... Quants minuts?
1: Sí,
0: una hora?
1: Amb...
0: Una hora?
1: Ah,
0: en 10?
1: No, sí.
3: Oh, igualadíssima, perquè ens van expulsar gent.
0: Clar, però al final ha sigut...
1: I a ells no.
3: I a ells no. El Coque tindria que haver anat a la primera part a la calle. Tu,
1: el Musso?
3: El Musso, aquell agafant la pilota amb les mans i posant-la tal.
0: Clar,
3: és que era...
0: M'emprenya tenir aquest discurs sempre que sembla el gran victimisme, però és que és així.
3: Xoca amb el defensa, l'altre corre una mica, tropeça ell, també expulsió de l'edicació.
1: T'arriben dos cops i te la foten les
3: bueno,
1: és mala llet.
3: Això és part del joc. Però és que ens van penalitzar molt. Ah, i el partit d'allà el vam guanyar, que jo recordo.
1: Sí.
3: Que no ens van pintar la cara, al contrari.
1: No.
3: Demanant el temps perquè... Ai, no?
0: I la Raújo en té un últim moment que si amorra el cop de cap, anem a la pròrroga. I tot i amb 10, a la pròrroga, l'Atlètic cagat,
1: sí.
0: Segur. Sí.
3: Està clar que l'Atlètic de Madrid en el seu currículum d'aquesta temporada sortirà. Perdimos una final de Copa del Rey que tendríamos de ganar con un equipo menor, amb tots els meus respectes a la Real, per supost. Vam perdre, però vam, la Lliga estem a 25 punts, em sembla. No som ni tercers.
1: Sí, som quarts.
3: Som quarts. Però vam tindre l'honor d'eliminar el Barça i tal, perdent dos dels quatre partits.
0: Quatre partits.
3: I els dos de Lliga...
0: El titular,
1: també.
0: El titular és molt clar, però no es pot dir encara.
1: Li hem fotut la temporada al Barça.
0: I espero que el titular no sigui definitiu. Ara m'entendreu. Ara m'entendreu. Madrid, tierra de nadapletes.
3: Sí.
0: Però no, perquè el Rayo
1: avui,
0: pot guanyar
1: avui
0: la Conference, cosa que a mi m'agradaria, sincerament, perquè el Rayo, veus, és un equip que cau bé.
3: Bueno, perquè
0: és un equip que intenta jugar a futbol, tindrà
3: el
0: tot el que vulguis.
1: Hi haurà un ball d'entrenadors,
0: no
1: ara.
0: No és el Getafe.
2: Això, jo volia parlar dels entrenadors, també.
0: Tant de bo guanyés la
1: Marcelino aquí, marxa al Villarreal, sembla que anirà Íñigo Pérez del Rayo cap al Villarreal. Bordalà sembla que va a l'Espanyol.
0: Què m'estàs dient?
1: Amb Monchi de director esportiu.
0: Mourinho al Madrid i Bordalàs a l'Espanyol.
1: Sí. Sembla que Bordalàs i Monchi serien la parella de l'Espanyol.
0: Quin guionista. Hitchcock és mort, ja, no?
1: Sí.
0: Crec. O sigui...
1: Per tant,
2: sí, jo ho he sentit avui.
0: Quin director de cinema està preparant aquesta pel·lícula.
1: Sí.
2: El Bilbao ha fitxat també un entrenador, Bilbao. No sé més.
3: Un alemany.
0: El del Borussia Dortmund, que va arribar a la final de la Champions amb el Madrid.
1: Sí.
0: No saben ni com hi van arribar.
1: Eliminant el PSG.
0: Sí, però...
1: De Luis Enrique.
0: El PSG recordo...
1: De sort.
0: Que és, sí, sí. En fi, és a dir...
1: De llet. Néstor, tenim un quiz per aquí, em sembla, que ens has preparat. Sí. I farem el jugador amagat i la porra.
2: No parla de fitxatges, eh?
1: No parla de fitxatges avui, se'ns ha allargat.
3: És que surt el nom de Julián Álvarez i ens talla la llet.
1: De cara a la setmana que ve. De cara a la setmana... Sí, de fet, sí, la setmana que ve ja tindrem...
0: Un quiz de Julián Álvarez.
3: Un quiz de futbol femení, a veure com es
0: fa. Mare de Déu!
3: Avui hi ha cinc preguntes.
1: Vinga.
3: Quants campionats de primera divisió ha guanyat el Futbol Club Barcelona comptant aquest nostre d'ara, eh? Opció A, 11, 12
0: molts.
3: O 13?
0: Molts n'ha guanyat.
2: 12.
1: 11. Em sembla que és la setena consecutiva, la dada.
3: 11,
1: oi?
3: Sí. Quantes vegades ha quedat en segona posició? 3, 4 o 5?
2: 4.
0: Això ja... 3.
3: 5. Ostres. Quin és l'equip després del Barça amb més títols? Athletic Club, Atlético de Madrid... Athletic Club amb 5, Atlético de Madrid amb 5 o Levante amb 5?
2: Levante.
0: Athletic Club.
1: Athletic Club.
3: Les acertes totes, Athletic Club. De les 37 edicions, quin és l'equip amb més presències a primera amb 33? Atlético de Madrid, Barça o Levante?
1: Levante, va.
2: Atlético de Madrid.
0: Levante.
3: Barça, 33. Ai. Qui va ser? Aquesta és de traca, eh? Qui l'acerti perquè ho sap, em trec el barret. Qui va ser el primer equip campió l'any 1988? Màlaga, Club de Futbol... Oiarzun, Peña, Barcelonista, Barcelona.
1: El Màlega, claríssim.
2: El quasi segon.
0: Oiarzun, no tinc ni idea ni qui sóc.
3: Peña, Barcelonista...
0: Semblava conya, aquesta, eh? Semblava conya,
3: Va guanyar la Peña, Barcelonista.
0: Peña, Barcelonista. Sí, sí.
3: Que em sembla que li va comprar la llicència al Barça, eh? No sé
1: pot,
3: per
1: ser,
3: què sembla.
1: Pot ser, pot ser. Sí. Doncs el Barça femení que ha guanyat la seva setena lliga consecutiva. Hi haurà una desbandada al Barça femení, sembla ser. La Mapileón.
0: Com cada any.
1: Marxa, Alexia marxa.
0: Cada any hi ha una desbandada, però noi...
1: Alexia marxa, però sí, surten...
2: Però puja molt bé, eh?
0: Sí. Serra Jordi...
1: El B, bueno...
3: Però teniu clar que un any o l'altre s'acabarà. Sí, sí. Jo no vull que s'acabi, però un any o
1: ha guanyat la segona divisió, l'ha guanyat el Barça B, no?
0: A nivell espanyol no ho veig tan clar que s'acabi, perquè, clar, les jugadores...
1: Però europeu, sí.
0: Europeu, sí.
2: El Madrid també semblen les quantes, al Madrid, eh? Aquest estiu, he vist?
1: Sí, sí.
2: També semblen les quantes de noies. I la Serra Jordi, que és un espectacle. Sí.
1: És una gran jugadora.
3: Que hem de millorar l'assistència, eh? Perquè ahir, a l'entrega del trofeig...
0: La gent hi va quan hi ha...
2: Champions.
3: No es veia gent, eh? No es veia gent, eh?
1: Va, farem el jugador amagat... Ja sabeu com funciona, per tant, disparo.
0: Juguem contra un líder absolut, que és el Néstor.
1: El Néstor està en ratxa. De fet, espera, buscaré els últims...
0: No cal que ho busquis perquè és aclaparador. Sí, és aclaparador.
2: Sort.
1: Els últims tres els ha guanyat el Néstor.
3: Toma!
1: Per tant...
3: Espavileu-se, vol dir.
1: Va, primera pista. Va jugar 333 partits amb el Barça i va marcar 115 gols.
0: Bueno.
1: En 8 temporades.
2: 300 i...
1: 333 partits, 115 gols. En 8 temporades, no està gens malament.
2: Dels grossos.
1: Va arribar a ser capità del primer equip. Primer capità del primer equip. Va jugar a totes les posicions del camp, menys a la porteria. Un jugador que jugava a totes les posicions del camp, menys a la porteria. Hòstia. Actualment és entrenador.
2: 335 partits.
1: Sí, sí.
0: I jugant a tot arreu, no sé. No és
1: i última equip. Pista, ha guanyat 2 triplets amb equips diferents.
2: Luis Enrique.
1: Luis Enrique.
3: Molt bé,
1: sí,
3: molt
1: senyor,
3: bé.
1: Luis Enrique.
2: Clar,
1: i última aquesta... pista, bueno, demà és el seu aniversari de Luis Enrique. Demà és l'aniversari de Luis Enrique i el meu, per tant.
0: Que és finalista de la Champions.
1: Sí, senyor. 2 triplets i aquest any no el pot fer perquè va perdre la Copa, però gairebé.
2: Va guanyar l'any passat i el Barça.
1: Sí, sí.
2: Però has dit els triplets i que...
0: Això ha jugat a totes les posicions. De central ha
1: jugat? No, sí, sí, ha jugat de central també. Ho he buscat, Ha jugat de central, de lateral dret, esquerra, d'interior, de mig centre, d'extrem per un costat per l'altre i de davanter centre.
2: A mi no em coordinem els gols. Tants gols ha fet amb el Barça? Sí. 115 gols?
1: Sí, sí. Tio,
2: són molts gols, eh? A mi no em... Bueno,
0: anem per la porra, no?
1: I la porra!
0: La porra!
1: Va,
0: la porra! Vamos!
1: Del Barça-Madrid, per ser campions.
2: A veure... Barça 4, Madrid 0.
1: Hòstia.
2: Alavés 2, Barça 2.
0: A l'Alavés també devem fer...
1: Ah, clar, perquè enganxa entre setmana. No? Sí, sí, enganxa entre setmana.
2: A l'Alavés 2, Barça 2 i Barça 4, Madrid 0.
1: Hòstia, que ets tu i que hem fet amb el Pep, eh? Perquè... Néstor.
2: I l'Alavés perquè s'està jugant al d'allò, eh? I un puntet per ells.
3: Barcelona 6, Real Madrid 2.
1: Vale.
2: 6-2?
3: A l'Alavés 0, Barcelona 3.
1: Xavi.
0: 8-2.
3: Cap als 100 punts.
0: 8-2. Ho ha dit el Néstor abans i m'ha inspirat, sí, d'una forma clara.
2: No. Animals, animals.
0: I a l'Alavés 2, Barça 1. A l'Alavés es té que salvar.
1: Jo diré 6-1.
2: Massa fòries, massa fòries.
0: Jo m'he passat, però vosaltres també, déu-n'hi-do.
1: 6-1.
2: Jo volia contenir.
3: 6-1 la primera part.
1: Del Barça contra el Madrid. I, sí, a la segona no es presentarà, noi? I contra l'Alavés jo diré 1-4.
2: Uf.
1: 1-4.
3: Toma.
1: Per tant...
2: La bestia depèn de la mà.
0: Ja, tu que vas mirant, no hi ha hagut més mastegots durant aquest temps? De
1: sí, sí. Avui hem acabat una miqueta abans, queden 4 minutets, per tant,
2: aquí...
1: no has vist res de...
0: No, no hi ha hagut res més, no? O sigui...
2: La situació se ha descontrolado por completo.
1: Sí, sí.
2: Radio Marca... No. Oído en las radios. Radio Marca, creo que Valverde no va a volver a vestir de blanco.
0: Bueno, bueno.
2: Sí, estan
1: aquí, també et dic, estan... a veure quin equip fitxa aquests jugadors, saps? Però tampoc els podràs vendre el preu que els volies vendre, perquè són jugadors completament devaluats. Si es peguen amb els companys...
0: Un apunt que em vaig oblidar la setmana passada és felicitar el Néstor perquè el Sant Andreu ha pujat a Primera Federació.
3: Però, home, a l'Europa com està?
0: No, l'Europa està en posició de fer promoció per pujar a Promotion.
3: El que passa que gràcies al Sant Andreu l'Europa tindrà gespes.
1: Les gespes, eh?
0: Sí.
1: No es queixaran, eh?
3: Sempre ens tindran que agrair la nostra motivació per aconseguir la gespa.
1: El futbol català...
3: Perquè el que us van colar, que sota hi havia un pàrquing, xaval, el de l'Ajuntament de Barcelona, és que no té nom, eh?
1: El futbol català sembla que va
0: bastant bé. És que l'Ajuntament de Barcelona ja parlat bastament amb altres temes.
1: El Sabadell...
2: El Barça ve quedat fora del playoff de descens.
1: Això és una gran cagada, eh?
0: Això no és una gran cagada. Els jugadors del Barça...
1: No, ja ho sé, però...
0: Esclar, és que mireu una mica.
1: Però vulguis o no has de tenir el filial més amunt. Escolta.
2: Jo crec que sí.
1: Sí, com sigui.
0: El Juvenil ha guanyat la seva lliga i ara jugarà la Lliga Nacional. Clar, a veure...
2: Hi ha un cabell molt
0: bo. Per mi no és imprescindible. No és imprescindible.
1: No, però ajuda molt, ajuda molt.
0: Que el voldria a primera ref, sí. Clar, i espero que l'any que ve pugi. I espero que l'any que ve pugi amb el juvenil actual.
2: Ara tots aquests juvenils van a Barça B, no? La majoria. Que han guanyat la Lliga. Molts se'n deuen anar...
1: Alguns pujaran o molts van cedir...
2: Molts se'n van, jo crec, a primera elit, a primera catalana...
0: No, però primera ref estaria bé, perquè primera ref està... Jo la segueixo per l'Europa i, a més, hi ha molta manca d'equips catalans.
2: Sí.
1: El Sabadell pujarà, molt probablement.
0: El Sabadell és possible que pugi, el Nàstic podria baixar... És que quedaria l'Europa, només, que jo no crec que pugi a segona...
2: No, Sant Andreu que puja, no?
0: Si puja Sant Andreu i Europa, podria ser que quedessin aquests dos sols. O sigui, clar...
2: El Reus fa la promoció, també, em sembla.
0: El Reus
3: fa la promoció. Sí.
0: El Barça ve l'any que ve, fer una categoria que és semiprofessional, però que hi ha un cert nivell.
1: El futbol català que hauria de tenir més equips.
0: Clar, evidentment.
2: Jo vull anar a veure un dia al Sant Andreu i l'Europa la temporada que ve.
0: El derbi, vés a veure el derbi.
2: No, el derbi no, un dia.
0: Si vas a veure el derbi...
3: No és tan fàcil trobar entrades. No?
0: És el partit de l'any a un camp i l'altre.
2: Però has anat a taquilles o per internet?
3: No, és que no és tan fàcil trobar entrades perquè ja és una cosa molt especial.
0: És molt complicat.
3: Que és de l'Europa, jo, que soc...
2: No dic el dia del derbi, eh? No dic el dia del derbi, un dia qualsevol.
3: Ah,
2: no,
3: sí, un dia qualsevol pots trobar entrades.
2: Però a taquilla mateix.
3: Sí, a taquilla. I si no passes abans, un dia o dos abans per allà, que hi ha una tenda... Bueno, suposo que l'Europa també ho deu tindre. Hi ha una tenda molt xula, molt dinàmica i tal, i compres l'entrada.
0: Vale.
1: No sé quin preu poden estar per això.
3: No tinc.
2: Depèn del... 10-15 euros.
0: Sí,
3: però si et ve aquesta temporada un Atlètic Baleares, estava ple, no? Però si et ve algun equipet encara i ulls, disfrutes, eh?
1: Sí,
3: bueno, veus aquell futbol...
0: No, et vindrà el Saragossa, sense anar més lluny,
3: exacte,
0: el que ve.
3: Exacte.
0: Et vindrà el Saragossa, el Real Saragossa.
3: Exacte. Aquells que peguen cops de puny, també.
0: Exacte.
1: Sí, exacte.
2: Però a Primera Federació hi ha més d'un grup, no?
0: Dos grups.
2: Espanya,
1: sí, dos grups.
0: Sí, sí. A partir d'Espanya en diagonal.
1: Sí. Xavi, Néstor, gràcies. Ens veiem la setmana que ve.
0: Fes-li el jugador amagat, Isaac.
1: Et faig les pistes del jugador amagat, a veure si l'encertes.
2: I la porra, la porra.
1: I la porra, sí. Va.
0: I un dia que guanya el Pep no guanyarà sol.
1: Va jugar 333 partits i va marcar 115 gols en 8 temporades. Molts partits i molts gols. Va arribar a ser capità al primer equip. Va jugar a totes les posicions del camp menys de porter. Actualment és entrenador. I ha guanyat
4: Luis Enrique.
1: Luis Enrique, sí.
2: Mira, ho ha dit abans que jo,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: Sento,
1: sí,
0: Pep, sí, sí, un dia que guanyes, queda segon, tio. Ja ho ha dit abans que jo.
1: Sí, sí, i la porra pel Barça-Madrid, va.
4: 3-0.
1: I per l'Alavés-Barça, que juguen dimecres? Alavés-Barça?
4: 1-2, va.
1: El 3-0 és el resultat més normal que hem vist, eh?
0: És que és molt moderat, molt moderat.
1: S'ha escoltat 8-2, 6-1, 5-1 pel Barça-Madrid. Però bueno... Isaac, gràcies. Gràcies als d'aquí la taula.
0: Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Campions, me cago en campions.

Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

Les 9 i un minut, l'actualitat de Sant Feliu de Codines al Tal com Raja. La renda puja, diuen. Excel·lent notícia per a Sant Feliu de Codines. La renda familiar disponible bruta ha augmentat per tercer any consecutiu. Ho diu l'IDESCAT. Ho confirma el Consell Comarcal i segurament també algun gràfic amb una fletxa verda ben maca apuntant cap amunt. Segons les dades, cada habitant al poble disposa ara de 19.224 euros bruts anuals, un 4,2% més que l'any passat. Fantàstic, excel·lent notícia. L'únic petit problema és que molts veïns encara estem intentant trobar on s'ha amagat aquest petit augment. Perquè una cosa són les estadístiques i una altra és anar al supermercat i veure com el carro cada setmana pesa menys, però costa més. O pagar el rebut de la llum, amb la sensació de que t'estan cobrant la il·luminació del Camp Nou. O mirar els preus dels lloguers i descobrir que, efectivament, el mercat immobiliari sí que viu un gran moment econòmic, sobretot pels propietaris. Però tranquils, eh? Tranquils, perquè la renda ha pujat. Ho diu un informe. També és reconfortant saber que Sant Feliu de Codines continua per sota de la mitjana del Vallès Oriental. És bonic mantenir les tradicions. Alguns pobles tenen festes majors. Nosaltres tenim sous més baixos que la comarca. I això sí, això no falla. L'estudi explica que la principal font d'ingressos són els salaris. Curiós concepte, el salari. Aquella quantitat que entra al compte corrent i desapareix amb una velocitat que faria plorar a un economista. Hipoteca, gasolina, menjar, escoles, assegurances, impostos a l'alça... Però, ei, tècnicament som més rics que el 2020. Suposem que hem d'estar contents. També sorprèn aquesta alegria institucional pels increments del 4% o el 5% en plena època en què un cafè ja sembla una inversió financera. Potser la renda ha pujat, sí, però els preus han decidit fer atletisme d'èlit. I després hi ha la comparació amb Vallromanes, on la renda supera els 27.000 euros per habitant. Aquí no hi ha enveja, només curiositat científica. Ens agradaria estudiar de prop aquesta espècie fascinant, coneguda com persona que arriba a final de mes sense fer càlculs mentals davant la caixa del supermercat. En definitiva, les dades són positives. Segurament els economistes tenen més motius per celebrar-les. Però al carrer la sensació és una altra. Cada any les estadístiques viuen millor i la gent va una mica més justa. Això sí, quan arribi el proper informe i ens diguin que tornem a créixer, prometo mirar sota el sofà. Potser allà hi tinc amagada la renda que encara no he vist i no he trobat. Benvinguts al Tal com Raja.

0: Benvinguts de nou al Tal com Raja, avui a programa número 31 d'aquesta setzena temporada. Tornem a tots vosaltres un dijous més fent una repassada a l'agenda cultural, l'agenda esportiva, repassem la previsió del temps de mans d'en Pep Acosta. Seguirem amb les notícies del poble, notícies policials, i seguirem amb l'editorial de Dani Fonoll. Continuem el programa fent la secció Planàrium de mans d'Isaac Cobos. Jo crec que avui rebentarem el rècord de minutatge d'aquesta secció, perquè el ple va ser llarg i escabrós. I acabarem el programa parlant amb Rubén Valdelvira, que des de fa unes setmanes regenta aquest nou restaurant del Centre Cívic, La Fonteta. Vam poder parlar fa ja unes setmanes, mesos, amb l'antic propietari, el Paco Guirau, i ara volem conèixer la nova direcció d'aquest restaurant mític i tradicional del Centre Cívic. Recordem-ho, Centre Cultural de Codines. Parlarem amb ell per telèfon, així doncs també coneixem què s'hi fa a dia d'avui. Feta la presentació, perquè tot això funcioni i sigui possible, des del control tècnic ens acompanya Caral Blanco. Bona nit, què tal, com estem?
1: Hola, bona nit.
0: Ha tornat el fred?
1: Sí, pues sí, jo avui tenia molt fred. Estava a casa movent caixes i tot amunt i avall i tenia fred. I he dit, tapada.
0: Porta una dessudadora d'aquelles de ple hivern.
1: No, de ple hivern tampoc.
0: Li falta la bufanda i els guants.
1: No, és veritat, que no és de ple hivern. És exagerat.
0: Època pre-nadalenca.
1: Et tancaré el micro.
0: Isaac Cobos, bona nit, què tal, com estem?
2: Bona nit, mira què posa, bocamoll.
1: Exacte.
0: On t'ho poso, això?
2: No, això t'ho dic a tu.
0: Ah, no l'hi he mirat. No l'he mirat. És que saps, em tapava la cadira. Just fa l'arc i m'ho tapa.
1: Si algú té oportunitat, és un restaurant de Sant Cugat, cervesa artesana, és d'on havia treballat, per això vaig.
0: Mira, ja hem fotut un petit spoiler aquí.
2: La falca, la la falca colada.
3: I de Frank.
0: I de Frank, el bocamoll. Però bé. Setmana, estic a feina, eh? Setmana?
2: Sí, resumir tres hores, eh? Tres hores, crec que és el més llarg. Déu-n'hi-do.
0: Avui ho podrem sentir i desgranar mica en mica. Dani Fonoll, bona nit, què tal, com estem?
3: Hola, molt bona nit, aquí, amb un programa un dijous més.
0: Fred, i això fred és viu, no?
3: Anar buscant a veure com el resumirà, perquè és complicat. És molt complicat. Hi ha moltes frases que passaran a la història.
1: I s'haurà equivocat amb quatre talls, em posarà el primer l'altre. Sí, això típic que passa
3: a vegades. Tot sortirà, cap problema, tot sortirà. O no.
0: Sí, suposo que sí, i ja està. I després escoltarem el, sí, perquè, el perquè de tot plegat. Ara, exacte. Això sí, jo demano que... a mi m'agrada molt que aquests plens la gent pugui opinar,
3: que debat,
0: i pugui preguntar,
3: que debat, ja
0: i que s'allargui, però amb una mica de moderació, sisplau, perquè sembla, de veritat, un guirigall. Vull dir, hi ha moments que desconnectes perquè és que... És impossible seguir el...
2: No, i hi ha moltes parts que es perden...
3: Sí, sí, perquè no hi ha el micro.
2: Perquè no hi ha el micro, bueno, i el genera un debat en el públic que es perd.
3: I tothom
2: que
3: vol dir, i llavors, clar, es perd, això... perquè només s'escolta el que té, sí, el micro, evidentment.
1: Posar...
3: I segons com, perquè el que té el micro a vegades el té aquí dalt,
2: cert,
3: perquè està dient-li alguna cosa amb algú...
1: Bueno, però perquè la gent tampoc està acostumada a parlar.
3: No, però bueno, tothom ja s'ha dit moltes vegades al ple, que ho ha sentit. A parla el micro, si no, no se t'escolta.
1: Micros de corbata per acostumar... tothom. Tothom, sí, que entra per la porta...
0: Sí, sí, però
3: això primer,
0: passa...
3: primer que faci que hi pugui haver debat entre els que parlen del consistori, perquè això que et digui que anirà donant el botonet cada un perquè pugui parlar l'altre...
1: Això és de tot arreu,
2: sí, perquè ja conya, entre els regidors ja passa, perquè, sí, a vegades fan algun petit comentari entre ells i no hi ha el botó i es perd el comentari, que dona una mica de salsa, i ja un cop ens fiquem en el públic ja és...
3: Sí, sí.
0: Bueno. És el que anava a dir. Deu ser molt complicat saber funcionar aquests micros tan intel·ligents que tenim a Sant Feliu, perquè no hi ha ple que vegis... Ai, no, és que has de... Que
2: no, digui,
0: para el, jo, que de, per jo... poder parlar has de...
3: No, el tema és molt senzill.
2: Clar.
3: Has de parar un perquè pugui parlar l'altre.
0: Però no ens en
3: ja
0: recordem.
3: Està, però no ens en recordem.
0: Però no ens en
2: recordem. És la contenció de que tu vols rebatre el moment, et surt el xerrar, però clar... Has de ser conscient de dir, abans que et surti l'impuls de contestar...
3: Has de comptar 10 i apuntar-te el que vols dir, perquè d'aquí 10 ja no te'n recordes.
0: No us heu fixat? Hi ha una cosa que a mi em crida molt l'atenció. Que quan estàs seguint un ple, te n'has de recordar, com dèiem, de jo acabo de parlar, haig de parar el botó. Però, clar, molts tenen la pantalla ordinador davant.
3: Bueno, llavors, quasi tots menys un grup.
0: Sí, llavors hi ha aquell gest que sempre veus la pantalla que fan...
3: Sí. Sí.
0: Paretes,
3: sí,
0: el botó, sí, sí, i la pantalla tot. Zzzz, i això ho anem alentint tot, saps? Però bé, és, hi ha coses que sí, bueno, bueno, mai canviaran. Espero
3: fa,
0: que...
3: fa anys no hi havia pantalles i tot eren papers. Ara, en aquest moment, doncs, la majoria són pantalles.
0: Esperem que, ja que tots tenen pantalles, també puguem tots, fer tots un sistema de comunicació més àgil
3: més fluid.
0: I més fluid.
1: T'he de dir que el de les pantalles a mi no m'acaba de convèncer. Eh?
0: No?
1: No, perquè jo he fet presentacions a ajuntaments i a mi m'incomoda molt estar parlant sobre X tema i veure tothom... que veig que la mirada es desvia cap allà.
0: Ah, sí.
1: Vull dir que bé que ho diem en els centres educatius, no? Els telèfons, no, perquè despisten.
3: Mm. Home, no, però si en aquest cas les pantalles les tenen els regidors.
1: Sí, sí, sí, no, estic parlant dels regidors.
3: Estan seguint el ple,
0: en aquest cas. Que per parlar, primer, sí, han de baixar la pantalla per poder apretar el botó. Que dius, home, el 2026 home, ja podíem buscar un altre sistema una mica més ergonòmic i
1: el
0: més àgil.
1: La majoria d'ajuntaments, aquest sistema sí. Superergonòmic. Bueno.
3: És el més econòmic.
0: Segurament deu ser el més econòmic i es quedarà així establert durant sí. 4 anys més o que faci falta. En fi, fet les presentacions, anem a fer la repassada de l'agenda cultural de Codines, que veurem si ve carregadeta o no.
3: L'agenda. Doncs segueix el repte de 21 dies en català, el dia repte que va començar fa 15 dies.
0: Com ho portes?
3: Divendres la setmana que ve. Jo porto molt bé, la
0: molt
3: veritat.
0: Molt bé?
3: Sí, la veritat
0: cap
3: és que
0: castellanada?
3: Sí. Castellanada? Jo crec que... Bueno, perdona. La idea del repte no és parlar un català perfecte, perquè cadascú té els errors que té. La idea del repte és que si et parlen en castellà, tu parlis en català. I això ho estic complint.
0: Perfecte.
3: Val? Vull dir, inclús...
0: És complicat o no?
3: Demanar... Sí, és complicat a vegades. A vegades, sobretot quan hi ha gent que estàs acostumat a parlar-li en castellà. Perquè hi ha gent que estàs acostumat a parlar-li en
0: castellà.
3: És curiós,
0: el cervell, eh? Això ho fa el cervell.
3: Llavors canviar i tal... A veure, jo et puc dir un exemple molt, molt fàcil. La mare de la meva filla és mestra de català, perquè tot mestre ha de tenir el títol de mestre de català, si no pot ser mestre. Ens vam conèixer en castellà i sempre parlem castellà. I a casa eren els dos idiomes que funcionaven. Jo amb la meva dona parlava en castellà, la meva dona amb la meva filla parlava castellà i amb la meva filla parlava català. I parlàvem totalment tots els idiomes intercanviant-los, que no hi havia cap problema. Però, clar, ha arribat aquell moment que dius és que has de parlar català, perquè és que si no, al final, realment es perdrà. I llavors, doncs, és un repte, però és un repte que costa a vegades. Costa que vens una persona i tal, i saps que és castellana, costa parlar-li català.
0: T'entén? T'entén?
3: La majoria sí.
0: Doncs ja està.
3: La majoria sí. I si no, un cafè amb gel es confon amb un cafè amb llet, i és molt fàcil dir gel, hielo, llet, leche. Vale, simplement. I a partir d'aquí ja funciona. A partir d'aquí ja funciona. És simplement la voluntat per part del contrari de voler-lo a parlar. Jo crec que és més difícil amb persones sud-americanes que no pas amb persones que han vingut d'altres indrets. En canvi, el sud-americà, com que el castellà és el seu idioma,
0: sí, ja el porten,
3: li costa molt més.
0: Ja el porten arrigat a dintre.
3: Li costa molt més. Per tant, queda una setmana fins divendres de la setmana que ve. Per tant, continuem amb aquesta idea de parlar català, simplement. Avui hi havia reunió informativa sobre el casal municipal d'estiu. No sé si hi ha anat algú.
0: Però hi havia un enllaç, eh?
3: Hi havia un enllaç, no sé si algú hi ha pogut assistir o no, a través d'aquest enllaç. Era la reunió informativa, era simplement per informar que hi ha hagut això, per si algú havia assistit i pogués fer 5 cèntims.
0: No. El que sí que puc dir és que ahir vaig fer la preinscripció de tots dos. Per tant...
3: Perfecte. Demà divendres, cantada de balades de gospel del grup Sense Veus.
0: A on?
3: A la Fonteta, al racó de la Fonteta, que es diu.
0: Quan he vist el vostre cartell, m'ha cridat l'atenció, el racó de la Fonteta.
3: És el nom que han triat els nous concessionaris del centre cívic, del restaurant del centre cívic, que ja en parlarem ara amb el Rubén. I doncs fem allà un concert a les 10 de la nit, mentre la gent està sopant, no està prenent una copa, o simplement ve a veure'ns. Hem triat unes 10 cançons aproximadament, que són balades, són cançons relaxades i tranquil·les, posem unes palmetes a les taules i esperem que la gent li agradi i gaudeixi una bona estona. I és una manera de donar-li... Això ja estava previst en el seu moment, però va coincidir amb el canvi d'explotador, diguem, del centre cívic, i aleshores posem retardat fins ara perquè hi hagués algú ja que estigués portant les riendes del tema. L'hora menuda a la granja d'en Martí, això serà el dissabte. La Biblioteca Municipal organitza a les 11:15 l'hora menuda amb la granja d'en Martí. En Martí és un titella petit que viu a casa d'un pagès. Si voleu anar-hi, és des d'infants de 6 mesos a 3 anys, dintre de les coses que fa la biblioteca, que en fan moltes. Passem al diumenge, Festival Infantil de Teatre. El Casal Cultural Codinenc acull aquest 10 de maig el Festival Infantil a les 6 de la tarda, organitzat pel grup de Xalles 81. Entrades numerades el mateix dia, a partir de les 11 es podran comprar el Casal Cultural Codinenc.
0: I si voleu entrades, a les 7 del matí en tenda campanya.
3: Sí, perquè amb la capacitat que té, si és el Festival Infantil, allò estarà a petar. Vull dir que és
0: ja
3: evident.
0: Ja ho deixo així. No és broma.
3: És evident.
0: Els últims pastorets hi havia tendalls, com serien?
3: Sí, sí, tendalls de campanya.
0: Tendalls de campanya.
3: No, això és com si aquell que vol arreglar els papers i és de fora. Vull dir,
0: és com anar a un concert de Coldplay.
3: I després, quan estiguis a la porta, que t'enteris que va per hora per telefònica, que va de pastoret. Que pot ser, eh?
0: També.
3: Cercle de Criança de Dones Embarassades. Això ja ho passem el dimarts. El dimarts, cada 15 dies, hi ha el Cercle de Criança, al Centre Civil a Fontet, amb aquest cas, i és a través de Vincles, que és el que ho organitza. Per tant, us hauríeu de posar en contacte amb ells per poder assistir-hi. Després també hi ha el que fan del Cercle de Criança a l'Escola Jaume Balmes, que és de 6:15 a 7:15 de la tarda, i també cal contactar també amb Criança de Vincles. És a dir, aquests dos es fan quinzenalment i podeu assistir-hi. El dijous, trobada del grup de suport al dol, com cada dijous podeu anar, que cada 15 dies fan aquestes trobades, i en principi, a part de les sardanes, els cursos d'anglès, el ioga, totes aquestes coses que es fan setmanalment, l'agenda l'acabem aquí aquesta setmana.
0: Perfecte, doncs feta la repassada de l'agenda cultural, que cada setmana ve carregadet i ple d'activitats, anem a repassar l'agenda esportiva. Demans de Pau Ibars, que una setmana més, si no n'hi hagués hagut, no hagués passat absolutament res.

0: Bona nit, companys. Bona nit a tots. Anem amb l'agenda esportiva d'aquesta setmana. Passarem via perquè em sembla que avui el programa està apretadet, apretadet. Per tant, anem per feina dient només que la majoria d'encerts d'aquesta setmana la tenim en l'hoquei femení, la que Arenys de Munt, segona catalana femení, que l'encerten Marc Barrobés, Litus Codina, Òscar Mañes, Elisa Raig, Raül Llorca. Hi ha molts i molts quatres. Per tant, punteria molt fina en aquest partit. Hi ha transcerts també del tercer català de futbol, del Marc Barrobés, de la Gemma Blanc, del Xavi Miralda, del Joan Serra, del Raül Llorca, de l'Àlex Aguirre, de diferents partits. I en tot cas, això ens deixa una 26a jornada amb el Marc Barrobés, el campió de la setmana, amb 25 punts, seguit d'Àlex Aguirre amb 24, Gemma Blanc amb 23 i Joan Serra amb 22. Tanca el top 5 Marina Nuevo, amb 21 puntets. A la general, què tenim? Doncs en principi no hi ha canvis al podi principal. Si no em falla la memòria, Jordi Humbert segueix líder amb 613 punts, però només 3 punts per sobre de la Marina, amb 310. Isaac Cobos tanca amb el tercer graó del podi, el top 3 amb 603 punts. Mònica Coll, quarta, amb 599, i Isi Nuevo, top 5, amb 595 punts, els mateixos que Jessica Tudela. La resta de rajes, com estem? Doncs serviu de vostès, 12è, amb 571 punts, Pepa Costa, 17è, amb 541, Francesc Roure, a roda de Pepa Costa, amb 536 punts, i Dani Fonoll prepara la cartera, 22è, ara mateix, amb 524 punts. Què tenim aquesta setmana? Doncs, a principi, setmana habitual, després del pseudo-peron del pont de l'1 de maig. Us cantaré els calendari de bàsquet femení, tot i que m'han xivat per via interna que en principi aquests partits del bàsquet femení no jugaran o es demanarà canvi en els equips perquè tenim les noies del femení Codinenc amb quadro de lesions. Per tant, segurament no jugaran, però jo els anuncio perquè així consten a hores d'ara a la federació. Divendres a les 8, el partit de la setmana passada, sots 25 femení, Lliçà de Vall, Sant Feliu. El dissabte, 3:45, hora pel sènior B de futbol, Tona Sant Feliu, i a les 4, hora habitual del billar, Sant Feliu, Barcelona. A 4:45, futbol, tercera catalana, se'n van a jugar a Llerona, i a les 5, el futbol sala, grup 3, partidars per finiquitar una temporada i blindar l'ascens a primera, Sant Feliu, Centelles, al pavelló Lluís Vallcorba. El diumenge, a les 10, 3 partits de pàdel. El segon masculí se'n va jugar a Montornès. El tercer femení rep el Compadel i el Loco al Fortí de Solanes. I el divisió d'honor femení se'n va jugar contra el Casino de la Garriga. A 11:15, bàsquet, són 25 femení. Si es juga, en principi demanaran canvi. Arenys, Sant Feliu. I a les 12, futbol sala, grup 4, Lliçà de Vall, Sant Feliu. A la tarda, 6:15, bàsquet, aquest sí, tercer territorial masculí. Se'n van jugar contra la Mercè. I a 6:45 del vespre tanca la jornada el Nacional Catalana Masculí d'hoquei, ja descendit totalment a primera catalana, que se'n va jugar a Ripoll. Això és tot. La setmana que ve repassem com ha anat la jornada. Recordeu-vos d'apostar. I això, dijous que ve, ho repassem. Bona nit!
1: Doncs, fet el repassar de la Lliga Tu Jugues, content que Dani Fonoll encara no m'hagi atrapat.
2: Sí, però vaig retallant, cada dia una miqueta més.
3: No et despistis.
1: I seguirem doncs, apostant perquè aquesta aproximació sigui el més llarg possible i no m'atrapi.
2: Ara va dir el més ràpid possible.
1: No, esperem que no, esperem que no.
2: Jo estic disposat a atrapar-te, eh? T'ho dic ara, jo estic disposat a atrapar-te.
1: No.
2: I voy a ello, eh?
3: I ell, no garantit, ell fa esforços perquè l'atrapis.
1: Per cert, Isaac Cobos, aquest any, vull dir, fixeu-vos la temporada tan nefasta que està fent, tan neutral, que ningú, ni en cap moment de la setmana, se'n parla. Ha desaparegut.
3: Però, escolta,
1: és com aquell mític Àlex Balaguer que sortia cada travessa, cada setmana, i de cop i volta ha desaparegut.
3: Però que vaig tercer a la general.
1: Bueno, tercer. Com vas dir? Segon? Què em vas dir?
3: Aviam. Sí,
2: el segon és com si no hi fos.
3: El segon és el primer perdedor.
1: I el tercer quin és?
3: El tercer és el segon perdedor.
1: Doncs mira, si vas perdent molt. Anem a fer la repassada del temps. Demà ens en Pep Acosta. Veurem aquestes tempestes que poden ser fortes si arriben a Sant Feliu de Codines o no.

0: Hola, què tal? Benvinguts a Informació Meteorològica. S'acosta un cap de setmana. Sempre és important, la informació meteorològica. Quina de frescada aquests dies. Jo veig una de les coses més importants és aquesta de frescada general. Moltes mínimes, per sota dels 10 graus. El mes de maig, no sé, ja no és tan normal, Tenim moltes mínimes arreu de Catalunya per sota dels 10 graus. A més, hi ha ben entrat el mes de maig, ja estem a gairebé mitjans del mes de maig, i això no és del tot normal, Glaçades al Pirineu, glaçades, sí, glaçades, i aquesta nit importants, a 4 o 5 sota 0, i és una tònica que es repetirà tot el cap de setmana. I a més, les tempestes de tarda no deixaran de caure també tot el cap de setmana. Però bé, anem a pams. Demà al matí continuarà la fresca, com deia, aquesta fresca important que s'està fent aquests dies continuarà. Les temperatures mínimes moltes per sota dels 10 graus a moltes zones de Catalunya i per sota dels 5 a les zones del Pirineu. Per tant, Déu-n'hi-do aquesta baixada de temperatures. Sol al matí i a la tarda creixement de nuvolades. Nuvolades que poden ser destacables cap a la zona del Pirineu i deixar algunes tempestes. Demà no molt importants. El dia més inestable serà dissabte. Dissabte sí que ens creu un front. No seran tempestes, sinó que ens creurà un front i pot deixar bastanta pluja, sobretot ja a partir del migdia. Moltes zones entre 10 i 15 litres. I més de 15 litres, sobretot cap a zona del Pirineu i a l'oest de Catalunya. Cota de neu, 2.200-2.300 metres. Les temperatures hi costarà molt, molt arribar als 20 graus. Per tant, ojo, la fresca que farà, sobretot dissabte. La nevada pot ser destacable a les zones altes del Pirineu. Diumenge matí haurà marxat ja aquest front, que es afectarà sobretot dissabte. Diumenge un dia més estable, un dia més assolellat al matí, i a la tarda, novament, creixement de nuvolades, que poden ser importants a les zones de muntanya i deixar alguna tempesta. Les temperatures diumenge a ratlla, les mínimes al voltant dels 10 graus, màximes al voltant de 20. Per tant, resumint, anar molt de pressa, cap de setmana fresc, inestable, sobretot dissabte, amb aigua durant forces hores del dia, i amb tempestes divendres a la tarda i diumenge a la tarda. Moltes gràcies, que vagi molt bé, adeu.
1: Feta la repassada al temps, demà ens en Pep Acosta, on cal estar atent a les precipitacions que hi poden haver, que on caiguin poden ser intenses i en algun punt fins i tot violentes. Per tant, estigueu al cas. Anem a fer la repassada a les notícies del poble, que Jacobos ja ens les té totes a punt, amb la seva tablet, aquí que no se li escapa res de res, un guió, escolta'm, va, treballat des de l'inici.
2: Notícies del poble.
1: Això és producció en
3: directe. Doncs tenim cosetes, poca cosa, però bueno, interessants. Comencem. L'alumnat de 6è i 1er d'ESO del FEDAC va participar el 24 d'abril en el Leeds Cleanup Europe, amb una acció de neteja a l'entorn del Parc

0: caminant, veus...
1: Però si, si és igual, pots anar si a qualsevol camí juntes, ben amagat, sí, enmig de la muntanya i trobes que està ple de merda, també, si és igual.
2: Sí, sí.
0: Per no parlar dels centenars i centenars d'arbres caiguts i que allà es quedaran podrint-se fins d'aquí 20 anys.
1: Sí, perquè no crec que els tregui ningú.
0: No. Què més?
3: Més coses. On codines?
0: Home, encara?
3: Acabat? No, no acaba.
0: No s'acaba mai.
3: Encara ens queda una etapa.
0: No s'acaba mai, eh?
1: Queda una etapa i saber la quantitat que s'ha recaudat definitivament.
3: I com ho faran? L'On Codines revelarà el donatiu final amb una caminada popular pels voltants de Sant Feliu de Codines. Serà una caminada de 7 quilòmetres si et vols fer caminant o d'11 quilòmetres si la vols fer corrent. L'itinerari es mantindrà en incògnita fins l'últim moment. La sortida serà des de Sant Feliu i el punt d'arribada es manté en secret.
1: Sí.
3: Serà precisament en aquest emplaçament secret on es desvetllarà el total del donatiu recaptat aquest 2026. L'arribada comptarà amb els habituals avituallaments, música i diverses sorpreses. La caminada és oberta a tothom que hagi participat o no. Prèviament en el repte, l'únic requisit és inscriure's prèviament per facilitar la logística de l'avituallament i la seguretat de la jornada. Per tant...
1: I portar una samarreta d'un On Codines,
3: correcte,
1: del que sigui.
3: De l'edició que sigui.
1: De l'edició que sigui. Has de portar una samarreta de l'On Codines o has d'anar vestit d'On Codines.
0: Quin dia, això?
3: Crec que és 24
1: de maig.
3: 24 de maig.
0: Però ja ve el dia perquè...
1: Sí, 24
0: de maig. Anem parlant de l'entrenament, però sabem quin dia hem d'anar-hi malament. És obert a tothom, sí, això sí, però cal...
3: Inscripció prèvia, simplement perquè per tema de logística.
1: Per saber quanta gent hi ha, bàsicament.
0: Perfecte.
1: T'hi heu apuntat algú?
0: Jo tinc pendent la preinscripció.
1: Jo estic anotat, jo estic apuntat.
3: Jo he delegat la inscripció, però crec que ens han inscrit.
1: només per saber-ho.
3: Crec que sí.
1: Una més, curiositat.
3: Amb els nanos, la canalla, perquè hi pot anar-hi tothom.
1: Sí, una caminada. Una caminada.
0: No sé si es pot anar amb gos o sense gos.
3: No...
4: Normalment aquests actes esportius no deixen gos, en general.
3: No m'ho havia plantejat,
0: no?
3: Però...
0: La gent que s'ho plantegi...
4: Jo, el meu gos. No, normalment no deixen.
0: No,
4: eh? És complicat gestionar, perquè si tu em portes gos... no tots els gossos es comporten igual, molta gent...
0: Bueno, això passa també igual amb les persones, eh?
1: Sí, no, sí, no però... Es comporta igual,
4: però
1: molta
4: els
1: gent.
4: Gossos estan fatats, les persones no.
0: No m'entens. Segons quina... Bueno, això...
1: És igual, no et posis cap jardí...
0: Amb camisa de 12
1: mares. Cap jardí que no val la pena.
0: I no sé.
3: Fins aquí...
1: I tenim pressa, avui.
3: Fins aquí les notícies del poble.
0: Els nostres estimats oients que estan al cas m'envien ja una informació...
3: Ep.
0: Referent al que parlaves tu del pas alternatiu a la C-59, al carrer mossèn Baldelló, divendres 8 de maig, a partir de les 9 del matí, es donarà pas alternatiu, fixeu-vos el merder que hi pot haver-hi a les 9 del matí, a la C-59 per treballs de rasa per soterrar una canonada d'aigua. O dir, encara no estan totes soterrades.
3: Podríem,
0: queda una.
3: Podríem fer a les 9 i 10, deixar però marge...
1: El carrer mossèn Baldelló...
4: Jo pensava anar a fer un cafè allà i gravar un programa en directe, saps?
1: Però mossèn Baldelló no és l'anterior a arribar a la rotonda.
0: Sí. Tram afectat, carrer mossèn Baldelló, i posa zona rotonda. Si tot va segons el previst, que ja sabem que les obres... els treballs finalitzaran divendres. Si no és possible, es reprendran dilluns per acabar-los.
3: Estaràs encantat perquè podràs veure en directe mentre treballes.
4: Una cosa, anem allà al matí?
1: Ningú,
4: jo demà teletreballo, vinc a treballar allà la teva... al taller.
3: Ja la imatge, la fotografia que penjaven amb la notícia, he pensat, aquesta l'has pogut fer perfectament des del taller.
0: Doncs no. Veig que segueixen els protocols. I...
1: Normalment amb l'Anna sortim els divendres al dematí, avui l'Anna diu, sortim a 3:15, oi? De 9?
0: Si heu de sortir demà...
1: Sortim a 9 ja, 9:15.
0: Sortiu abans. Si no, pas alternatiu, n'hi ha una mica més lents. Doncs va, anem a fer la repassada de les notícies policials, que ja ens les han fetes arribar.
5: Notícies policials.
0: Mentre la nostra tècnica disfruta amb la taula de so, pujant i baixant la música de les sirenes, diuen així, des de la policia local volem agrair la paciència i la col·laboració dels veïns i veïnes durant les obres de millora de la xarxa d'aigua del camí de Lloberes i el carrer Barcelona. Agraeixen, doncs, aquesta col·laboració, que suposo que també la volen agrair durant el dia de demà, si pot haver-hi també complicacions.

0: Els treballs, diuen, d'obres, asfaltat i pintura per la senyalització viària han comportat afectacions al trànsit i estacionament durant les darreres setmanes i agraïm la comprensió mostrada en tot moment. També ens fan arribar campanya policial per la prevenció de la sinistralitat dels motoristes. Tots aquells que els hi ha la moto, estigueu al cas.
1: I és important, a més, perquè dels morts per accident de tràfic a Catalunya durant tot aquest any, la meitat són motoristes.
0: Sí. El Servei Català de Trànsit impulsa aquesta setmana una campanya de conscienciació adreçada als motoristes coincidint amb l'increment desplaçaments en aquesta època de l'any. Des de la policia ens afegim a aquesta crida a la prudència i recordem la importància de la conducció defensiva i l'anticipació per reduir el risc d'accident. La C-59, especialment en el tram entre Caldes de Montbui, Sant Feliu de Codines i Mollà, és una de les carreteres amb risc d'accident greu o mortal pels motoristes. Connecta el Vallès Oriental amb el Moianès i presenta diversos punts crítics degut a la seva orografia i elevat volum de trànsit. Les sortides de la via i les col·lisions en encreuament són els sinistres més freqüents. En aquesta línia d'actuació, la policia local, coordinada amb Mossos d'Esquadra, engega aquesta campanya de vigilància per vetllar la seguretat entre els motoristes. Es faran els següents controls. L'ús correcte del casc. Repeteixo, l'ús correcte del casc. Això vol dir que l'has de portar lligat. De les persones conductores i acompanyants. Un altre, també, jo crec que és molt important. La documentació dels conductors i del vehicle. Permís de circulació, ITV i assegurança.
1: ITV baixa.
0: ITV baixa. Les conductes de risc, velocitat excessiva.
2: V baixa.
0: Avançaments temeraris o distraccions v. entre altres. Val? Per tant, doncs, estigueu...
2: Val.
0: Estigueu al cas. I, per últim, ens diuen això. Fins al 30 d'abril, 14 motoristes han perdut la vida a les carreteres interurbanes de Catalunya i 209 han estat ferits greus. Per tant...
1: Que vagin al tanto, que a vegades vas per la ronda, per exemple, i està parada, però els motoristes passen entre cotxes, que una barbaritat i unes velocitats que jo no sé com no hi ha més mal.
0: Jo volto i viatjo poc, però cada vegada que surto penso el mateix. Poc ens passa.
1: Sí, veient tot el que hi ha.
0: Perquè...
1: L'altre dia vam anar i estava parat tota la ronda del litoral, estava tota parada, però les motos anaven tot hòstia entre els cotxes, però tot hòstia.
0: No, i tant. Doncs, feta la repassada de les notícies del poble, no tenim diuen, oi? No tenim...
1: No en tinc cap present.
0: Caral, no estàs al cas, tu? No, res. Si no tenim res més, anem a fer el contrapunt de Dani Fonoll i així tindrem liquidades les seccions.
3: El contrapunt. Amb Dani Fonoll.
1: Li podrien dir el virus de la por i la política del soroll. L'arribada d'un creuer en casos de virus a bord hauria de ser, abans que res, una qüestió de salut pública i de responsabilitat col·lectiva. Però un cop més, el debat s'ha desviat cap al terreny de la confrontació política, els titulars fàcils i les reaccions viscerals, i això és preocupant. Quan una situació sanitària es converteix en una arma partidista, el risc no és només la desinformació, és també la pèrdua d'humanitat. S'ha parlat més de qui té la culpa que no pas de com ajudar les persones afectades. S'han escoltat més crits que arguments i, sobretot, ha emergit una actitud d'insolidaritat que retrata una societat cada vegada més dominada per la por i menys per l'empatia. Cap ciutat ni cap port pot actuar com si els problemes globals es poguessin aturar aixecant murs simbòlics. Un creuer amb passatgers malalts no és una invasió ni una amenaça moral. És una emergència que exigeix protocols, serenor i cooperació institucional. Al contrari, és alimentar el pànic i convertir persones vulnerables en objecte de rebuig. La política, malauradament, ha optat sovint per l'espectacle. Uns aprofiten el cas per atacar governs rivals, d'altres per exhibir superioritat moral. Mentrestant, la ciutadania rep missatges contradictoris i acaba atrapada entre la por, la indignació i la confusió. En lloc d'explicar amb claretat què està passant i quines mesures s'estan prenent, molts responsables públics prefereixen competir que veure qui capitalitza millor la crisi. La pandèmia ens havia de deixar una lliçó. Davant d'un virus, ningú se salva sol. Però sembla que alguns només van aprendre a buscar culpables. La solidaritat no pot dependre de càlculs electorals ni d'enquestes d'opinió. És precisament en moments de tensió quan una societat demostra els seus valors reals. Gestionar una crisi sanitària és difícil. Fes-ho enmig del soroll polític i de la desconfiança social, encara ho és molt més. Però si convertim cada emergència en un combat ideològic, acabarem erosionant allò més important, la confiança col·lectiva i la capacitat d'actuar com una comunitat madura. El veritable virus, aquesta vegada, no és només el que viatja dins el creuer. També és la propagació de la por, la demagògia i la insolidaritat.
0: Bon editorial. Hi ha hagut un moment que pràcticament les teníem solapades. Hi ha hagut un moment d'aquest migdia
1: perquè
0: que és estem escrivint
1: realment,
0: el mateix.
1: Hi ha temes que són d'humanitat. La flota que s'ha anat a Israel i que l'han detingut enmig del Mediterrani, amb terra que no era seva, era terra grega, les lanxes israelites, i no passa absolutament res. Se'ls han emportat allà i els tenen en una presó fins que els hi surti dels nassos. I no passa res. No passa res.
0: Sí, sí. I com veus aquells països que diuen jo no els vull aquí,
1: No, no, és així.
0: Jo no els vull,
1: No, no, aquí no m'aportis, eh?
0: Aquí no m'aportis,
1: Que, a més, com que és un creuer d'aquests que val cua pasta, vull dir, aquests tenen pasta que busquin a veure qui els acull.
0: Més d'un mes a dintre del creuer, Tu has fet mai un viatge d'aquests o
1: no? No, d'un mes mai. No,
0: però, tampoc.
1: Ni crec que el faci.
0: Què deu costar, això?
1: Deien que més de 20.000 euros.
0: 20.000
1: euros per bitllet.
0: La mare de Déu, senyor.
1: Això deien, que valien més de 20.000 euros per bitllet.
2: Però és que segur, perquè jo n'havia mirat de molt senzillets per anar fent busseig cap a diferents zones, i els de busseig ja se'n van a uns 7.000, 8.000. És veritat que tens tot el material per fer 3 o 4 bussejos al dia, tot el que tu vulguis.
1: Aquests, per el que s'ha vist amb el reportatge, també estaven pels fiordos noruecs i tot, i anaven en lanxes per entrar dintre les coves i tot això. Vull dir que uns creuets especials, evidentment, uns creuets...
4: Sí que és especial,
1: de molts calés, de molts calés.
0: La gent...
1: No els guanyes cada dia.
2: No, ni en tota una vida, poder, però...
0: Deuen ser gent de Vallromanes.
1: Perquè de català n'hi havia uns quants.
0: Per això, perquè de Sant Feliu no crec que tingui una renda per poder pagar 20.000 euros per un mes.
1: Bueno, la renda, perdona, és la mitja, Que segur que hi ha a Sant Feliu algú que pot pagar-ho.
2: Sí.
0: Segurament.
1: Ja t'ho diria.
0: Segurament.
1: També,
0: De fet, si fas un vol, ràpidament podries analitzar el tant per cent, la fletxa amunt i la fletxa avall, segons quin barri i quina zona.
1: Sí, sí, podries veure molt ràpidament.
0: Com a tot arreu, si te'n vas a Barcelona.
1: Sí, sí, igual. Evidentment. Mirem Sant Gervasi o mirem a Nou Barris.
0: Evidentment que sí. Ara, com que tornarà Pep Guardiola a Barcelona, segur que la renda
1: s'anirà a Santpedor.
0: També es dispararà.
1: S'anirà a Santpedor i serà un poble dels més rics de Catalunya.
0: Toma ja. Doncs vinga, va, anem endavant amb el programa. Anem a fer, ara sí, la repassada a l'últim ple municipal que no ens va deixar a ningú indiferent i, per tant, cal una repassada com Déu mana de mans del il doctore Isaac Cobos. Anem a fer plenàrium.
5: A la vila de Sant Feliu de Codines es reuneixen a la sala de sessions de l'Ajuntament els membres de l'Ajuntament en ple.
6: Em puc saltar tot, directament. Això serà un lío, Bueno, farem el que podrem, oi?
7: Benvinguts a Plenàrium.
0: I el lío està servit. Isaac Cobos.
4: Comencem el rumb del ple municipal del passat dijous destacant els tres punts oficials més rellevants. Si miràveu el que estava a l'ordre del dia, excepte un tema que ja s'entreveia que podia ser generar més polèmica, que era el de la plaça, tampoc es veia que podia generar molt més. Però el tema aquest de la plaça va donar per dues hores. Dues hores de les tres que va durar aquest ple. Comencem. Dictamen de modificació de l'ordenança reguladora per la inclusió de la tarifa del casal d'estiu per adolescents. S'ha creat un nou casal per adolescents que aquí la regidora Caral ens explica breument.
8: El que aprovarem és, com ha dit el Miquel, ens van donar la Diputació de Barcelona una subvenció d'impuls de lleure socioeducatiu adolescent a l'estiu. El títol porta per nom Casal d'Estiu per Adolescents, però ens hem volgut allunyar d'aquest concepte. La nostra idea és fer un estiu jove, que no consisteix en fer 5 o 6 hores de casal, sinó que seran 3 hores al matí, que s'organitzarà per torns, i el que hem volgut és fer activitats atractives pels joves, tallers de cuina, tallers d'art, coneixements de l'entorn, sortides a fora de Sant Feliu. I bàsicament que per fer-ho, a part de la subvenció, ho hem de complementar amb una petita, amb un preu públic, com fem amb el cas del d'estiu, que és la proposta que llegiré a continuació. I aquest estiu jove el presentarem en breus, quan tinguem aprovats tots els tràmits.
9: Sí, nosaltres el que voldríem preguntar és, des de fa ja molts anys que existeix el casal de joves i feia activitats al juliol, moltes o moltíssimes, depèn de l'any, no? I eren gratuïtes, crec que només es pagava si una vegada hi havia hagut alguna sortida de Port Aventura i poca cosa més, no? I ara entenem que es fan totes aquestes activitats amb un preu públic pagant i nosaltres preguntem si aquestes activitats van amb demèrit de les gratuïtes o es canvien. I ara passaran a pagar-se totes, les dels joves, eh?
8: Res a veure, les activitats de l'Espai Jove es continuaran fent amb total normalitat i això és l'Estiu Jove, que ve a ser un casal exclusiu, és una novetat fora del que és l'Espai Jove.
0: Bé. Perfecte, claríssim.
4: Claríssim.
0: Sí. Un nou espai.
4: Un nou espai.
0: Pels joves, fantàstic.
4: Evidentment,
0: res a dir.
4: Aprovat per unanimitat.
0: Com ha de ser?
4: Passem, segon punt. Moció presentada pel grup municipal del PSC per a la millora i el manteniment de les instal·lacions al camp de futbol municipal. He de dir que el PSC en aquest ple va estar amb un perfil molt baix, pràcticament ausent. Escoltem aquesta moció.
10: Atès que el camp de futbol municipal és una instal·lació esportiva molt utilitzada pels clubs locals, els equips de base i la ciutadania, atès que diferents espais de la instal·lació presenten mancances de manteniment que poden afectar tant el bon funcionament com la seguretat dels usuaris, el grup municipal del PSC proposa al ple i insta al govern l'adopció dels següents acords. Arreglar i adequar els lavabos del camp de futbol municipal per garantir unes condicions adequades d'higiene i ús, posar al dia els vestidors de la instal·lació, executar les actuacions de manteniment i millores necessàries, revisar i actuar sobre els arbres situats al voltant de les grades i del camp de futbol que puguin afectar la seguretat, la visibilitat o el manteniment de la instal·lació, col·locar cautxo o material de protecció als forats dels arbres de la zona de la terrassa amb l'objectiu d'evitar riscos de caigudes i millora de la seguretat de l'espai, calçar i assegurar les tanques laterals del camp de futbol per garantir-ne l'estabilitat i evitar possibles riscos pels usuaris, i estudiar la necessitat d'elaborar un pla de manteniment periòdic de les instal·lacions esportives municipals.
11: Començo a explicar una mica el sentit del vot. Votarem a favor, perquè al final, en aquesta paraula que ara està de moda, en l'essència de la moció, doncs estem d'acord, en que el que volem tots són equipaments millors i més moderns, i com més millor estiguin, doncs la salut i la seguretat estarà millor. Però no estic d'acord amb algunes frases, que directament no són certes, igualment algunes de les que has dit ara també de paraula. Si comencem amb el tema de la neteja, fa un any i mig es netejava els dilluns, només, 2 hores els dilluns, i ara s'estan netejant 2 hores cada dia. És a dir, s'ha multiplicat per 5 la neteja, la de l'empresa de l'Ajuntament, per 5. Fa sensació de net. Que hi ha mancances perquè són velles? Segurament. Manteniment. El manteniment el fem a diari. Ara mateix estem amb tots els conserges que fem manteniment a diari en tots els equipaments municipals. Hi ha persones pels equipaments públics i per la resta. Això què vol dir? Que qualsevol tema urgent que hi hagi s'acaba arreglant. És a dir, quan no funcionen dutxes, el Lucas tarda 3 minuts o l'Àngel a dir-m'ho. Però, a més, perquè et facis una idea, el que fem amb el Presi i amb el Lucas és cada trimestre. El que fem és mirar totes les urgències, les coses que no són urgents però que s'han de canviar i ho acostem a fer. Què vam fer a l'octubre, per exemple? Vam arreglar totes les dutxes que no sortien aigües. Hi havia alguns panys que costava i es van canviar. A l'octubre, tornant de vacances abans de començar les lligues. El primer trimestre, bàsicament abans del torneig del futbol femení, aquell que vam fer tan important amb els millors equips de Catalunya, vam netejar totes les herbes del voltant del camp de futbol i fins i tot per sota els arbres, tota aquesta zona que dius, es van netejar totes. La valla del voltant del camp de futbol, que es va posar quan es va arreglar la gespa, es queia. És a dir, ho van fer tan malament, van posar tan poc gruix a terra que les que estaven al costat de la banqueta es queien. No sé què volies dir això, però també es va arreglar. I també les humitats, que és cert, els vestidors estan sota una muntanya i tota la ventilació que ve de la muntanya s'acaben creant humitats. En aquell moment vam arreglar les humitats de tots, menys el vestit d'un, vam arreglar totes les humitats, vol dir fins i tot pintar, quan queda tan negret i tal, està pintat. Per això votarem a favor, perquè evidentment estem tots d'acord, no, que tots estem d'acord en que es pot millorar sempre i les instal·lacions són belles. I quan inversions, bueno, us podia dir que, per exemple, el 2023 vam canviar tota la gespa. El 2023 es va fer una inversió de 400.000 euros. Es va canviar la gespa, es va posar gespa a la pista annexa, es van fregar i esmalçar totes les portes dels vestidors, tant per davant com per darrere, i totes les reixes. Es van fregar i esmaltar totes les portes que no són vestidors, les de material i tot això, les dues cares. Es va pintar tota la paret de la façana de la tribuna. Es van posar les quatre porteries noves, les de futbol 7, plegables. Es va posar aquesta valla, que et dic que l'hem arreglada ara perquè hi havia una part que estava trencada. I es van posar tots els aspersors nous, això el 2023. El 24 hem hagut de canviar tota la part de la sala de màquines, perquè hem estat una temporada per a la sequera sense funcionar, i hem hagut de comprar una bomba i arreglar tota la zona d'aigua, a part de tot el tema de la genealògica, que hem hagut d'arreglar i comprar un filtre. El 24 vam arreglar la pista annexa per obrir-la al públic, vam ballar-ho tot, i vam obrir una porta al mur exterior per fer-hi una porta que es pogués entrar. Vam aprofitar a pintar dues places de minusvàlids, que era una petició històrica, i vam fer l'accés també de minusvàlids des de la pista fins al bar i des del bar fins a la zona del vàter.
0: A mi, amb aquest tall, em sorprèn una mica el 23. O sigui, ells arriben a la... guanyen les eleccions el 23.
1: Sí.
0: I només arribar i ja arreglen la gespa.
1: No, perquè estava contractada, evidentment.
0: Ah, clar. Que...
1: Bueno, però realment la van canviar ells. Va. Per què? Perquè estava contractada, però la va canviar l'empresa que estava contractada i la va canviar. La van canviar dins de la seva legislatura, això és evident.
4: Van executar, suposo, el que estava planificat, no?
0: Perfecte.
1: Evidentment, igual que l'antic ajuntament, igual que altres coses, evidentment. Hi ha algú que les comença i algú que les acaba. És a dir, aquest govern segurament veurà començar la variant, però segurament no sé qui la veurà acabar.
0: Què més?
4: Jo vull veure-la començar, eh? Vale. Passem ja. Ara anem. Comencem a emmerdar-nos.
0: Ja està el ple? Ja està?
4: No, ara ve la tercera part.
0: Ah, vale.
4: La tercera, el tercer punt.
1: La moció. Important.
4: Moció presentada pel grup municipal de Junts per Sant Feliu de Codines perquè un cop estigui aprovat el projecte executiu de la plaça es posi a votació popular la seva realització o no.
12: Val? Grup... O sigui,
2: Perdó, però aquí ja estava.
4: O sigui, demanen una votació final de dir es fa o no es fa. Val? Escoltem, per veu de Frederic Sala, la moció.
12: El nostre grup és molt crític amb la remodelació que el govern municipal vol portar a terme. Un dels motius al·legats pel govern municipal és que tenen la majoria política per portar-la a terme i que, a més, ja s'ha fet un procés participatiu previ. Analitzant el projecte executiu i les tres opcions del procés que es va fer pel febrer del 2025, es veu que ni l'opció guanyadora ni cap de les opcions plantejades llavors es correspon al projecte executiu finalment elaborat i actualment en exposició pública. També apareix en el projecte executiu i a l'annex de mobilitat i accessibilitat com a explicació de l'equip de redactores seleccionat pel propi govern municipal que la primera opció de mobilitat, la sorgida del procés participatiu i d'obligada aplicació, té un seguit d'inconvenients, com són la dificultat d'incorporació des del carrer Rector Tomàs Vila, per la falta de visibilitat dels cotxes que venen del carrer Travessia i el pas de vehicles rodat entre els locals de restauració i les terrasses previstes sota la doble fila d'arbrat. Per tant, atenent a criteris de prudència política i amb el convenciment que la plaça és d'interès general de tots els sanfeluencs i totes les sanfeluenques, anessin a votar o no a les darreres eleccions municipals, sol·licitem 1. Que el projecte executiu de la plaça, un cop estigui aprovat definitivament pel desig de l'equip govern municipal, es posi a votació popular la seva realització o no amb el compromís que el resultat es consideri vinculant. I 2. Que també es posin els recursos a disposició dels grups municipals que estan en contra de la reforma de la plaça tal com està plantejada, a fi de poder explicar a les mateixes condicions que el govern municipal les seves opinions i opcions.
4: La moció demana dues coses. Fer una votació per decidir si sí o si no. I 2. Posar recursos públics perquè la part del no pugui explicar el seu punt de vista. Mm-hmm. Val? Escoltem ara la resposta del govern a la moció.
13: Aquesta proposta ho vam explicar Ah, no me'n recordo quin dels múltiples plens que hem fet. I el motiu de fons segueix sent el mateix, vull dir que aquí veiem i percebem que no hi ha una voluntat per part de l'oposició de construir i que, per tant, hi ha una voluntat per part de l'oposició d'entorpir aquest projecte, dilatar-lo amb un objectiu molt concret, que no és ni tenir una plaça millor, pensar en el futur d'aquesta plaça, sinó que és torpedinar directament l'obra de govern i un projecte essencial de la nostra proposta per Sant Feliu, com és la plaça. Centrant-me en el que diu la moció, parla doncs, de realitzar una consulta, un referèndum amb la plaça. Penso que ja hem votat un parell de cops en mocions semblants i hem votat que no, per tant, els arguments també hi són. El procés participatiu que es va fer el vam pensar, dissenyar doncs, des del govern municipal amb la voluntat de recollir justament aquelles premisses doncs, que ara també es posen en qüestió. Evidentment, qualsevol opció de mobilitat té pros i contres, ningú se'ns escapen, la vam posar a votació, l'opció de mobilitat que s'aplica en el projecte és la que va sortir d'aquell procés participatiu. I l'altre punt de la moció que demana posin recursos a disposició dels grups municipals que estan en contra de la reforma de la plaça tal com està plantejada, a fi de poder explicar en les mateixes condicions que el govern municipal les seves opinions i opcions. Penso doncs, que el que se'ns ha demanat, en aquest cas doncs, aquest dissabte, per exemple, l'entitat Drets pel Poble doncs, ens va demanar posar una paradeta per difondre les seves activitats. Descobert que les seves activitats resulta que és fer oposició, però de totes formes creiem que un espai a la plaça hi ha de ser. No sé quins recursos més públics voleu per posar-vos en contra d'un projecte de govern, però el que sí que no farem aquí amb recursos públics ajudar a difondre coses que són objectivament mentides.
4: Compte.
0: Ojo,
4: Acabem amb...
0: Puja el nivell.
4: Mentida.
0: Em quedo amb la paraula que ha utilitzat Pol Cabotí.
4: Torpedinar.
0: Torpedinar.
4: Això no sé si existeix.
0: Aquesta...
4: No sé si existeix, la paraula
0: aquesta. Aquesta me la
4: Mentre queda. La Caral ens ho busca, això de com?
14: Torpedinar.
0: Torpedinar.
4: Fixeu-vos com acabem. Mentides.
0: Ja hi som.
4: Ara ja aquí entrem.
0: Ja l'has liat.
4: I he fet aquí un tall expressament perquè ara aglutinarem el que el govern considera mentides en aquest cas, de la part del no ens toqueu la plaça, o comissió, no sé, es mesclen aquí...
0: No, comissió ja no, eh?
4: Ja, comissió
0: és
4: ja
0: la
4: no.
0: Colla de veïns, ara.
4: Comissió, no toqueu la plaça.
0: Ara.
4: Doncs escoltem la part, el retret d'aquestes suposades mentides.
2: Abans de posar l'àudio, torpedinar. Està ben dit, eh?
4: Torpedinar.
2: Torpedinar, sí, sí. Torpedinar.
0: Sí? Molt bé.
2: Sí, sí. Doncs soft aquesta... català.
0: La farem servir.
2: Diu que tot correcte.
0: Gràcies, alcalde. No, home, no. Cada dia s'aprenen coses.
4: Escoltem.
13: Com és les que apareixen en el paper, que al principi no signava ningú, però al veure que les signeu grups d'oposició, entitats formades per membres regidors de l'oposició en forma d'entitat, doncs, i les difoneu a la plaça, doncs ens preocupa i, evidentment, doncs, amb recursos públics, no només no contribuirem a explicar-les, sinó que el que farem és vetllar perquè la informació sigui verídica. I em centro, bàsicament, aquell full, de forma molt esquemàtica, hi ha 6 punts. Penso que som capaços d'argumentar que els 6 són mentida. Comença dient que la sorra desapareix, amb les 3 opcions que es van portar el procés participatiu, on també a part de la mobilitat es decidia la configuració de la plaça. Ja va haver una publicació de l'exalcalde Pere Pladevall, on deia cap de les opcions té sorra, i objectivament en tenien. Per tant, el primer punt, la sorra desapareix, és mentida. Jo, per si algú es creu que la sorra desapareix, pot estar tranquil o tranquil·la que seguirà havent-hi sorra. També es podrà seguir jugant, i a més, per les característiques serà accessible també per les cadires de rodes. El segon punt diu que l'espai es redueix. No sé quin espai, és a dir, no hi construïm un edifici a mitja de plaça, al revés. La superfície útil augmenta, la fem a un sol nivell i això automàticament fa que la superfície útil de la plaça augmenti. Hi ha les dades, el projecte, us convido a consultar-les i són la superfície útil de la plaça acaba augmentant i, per tant, també la superfície disponible per les entitats per desenvolupar les seves activitats. No ho diu el... Bueno, sí que ho diu el full, però no aquests... 6 punts, que hi ha activitats que no es podran fer. Bé, aquí ens vam reunir amb l'equip redactor abans de començar a redactar el projecte amb totes les entitats que fan ús de la plaça en algun moment de l'any. Van posar les seves necessitats, van especificar els metres quadrats que necessitaven i això queda recollit al projecte i es dona solució. És més, s'amplia aquest espai que tindran. Després diu que es llencen les lluminàries. No sé en quin punt del projecte explica que les lluminàries es llencen. Per tranquil·litzar-vos, aquestes lluminàries són dels anys 80. No es llançaran, es reubicaran. Parla també de que l'accés empitjora. Entenc que empitjora pels vehicles. Una de les maneres de que siguin segurs que els vehicles hi hagin de circular més a poc, i aquest accés fa que els vehicles circulin més a poc, el que sí que estem segur que millora és l'accés de les persones. Està demostrat que les plataformes úniques hi ha menys velocitat, hi ha menys accidentalitat i, a més, doncs, són universalment accessibles. Després parlen de que no han preguntat a tothom. Bueno, tal com recull la moció, sembla que sí, que vam preguntar quina plaça volíem, amb dues preguntes, per decidir la configuració, decidir la mobilitat, i és el que estem fent. I després bueno, parla de que la plaça no es toca, em sembla que és el sisè punt, però clar, és que ho portàvem al programa electoral, tocar la plaça. I ara direu, no, només el govern, no escolteu. No, és que tots els regidors que estem asseguts aquí ens vam presentar en un programa electoral que parlava de tocar la plaça. Llavors, jo no sé en quin moment hi ha un gir de guió. De fet, l'únic partit que es va presentar a les eleccions no deia res sobre la plaça, tampoc deia de deixar-la com està, era el que va quedar sense representació. Llavors, jo no sé en quin moment us heu alineat, doncs, amb no tocar la plaça. De fet, el partit, doncs, que bandereu aquest posicionament que dieu molt crític amb el projecte de la plaça, no, és a dir, molt crític no, és a dir, el posicionament és claríssim, que és que la plaça no es toca. Per tant, no es toca, però el vostre programa electoral diu d'eliminar totes les barreres arquitectòniques de la plaça. Jo no sé com es fa d'eliminar totes les barreres arquitectòniques de la plaça sense tocar-la. Però, insisteixo, si heu canviat el vostre programa electoral, potser és això el que hauríeu de sortir a explicar, en lloc de dir que la plaça ara no es toca, i la plaça no es toca quan el vostre programa electoral parlava d'eliminar totes les barreres arquitectòniques. Ho diu el paper també, i ho vam sentir per part del grup amb declaracions públiques, que es dèieu que la dansa de Sant Antoni l'hauríem de ballar en fila índia. És que, bueno, fa riure i sembla que jo ara hi estigui ratllant, però que algú sigui capaç d'afirmar això, quedar-se tan tranquil, quan aquí ens hem reunit amb un equip de professionals, unes entitats, hem dibuixat la plaça, com podia ser i quin espai necessitàvem per encabir la dansa de Sant Antoni, i la plaça dona resposta a això, bueno, a mi em sembla greu. Legítimament, algú hi pot estar en contra. Ara, el que sí que us demano, i sobretot els que teniu una responsabilitat pública, és no faltar la veritat i construir, no només volent destruir. Però per defensar el nou a la plaça no cal enganyar la gent. Em vaig fer un fart el dissabte de parlar amb els periodistes del mercat que els hi havíeu dit que el mercat se'n anava d'allà. Que no val tot per argumentar. És a dir, des del meu punt de vista hi ha molts més arguments a favor que en contra. I d'aquí la necessitat d'inventar-se coses que no s'apareixen enlloc ni al projecte. O sigui, vaig arribar a haver de desmentir que quan féssim un forat ens caurien els edificis i es plegarien cap al mig de la plaça i que s'inundaria tot. Quan el projecte, una de les premisses que té és de recollir les aigües i expulsar-les de prop de les façanes. I ja està. I al final complir el que es promet, i nosaltres ens vam presentar amb un programa electoral que va guanyar les eleccions, que ha format una majoria i que tenim el deure amb els votants de complir, és el que estem fent. I és el que pensem que toca en democràcia.
4: Bé, aquí tot el llistat.
0: Jo només afegiré, perquè hi ha una cosa que em fa gràcia, que diuen que s'han reunit amb totes les entitats que tenen algun ús de la plaça, sí, dintre de les seves activitats. Això no és veritat. O sigui, que s'han reunit amb moltes entitats, no en tinc cap dubte, però precisament amb la Comissió de Reis, que és una de les comissions que més afecta la plaça en l'arribada de ses majestats els Reis, amb aquests no s'han reunit. Per tant, bueno, anem-hi fotent arbres, ja veurem com arribaran.
4: Bona organització.
1: Un segon només, amb el moment que es va convocar totes les entitats, jo hi era, i a més a més tenia que marxar i vaig parlar per diverses entitats, sí, perquè ja sabeu, jo estic a diverses entitats, però després de que jo digués les meves inquietuds, evidentment ningú més m'ha comentat absolutament res de la plaça. Jo vaig dir, mira, penseu en l'escudella que hi ha això, penseu amb la fira del rellotge que ocupa tota la plaça i posen toldos i tal, perquè si no hi caben, està tota la plaça 100% ocupada. Evidentment, la plaça guanya espai. Guanya espai perquè si la poses a un sol nivell, tot el que ara hi ha a un altre nivell, ho pots comptar com a plaça, evidentment, sí, està clar.
0: Metros en guanyes.
1: El que passa que hi ha dos files d'arbre per una banda i una fila d'arbres per l'altra, que fa que la part lliure quedi molt més petita, evidentment.
0: Jo ja et dic, estic totalment d'acord amb la reforma de la plaça, jo vaig ser dels primers, ho he dit públicament.
1: Hi ha unes determinades coses que sí, es guanya espai, però de quina manera, no ho sé.
0: Però que s'han reunit amb totes les entitats, no hi estic d'acord, perquè, home, jo crec que, o sigui, un dels dies que es veu la plaça més plena és la nit de Reis.
1: El, justament, dia, el dia que es veu la plaça més
0: plena. I justament aquesta comissió no hi ha tingut en cap moment cap mena de representació, ni se'ls ha convidat. Home, doncs, què voleu que us digui? Tampoc no cal que ens omplim la boca dient no, no, és que hem convidat... No, no, això no és així. Però bé, endavant. Ojalà que comencin les obres i ben aviat, i s'acabi ben aviat. Perquè ja, és que ja, ja comença a ser una mica ja...
14: Jo crec, que, jo crec que aquest ja ha sigut l'últim capítol. Bueno, no ho sé. No, perquè segurament hi ha sorpreses preparades, estic convençut. Val, passem ara... Bueno, d'això què en diu Junts per Sant Feliu?
0: Què en diu?
14: Escoltem.
9: Una mica començar amb allò de digue'm de què m'acuses i et diré de què manques, no? Amb això de les mentides, no sé quants cops ho has dit, per tant, tu sabràs, no? Nosaltres no se'ns pot acusar de posar pals a les rodes quan hem votat el 90% de projectes del govern. Tenim dret en una democràcia a discrepar. I venir aquí i sentir doncs, que et fan tot una com un missal gairebé de retrets i retrets, jo crec que això fes-ho amb qui t'escolti, amb adalit, però a nosaltres no ens vinguis a dir el que hem de fer o el que n'hem de fer, perquè ho sabem de sobres. Per tant, això de que si volem desgastar o no desgastar, nosaltres, allò que estem en contra, no ens amagarem i estem en contra. Aquesta és la nostra opinió. No, jo no renyo a qui no pensa com nosaltres. Jo només dic, aquesta és la nostra opinió. No la podem implementar perquè no governem. Mira si és fàcil. Però nosaltres la defensarem sempre. I no és cap ni mentida ni pressionar. Pensem que la manera d'eliminar els cotxes de la plaça és que marxin entrin i surtin per l'escletxa. Mira si és fàcil. I per què? Perquè el poble de Sant Feliu de Codines és molt complex, és molt llarg, té barris molt allunyats i, a més, té pendents molt costerudes del 30 i el 35%. Per tant, a zones comercials i a zones del centre no els hi podem privar per més que un somí que no hi puguin acostar-se els cotxes. Aquesta és la nostra opinió. Evidentment, la plaça per nosaltres és un símbol, és allò amb què ens hem criat, és allò amb què ens emmirallem, és la nostra cultura, és la nostra forma de ser. Per tant, que l'alterin amb excés no ens sembla bé. Dir que no es toca, qualsevol ho entén, que és, no es toca amb les condicions que es vol tocar. Tothom ho entén. Pots fer broma i pots fer riure. Però tothom entén que quan es diu no es toca, és perquè no es toca amb les condicions de canvi total. A nosaltres no ens sembla bé. Per tant, si tant estem a favor de la democràcia, el procés participatiu que es va fer, i van anar a votar 780 persones, que era un procés participatiu, nosaltres, els grups de l'oposició, tenim 900 signatures. Com que és un projecte que canviarà radicalment allò que ens fa ser com som els santfeliuencs, les activitats, la cultura, la tradició, la forma de moure'ns pel poble, com que ho altera amb excés, creiem que cal una votació. És a dir, ara estem a la part del ple en la que ens dirigim entre regidors. I per tant, jo trobo que totes les opinions que han sortit de molta gent, perquè estem en un poble doncs, que les persones tenen opinions, no només en tenen alguns, sinó moltíssima gent té opinions i parla, és a dir, a mi no em pots atribuir que he anat a parlar amb els paradistes i dir-los que hauran de sortir d'allà, i és això el que estàs insinuant, és a dir, vigila les paraules, vigila encara que parlis en nom del govern, o sigui, a mi atribueix-me el que jo he dit personalment, que arreglaríem coses de la plaça, evidentment, però nosaltres pensem que posar-ho a nivell també és perillós pels embornals, perquè per molt que posem sorra compactada, que no ho hem dit nosaltres, ho van dir les tècniques al centre cívic, sorra compactada o terra compactada, van dir. I hi ha moltes persones que interpreten el que creuen que han d'interpretar a la terra compactada, que no és el mateix que la sorra natural, no és exactament el mateix. I molta gent poden pensar doncs, que les aigües que baixaran de l'escletxa, perdó, de l'escletxa no, diguéssim, pel carrer Rouragros, per Sant Pau, amb tota la potència, ara no van directament a la sorra. I llavors sí. I creuen que és perillós i tenen por. I és lícit que la gent que paga els seus impostos tingui por i ho expressi. I la plaça importa prou a tanta gent que ha votat i que no ha votat que creiem que s'està fent una reforma precipitada i de forma accelerada. I que si llavors no funcionés,
4: Bueno.
0: Què?
4: Què? Què?
0: Què si no funciona?
14: Doncs...
0: Es plegarà cap endintre i engullirà el torrent, tota la plaça?
14: Per últim, clar, aquí és tot opinions...
0: Se'n podria fer una llegenda, això.
14: Opinions personals, bueno, i al final hi ha una petita reflexió del regidor d'Urbanisme.
15: Jo no parlaré per nosaltres, com a govern. Disculpeu-me si algú del públic és enginyer, arquitecte superior, que té uns coneixements tècnics importants, però sí que us demano que respectem la professionalitat. Aquí darrere hi ha un despatx d'arquitectura que tenim la sort de que es veu que fan tan bé les coses que estan rebent premis. Aleshores, posar en dubte que no han mirat si hi haurà prou capacitat d'absorció, jo no tinc els coneixements. Tinc formació tècnica, però no tinc els coneixements. Posar en dubte la proposta de rat que ens fan, també em sap greu, perquè sobre és un despatx d'arquitectura i paisatgisme. Aleshores, arriba un punt que no és un tema dels 13 que us estem representant aquí. Si és que són uns professionals que ho han analitzat tot. Ja no vull tornar al tema de la participació, que s'han reunit amb entitats, veïns... Això ja us hem repetit. Vull dir, però tenen una responsabilitat darrere d'aquests projectes. No crec que firmin una cosa que no funciona. No crec que cap dels que estem aquí ho fes. I no vull dir res més, només això. Hi ha un equip de professionals darrere. No l'hem fet nosaltres, tancats en una sala. Farem per aquí, ho farà. No. S'han demanat estudis d'enginyeries complementaris aquests, perquè tinguessin base d'estudi. I poca... és que us convido a aquesta reflexió. No és només un tema polític. Hi ha un equip professional darrere.
4: Bé.
0: Bé, això ens deixem més tranquils. Bueno,
14: aviam, no deixa ser que... bueno, ells es basen en els seus informes tècnics, que jo totalment desconec que s'ha de demanar i que no s'ha de demanar, però hi ha uns informes tècnics que avalen X, ells sabran cadascú el que avala sota la seva signatura, i... l'altra banda, que és, bueno, opinions.
0: Sí, sí.
14: Totalment vàlides, però opinions.
0: I variades.
14: I variades. Passem ja a la part ja més tensa, les preguntes del públic. Com no, les preguntes del públic també van monopolitzar el tema de la plaça. Una hora de preguntes del públic, eh? Una hora de preguntes del públic. Vam batre el rècord. Intercanvi constant d'opinions, rèpliques, contrarèpliques, per al·lusions, recriminacions... Llàstima que moltes, el que dèiem a l'inici, van ser fora de micro perquè ja es van perdre el sentit del que per on anava la conversa. Veïns contraris al projecte, van plantejar dubtes molt concrets, com quedaran les voreres, quina inclinació tindran per al drenatge de l'aigua, com es gestionarà la vialitat, aquesta vialitat serà definitiva o es podrà ser reversible, els espais de càrrega i descàrrega mantindran la capacitat actual, o sigui, preguntes molt concretes, molt detallades. Des del govern, respostes continuistes, les mateixes explicacions ja donades en xarxes, en plens i en presentacions anteriors. El debat va escalfar-se tant que en diverses ocasions va haver d'intervenir per posar ordre. Però no tot van ser crítiques, també es van sentir veus a favor de la reforma, veus que van acusar els impulsors del moviment «No ens toqueu la plaça» de manipular, tergiversar informació per generar oposició ciutadana. Alguns testimonis van assegurar haver presenciat missatges esbiaixats suposadament amb l'objectiu de captar simpatitzants. La resposta de l'oposició, autoexculpació i la responsabilitat traslladada a la ciutadania. Jo no he estat, la gent interpreta el que vol. I encara més polèmica, des del públic es va qüestionar el procés de recollida de les 900 signatures. Dues veïnes, com podreu escoltar, van afirmar que s'oferia signar a ciclistes de cap de setmana amb arguments diferents dels reals i fins i tot en la benzinera de Ferles es podia signar com qui s'inscriu en la llista a sopar de cap d'any. Unes acusacions que, sorprenentment, no van ser negades ni desmentides per cap dels regidors assistents, donant una sensació de «toucher» i «qui calla, atorga». Tot plegat contrasta amb les crítiques reiterades durant mesos al procés participatiu oficial i posant el focus en la transparència del moviment opositor. I és aquí on queda la reflexió final. Quan el soroll poesa més que els fets, el debat els desdibuixa i la veritat es converteix en una qüestió de percepció. Escoltem les tres opinions més crítiques amb el «No toqueu la plaça», on dos veïnes afirmen com es van obtenir, aparentment, part d'aquestes 900 signatures.
16: Em dic Sílvia, fa pocs anys que estic vivint en aquest poble, però em considero amb el dret, ja que pago impostos, doncs d'opinar i de dir que quan veu guanyar aquest govern, jo estava amb el partit que no va sortir. Per tant, no miro colors. Miro com a persona que viu en aquest poble, d'acord? Llavors, mentir, se'n diuen moltes, però a vegades no es menteix, a vegades és com es diuen les coses. Per què? La meva pregunta és, terra compactada, la plaça de Vic és la terra compactada, no? Solo gratifico. Vale. La funcionalitat serà més o menys la mateixa, tinc entès? Vale. Bueno, per el que van dir les tècniques, hi haurà sorra. La meva pregunta és, es podrà fer la festa igual? Per què se li diu a la gent gran ja no es faran més sardanes? Per què no hi haurà la sorra? Jo ho he sentit. Jo ho he sentit i és el que diem. No, mentida no. Aviam. Bueno, perdoneu, estava sentada a la plaça fent un cafè. Llavors, jo m'he apuntat diverses coses perquè com a persona em dol que jugui amb la gent, sobretot amb la gent gran. Tothom té la seva opinió, tothom és respectable. Però crec que quan hi ha tècnics s'ha de respectar. Crec que la democràcia s'ha de respectar, crec que no s'han de ficar pals a la roda, però crec que quan es fa un projecte que ha guanyat, que particularment no el meu, per democràcia s'ha de respectar, crec que es van donar l'opció ciutadà, cosa que en altres pobles no s'ha fet. Jo soc d'un poble que es va decidir canviar la plaça, estava en el seu dolor i ningú ciutadà va dir si la volia així o no la volia. Crec que si en els altres pobles funcionen les places que són a nivell, com pots anar a Caldes de Montbui, pots anar al centre de Sant Andreu, crec que aquí a Sant Feliu també poden funcionar. Crec que hem de millorar el poble i no fer parxes, perquè la sensació que don, la sensació que don com a ciutadà, ara aquest senyor, perdó, ha dit el diner és de tots. Tinc entès, i això vull que m'ho confirmeu, que els diners de la plaça són una subvenció, sí? De la petició i de la Generalitat i de tothom. No, no, ho sé d'on surten, eh? Sé perfectament d'on surten. I també sé que pagarem 21 euros cada persona per afegir el que falta. Vale? Només és això. Jo m'he sentit com a ciutadana. Per un cantó crec que és un poble molt maco, que té un entorn molt maco, i que ha de tirar endavant. Crec que aquest poble té un retras de molts anys. I el que em sap greu és que quan hi ha un projecte aprovat per la gent, i jo no ho era, però per la gent, s'ha de respectar. S'ha de tirar endavant. No s'ha de mentir. Perquè jo, per exemple, quan es demanaven firmes, en aquest cas, i jo, si estic parlant, és perquè hi era, jo estava fent el cafè, se li demanaven les firmes als biciclistes, que eren d'altres pobles. Sí, sí, sí, no, no, ja podeu riure, vull dir, els biciclistes d'altres pobles. I se'ls deia, senyors, firmin, perquè és que si no, no podran venir amb les bicicletes aquí i prendre el cafè aquí perquè ens trauran la plaça. I jo això ho he viscut, perquè he estat sentada al costat. És això el que em dol en aquest poble. I em dol perquè jo he vingut a viure en un poble que és molt maco, que penso que porta molts anys de retras, que ha entrat un govern que no era el meu, però veig les seves qualitats i és el fet de millorar, i em sap greu que es menteixi primer i s'enganyi a la gent gran. No mentides, sinó amb la manera de dir les coses i que estiguem tirant enrere un projecte que crec que és una millora per tothom i més aquest poble que hi ha gent gran. Vull dir, és com a ciutadana em sento doguda, doguda, perquè és un poble petit, molt maco, i que s'ha... No, bueno, el parell no ho sé, però que s'ha de tirar endavant. Vull dir, és que penso que com a ciutadà només veus que... I pals, ja s'ha guanyat, ja s'ha fet.
14: Molt breu, el tall que ve ara. Heu escoltat això que dèiem del tema de les recollides, un altre pràctic fragment també de que parla de com suposadament part d'aquestes signatures 900 s'havien obtingut.
17: De les firmes també et volia dir que et van dir que les firmaven els ciclistes a la gasolinera de Ferles, anaves a posar gasolina perquè jo hi vaig anar i em van oferir a veure si volia firmar contra la plaça de Sant Feliu. I sortien i firmaven allà a Ferles. Què et sembla?
14: I per últim, una última opinió d'un veí.
16: A la plaça i sentir-te dir a la gent gran ara ja no es podrà ballar sardanes, em recorda't, sí? No, no, mira, jo t'estic dient... La llàstima és que jo no vaig gravant les coses. Però bueno, el que percebeixo, i t'estic dient que no sóc de cap partit d'aquí, el que percebeixo és la manera en què es diu les coses a la gent. En cap moment veig ni que ella, ni que altres persones diguin el que hi ha en aquest projecte. O sigui, és la percepció. I com a persona estic dient, i potser estic equivocada, que com a percepció la persona de peu el que veu és que aneu ficant pals a la roda, que no hi ha una evolució al poble. En el tema de la plaça, estic parlant del tema de la plaça, o sigui, sou oposició, jo entenc la feina que heu de fer, però també accepteu les majories. O sigui, no aneu ficant pals. Se suposa que hi ha tècnics, se suposa que s'ha mirat tot. Ens pot agradar més el projecte o ens pot agradar menys. Però la percepció com a persona ciutadana, t'estic dient que és constructiu. Si vols
14: agafar, doncs... Com veieu, un plenari intens, tens i amb la plaça un cop més al centre del debat. I fins aquí.
1: I no serà l'última.
0: No.
14: Jo crec que en parlarem... En el ple no ho sé ja si se'n parlarà gaire més, però que parlarem perquè jo dubto que això quedi aquí.
0: Tristament, sí. Segueixo dient el mateix, eh? El govern actual té majoria absoluta per tirar endavant els projectes que tinguin en ment. De fet, altres...
1: Com governs anteriors, que també tenien majoria absoluta, i han tirat endavant els projectes endavant que volien.
0: I, per tant, doncs, escolta'm, van guanyar unes eleccions, en el seu programa electoral ho posaven, en els seus repasses, i, per tant, doncs, amb una majoria... És que no hi ha res més a dir. Per tant, doncs, pots estar-hi d'acord amb la, si és correcte el procés, si van pecar, de, com va dir la setmana passada el nostre convidat, el Joan Vallcorba, si van pecar una mica, doncs, de primera vegada i va faltar alguna... D'acord, que la sorra podem entrar, que no és sorra perquè és sorra compactada o és terra compactada, i d'acord, hi ha petits matisos que suposo que no pot generar dubtes i problemes, però jo crec que la plaça s'ha de reformar, s'ha de fer accessible a tothom, i per tant, doncs, com més aviat comencin, més aviat estarà acabat, i més aviat deixarem de parlar d'aquest problema per ja encarar el pròxim, que seran les eleccions.
14: I per exemple, el marc de la papereria de la plaça?
0: Què passa?
14: Que quan tinguem la reforma, què serà? Papereria Boulevard? Papereria La Rambla?
0: No ho sé. Ja ho veurem.
1: No, teòricament seguirà sent una plaça.
14: No, ja. Ara l'estava fent amb...
0: Suposo que tindrà millors vistes i així podrà controlar més...
1: La plaça R, reformada.
0: Clar, sí. R de reforma. Però vaja. En fi, seguirem atents, doncs, a les... com evoluciona aquest projecte de la plaça.
2: Jo, per mi, podríem plegar ja, de la plaça, ja sí? Estic farta.
0: Anem a fer una cosa. Baixem de la plaça i anem al Cívic. Què et sembla?
2: No sé què prefereixo. No sé, podríem buscar algú més artístic, no sé.
0: Anem a trucar al Rubén?
2: Està trucat el Rubén, l'únic que estava a mig servei, 30 segons que poso musiqueta, així que ha de fer coses, ens està escoltant anant bé, sí. I així acaba de respirar.
14: Feltes cortos?
1: No cal, ja està, ja ho tenim clar.
0: No cal, aquesta inspiració, jo, molt, va estar bé una vegada i prou.
2: Està superbé, eh?
0: Sí.
14: Va estar bé.
0: Aquella nit no vaig dormir.
14: Com a anècdota, necessitàvem emplenar espai, i el vas tindre emplenat.
0: Aquella nit no vaig dormir.
1: Tant com no dormir.
0: Home, anava pensant en, bueno, escolta'm, una maldat. Vaig veure una maldat.
14: Doncs mira...
0: Per part de, ostres, no sé, de la noia, una maldat molt terrible.
14: Per part de la noia?
0: Sí, jo crec que sí.
2: Per part de la noia?
0: Sí.
2: Perdona?
0: No, home, li envia una carta en recontant-se d'ell dels moments, no sé què, i ella li contesta...
2: Ella
14: fa matitzacions...
0: Puntuals.
14: Matitza coses que canvien la història.
2: És que vés a saber el personatge de ti. Vull dir...
0: Ah. En fi, l'única cosa que em vam treure l'aigua clara i vam estar tots d'acord, que gràcies a aquesta lletra el tio s'ha forrat, però
2: sí.
0: No ho vegis. Això segurament sí. Ha pogut tenir 30 vides viscudes al 150%.
2: Fatal.
0: Com els agrada viure tota aquesta colla de músics.
14: Bueno, mentrestant, ja heu pogut anar al Racó de la Fonteta?
0: No, encara.
14: Encara no?
0: No, encara.
1: No hi ha sopat tampoc, encara no.
0: Encara no.
2: No, jo tampoc.
1: Tinc la llista, però encara no he anat.
0: En breu, perquè...
2: Home, si estava a mig servei, a lo millor podem baixar, eh, després.
1: Sí, segur que a vegades no n'hauríem de sopar, eh.
2: No, sopar no, pobrets, que això és una putada, però fer la copa.
14: Què fem? El sopar de final de temporada ja?
0: És una opció.
14: Li pots reservar en directe?
0: Ara mateix. Pim, pam.
2: A veure, provem, sí.
0: No, però vull dir... Jo en breu farem, comença ja els assajos teatrals al Centre Cívic i, per tant, ja haurem de passar cada dia per allà.
1: Sí, s'haurà de passar per allà, vull dir que...
0: Perquè, si no, és un lloc de pas, és un lloc de cultura on es troben totes les entitats i, per tant, el bar doncs t'acompanya a tots els actes. Caral, què em dius?
2: Provem a veure si el balde ja...
0: Va, provem el balde a veure si el tenim ja que ha servit les mongetes i els peus de porc.
2: A veure, balde, ens escoltes?
18: Hola, bones.
2: Sí.
0: Bona nit, què tal, Rubén?
18: Bona, què tal, que m'heu pillat en mig servei, perdoneu.
0: Coses que passen. Coses
1: millor
0: que passen
1: millor quan... estar mig servei que tenir les mans plegades, ara, també.
18: Ara, sí, ara. També és veritat.
0: Escolta'm, volíem parlar amb tu una mica doncs, per conèixer aquest nou racó del Centre Cívic, aquest nou restaurant que per concurs públic doncs, vas guanyar i que des de fa... A partir de Sant Joan, podem dir, que estàs tu al capdavant d'aquest nou projecte.
1: Sant Joan.
14: A partir de Sant Joan?
1: A partir de Sant Joan. Sant Joan serà el més que bé.
0: Ai, Sant Jordi.
14: Mare de Déu.
0: Sabia que era 23, però no...
14: Què preparava? Tens entrevista, eh?
0: No, sí, molt. Escolta, Rubén, com vas arribar al món de la restauració?
18: Doncs pues mira, jo anava pels esports, en veritat. Quan el meu pare va muntar-lo al Tot Cafè, sí, em vaig posar allà a la cuina i vaig dir, hòstia, com que em va fer alguna cosa dins. Llavors ja vaig començar a estudiar cuina, a anar a hotels, restaurants...
0: Quin recorregut professional has tingut, a part del Tot Cafè?
18: Bueno, vaig anar al Tot Cafè, vaig estar a Caldes al Canaletes, després vaig estar amb el Pau Corderas, el Pepa Tomate, i ja vaig estar per diversos restaurants allà a Barcelona, vaig estar al Sortidor, a un hotel, vaig provar diferents fronts per veure una miqueta que es movia a tot arreu. Després vaig agafar com un projecte a Sant Antoni de Calonge, i després vaig acabar un altre hotel a Palafrugell. I vaig decidir que marxava a Londres a aprendre anglès, a veure què més hi havia, i vaig estar visquent 2 anys allà. Vaig veure una altra cultura, més o menys, perquè allà a Londres es toca com la cultura gastronòmica de tot arreu del món. És una ciutat molt, molt multicultural, i vaig fer una cuina asiàtica japonesa. Després vaig tornar aquí amb el Covid, em van tancar aquí pel Covid, no vaig poder tornar, i ja em vaig quedar aquí.
0: Escolta'm, i què et va motivar a acceptar aquest projecte de la Fonteta, o presentar-te a optar a regentar un restaurant tan cultural com és el restaurant La Fonteta?
18: Bueno, tenia moltes idees jo al cap, i bueno, no les podia emprendre. Llavors vaig veure l'oportunitat de dir, ostres, és un lloc que està molt bé, o sigui, té molt espai, és ample, té una terrassa fora superxula, i vull donar-li pues, un toc màgic, per dir-ho d'una manera, algú pel poble. El que no tenia jo de patir d'aquí, que no... D'esto, pues, vull fer cosetes perquè la gent de Sant Feliu pugui vindre i a veure què fan al Centre Cívic avui, no sé què... Diverses idees per un futur ara no, perquè està arrencant això i costa una miqueta, però tinc diverses idees de fer cosetes per aquí. No, no que sigui un restaurant rutinari de vindre a sopar i ja està, no, que hi hagi cosetes també.
0: La gent que vindrà al restaurant, què trobarà de diferent en aquesta nova etapa?
18: Bueno, estic buscant també un punt de la cuina que no es troba aquí, és com una cuina tradicional, però amb un toc més modernista. Llavors, faré carn a la pedra, que no es troba aquí. Jo, quan volia anar a menjar carn a la pedra, havia d'anar a Granollers. Aquí, per exemple, tindrem nachos. El que a mi m'agrada de la cuina és que ho faig tot jo. Per exemple, no m'agrada fer coses i esto, ho faig tot jo, és tot casolà.
0: El pare i la mare no hi posaran els peus per res?
18: Sí que els posen, sí.
0: Sí que els posen. Li ha sortit sí de l'ànima, li ha sortit de l'ànima. Home, sí, evidentment, el Lluís...
1: Un cop de mà, no?
0: El Lluís, amb no, l'experiència que té... Amb l'experiència que té, no fallarà, però, a més, amb la mare que tens, que cuina com els àngels, estic segur, un cop de mà... aquella mà de la Mari, escolta'm, fantàstica.
18: Sí, sí, no. Estic molt agraït, eh, als pares, però... També he pensat en el teu projecte, venen els pares que tenen la seva experiència, les seves idees i tal, i és com un hòstia de realitat. És a dir, nen, baixa i deixa de fer tonteries.
0: Apostaràs
18: però,
0: pel...
18: Estic molt agraït que vinguin perquè m'han salvat bastant, la veritat.
0: Ben dit. Apostaràs pel producte local i de proximitat?
18: Sí, i tant.
0: Hi haurà plats tradicionals del poble o de la comarca?
18: Sí, sí, sí, sí. Intentaré fer-ho el més tradicional possible que es pugui.
0: I quin plat creus que es convertirà en marca de la casa o aquell plat que a tu t'agradarà molt cuinar-lo?

0: vegetarianes. També estic buscant més opcions vegetarianes per donar una miqueta més d'acord a això. Ara costa molt trobar-ne.
1: Quin serà, o com ho tens plantejat tu, el tracte també amb les entitats que hi fan vida en el centre cívic?
0: Home, les entitats són com part del nostre restaurant. O sigui que, bueno, el tracte serà per a tothom igual, però ells que estan aquí sempre doncs serà com que, no sé, els coneixem més, tal. No sabria com explicar-t'ho. El tracte serà tots per igual. O sigui, no farem d'esto, però és que no sabria explicar-t'ho, sincerament.
1: Val, no. Ho anirem veient. I com t'agradaria veure el racó de la Fonteta d'aquí 2 anys?
0: Uf. Bona pregunta.
1: Pues com te l'imagines, Rubén?
0: Com me l'imagino?
1: Allò, si fem volar coloms d'aquí 2 anys, com t'agradaria que fos el restaurant La Fonteta?
0: Pues que estigués ple, que la gent estigués aquí disfrutant, rient i passant-s'ho bé.
1: I algun somni?
0: Aquell ambient de la plaça de Festa Major, pues, algú similar.
1: I algun somni o objectiu personal en aquest projecte?
0: Bueno, que això surti bé per començar.
1: Perquè tens el contracte, es renova cada 4 anys, per tant, això sí. és com una legislatura. 4 anys i després, si t'agrada bé, i si no, ho pots deixar-ho o ho pots tornar a renovar. Funciona així.
0: Sí.
1: Vermut o cafè de tarda?
0: Digues, perdó?
1: Vermut o cafè de tarda?
0: Ah. Vermut.
1: Música per cuinar o silenci?

0: Benvinguts a La Sobretaula, el podcast on allarguem la conversa una mica més del compte.
1: Avui la nostra pregunta és: quantes vegades heu comparat la vostra vida amb la d'algú a les xarxes?
2: Avui parlarem d'un tema que creiem que és dels més polèmics, que són les xarxes socials. Creieu que aquestes ens connecten o fan que ens separem? Jo crec, sincerament, que les xarxes socials tenen com dues bandes. Que la primera és que et connecten, per exemple, al WhatsApp pots parlar amb familiars que viuen lluny, a l'Instagram també, però també jo crec que més actualment és una de les aplicacions com Instagram o TikTok pot fer que ens arribem a comparar moltíssim amb altres persones que no coneixem i tampoc sabem el seu entorn.
1: Jo opino el mateix, o sigui, és depèn de l'ús que facis, perquè tu pots, al final les xarxes socials serveixen per idealitzar la teva vida i la gent penja el que vol que la gent vegi. Llavors pot fer que et comparis molt o que et doni igual, però has de fer un bon ús de les xarxes socials.
0: Jo estic d'acord amb les meves companyes, o sigui, jo crec que en certa manera fa les dues funcions, que és connectar-nos. Per això és el que ens enganxa a nosaltres a estar a les xarxes, perquè al final, com et surt el que tu, o sigui, els teus interessos i els teus gustos, t'estàs connectant amb el que t'ofereix la plataforma. Però alhora és el que dieu, fan que et comparis, perquè al final el que estàs veient tota l'estona és la vida dels altres, i bueno, això ja ho parlarem més endavant, però tu te n'adones que la teva vida no és així. I llavors és com que et compares el fet del que estàs veient amb el que tu vius, que és totalment diferent. Però és el que diu la Júlia, és el que volen que tu vegis, no?
1: Sí, crec. Exacte.

0: Clar, parlant de temes de comparació i autoestima i la validació i tot això, nosaltres sabem que tot està editat, però o sigui, ens afecta o no ens afecta?
1: I a més jo crec que ara som més adultes i sabem la realitat de les coses, però per exemple, nenes que tenen 13-14 anys, que s'acaben de... dels seus pares han comprat un mòbil i acaben amb el tema de les xarxes socials, jo crec que sí que els hi pot afectar més. Però bueno, a tothom, però jo crec que les nenes petites sobretot en més quantitat.
2: I que, per exemple, això que si ens afecta igualment que som conscients que està editat. Bueno, sí, està editat, però tampoc sabem fins a quin cert punt. O sigui, tu tampoc saps si el que estàs veient està editat justament allò o no. Llavors, jo crec que igualment que pensis que està editat o que no ho està, en cert moment et replanteixes en plan... què? Llavors, doncs, jo crec que... En plan, que ho faràs igualment, de comparar-te, igualment que estigui editat o no ho estigui.
0: Sí, sí, òbviament. O sigui, ja no només d'autoestima ni res, sinó també comparar-te a la vida. Tu veus la vida de la gent, veus persones, veus... no sé, plans...
2: Els influencers tot. Que estan de viatge i tu estàs a casa estudiant. Sí, i no pots, o sigui, i ara mateix no et podries... En plan, no podries anar a un viatge així, tampoc te'l podries pagar, no? Però...
1: O el típic vídeo, que segur que l'heu vist, que de les influencers grans, que diuen, sobretot, no us podeu saltar l'etapa d'anar a Bali amb les vostres amigues. No, clar, a veure, evidentment, no? Ojalà. Però jo crec que és una realitat totalment diferent a la nostra, al nostre dia a dia. I jo crec que s'hauria de també fomentar, per una part, de també les nenes més petites, influencers que reflecteixin més el dia a dia. No sempre tots els dies faràs plans divertits, seràs superproductiva, hi haurà dies que no faràs absolutament res, però fins i tot estar a casa mirant una sèrie i poc més. Jo crec que també s'hauria de fomentar també aquesta part, per també veure que els de les influencers més grans o les persones amb més capital, per dir-ho així, pues, tenen una vida normal, com tothom.
2: Però jo, no sé, però jo crec que el problema de les influències és que elles mateixes ja els hi benefici. En plan, el seu treball és no mostrar la seva vida, perquè si si et mostressin la vida que tenen elles per si i fos igual que la meva, doncs potser a mi ja no em vindria de gust veure-la, perquè em semblaria que és el mateix que em passa a mi i seria com avorrit. Jo crec que a elles tampoc els interessa que es mostri el que fan realment.
0: Exacte. També que és el que dic jo, que la gent ensenya el que vol ensenyar i que això no és res dolent, òbviament, perquè, per exemple, a mi em va sortir un vídeo de, sabeu qui és l'Astrid Millán?
2: Sí.
0: Vale? Que diu que ella no vol idealitzar la seva relació perquè, òbviament, no és la millor relació del món, sí. Però que al final ella és que penja el que vol que la gent vegi, que això també és una cosa que fa molt a les xarxes socials, que al final tu t'acabes comparant amb una persona que s'ha anat de viatge fa 4 dies i tu estàs tancada a casa estudiant, però és que ella ha penjat això perquè ella vol que tu ho vegis, saps?
2: Mm-hmm. Tampoc pujarà si es baralla amb la seva parella, o sigui... Clar. I la gent que fa això de pujar-ho, tampoc jo crec que no saben diferenciar la vida íntima amb el que has de pujar, no? Que això també és un tema que, bueno, que ens donaria per un podcast sencer, no? Però que també s'ha de separar aquesta vida.
0: I també, ja no només parlant de comparació de vida, sinó d'autoestima, també veig que tu veus a una noia, a un noi, el que sigui, a una parella, pues, i tu dius, hòstia, aquesta noia té coses que a mi m'agradaria tenir, però després ho penses, o sigui, almenys jo ho penso i dic, vale, aquesta noia ha pujat aquest TikTok perquè està guapa i tal, però segurament també té dies en què, o sigui, no es vol ni mirar al mirall perquè, saps, sí. Li pesa. Llavors que això... També ens comparem molt d'autoestima, però tampoc veiem el que hi ha darrere la pantalla.
2: No, i és el que ha dit l'Alexia, que nosaltres ara, per sort, comencem a ser una mica més grans i és un tema que ho portem millor, tot i que jo crec que això t'afecta. Tu ets mare i et seguiràs comparant amb altres mares i jo crec que tota la vida tothom estem en comparació, no?
0: Sí.
2: Però jo crec que ho estem vivim ara nosaltres diferent a quan jo recordo la Emma de 13 o 14 anys que deia la Lola Lolita, per què té aquest cabell o per què té això? I jo no, jo perquè soc pèl roja, no sé, que no ho veia bé, saps? Però ara jo crec que ho portes millor. I és el que deia, a mi em preocupa més el fet de nenes de 13 o 12 anys o ara molt més abans, perquè... També és un tema que s'hauria de parlar molt de la regulació de amb quina edat pots utilitzar les xarxes, no? Però jo penso en una nena de 12 anys mirant tot el contingut que hi ha a les xarxes, i ha de ser molt dur, eh? O sigui, jo ja ho recordo malament, ara, que pugen molt més fort.
0: I també, a mi, també a vegades em sortien, per exemple, amb el filtro del gos... No sé si us han sortit els TikToks. Jo veia a noies de 18 anys posant-se aquest filtro, jo me'l posava amb 12, i no tenia per què em quedava igual. Això també és una cosa que afecta molt. A tu potser et surt, o sigui, tens 12 anys i et surt una noia de 18 anys fent un TikTok que al final aquella noia, amb 12 anys, pues és probable que no estiguis desenvolupada ni res i tu veus a la noia. Que dius, hòstia, per què jo no tinc això? Que això també fa molt al final. O el mateix amb la comparació amb la vida, potser. Qui s'estarà de viatge té 25 anys i treballa, nosaltres tenim 18, no treballem i estem estudiant,
1: clar.
0: Saps? Que són també...
1: I a part jo també crec que tot el tema de la digitalització, perquè és el que hi ha l'Emma, comparació, jo crec que hi ha hagut tota la vida, a totes les edats, al final amb major o menor quantitat, sempre t'estàs comparant amb els altres, també tu vols ser també millor i veus pues, la gent i t'intentes veure reflectida i tal, però jo crec que amb el tema de xarxes socials, que, per exemple, abans les nenes de 12 anys, pues, si no tenien xarxes, potser es comparava amb la nena del costat, saps? Però ara t'estàs comparant amb gent tan diferent de la millor gent que viu a Estats Units o altres llocs que tenen una vida completament diferent i jo crec que també això també és molt important i jo crec que s'hauria de, pel que dèiem, regularitzar i a veure amb quina edat també els pares que estiguin més allà i a part a l'escola, també jo crec que és molt important. Sé que es fa, però no des de la manera de com ho veuria un adolescent, potser, saps? O una nena de 12 anys. Jo crec que això també s'hauria de mirar.
2: I ara que tu dius això, vosaltres creieu que ens comparem més amb desconeguts o amb gent més propera? Perquè jo crec que és, o sigui, seria com una comparació bastant diferent. Perquè si jo em puc comparar amb algú, per exemple, del poble mateix, t'estàs comparant més amb una persona real. O sigui, sí, potser trobes una comparació, però és més, una, no sé, més propera, més de dues persones. No dic que no siguin naturals, el que veiem a les xarxes, però sí, vull dir que veus a una persona, doncs, no sé, més... que s'assembla a tu, no?
0: Exacte.
2: I en canvi... si tu veus les coses per les xarxes, doncs la majoria de creadors de continguts tenen tot un... o sigui, tots uns treballadors darrere i gent que les edita o els edita o tot això. Llavors, no sé què penseu vosaltres.
0: Jo estic d'acord amb el que has dit. O sigui, quan et compares amb una persona més propera, aquesta comparació jo crec que t'entra més. En plan, de per què aquesta persona sí i jo no? Perquè al final és el que has dit, una persona del poble... literalment, està vivint al mateix poble que jo, té la mateixa vida que jo, llavors, o del meu poble o dels pobles del costat. Llavors dius, hòstia, per què aquesta persona sí i jo no? En canvi, a les xarxes, pues, jo veig una influencer que està, vés a saber on o què fa, jo què sé, i dic, pues ole por ella, òbviament, dic, jo no ho puc fer, però em dona com més igual, saps? Perquè no és tan...
1: sí,
0: no sé.
1: Sí. I també una mica més amb aquest tema de gent més propera i tal, vosaltres que creieu que ens importa massa el que opinen els altres, ja? Més tema de també autoestima o de xarxes socials. Bé, jo penjo una foto i potser no té tantes visualitzacions i tants likes. Vosaltres creieu que això afecta també a l'autoestima de la persona? Jo crec que és una cosa que s'ha de treballar molt des de l'interior i des de ben petita, però jo diria que potser quan ets més petita sí que t'afecta més perquè vols que la gent et vegi, no sé, vols ser més, com més protagonista, per dir-ho així, i al final quan ets més adulta entens que cadascú té la seva vida, que a la gent en si no li importa, entre cometes, el que tu pengis o perquè cadascú té la seva vida, jo crec que des de petita sí que pot arribar a afectar més.
2: Sí. I jo crec que també depèn del que, o sigui, del valor que tu li donis a les xarxes socials. Perquè potser una persona que el seu treball és les xarxes socials i viu doncs d'aquestes visualitzacions i likes, doncs potser sí que li afecta que no li donin likes. Però jo si pujo algo i fulanito no em dona like, pues,
1: yeah.
2: O sigui, no crec ni que me'n recordi, saps de qui em segueix o no, perquè al final jo si pujo una foto és perquè m'agrada i punt. Però sí que jo ho he pensat moltes vegades, això de jo pujo una foto, una història a Instagram, no sé què, potser al dia la miro 50 vegades. La primera m'agrada.
0: Sí.
2: Quan l'he vist 25 no. vegades, començo a pensar de borrar-la. I quan porto 50 i ja l'he arxivat, potser ja no la tinc ni a les destacades, o si la tinc ja és perquè, mira, perquè per tenir alguna cosa, no? Llavors, és com...
0: a mi
2: no
0: això
2: sé,
0: em passa.
2: Que et contradius, també,
0: o sigui,
2: no?
0: Sí. Jo penjo una foto, m'agrada molt, me la vaig mirant, i dic, bueno, no me la miro més, la deixo de mirar una hora, me la torno a mirar després. Llavors, quan passen les 24 hores, la destaco. Dic, vale, la deixo destacades. Llavors, al cap d'una setmana m'estalquejo i dic, ja no m'agrada la foto. Llavors, la deixo una temporada i llavors l'acabo traient perquè és que no m'agrada.
2: Sí. Però jo crec que fas això... però perquè no t'agrada a tu, no per pensar si als altres li estarà agradant la teva foto, saps? Jo crec que és la diferència, en plan, que jo m'agrada, o sigui, o m'agrada o no m'agrada perquè són les meves xarxes, però no
0: exacte.
2: Per si els agradarà als altres, no sé.
0: I
1: I també una mica amb això, jo, per exemple, el que faig molt és, abans de penjar una història, em faig com, jo què sé, 50 fotos, ¿vale? I d'aquestes li passo a les meves amies i dic, a veure, us agrada, no us agrada, la penjo, no la penjo. També, sí, jo sé que m'agrada, però és una com de validació de, vale, si l'agrada a les meves amigues, pues, és que la foto està bé, no sóc jo, i que pues, al millor la gent també li pot agradar. Jo també crec que sí que, o sigui, jo penjo fotos per mi, però també està aquest punt de, també, contradicció de dir, li agradarà a la gent, o sigui, jo també crec que... És una mica...
2: Sí, és un tema 50-50. Controvers, sí. O sigui, sí. Bastant...
0: Sí. Però, per exemple, jo, quan penjo una foto, sí, jo la penjo perquè m'agrada, no la penjo per res en concret, saps?
1: Yeah. No. Ni indirectes, ni res.
0: Exacte.
1: Sí.
0: I tampoc busco likes ni res, que això també és una cosa que al final ho penjo per mi, perquè vull que el meu Instagram es vegi així i ja està.
1: Sí, perquè nosaltres som unes noies que a l'Instagram, per exemple, o al TikTok, el fem servir perquè ens agrada, però hi ha molta gent que el fa servir per lligar. Mm. I també per lligar ens hi pot anar més lligat a la validació externa, no. També. Però això també més quan ets més petita, jo crec. Però sí.
2: bueno,
1: ja de tot.
2: Bueno, t'ho anava a dir, ja. No sé. Però sí, jo crec que és bueno, al final el que hem dit, que depèn de l'ús que li vulguis donar tu a les xarxes. Sí. Vull dir, per exemple, a mi mare pues, no li donarà el mateix ús que a nosaltres, saps? Yeah. Vull dir, no sé.
0: Yeah.
2: També influeix molt les edats.
0: Mm. Sí.
1: Jo també ho crec, això.
0: Sí, la veritat. Però, o sigui, jo penso que la gent que l'utilitza a fins de sentir-se validat, al final això t'acabarà passant molta més factura que, per exemple, a nosaltres, que a mi, que més em dones i tu em dones like o jo que sé, qui em dona like, saps?
1: Sí.
0: Llavors, al final, si la teva intenció utilitzant les xarxes socials és sentir-te validat, sentir-te bé amb tu mateix, que la gent et faci sentir bé, pues no vas per bon camí, la veritat.
1: Sí, sí. Però jo crec que les xarxes socials també han fet molt mal, també en aquest tema. Però jo, per exemple, mai he borrat alguna foto perquè no hi hagués likes o no d'això. Sempre ho he fet perquè a mi m'ha agradat i punt. Però també depèn de cada persona i de les edats. Sí, sí.
2: Mm. I això no teníem... O sigui, no en les nostres mini esquemes que ens fem per no perdre's. No ho hem apuntat, però m'ha vingut ara al cap. El fet de vosaltres com creieu que anirà... O sigui, tot el que està passant, que surten... Jo perquè ho estic estudiant també, però tot el que està passant de les denúncies perquè no hi ha regulació de les edats i tot això. Vosaltres, quina edat creieu? Clar, com a persones que també jo, per almenys, he començat a utilitzar les xarxes socials molt d'hora, Però molt d'hora. O ja amb el mòbil de ma mare o a classe. Llavors, vosaltres com creieu que això anirà... O sigui, com es desenvoluparà? Perquè comença a ser un tema perillós amb tot el que està passant i més a dia d'avui. I a mi també em preocupa veure, molts cops m'han sortit nens de 8-7 anys ballant a TikTok i jo penso, ostres. En plan...
1: No és edat.
2: O, per exemple, la Bon Bon Rage que ensenya a la seva filla tan petita. Són coses que a mi em fan por. O sigui, literalment, em fan por.
0: Jo és que et diria, pues, l'edat per posar xarxes socials, tal, però és que al final és... impossible que això es compleixi, saps? Sí, sí. Perquè ara mateix, o sigui, tenir xarxes socials et fa ser popular, no sé què. Una nena de 10 anys que no té xarxes socials, segurament les seves amigues que tenen xarxes socials diuen però com no pots tenir això, no sé què, i al final s'acabarà instal·lant les xarxes per pressió. Mm-hmm. Però no ho sé, és que... És difícil.
1: I a part, perquè el tema de regularitzar les xarxes socials és molt complicat, perquè jo me recordo que quan jo em vaig fer el primer Instagram, crec que tenia 13 anys, jo vaig posar que era del 1999, saps? Vull dir, així l'Instagram tampoc ho pots saber. Vull dir, tu pots posar una edat, crec que hi ha alguns països que, bueno, amb TikTok em va sortir que volien posar el 16 o així, no ho volien tancar directament, però clar, jo crec que és bastant complicat, perquè al final si menteixes i no has de... O sigui, no sabràs si estàs mentint o no estàs mentint. Mm. Llavors jo crec que sí que és complicat.
2: Però que posessin, no sé... Bé que moltes apps et fan obrir l'app amb una cara, no? Doncs que t'ho fessin per saber validar quina edat tens. No sé.
0: No
2: és que
0: sé.
2: Em sembla... No, és que sí, tot sí. El que passa em sembla molt perillós, no sé com dir-ho.
0: Sí.
1: A més, per exemple, això que és del Bon Bon Rage, hi ha moltes mares que utilitzen les seves filles per guanyar diners. Mm. La nena potser té 3 anys, però clar, la mare, si guanya diners amb la nena, i a part la nena també en un principi s'ho passa bé, però clar, no saps el que pot arribar a afectar a aquesta criatura quan tingui 12-13 anys que ja estigui totalment explotada.
2: Que, al final, tu estàs ensenyant al col·le que va la teva filla, on està la teva casa... La teva filla dormint, què fa? O sigui, al final una persona que està malalta al cap, literalment, sap la rutina de la teva filla en qualsevol moment, pues, no sé, pot passar qualsevol desgràcia. Mm-hmm. És que és una cosa que no entenc com tu com a mare no prens ja la consciència. Vull dir, molta gent sí, perquè ara moltes mares posen, tipus, si pujan una cosa dels seus fills, la Violeta, abans ensenyava a la Gala i a la... i a les seves filles, però ara li posa la cara en plan un cor gegant, saps, que no se li vegi. Però perquè al final tu mateixa estàs exposant en plan el risc de que li passi alguna cosa a la teva filla, que jo crec que com a mare és l'última cosa en el món que vols que passi, bueno, i com a pare, no? Però no sé.
1: Jo crec que hem de saber on està el punt de la vida íntima de les persones i la vida també, pues, més, si vols ser de cara al públic, pues, més social. Però jo crec que s'ha de vigilar, perquè això hi ha gent que està fatal, i quantes denúncies hi ha hagut per assetjament de nenes que hi ha pederastes que van i els hi acosen i diuen ja sé on vius, no sé què, i els nens al final se senten malament. Jo crec que sí que s'ha de regular bastant.
0: Però... bé. I una cosa que tampoc hem parlat i que també és important és lo normalitzat que està l'odi, el hate.
1: Sí.
0: De que una persona faci algo mínimament malament, que li hagi sortit, o sigui, li hagin filtrat captures de que estava criticant algú i li, o sigui, li caigui un hate de gent que l'està amenaçant a mort. Això està molt normalitzat i no ho veig gens normal.
2: Però jo crec
0: veritat.
2: Que tot això és de justament del que estem parlant, del problema de falta d'autoestima amb tu mateix. Perquè t'estàs posant amb una persona que ha comès un error, igual que tu estàs fent amb tots els teus dies, en plan... Però com ho ha fet un error en un lloc o en algun moment que a tu t'agradaria poder viure això i no ho estàs fent, jo crec que l'odi va més enllà. També et dic, és gent que s'avorreix molt, perquè jo, per molt que una persona faci alguna cosa, a mi què m'importa? O sigui, a mi què m'afectarà en el meu dia a dia o a vosaltres o a la meva família?
0: Ja, exacte.
2: Si jo no tinc gent al voltant que el que hagi dit aquesta persona li afecti, a mi malat, saps?
1: Sí,
2: no sé.
1: Sí. Però... hi ha molta gent que jo crec que és desenveja. A més, perquè no tenen... veuen la vida que els agradaria tenir i no la tenen.
0: Ja, però... o sigui, al final ho penses, els influencers que tenen milions de seguidors i que només tenen hate... en plan, jo, a mi em pot caure molt malament un influencer, però al final, doncs mira, no en veig i ja està. Em passo el seu vídeo i ja està. Però, sí, o sigui, al final aquella persona, aquell influencer, és humà. I li acabarà afectant molt, això, i li afecta molt. I jo, o sigui, no ho trobo bé. La
1: veritat. Però també et dic que aquí una altra contradicció és depèn del que faci la persona. Perquè jo sé, o sigui, crec que en un vídeo que es va fer molt polèmic i l'Helena Gortari crec que va rebre molt hate, va dir perquè va començar una publicitat dient que l'estaven acusant al principi. Llavors, clar, si tu comences també així, cuidado.
0: Vale.
1: Però també dic que tant el hate que rep, no. No, però també jo crec que les influències també han de tenir servei una mica per dir el que estic dient pot afectar també a la gent.
0: No, òbviament, però al final, o sigui, nosaltres podem tenir una conversa que com ningú l'escolta, només nosaltres, doncs no passa res. Però que potser si la gent l'escoltés, vale, ens cauria, vamos. I nosaltres en plan, vale, però què he fet jo perquè m'estiguin dient que mori, que volen que mori.
1: No, no, aquí, o sigui, aquest punt no, evidentment.
0: Òbviament pot ser un error, allò de la cosa no em sembla bé, però... a aquests nivells, jo...
2: Jo entenc que s'equivoquin, però també et dic... tipo, ells tenen a molt... és que és el que parlem, tenen a molta gent darrere, llavors... depèn de l'error que cometis, també és bastant greu el fet de que... si són declaracions que has fet en directe, bueno, no, perquè em podria passar perfectament, però, per exemple, un vídeo de publicitat que la caguis molt heavy amb un tema molt polèmic o molt perillós, no tens tot un equip darrere per vigilar i controlar el que has dit. Vull dir, tu mateixa, la publicitat que fas, te la revises 50 vegades, la marca la mira abans de que ho pugis, no deixant que pugis algo... no sé, jo crec que...
1: Però també, o sigui, sí que estic d'acord en que no cal anar a ser casa i dir-li que es mati o que saps no, però sí que prenguin consciència i que caigui una mica de hate també perquè es donin compte i que no tornin a fer. Però també jo crec que hi ha un hate molt massiu. Per exemple, si una influencer diu alguna cosa que ha estat un error però bastant petit, sí que aquí el hate pues, no cal, a més que jo, per exemple, no aniria a dir-li res. Però sí que jo crec que s'ha de tenir bastant cuidado.
2: Clar, viva la llibertat d'expressió, no? Al final cada un és lliure i estem en un país que, per sort, doncs pots dir el que penses, però sempre amb un respecte, vull dir...
0: També una cosa que no sé si estareu d'acord amb mi, jo, o sigui, ha arribat un punt que començo a pensar que som massa, o sigui, la generació de cristal. La mínima que algú fa
2: tot
0: algú, o sigui, tampoc... és molt extrem,
2: sí.
0: Saps? A la mínima que t'equivoques en alguna cosa, ja està. O sigui, a mi això també em fa molta mandra de... que a tots els comentaris que entri hi hagi algú qüestionant una cosa que ha fet la persona. Deixa a la gent en pau.
1: Com si ells fossin perfectes, saps? Ells ho fessin tot bé, ells fossin 10 de 10, ja.
2: Perquè s'ha posat tot a... com... idealitzar-ho, tipus, tots els conceptes, i ens anem d'extrem en extrem amb tot el que passa, saps? Mm. Llavors, no sé. Jo crec que sí, què dius? Si us sembla bé, jo parlaria d'un tema que qui ens estigui escoltant i sigui jove estarà molt d'acord. Una nova tendència que potser les mares no saben.
0: No, ma mare no ho sap.
2: No, la meva segur que tampoc, que és el FOMO.
0: El Fear of Missing Out, que és bàsicament la por a perdre's coses. ¿Vale? Que jo això, aquest terme que s'ha generat ara, l'utilitzo de broma. De, tinc FOMO d'anar a aquest lloc. I li dic a ma mare, a vegades, és que tinc FOMO, no sé què. Que, però a mi personalment no m'afecta. Si un dia no puc anar amb les meves amigues o no puc sortir de festa, òbviament em fa FOMO, perquè no m'ho vull perdre, però pues mira, em quedo a mi casa dormint, saps? Sí. Però hi ha gent que li afecta molt, això.
1: A mi, veig, aquest estiu he tingut molt FOMO de tot. O sigui, però de tot, Jo volia anar a totes les festes majors, volia estar a tot arreu. Jo crec que però, sí que tinc bastant FOMO.
0: Però tens FOMO, però no t'afecta mentalment.
1: No.
0: Hi ha gent que li afecta mentalment que no estigui a un lloc de... que no ha pogut anar a quedar amb les seves amigues i és que no...
1: Sí, sí, que le puede. Sí, sí, totalment. Sí,
2: però perquè hi ha gent que li agrada molt fer el que fa tothom. Llavors, per exemple, el concert de la Bad Gyal. Per dir-ho així, és un FOMO, però que tu dius, buah, quin FOMO no haver anat al concert, però hi ha gent que literalment és en plan, perquè ha anat tothom, jo no he anat, m'he perdut els espectacles, els balls, i jo penso, que guai, però en plan, és el que tu dius, mentalment no t'afecta.
0: No, a mi no. Però sí que és veritat que hi ha gent que sent molta pressió amb això, de veure que la gent fa coses i tu no ho fas, i dius, per què no ho faig? Saps? O sigui...
2: Clar, però tornem al principi de tot, perquè la gent ho publica tot a les xarxes socials. Sí. Si no... No t'enteraries ni de la meitat dels plans que fa la gent. Llavors, també penso que vivim més per ensenyar, o sigui, per mostrar a la gent, que no per viure la nostra vida.
1: Com per exemple, el concert de la Bad Gyal, tothom que... O sigui, jo vaig haver vist vídeos de TikTok i tothom està gravant. Vull dir, en els concerts, abans jo crec que potser pues, no treies tant el mòbil, però ara tothom treu el mòbil i tothom grava totes les cançons. Llavors entenc que també hi hagi tant FOMO per aquesta part.
0: Però també et dic, jo quan veig gent gravant no molesta, però perquè al final jo quan gravo coses no ho faig ni per penjar-ho ni res, simplement ho faig per jo tenir el record d'un dia posar-me a mirar la meva galeria i dir, buah, que xulo va ser això. O, buah, quina sort que vaig gravar això.
2: Sí, saps? Però tu ho estàs... Tu ho penses així perquè ets jove, però el meu pare, per exemple, és un hater d'això dels concerts, perquè em diu, si quan aneu a Canet Rock us passeu el dia gravant, quan anem al The Weeknd, tot el concert gravant, i en canvi el meu pare fa anys anava a Extremoduro, quan era la seva època, i no gravava res, s'ho quedava tot per ell, per la memòria, o potser amb les càmeres, alguna cosa, no? Però que, no sé... Jo crec que els pares ho veuen superdiferent, aquestes coses,
1: El meu pare igual, El meu pare és també totalment hater d'això i pensa exactament el mateix. Jo crec que també la digitalització i tot això que és més nou, doncs els pares ho veuen una mica més malament.
2: Però perquè jo crec que també hi ha gent que deixa de viure, o sigui, deixa de gaudir els plans que fa i sempre ho pensen tot amb la foto que faràs abans. Tipo, quedem per dinar. Soc la primera que més d'un cop he hagut de fer foto a tots els plats del menjar. Cal que estigui fent foto del que m'estic a punt de menjar, o sigui...
0: Jo això també ho faig una mica per... Perquè és que jo tinc una mica de síndrome de Diògenes amb les fotos. En plan de que em poso... O sigui, no soc incapaç de no fer fotos de coses o borrar-les perquè dic, és que el record està aquí, saps? I, per exemple, quan em van robar el mòbil fa una setmana... O sigui, el que més em va fotre és perdre les fotos. O sigui, jo tinc un any perdut de fotos i al final jo això de gravar i tot ho faig més per mi que per... Saps?
1: Sí, jo igual, però ara, per canviar una mica així el tema, anem a fer un joc, que és un joc de confessió, que és el típic jo mai he fet tal cosa.
2: Des de casa també volem que internament participeu.
1: Vale, a veure, començo. He mirat el perfil d'algú més de 20 vegades. Ho heu fet o no ho heu fet?
0: Sí, segurament. O sigui, no ho compto, però segurament sí.
2: Potser no, sí que és veritat que potser no el mateix dia, no?
0: Clar.
2: Però a la llarga... És que hi ha gent que puja coses molt interessants, O sigui, les típiques destacades de viatges i tot, doncs potser sí, és tal que és altra persona 20 vegades.
0: Sí.
2: I si és una persona que t'agrada,
0: ja,
2: 50. Vull dir, no, però...
1: És el teu crush.
2: Exacte. No, però que...
1: Però no ho fem des de l'enveja o així, no ho faig per curiositat.
0: I jo a vegades també és tal que jo la gent per trobar música. De dir, va, què poso?
2: Ah, sí.
0: Pues això.
3: Sí. Jo...
2: No, digues.
3: Jo sí, jo també ho he fet. 20 i 40.
1: Si fa falta.
2: I poc es parla de és molt difícil arribar fins a que allà és stalker professional, però lo interessant que és trobar l'Spotify d'algú.
0: No, els perfils del pare,
2: al Facebook. No, no, però... I veure en plan quina música escolta, sí, si teniu coses en comú, però per curiositat, no? Però...
1: Totalment. Vale, sí. Una altra. Jo mai he esborrat una foto perquè no tenia likes.
0: No, a mi això em dona igual, la veritat.
1: Jo tampoc. Jo crec que si he guardat alguna foto és perquè ja no m'agradava i m'ha fet molt nosa.
0: O quan faig de 24 hores i tot, mai és per no tenir likes o no, simplement em dona absolutament igual.
3: Jo tampoc.
2: Jo no tinc post. En plan...
0: Ah, bueno, jo això
2: a la tampoc. Privada, a la privada, per exemple, pues, me la pela, saps? Sí, si algú em dona like o no, jo la pujo perquè me la vull quedar de record. Mm. Però no, crec que no.
1: Jo mai he comparat el meu cos amb el d'algú.
0: Òbviament.
1: Sí, jo crec que això és
2: inevitable. Jo crec que t'anava a dir, és impossible no fer-ho.
0: Clar,
2: o sigui,
0: sí.
2: Per autoestima o que tinguis, és impossible.
1: Mm. Jo mai he penjat una història esperant que algú en concret me la veiés.
0: A veure,
1: o sigui...
3: Jo també.
0: O sigui...
3: Ho han de ser sinceres, jo sí.
4: I nosaltres també, perdona.
0: O sigui, sí, però sí que és veritat que si es dona l'oportunitat, si no tinc res que penjar, doncs no penjaré perquè ho vegi la persona,
2: no,
0: saps?
2: No, però pujar i esperar.
0: I mirar si ho ha vist.
2: Això sí, òbviament.
1: I per últim, jo mai he fingit una vida més interessant del que és.
0: Sí, però perquè al final és el que he dit jo al principi del podcast. Jo ensenyo el que m'interessa. Sí. No estaré ensenyant els meus pèls de loca, saps?
3: No.
2: Ah, tu quan vam anar a Florència vas pujar una foto de quan estàvem dormint. No,
3: però
2: tu pujas...
3: no és més interessant del que és.
0: Però, Jana, tu a les teves destacades no tens una foto de tu veient la tele. Tu tens una foto de quan marxes de viatge,
3: sí,
0: de quan
3: però,
0: no sé què.
3: Però perquè és la meva vida. Aquí diu una vida més interessant del que és. La meva vida a Florència era interessant i ho penjava. No era més interessant del que era.
0: Però jo miro el teu Instagram ara i dic, oi, quina vida més interessant que tens. I t'estàs cada dia a casa teva, saps?
3: Clar,
0: o sigui...
3: a veure...
0: No, però al final inconscientment ho fas, això.
3: Sí,
0: jo me'n vaig a viatjar i ho penjo. Podria no penjar-ho, ja està, però ho vull penjar, ja està.
2: Bueno, jo crec, si us sembla bé ja anar tancant, que jo, o sigui, jo vull que es quedi la gent amb un missatge clau, que és el que jo també... O sigui, ens hem... Bueno, sempre... Diem coses que després diem el contrari. Però jo crec que, bàsicament, quan parlem de xarxes, de si ens connecten, si ens separen i tal, jo crec que la clau és com les utilitzem i quin ús li volem fer. Perquè cada persona ho enfocarà d'una manera diferent.
1: Sí, jo opino igual. I bé, jo crec que ja és hora de recollir la sobretaula i esperem que hagueu passat una bona estona amb nosaltres i sobretot que penseu una mica en tot això que hem parlat avui.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Esquerra, la CUP i els comuns demanen el cap de Josep Lluís Trapero per la denúncia d'infiltració del Mossos en una assemblea de professors de Barcelona. A més, reclamen junts també que el director general de la policia doni explicacions al Parlament de manera urgent, així com la compareixença de les conselleres d'Interior i Educació. Així de contundents s'han mostrat els diputats d'Esquerra i de la CUP, Jordi Albert i Xavier Pellicer.
3: És evident que s'han de prendre decisions. I avui ho volem focalitzar en aquesta petició, que crec que és una petició contundent, clara i diàfana. Cessament del director de la policia.
4: El director de la policia ha de dimitir, de forma immediata. I ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol.
2: Esquerra ha fet un pas més i insinua que de la sortida de Trapero en depèn els pressupostos. És divendres 8 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'Organització Mundial de la Salut confirma el negatiu de l'hostessa d'un avió que va estar en contacte amb una víctima mortal d'antivirus. Sònia Kerr.
5: Mentrestant, el vaixell on viatgen 5 catalans arribarà diumenge a les Illes Canàries. Des d'allà, tots els espanyols seran traslladats fins a Madrid, on hauran de fer quarantena obligatòria.
2: S'acaba la gratuïtat del Servei Ferroviari de Catalunya.
5: Avui és el darrer dia en què els serveis de rodalies i mitjana a distància són de franc després de 3 mesos de gratuïtat. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren, fent pel qual no tothom n'és conscient.
6: La veritat és que no n'era conscient. No sol agafar el Rodalies, per tant, he aprofitat avui poc més.
7: Me parece que hasta que la frecuencia no sea la misma, sería lo adecuado cobrar cuando las cosas estén hechas.
8: La qüestió no és pagar o no pagar, és que funcioni.
2: L'aeroport de Sabadell acull 6 vols parabòlics amb avioneta per experimentar amb la microgravetat.
5: És en el marc de 2 projectes internacionals de recerca a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Londres, on participaran 6 científiques del projecte Hipàtia.
2: En cultura, Barcelona seleccionarà 40 punts de la ciutat per situar-hi obres artístiques.
5: El programa municipal d'impuls a l'art públic preveu dedicar monuments a Montserrat Caballé i Freddie Mercury fins a 202 es produiran 6 peces d'art, 3 d'artistes consolidats i 3 d'emergents.
2: Als esports, Joan Barberà s'acosta al Barça-Madrid més que un clàssic per ser campió de Lliga.
9: Els blaugranes reben diumenge els blancs que arriben a la cita després de la pica baralla entre 2 futbolistes que seran sancionats si els de Hansi Flick puntuen, celebraran el títol. I demà l'Espanyol juga una final a Sevilla per salvar-se.
2: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
10: Bon dia. Van apareixent cada vegada més núvols, però en general, a hores d'ara, poca pluja estan deixant anar. Alguns primers ruixats sí que van trenyent el nas per les comarques de l'Ebre, també en algunes muntanyes del prelitoral barceloní, però en general ens queda el cel mig ennuvolat o un palet velat al sol. Al llarg d'aquesta tarda sí que apareixeran alguns ruixats una mica més apreciables i més generals, sobretot a la Catalunya central i les comarques del Prepirineu. I, en canvi, hi haurà més clarianes arran de mar, sobretot a la Costa Brava, amb una temperatura agradable, però no gaire. Pel que fa al dissabte, al matí ja tindrem alguns ruixadets a la costa i prelitoral, també aquesta matinada, però serà sobretot dissabte a la tarda, quan la pluja s'escamparà per tot el país. De fet, acabarà plovent bastant a les comarques de Barcelona i de Girona, sobretot avançada la tarda del dissabte, amb una davallada de la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís. Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passant gairebé 4 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Terrabastall polític per la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors de Barcelona. Esquerra, els comuns i la CUP reclamen el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero. A més, tant aquests 3 grups com Junts i els comuns exigeixen explicacions urgents al Parlament per part de Trapero i de les conselleres d'Interior i d'Educació. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. Tots aquests grups, Junts, els Comuns, Esquerra Republicana i la CUP, han qualificat la suposada infiltració de 2 agents dels Mossos en una assemblea de professors d'inadmissible, d'extrema gravetat, de vulneració de drets fonamentals, de traspàs de línies vermelles, i tots volen explicacions, rectificacions, disculpes i saber si ha passat altres vegades. Esquerra Republicana, la CUP i els Comuns han demanat que Josep Lluís Trapero cessi com a director general de la policia. Jordi Albert és diputat d'Esquerra, Xavier Pellicer de la CUP i García Berrio dels Comuns.
3: És evident que s'han de prendre decisions i avui ho volem focalitzar en aquesta petició, que crec que és una petició contundent, clara i diàfana. Cessament del director de la policia.
4: el director de policia ha de dimitir. De forma immediata. I ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol. I ho ha demostrat en reiterades ocasions. Es nega a cap tipus de control democràtic. I va absolutament per lliure, passant totes les línies vermelles. Per tant, no podem seguir amb aquest personatge com a director de la policia.
12: Infiltrats, sense consentiment de totes les parts, en una reunió sindical on s'està plantejant estratègia de negociació, on s'està plantejant mobilitzacions, protestes, i això en una democràcia no és tolerable. Llavors cal una resposta a l'altura per part del govern.
11: La diputada de Junts, Judit Toronjo, reclama explicacions immediates i clares del govern.
13: Espiar una assemblea sindical de docents és incompatible amb el marc, amb la noció de democràcia i de llibertat sindical. Per tant, ataca la democràcia, ataca en aquest dret de poder-se reunir amb llibertat. Des de Junts constatem, per tant, que el govern està absolutament superat.
11: La policia ha dit a les xarxes socials que fa la seva feina segons la legislació vigent i les seves competències, i el Departament d'Interior ha dit que en donarà explicacions.
2: Els sindicats convocants de les vagues educatives dels propers dies s'afegeixen a aquesta reclamació i demanen al president Salvador Illa que els convoqui per negociar abans de dimarts, el dia de l'aturada, a tot Catalunya. Avui han anat al Parlament per exigir-ho, Mont.
11: Els sindicats de la vaga d'ensenyament, USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical també estan d'acord que Josep Lluís Trapero ha de dimitir i han exigit al president Salvador Illa tornar a negociar abans de dimarts, dia de vaga d'ensenyament a tot Catalunya. Ho ha explicat el portaveu d'USTEC, Andreu Montbrú, després de reunir-se al Parlament amb Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP.
14: Que els conflictes no es resolen amagant-se, que els conflictes no es resolen intentant dividir les forces sindicals, que els conflictes no es resolen amb cortines de fum com posar els Mossos a les escoles i que, evidentment, els conflictes no es resolen amb repressió, amb infiltrant policies a les assemblees de treballadors i treballadores. I, per tant, fem un emplaçament directe al president de la Generalitat. El dia 12 tenim una vaga a tot el país, a l'educació. Abans del dia 12 li demanem que seguin a negociar.
11: Els sindicats han explicat que després de les manifestacions per vaga del mes de març, els Mossos van identificar càrrecs sindicals, els van fer escorcolls als vehicles i registres personals i han dit que en reunions o actes que no havien anunciat hi han aparegut agents dels Mossos d'Esquadra, fet que els fa sospitar que les infiltracions de Mossos són habituals.
2: Una qüestió sobre la qual no s'ha volgut pronunciar la portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra, Imma Viudes, que ha estat aquest matí en una entrevista a la xarxa. Sí que s'ha referit, però, al pla pilot per introduir policies als instituts.
15: La nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar per evitar que el conflicte vagi més i mai substituint la tasca i les funcions que fan altres figures totalment necessàries als centres educatius, com poden ser doncs, integradors socials, educadors, mestres, evidentment, o psicòlegs.
5: Ara bé, Viudes ha explicat que el sindicat encara no ha rebut informació ni indicacions concretes sobre la mesura, més enllà del que es diu als mitjans.
0: Notícies en xarxa.
2: L'Organització Mundial de la Salut confirma el negatiu de l'hostessa d'un avió que va estar en contacte amb una dona neerlandesa víctima mortal de l'antivirus. Mentrestant, el vaixell on viatgen 5 catalans arribarà diumenge a les Illes Canàries. Des d'allà, tots els espanyols seran traslladats fins a Madrid, on està previst que facin una quarantena que serà obligatòria. Jordi Casino, bon dia.
16: Bon dia, Marta. Quan arribin al port, els 14 espanyols que van a bord hauran de signar un document amb el consentiment i l'acceptació voluntària per fer una quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de la capital espanyola. Si no accepten fer-la, tot i que sembla que sí que ho faran, s'activaria un imperatiu jurídic legal en què treballa el Ministeri de Sanitat perquè estiguessin obligats a portar-la a terme. Un procés del tot normal i lògic, com ha apuntat a BTV l'epidemiòleg Antoni Trilla, que ha volgut deixar molt clar que aquest brot no té res a veure amb el del coronavirus.
17: Malaltia coneguda, un brot greu, perquè hi ha persones que han mort en una situació molt particular, amb un risc molt baix per la població general si es fan les coses com s'han de fer, que és com s'estan fent i es faran, i la Covid la tenim en el record, però no té res a veure, excepte que són dos virus que provoquen malaltia, amb el que estem vivint en aquests moments, amb un focus mediàtic molt important, que això també augmenta, i com heu comentat molt bé, malauradament nosaltres diem que quan passem de les pàgines de salut a les de la política estem morts, i ens sembla que en aquest cas està passant això també, bàsicament. No?
16: Mentrestant, l'OMS ha confirmat que l'hostessa de la línia aèria KLM no té el virus. La treballadora està hospitalitzada a Amsterdam després d'haver estat en contacte amb una dona neerlandesa de 69 anys que va morir a causa del virus.
2: Passen 10 minuts de les dues. Avui és el darrer dia de gratuïtat a Rodalies i mitjana distància després de 3 mesos. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren, de manera que ja no seran vàlides les targetes que va repartir Renfe sense cost. A Sants Estació hi ha passat al matí l'Anna Ruiz per parlar amb els usuaris i constatar el grau de coneixement de la mesura. Anna Ruiz, bon dia.
18: Hola, Marta, bon dia. Alguns no n'eren conscients i altres apostarien per allargar la gratuïtat fins al retorn absolut de la normalitat en el servei. Altres usuaris, però, consideren que el centre de l'anàlisi és pagar per un transport de qualitat.
6: La veritat és que no n'era conscient. No sol agafar el Rodalies, per tant, he aprofitat avui poc més.
7: Jo entro a les 10, salgo a les 7 de la tarda de mi casa per llegar puntual i me parece que hasta que la freqüència no sea la misma, sería lo adecuado cobrar cuando las cosas estén hechas.
8: La cuestión no es pagar o no pagar, es que funcione.
18: Una lectura que comparteix l'Associació per a la Promoció del Transport Públic. Pol Méndez és el seu portaveu.
19: Podríem dir que avui tanquem un capítol molt nefast a la història recent de Rodalies amb el pagament de... i que es torna a pagar, però considerem que quan el servei és de qualitat, el servei s'ha de pagar, en part, com passa amb el metro, com passa amb els autobusos interurbans.
18: La recuperació del més del 90% del servei ferroviari coincideix amb la fi de la gratuïtat de Rodalies.
2: Doncs justament avui el descarrilament d'un tren de mercaderies ha fet interrompre la circulació de la línia R8 entre Cerdanyola Universitat i Martorell.
5: Han sortit de la via la locomotora i el primer vagó del comboi, tot i que no s'han de lamentar ferits. Renfe ha allargat el servei alternatiu per carretera ja existent per cobrir el tram afectat, mentre els trens inicien i finalitzen el recorregut a l'estació de Cerdanyola UAB.
2: De la terra al cel i gairebé a l'espai, l'aeroport de Sabadell acull entre avui i demà 6 vols parabòlics amb avioneta per experimentar amb la microgravetat. És en el marc de 2 projectes internacionals de recerca a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya i de la Universitat de Londres, on hi participen 6 científiques del projecte Hipàtia. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa.
20: En total es faran 6 vols amb un avió acrobàtic perquè les científiques puguin experimentar diferents situacions de microgravetat. Un dels objectius és saber com una exposició llarga a aquestes condicions pot fer canviar l'organisme de cara a futures expedicions espacials a la Lluna o a Mart. Antoni Pérez Poc és el professor que dirigeix l'experiment de la UPC.
21: L'experiment, de fet, és molt senzill. Les participants del vol porten 2 rellotges intel·ligents amb els quals el que fem és gravar dades biomèdiques durant el vol. I això ens serveix per validar uns models computacionals que estem realitzant, li hem dit l'acrònim SNELME, que el que vol dir és estimació a llarg termini dels efectes de la microgravetat al sistema cardiovascular.
20: Des de la Universitat de Londres s'aprofitaran els vols per conèixer els efectes sobre el cervell de les condicions d'ingravidesa. En cada enlairament es faran 15 paràboles de vol que permetran a les científiques experimentar entre 8 i 10 segons de microgravetat.
22: La xarxa de comunicació local.

0: Albert Just.
1: I tu què tries?
0: Visita jatrio.cat.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Prop de 600 alumnes d'una vintena d'instituts de Catalunya han commemorat avui el Dia d'Europa. Ha estat en una jornada lúdica i pedagògica a Barcelona. La commemoració s'ha centrat en els reptes de les institucions europees per donar a conèixer el projecte europeu entre el jovent amb el desafiament de la desafecció política i l'amenaça de l'expansió de l'extrema dreta. Carina Bellbé, bon dia.
4: Bon dia. Sí, segons la darrera enquesta del CEO, més de la meitat dels catalans admet no saber ben bé què fa la Unió Europea. Aquesta desconeixença del projecte europeu encara és més gran entre els joves, un segment de la població en què creix també la desafecció política amb l'amenaça creixent de l'expansió de l'extrema dreta impulsada per les xarxes socials. Reptes que les institucions europees entomen amb la mirada posada en els ciutadans que tindran dret a vot d'aquí a uns anys i que són el futur del projecte europeu, que influeix en el 70% de les lleis que s'aproven al Congrés dels Diputats. Diana Riba, vicepresidenta de la Comissió d'Educació del Parlament Europeu, dona la seva recepta per capgirar-ho en declaracions a la xarxa.
5: Seguir-ne parlant, seguir veient-ho i, sobretot, i jo crec que un dels missatges centrals actualment pels joves és que avui en dia la democràcia també ens la juguem en els espais de xarxes socials. I aquestes xarxes socials, evidentment, tenen un interès perquè creixi l'extrema dreta. Per tant, quan ens afrontem a les xarxes socials, saber que allò que està viralitzat hi ha un interès polític al darrere.
4: Riba ha assistit a la commemoració del Dia d'Europa, que se celebra demà, en què han participat uns 600 alumnes del programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu, un programa que té per objectiu, precisament, ampliar el coneixement del projecte europeu entre els més joves des de fa una dècada.
3: La cultura europea és justament el que promociona aquests dies al Japó de la mà d'un grup d'estudiants catalans. Són alumnes de l'Institut Montserrat Roig de Sant Andreu de la Barca i participen en un prestigiós programa internacional d'intercanvi. A més, són els únics representants europeus d'aquesta edició. Ràdio Sant Andreu, Santi Milian.
6: Durant dues setmanes compartiran convivència i activitats culturals, a més d'experiències educatives, amb estudiants procedents de diferents països. El programa d'intercanvi cultural està impulsat per la Fundació Hakuhodo, una experiència que convertirà el centre de Sant Andreu de la Barca en l'únic representant europeu en aquesta edició. Sergi Garcés, professor de l'Institut Montserrat Roig, explica els objectius d'aquest viatge.
7: És doble. Per una banda, que posin en ús el japonès que han après aquí i que relacionin tant amb gent del Japó, és a dir, amb gent d'altres cultures, però ja no és només la gent del Japó, sinó que hi ha, doncs, 8 països més que porten els seus estudiants també, països com Brasil, Tailàndia, la Índia, Sri Lanka, etc., i amb els quals també es relacionaran. En principi, aquesta relació hauria de ser en japonès.
6: El projecte és el resultat de diversos anys de treball de l'Institut en l'ensenyament de la llengua i la cultura japonesa, una aposta educativa poc habitual a Catalunya i que ha acabat situant el centre com un referent en aquest àmbit.
3: L'actualitat local de la jornada ens porta avui també fins a Olot, perquè una enquesta de l'Associació de Comerciants de la capital de la Garrotxa assenyala la falta d'aparcament al centre de la ciutat com la principal preocupació dels veïns. Per altra banda, els clients valoren el tracte, la proximitat i la confiança a l'hora de comprar al comerç local. A més, un 40% encara valora anar de compres com una activitat d'oci, donant-li un valor afegit. Olot FM, Néstor Carvajal, què més diu aquesta enquesta?
8: Defineix un perfil de client híbrid, que compra tant per internet com el comerç local. A més, la presidenta de l'ACO, Esther Verdaguer, explica què valoren més els gairebé 200 enquestats i també quines demandes tenen.
9: Posaven en valor el tracte, la proximitat i la confiança, eh? Vull dir, això un 70% de la gent que ha contestat. Vull dir, després hi havia altres, també ens diuen coses, que per exemple ens reclamen que hi hagi més pàrquing gratuït, a veure si podem aconseguir, estem pensant la fórmula que puguem encaixar-ho, si és que podem encaixar-ho. Vull dir que ens han dit diferents problemes, problemàtiques o no problemàtiques, el que veiem bé també, per intentar buscar solucions.
8: Entre altres demandes, també es demana la unificació d'horaris de les diferents botigues, tant d'hores d'obertura com dies festius i caps de setmana. Per últim, un 40% de les respostes gaudeix passejar i fer les compres presencialment com una activitat d'oci, marcant així el comerç local amb un valor afegit per davant del consum digital.
3: És moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Els metges tornaran a la vaga el 20 de maig i ja serà l'onzena jornada de mobilització del col·lectiu des de l'octubre.
0: El sindicat recorda en un comunicat que les reivindicacions són les mateixes del primer dia: equiparar la jornada laboral, posar fi a les guàrdies de 24 hores i millores laborals i estructurals. En paral·lel, el sindicat ha activat la campanya Ni un minut més, que demana als metges que deixin de fer tota aquella activitat addicional i voluntària.
3: A les 7 d'aquesta tarda s'obre el període per sol·licitar invitacions per la vetlla de pregària que farà el Papa a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, el 9 de juny.
0: Les entrades són gratuïtes i es podran sol·licitar al web alcalamirada.cat des d'aquesta tarda a les 7 i fins al 17 de maig. Un cop processades totes les peticions, les entrades s'assignaran i enviaran per correu electrònic uns dies abans de la vetlla. Acollirà 40.000 persones a l'estadi.
3: És moment per a la cultura. Barcelona seleccionarà 40 punts de la ciutat per situar-hi obres artístiques. El programa municipal d'impuls a l'art públic preveu dedicar monuments a Montserrat Caballé i Freddie Mercury, a la plaça de les Glòries, a Ildefons Cerdà Universitat i a l'emprenedoria al districte 22 arroba. Fins al 2027 es produiran 6 peces d'art, 3 d'artistes consolidats i 3 més d'emergents. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. El programa municipal d'art preveu omplir de monuments Barcelona. El primer pas és localitzar els millors llocs per col·locar-los i per això l'oficina de l'arquitecte en cap prepara un mapa amb 40 localitzacions. Per l'any vinent, però, ja hi ha 3 propostes confirmades. Un monument dedicat a Montserrat Caballé i Freddie Mercury, que es posarà a la plaça de les Glòries, un altre en reconeixement a Ildefons Cerdà a la plaça Universitat i una peça d'art que abocarà l'emprenedoria al districte 22 arroba. 3 artistes consolidats s'encarregaran d'aquestes obres. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que l'objectiu és embellir la ciutat.
11: Convertir places i carrers de la nostra ciutat en un autèntic museu a l'aire lliure, amb peces escultòriques que siguin evocatives, que siguin representatives, que ressignifiquin els espais, que connectin amb la memòria de la ciutat i dels barris i que, sobretot, siguin accessibles pel conjunt de la ciutadania.
10: També s'obrirà un concurs per instal·lar 3 monuments d'artistes emergents a la ciutat, tot plegat amb un pressupost d'1,5 milions d'euros i supervisat pel Consell d'Art Públic, format per l'Ajuntament i els principals museus de la ciutat, com el MNAC, la Fundació Joan Miró o el MACBA.
3: Això a Barcelona, en el futur, de moment, el que és ja present, falta poques hores, és el Temps de Flors de Girona, que es prepara per a la 71a edició. Arrencarà aquest dissabte i homenatjarà Antoni Gaudí i Pau Casals en els seus espais més emblemàtics. Girona FM, Pau Villafany.
12: La mostra floral s'estendrà del 9 al 17 de maig amb 141 projectes repartits en 113 espais de la ciutat. Una de les principals novetats d'enguany és que per primera vegada els 4 ponts del barri vell acolliran muntatges de forma simultània. Per evitar massificacions, el consistori ha redissenyat els recorreguts i habilitarà els ponts en diferents sentits. Gemma Geis és vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica de Girona.
13: Doncs Temps de Flors aprontem, doncs, això, no? El que veus avui amb moltíssims, doncs, voluntaris treballant, amb projectes que porten molts mesos, doncs, cuinant-se i celebrant, doncs, aquest any, doncs, a Girona, aquest any Gaudí amb les escales de la catedral, fent aquest reconeixement també al 150è aniversari del naixement de Pau Casals, els barris, doncs, arribant a Pau Casals, els 4 ponts, doncs, engalanats a la ciutat de Girona, a través del voluntariat i de la cooperació de molta gent. És això, al final, Temps de Flors.
12: Pel que fa als horaris, es mantindrà l'aposta de l'any passat d'obrir 17 espais de nit fins a les 11 entre setmana i fins a les 12 els dissabtes. Hi haurà concerts de petit format als vespres pensats especialment pels gironins.
3: I encara en cultura passem pel Baix Empordà perquè Palafrugell explora la relació de l'univers de Modest Cuixart amb la natura en una exposició al Museu del Suro. La mostra s'emmarca en la celebració del centenari del naixement de l'artista i es pot veure fins al 26 de juliol. Televisió de Costa Brava, Laia Campos.
14: El Museu del Suro de Palafrugell acull des d'aquest divendres una exposició que explora la relació de Modest Cuixart amb la natura. Ho fa amb una 30ena d'obres de l'etapa de seny de l'artista, en la qual el fil conductor són els elements de la terra i amb referències a la Costa Brava. I és que Cuixart va viure els seus últims anys a Palafrugell, on va esdevenir una figura molt rellevant. La mostra està comissariada per la doctora en Història de l'Art, Raquel Medina, que destaca el punt surrealista que tenen les peces que s'exposen i ressalta que l'exposició permet conèixer conèixer un Cuixart reinventat i molt més relacionat amb la natura.
15: Alguna cosa va fer que ell es recordés de la seva infantesa a través de la natura que l'envoltava aquí a l'Empordà. Jo crec que d'alguna manera això es reflecteix. I, de fet, en les darreres obres apareix el mar. O sigui, no, ja no solament la cosa subterrània, sinó que ja reivindica el mar, l'horitzó, els ocells, això al final d'aquesta etapa en la que estem.
14: L'exposició Cuixart, natura, mite i memòria es pot veure fins al 16 de juliol.
3: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà amb una cita destacadíssima aquest cap de setmana. Bon dia, Joan. S'acosta al Barça-Madrid, que pot ser més que un clàssic. Pot ser l'objectiu per ser el campió de Lliga.
16: Bon dia, Marta. Els blaugranes reben diumenge els blancs que arriben a la cita després de la picabaralla entre dos futbolistes, entre Fede Valverde i Tchouaméni, que són els dos implicats al clàssic més esperat dels últims anys. Suposa aquest diumenge a les 9 de la nit al Camp Nou, on el Barça puntuant serà campió de Lliga. I demà l'Espanyol juga una final a Sevilla per salvar-se. Escoltem el tècnic blanc i blau Manolo González.
17: Tenim molt clar que demà guanyant donem un pas endavant gairebé definitiu, com qui diu, i estem convençuts a dins de sortir a guanyar el partit. No contemplem una altra situació. Després partits et porten a mil situacions, però tenint un partit normal per davant, nosaltres estem convençuts que si estem bé, i torno a dir el mateix, no cometem errors i donem de menjar al rival, demà segur que tindrem opcions per guanyar el partit.
16: Els blanquiblaus porten 17 jornades sense guanyar, visiten el camp dels andalusos ara fora del descens amb 37 punts, un punt per sobre de la zona vermella. Recordem que l'Espanyol té 39 punts. A un quart de 10 de la nit, avui el Centre d'Esport Sabadell, segon classificat del grup, segon de la Primera Federació, visita el camp de l'Atlètic Madrileño, un duel molt important en el tram final de la competició. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
18: La fórmula de l'èxit és tan atractiva com simple. Si el conjunt arlequinat guanya, deixarà fora de la cursa pel primer lloc els madrilenys, s'assegurarà la segona posició com a mínim i posarà pressió al líder eldense. En cas contrari, l'escenari se li posaria molt a favor al conjunt aldenc, que visita diumenge el CUE, el filial del Sevilla. Ferran Costa, el tècnic del Centre d'Esports, demana un cop més centrar-se en el partit del seu equip.
19: Que ja estem pensant en masses coses. Estem imaginant que ha de fer altres equips en tres partits, que hem de fer nosaltres. Quan dic Gaudí no és Mr. Wonderful, tot és jauja. No, quan dic Gaudí és, hòstia, que anem a ratans, anem a jugar contra un equipàs, volem ser millor que ells. Estem lluitant contra equipassos. Anem a ser millor que ells. Punto.
18: Tota la plantilla ha viatjat cap a terres madrilenyes, incloent-hi el sancionat Kaiser i els lesionats. A la convocatòria podrà tornar David Estals després de perdre's l'últim compromís per acumulació de targetes. El xiulet inicial a Alcalà a un quart de 10 de la nit.
16: Gràcies, Sergi Parc, des de Ràdio Sabadell. L'Europa i l'EM juguen aquesta tarda a la final de la Copa Catalunya Femenina de Futbol. La cita a un quart de 6 de la tarda i es disputa a Vilanova i la Geltrú. Cap de setmana apassionant a la Tercera Federació de Futbol, la lluita per la promoció d'ascens i el descens, que es podrà seguir diumenge a 1:45 del migdia en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. En plana poliesportiva, en hoquei sobre patins, a 11:15 de la nit, hora catalana, el Vilassana s'enfrontarà al Fraga en les semifinals de la Champions femenina. Demà, a la Champions masculina, semifinals, el Barça s'enfrontarà al Benfica. I pendents de la Copa de la Reina del CAC7 Granollers.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més informació actualitzada. Fins ara.

0: Cada nit, un pastor interpretat per Hugh Jackman llegeix en veu alta un assassinat misteriós, fingint que les seves ovelles el poden entendre. Quan el troben mort, els animals se n'adonen ràpidament que ha estat assassinat i creuen que saben com resoldre el crim.
1: Soc una ovella detectiva i de les bones.
2: ¿Qué viene después del miércoles?
3: Ve contándome cómo la ves, ¿vale? Estate pendiente, por favor.
4: Me voy.
2: Pero si acabas de llegar.
0: Jo no moriré d'amor explica com als 18 anys la Clàudia no vol ser una heroïna. La malaltia de la seva mare irromp com una tempesta silenciosa que obliga a redefinir els rols en una família que porta temps desconnectada. Entre el deure de prendre cura i el desig de viure com qualsevol noia de la seva edat, la Clàudia busca una manera d'evitar la nova realitat.
5: Clau!
6: Wow, no me siento cómodo pegándole a una chica.
7: Descuida. No lo harás.
0: Johnny Cage, un heroi de pel·lícules d'acció, és la nova incorporació a Mortal Kombat 2. Els campions favorits dels fans s'enfronten cara a cara en la batalla definitiva i sagnant per vèncer l'obscur règim de Shao Kahn. El tirà amenaça l'existència de la Terra i dels seus defensors.
6: Que empiece el espectáculo.
8: Quantes escriptores han quedat amagades entre les pàgines de la nostra literatura? A Veus Indispensables reconeixem la vida i l'obra de 7 autores imprescindibles. Víctor Català, Clementina Arderiu, Aurora Bertrana, Mercè Rodoreda, Teresa Pàmies, Montserrat Roig, Maria Antònia Oliver. Les situem en primera línia per comprendre la importància del seu llegat.
9: Veus Indispensables, un podcast literari d'Ona la Torre amb Mònica Socies, a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
10: La xarxa de... Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'Eix 59 d'avui, dijous 7 de maig del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que l'Escola Bressol de Sant Feliu se suma a la vaga per exigir més recursos i el rebuig al pacte educatiu. La nova campanya de trànsit posa el focus en els motoristes. Més controls al tram de la C-59 entre Caldes, Sant Feliu i Mollà. 10 anys al Festival de Música Clàssica de Bigues i Riells del Fai.
1: El butlletí dels municipis de la C-59.
0: Comencem l'E59 d'avui explicant-vos que el sector educatiu torna a estar de vaga. En un calendari de mobilitzacions que s'estendrà pràcticament durant tot el que queda de trimestre, l'USTEC, el sindicat majoritari i les assemblees dels centres d'arreu del territori han dissenyat una estratègia de pressió per etapes dividint les aturades per sectors i comarques i en manifestacions unitàries. Les reivindicacions continuen sent les mateixes: la falta de recursos, baixades de ràtios i una burocràcia que no para de créixer, i també el rebuig a l'acord que van signar els sindicats minoritaris del sector, Comissions Obreres i UGT, amb el Departament d'Educació el passat abril, un pacte que la majoria consideren insuficient. Avui, però, volem posar el focus en una etapa que sovint queda en un segon pla, la de les escoles bressol, que avui estan de vaga. Les professionals dels 0 als 3 anys demanen ser escoltades i recorden que la seva tasca també exigeix més mans i menys infants a les aules. A Sant Feliu de Codines, la jornada de vaga està marcada pels serveis mínims a l'escola Bressol Mestre Gener. Per saber quin és el seguiment real de la vaga i com està afectant el servei la manca de mestres i l'assistència d'infants, hem parlat amb la regidora d'Educació, Maria Tull.
2: Sí, avui, 7 de maig, amb motiu de la vaga, el servei de l'escola Bressol s'ha cobert amb els serveis mínims establerts, que corresponen al 33% de la plantilla habitual. En un dia ordinari, l'escola Bressol del municipi compta amb 75 infants i avui n'han assistit 27. Pel que fa a l'equip docent, de les 11 educadores més la direcció, s'han acollit

0: dit aquest dret de vaga 6 educadores.
1: Però darrere de les xifres oficials hi ha el dia a dia de les treballadores, que sovint se senten més com un servei de custòdia que no pas com una part fonamental de l'aprenentatge dels infants. Una situació que desgasta i que ja fa massa temps que s'arrossega i que no resol l'acord signat ara fa un mes. Sobre aquesta pressió ens en parlava Marta Ramírez, mestra d'una escola bressol.
2: Pretén alçar la nostra veu a fi de defensar la dignitat de la petita infància i de les persones que treballem al primer cicle d'educació infantil. Pretén defensar l'educació des dels seus inicis i vetllar perquè aquesta sigui de qualitat. L'educació infantil és una etapa única, del 0 als 6 anys, que comparteix currículum però no drets. La realitat desconnecta i maltracta especialment el primer cicle d'educació infantil i les professionals de les escoles bressol no podem més. Les educadores d'escola, el bressol, volem poder garantir contextos educatius de qualitat, emocionalment segurs i estables, que donin lloc a un creixement i desenvolupament òptim i harmònic. Volem deixar de sobreviure. Les treballadores del primer cicle d'educació infantil no ens sentim reconegudes com a etapa educativa, ens sentim invisibles i disposem d'unes condicions laborals molt precàries, avalades per un dels pitjors convenis laborals. En aquest context, què demanem? Equiparació salarial a la resta d'etapes educatives i de drets laborals. Quan parlem de sous, parlem de posar en valor la nostra tasca. Una professió altament feminitzada que mereix més que el salari mínim interprofessional. Estimar la infància és defensar-la i el 0-3 ens sobren els motius. Tant de bo, d'una vegada per totes, s'aposti per aquesta etapa i infants, famílies i treballadores puguin rebre el que mereixen, el que mereixem.
1: Aquesta és només la segona de les aturades d'un calendari de mobilitzacions que promet un final de curs convuls als centres del nostre territori i d'arreu de Catalunya. Les properes setmanes seran clau per veure si el Departament d'Educació mou fitxa o si el sector manté aquesta unitat d'acció territorial per forçar una nova negociació que vagi més enllà del que s'ha signat fins ara. Després que a finals d'abril es tanqués la darrera campanya de control de velocitat a Sant Feliu, que es va saldar amb més de 100 sancions en només 20 dies, ara el Servei Català de Trànsit inicia una nova campanya de control, aquest cop adreçada específicament al col·lectiu motorista. A la nostra zona, l'objectiu és frenar la sinistralitat en una de les vies més crítiques de la zona, la C-59, especialment en el tram entre Caldes de Montbui, Sant Feliu i Mollà, que és considerada una carretera de risc elevat pels conductors de motos, amb una probabilitat alta de patir accidents greus o mortals. En coordinació amb els Mossos d'Esquadra, la policia local intensificarà els controls per revisar l'ús correcte del casc i la documentació tant del conductor com del vehicle, però també es posarà l'accent en detectar conductes de risc, des dels excessos de velocitat, que ja van protagonitzar l'anterior campanya, fins als avançaments temeraris o les distraccions. Aquesta campanya respon a una realitat preocupant, en el que portem de 2026 a les carreteres interurbanes de Catalunya han mort 14 motoristes i més de 200 han resultat ferits greus. Unes xifres que obliguen a recordar la importància de conduir amb precaució i amb l'equipament adequat. Vigues i Riells del Fai té una cita destacada aquest mes de maig, la desena edició del Festival de Música Clàssica. Durant 4 caps de setmana, el municipi es convertirà en l'epicentre de la música clàssica al territori, alternant els escenaris de l'Església de Sant Vicenç de Riells i el Teatre Auditori Polivalent. Un festival que, en la seva desena edició, manté la seva filosofia de base que combina el talent dels joves músics locals amb intèrprets de llarga trajectòria d'arreu del territori. Això sí, enguany és especial, ja que consolida una dècada d'aposta interrompuda per la música de cambra i la formació musical a la Vall del Tenes. Ens en parla Maite Escobar, regidora de Cultura.
3: Doncs arriba el mes de maig a Vigues i Riells del Fai i també arriba el Festival de Música Clàssica. I aquesta vegada ja és la desena edició, per tant, 10 anys amb projecte ja, evidentment, consolidat. Molt orgullosos i que comencem a ser referents també en aquest tema. Anem de la mà de l'Escola de Música de la Vall del Tenes, tant en la programació com en l'actuació, també perquè és molt important crear referents i aquest festival permet fer actuacions on venen ja músics de trajectòria reconeguda i consolidats i actuen juntament amb nois i noies de la nostra Escola de Música i, per tant, Són moments que poden ser màgics i decisius en les carreres d'aquests joves estudiants. Per tant, creiem que una de les particularitats del nostre festival és també això, que permetem fer aquesta doble vessant i que per nosaltres és bàsica i estem molt orgullosos també.
1: Pel que fa a la programació d'enguany, el certamen arrenca aquest mateix diumenge dia 10 amb la nit lírica a càrrec de la petita companyia lírica de Barcelona. La seguiran el recital de violoncel i piano de Marc Guimferrer i Marc Heredia el dia 17 de maig i l'actuació de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48 el dissabte 23. Un dels trets distintius de cada concert és la participació d'alumnes de l'Escola de Música de la Vall d'Altenes, que actuen com a taloners de les formacions professionals. El festival farà la seva cloenda el 31 de maig, al Teatre Auditori Polivalent, amb el tradicional concert de l'Escola de Música, on totes les seves orquestres estrenaran de forma conjunta l'obra Némora, de Jesús Hermosilla. I ara a l'espai de l'entrevista, en Jordi Givert s'ha acostat a la llibreria Iupis de Castellterçol, on la Carme Molina està a punt de jubilar-se i ha viscut el seu últim Sant Jordi al capdavant del negoci.
4: Doncs avui hem sortit de l'estudi de la ràdio per acostar-nos a la llibreria de Castellterçol, a la llibreria papereria Iupis, per parlar amb la Carme Molina, que després de 36 anys al capdavant toca jubilar-se i properament haurà de traspassar el negoci. Amb ella volem parlar una mica de la seva història i conèixer una mica millor com és portar una papereria en un poble petit com Castellterçol. Hola, Carme, bon dia.
5: Hola, Jordi, bon dia. Bon dia a tothom.
4: Carme, primer de tot, situa'ns una mica, ara que ja ha passat la ressaca d'aquest Sant Jordi, últim Sant Jordi, com ho heu viscut? Suposo que va ser un Sant Jordi especial per vosaltres.
5: Bueno, sí, va ser especial per diverses circumstàncies, no? A part de que seria l'últim, també, bueno, he tornat a ser àvia i, per tant, estava amb una mica la meva filla, que és la que m'ajuda, no hi era, està de baixa, però, bueno, tot bé, ajudada per moltes amigues i col·laboradors, doncs, bueno, ho vam poder fer, ho vam poder muntar, vam poder fer les coses. El que passa que ahir ho comentàvem, ostres, quasi no vam fer ni fotos perquè vam anar tan atabalades. La veritat és que vam tenir molta feina, bueno, com un Sant Jordi bastant habitual, la gent sempre respon molt bé. I bueno, va anar bé, una mica de cosa, no? D'això, de que sigui l'últim. Però, per l'altra banda, com que la meva filla muntarà una llibreria, llavors, bueno, no és deixar-ho del tot. Bueno, serà seva i tal, però suposo que jo estaré per allà una mica.
4: Podràs anar traient el camp, no?
5: Una mica col·laboràs i suposo que per Sant Jordi, evidentment, doncs, un cop de mà i estar per allà. Vull dir que una mica vinculada amb els llibres encara,
4: molt bé,
5: encara hi seré, sí.
4: Un ofici, sí. No? Que passarà de mare a filla,
5: correcte,
4: en aquest cas.
5: I, sí,
4: i de fet,
5: sí,
4: ara
5: sí.
4: Ja porteu la llibreria, papereria, la porteu entre les dues, no?
5: Sí, sí, sí. Ella ja fa... Bueno, ella ha estat tota la vida aquí, perquè quan vaig agafar la botiga ella tenia un any i mig i ha estat, bueno, sempre l'ha viscut, no? Però ja fixa que ell a la botiga fa 14 anys que hi és, vull dir que perfectament ho pot portar ella fa molts anys que li porta també aquí.
4: Perquè anem al principi de tot, com surt la idea d'agafar, d'obrir una papereria, una llibreria, papereria aquí a Castellterçol?
5: A veure, a mi sempre m'ha agradat molt llegir i la meva il·lusió era això, no? Jo estava de secretària a un taller mecànic, feia molts anys ja que estava allà, i va sortir la possibilitat, hi havia una llibreria del poble que és... que d'això que la traspassaven. I, bueno, vam anar, em vaig posar d'acord i vaig tirar a la piscina. El que passa que, clar, el tema romàntic de la llibreria aquí, almenys en aquell moment, no podia ser, i era una mica d'aquestes llibreries, bueno, de poble, de papereria, que hi ha de tot. I sobretot en aquell moment, el tema de premsa i tot això, que llavors es venia molt més que no es venia.
4: Clar, no? Hi ha hagut una evolució en el món de la llibreria, papereria, quiosc, no? Que de fet són les funcions que feu aquí. Que,
5: sí, bueno. Que és bueno, que... tenim com una mica de tot. Aquí diem una mica que són com un Cort Inglés en petit, perquè, bueno, mirem de tenir bastant bueno, de tot.
4: Quin és el canvi més gros que has vist amb aquests més de 30 anys?
5: El canvi...
4: A nivell del que consumeix la gent a l'hora de treballar, que és el que us ha fet, ha canviat més?
5: Bueno, des que ha entrat el món d'internet i el tema online, ha canviat tot moltíssim, no? Inclús per nosaltres, a l'hora també de gestionar les compres i tot això també és molt diferent, no? I sobretot ara el tema d'imprimir, de fer... El d'impressions és una cosa que fas tot el dia. O sigui, tot el dia estàs fent.
4: En un principi això no es demanava, no? I ara
5: no, clar,
4: suposo que teniu...
5: Abans el que venien com a molt era fer fotocòpies, però ja està, ara pràcticament fotocòpies no se'n fan i tot és imprimir, que te ho passen pues, per correu, per WhatsApp, els mitjans o portant un pen i és pues, fer de tot tipus d'impressions. Llavors, bueno, pues, però llavors també nosaltres, per exemple, treballem més el tema... joguina, el tema regal informal, que clar, al principi això pràcticament ni ho tocàvem. I la papereria ha canviat moltíssim. Abans eren allò, les quatre llibretes, els bolis més habituals, i ara hi ha un món extensíssim que, bueno, pots tocar el que pots tocar.
4: Des d'elements electrònics com USBs,
5: també,
4: diguéssim, no?
5: També, sí, això evidentment abans no hi era ni molt menys. Vull dir que, i clar, has d'anar evolucionant a també el que et demana el que et demana la gent i el que et demana la societat, com va funcionar.
4: Clar, també suposo que ha canviat molt el consum de la premsa escrita. Abans suposo que era una cita
5: que això sí
4: parada,
5: que ha sigut...
4: venir passada per aquí, agafar un diari, ara deuen ser comptats.
5: Ara, vull dir, això sí que ha sigut un canvi a l'inrevés, diguéssim, a menys. Nosaltres havíem arribat a vendre un diumenge... pues com 500 diaris.
4: Mm-hmm. Vull dir,
5: sí, i llavors nosaltres fa 8 anys vam decidir de treure'ns els diaris. Mm-hmm. A part de que donen una feina horrible, bueno, vull dir, moltíssima feina, el marge també econòmic és molt baix, mm-hmm. i llavors vam decidir, perquè clar, havia baixat moltíssim. Vull dir que... I és una de les coses que... de les decisions que hem pres... que no m'hem penedit mai. Uh-huh. Vull dir, perquè llavors et dona temps per fer altres coses, per dedicar-te a fer altres coses que t'agraden més, que t'omplen més, com per exemple els llibres. Uh-huh. I d'això. I ara encara tenim revistes.
4: Molt bé.
5: I ara perquè ja estic amb el tràmit aquest del traspàs, però si no segurament també me les trauria, perquè és que ja no es venen.
4: Llavors, actualment, comentaves, no?, que a part del volum gros de negoci de papereria, entenc que el llibre és el segon element que més et venen a buscar.
5: No necessàriament, encara no. O sigui, diguéssim que del negoci total, perquè tampoc, vull dir, sí que ho toquem, però no ho pots tocar com un llibreter, com d'ofici, no?, que seria el cas. Del negoci, del volum del negoci, igual... el que és la llibreria està entre un 20 o un 25 com a molt, perquè sí que és veritat que des de la pandèmia ha anat creixent.
4: Ha anat creixent des de la pandèmia,
5: sí.
4: La gent llegeix més.
5: Almenys aquí hem notat aquesta evolució, sí.
4: Clar, hi havia més temps, no? I llavors entenc que la gent ha mantingut aquest hàbit que havia perdut.
5: Sí. A més, també gent jove que potser no llegia o que d'això, com que ha sortit tota aquesta literatura així com juvenil, que bueno, molt, que crida molt l'atenció, que són unes encadernacions molt maques i tot això, pues, bueno, la gent es va enganxant i això està bé. No, ja no dic l'infantil és una passada. Els llibres tan macos que hi ha, les, bueno, les històries i tot, vull dir que és bonic. Mm-hmm. Passa que, clar, aquí, com amb tot, tenim els grans, Amazon, que és un
4: clar, no? Problema. Hi ha molta gent, sobretot potser gent jove, que potser li és més fàcil amb un cop de clic,
5: sí,
4: en lloc d'acostar-se.
5: Fins ara, fins a l'octubre, l'octubre passat, teníem la nostra web de llibreria. Uh-huh. Però amb el que estàvem vinculat, amb la distribuïdora que estàvem vinculat, ella va... O sigui, ells van plegar. I clar, Llavors, també es va tancar. Ho volien continuar, però com que ja vam començar el tràmit aquest d'això, vam dir, bueno, què fem?
4: Esperem a canviar d'espai.
5: Sí, que llavors això també és important, perquè llavors fer aquesta llibreria online pots competir perfectament amb Amazon, no? Sí. Amb qui sigui, perquè el servei pràcticament és el mateix, el preu, evidentment, és el mateix, perquè els llibres, a mi em fa gràcia de vegades quan la gent em demana quin preu és. No, els llibres tenen el preu...
4: No els marqueu vosaltres.
5: No els marquem nosaltres, és el que diu l'editorial i és aquest el preu. Ara, que és cadascú faci el descompte que vulgui, com si te'l volen regalar. Uh-huh. Però, de fet, oficialment no es pot fer ni més d'un 5% de descompte. I, clar, els grans, tant... Uh-huh. Amazon, com Fnac, com la Casa del Llibre i tal, la Casa del Llibre, quan ho fan, és perquè amb ells, pel volum de compres que tenen, ja els hi fan aquest descompte.
4: D'acord.
5: Clar, vull dir, això va en contra una mica de la llibreria petit comerç de la llibreria de, bueno, de proximitat.
4: Clar, amb el tema dels llibres, la gent té clar quin llibre vol quan et venen a comprar o et pregunten?
5: Bé, depèn. Hi ha gent que ho té molt clar i ho ve a buscar un determinat llibre. Si no el tenim, el demanem. I com que en 24-48 hores màxim es pot tenir, doncs molta gent ens ho encarrega. Hi ha altres que diuen, ai, no sé, és que no sé què vull dir, no sé què vull llegir, però no sé què m'agrada. O bueno, diuen més o menys la temàtica i llavors aquí entra una mica l'ofici del llibreter, no? que llavors el que fas és assessores i els hi expliques, mira, doncs aquest ha sortit nou o aquest va d'això. No? I bueno, normalment llavors la satisfacció és que llavors tornin i et diguin, ai, aquell em va agradar molt, doncs digue'm un altre. No? I això és guai.
4: És la part més agraïda de la feina, aquesta, la de recomanar als llibres.
5: Sí. Bueno, fa gràcia. El que passa que és veritat que com que no et pots dedicar ben bé, clar... A vegades em diuen, t'has llegit? I, bueno, jo llegeixo bastant, però és que no puc tot.
4: A part d'això, aprofitant que ja som aquí, no sé si ens pots recomanar algun llibre més amb accent local, diguéssim. No sé si tenim algun autor d'aquí, la comarca de Castellterçol.
5: Mira, precisament us volia ensenyar perquè... ho vam presentar fa 2 o 3 mesos. És una noia que viu aquí des de fa, potser des de fa 20 anys, eh? I ha fet la seva primera novel·la i la veritat és que està molt bé. Jo la vaig llegir en dos dies, bueno, dos nits, i perquè enganxa i tal, però a més té la particularitat de que parla d'una família que és de Barcelona i tal, i que ve a viure a Castellterçol.
4: Ah, mira.
5: Sí, i parla d'un carrer del carrer Sant Llogari, de coses que es feien al carrer Sant Llogari, i és bonic, a part de que hi ha la història, diguéssim, el que és la novel·la en si, que són dos personatges, no?, d'aquesta família que ve aquí i tal, i també tracta un tema que és, per desgràcia, de molt actualitat, de lo que... es veu de porta en fora i el que és
4: de portes
5: endins. Saps? I la veritat és que està molt bé.
4: És la bassa de Meritxell.
5: La bassa de Meritxell Benedí, el test.
4: Molt bé, doncs ens el apuntem i queda fet la recomanació.
5: Sí, no, a més està editat per una editorial, ja és de més llibres, per una editorial que no és una autopublicació. Vull dir que això està molt bé, que no és tan fàcil. I la veritat és que... jo ho recomano perquè està bé, a part de que això, que parli una mica de Castellterçol, a sobre, vull dir, el que és la temàtica de la novel·la està molt bé. Sí.
4: Doncs també et volia preguntar per alguna anècdota d'aquests anys que has estat aquí, alguna cosa que recordis amb especial il·lusió, alguna curiositat de moments viscuts aquí a la llibreria.
5: Bueno, hi ha molts, no?, suposo, però així parlant de llibres i com... conèixer gent, per sort hem tingut una... aquí viu una gent literària, o sigui, que porta molts escriptors i bastant importants, i gràcies a ella hem pogut fer unes presentacions un abans de Sant Jordi, sempre aquest any no ha pogut ser perquè per les circumstàncies no podia, però hem portat... i la primera que vam fer, i ens va fer molta il·lusió, perquè a més encara no era coneguda, era la Dolores Redondo. Aquí vam tenir la Dolores Redondo l'any 2013, quan ella presentava El guardià invisible, i era el primer Sant Jordi que venia a Barcelona. i la vam tenir aquí primer. I va ser molt xulo, perquè, bueno, clar, llavors va ser com un boom, no? I jo l'he anat seguint a totes les seves... nous llibres que han presentat, he anat a Bilbao quan va presentar El Clan del Diluvi, o sigui, em van convidar per poder anar-hi, he estat a Barcelona ara quan va presentar Les que no dormen en Nash, que i al final del llibre també hi ha com una sorpresa, que no relacionat amb Castellterçol, i és una persona que molt propera, que encara que sigui ja molt mediàtica i que sigui, bueno, una best-seller, doncs cada vegada que ens veiem se'n recorda i qui em diu, saps? I parla com, bueno, i què fas? I com va? I has tancat la botiga per venir, saps? És molt així. I sí, és, bueno, és dels personatges que han vingut altres, però aquest sempre tenim un carinyo, un carinyo especial.
4: Entenc que han passat, doncs, diversos escriptors per aquí.
5: Sí, ha estat el Martí Gironell, que ara veig, ha estat el Rafael Nadal, ha estat la Blanca Busquets, ha estat... Espera, qui més en deixo? També està la Nato Domingo.
4: Que també té vincle amb Castellterçol.
5: Sí, ella hi viu aquí. Sí. Bueno, ara no hi viu perquè treballa fora i tal, però sí, és, ella ha fet els dos llibres que ha fet i bé, vam fer la presentació.
4: Vull dir
5: que no sé si algú més, però és possible, i llavors gent ja més del poble, la Lorena Franco també, i així és que som, com diguéssim, més coneguts a nivell...
4: També et volia demanar què li diries a una jove que vulgui fer una iniciativa semblant, agafar una llibreria en un poble petit. Bé, tenim l'exemple de la teva filla,
5: sí.
4: No sé què li diries per animar-la.
5: Bé, jo penso que, bueno, a mi, per exemple, hauria sigut el meu somni, no? Poder-la fer. I, evidentment, quan la meva filla em va dir que volia fer això, em va fer molta il·lusió. Perquè jo penso que és bonic que es pugui fer aquest tipus de negoci, perquè que hi hagi aquesta proximitat, que tu li puguis explicar, doncs, i que encara que sigui en un poble petit, tu pots tenir, pots estar al dia de tot, afortunadament. Avui dia, mira, també tot el tema d'internet, amb això ens ajuda molt. Jo poso com a exemple moltes vegades que el que passa que això va ser una iniciativa municipal, però a Calonja, a Sant Antoni de Calonja, han fet el poble dels llibres.
4: Sí.
5: No sé si ho coneixes.
4: Sí, crec que i... d'haver sentit la notícia.
5: Sí, jo hi he anat, he anat un parell de vegades. I a més hi ha un noi que es diu, que la llibreria es diu Històrica, que tot el que ven és sobre història, però història que pot ser novel·la, que pot ser de tot.
4: Llibres.
5: De tot. I fa unes, com es diu, unes trobades literàries que són molt xules. Llavors, ara avui dia el que sí que és veritat és que t'has d'inventar coses d'aquestes. O club de lectures, o unes petites, jo què sé, trobades d'això.
4: Fer events, actes diferents,
5: sí.
4: No?
5: O jo què sé, o a la botiga tens un racó que hi poses perquè la gent digui les seves preferències, o recomani, o coses d'aquestes que... La meva filla, em sembla que ja ho té pensat. Ja t'he pensat.
4: Doncs, sí, molt bé. Carme, moltes gràcies per atendre'ns i per obrir-nos les portes de la llibreria Papereria Iupis, i esperem que vagi molt bé i tornarem a venir per veure la continuació, no? Aquesta és la nova
5: llibreria
4: de la
5: teva filla. Sí, moltes gràcies a vosaltres i encantada de poder explicar una mica la història de llibreria Papereria Iupis d'aquests 36 anys. Moltes gràcies.
1: I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, els perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Gràcies i fins demà.

0: Sigueu, com sempre, molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa de la bona música. Vivències musicals que us oferim tots els diumenges de 10 a 11 al matí, el dilluns a la 1 del migdia i el divendres a les 3 de la tarda. Vivències musicals és un programa en el que col·laborem l'Àngel Falqués, l'Àngel...
1: Hola, bon dia i bona hora. Bon diumenge.
0: El Josep Maria Joaneda.
2: Repeteixo, molt bon diumenge a tots i a totes.
0: Ells dos són els culpables de el que fem, no? Del guió. Del guió són els culpables.
1: Sí, sí, si mai ens donen un premi, serem els que anirem a recollir-lo.
0: Ah, vale. La Maria Torrents.
3: Hola,
0: Maria.
3: Hola, què tal a tothom? Bona tarda.
0: La que us parla, Rosita Figueres. I el control, com ara ja és habitual, el Pau Ibars. Hola, Pau.
4: Jo també vindré a buscar el premi,
0: Tu també vindràs a buscar el premi?
1: No, vindrà el Jordi.
4: Bueno, sí. A peu coix.
0: A peu coix.
3: A sobre que ha vingut.
4: Bueno, vindrem els dos. Sí. En cada cama.
0: Ara,
4: en
0: també, cama. També. Bé, Josep Maria, de què va avui?
2: Avui va algo molt, molt maco.
0: Sí?
2: Mira, sigueu tots benvinguts a Vivències Musicals. Avui ens posem elegants, gairebé amb copa de xampany a la mà, per entrar al món de La Traviata, una de les òperes més famoses de Giuseppe Verdi. Amor, festa, drama, ho té tot. I tranquils, no cal saber italià, nosaltres ho us explicarem tot perquè ho gaudiu des del primer moment.
0: La protagonista és Violeta, una dona lliure i apassionada, que viu intensament fins que apareix l'Alfredo, un jove enamorat de debò. Però compte, que aquesta història l'amor no ho té fàcil. Entre emocions, sacrificis i alguna decisió discutible, bueno, ja veurem com acaben tot una mica tots tocats.
3: I musicalment, prepareu-vos. Sentirem peces tan conegudes com el Brindisi Liviano, Nellietti Calice Olaria sempre libera. Verdi sabia que va enganxar el públic. Melodies que entre la primera i que, quan acaben, et quedes amb ganes de més. Si us sona alguna, no us preocupeu, és normal.
1: Així que poseu-vos còmodes, obriu bé les orelles i deixeu-vos portar. Nosaltres us guiarem per aquesta història perquè entengueu què passa en cada moment, però sobretot perquè la sentiu. Comença ara La Traviata, que vol dir l'extraviada.
2: Bueno. Una mica bandarra.
1: Sí, a Vivències Musicals. I alerta, que venen emocions fortes.
2: Bé, abans que comenci la història, escoltarem el preludi de La Traviata. És una peça breu, però molt important, perquè ja ens anticipa el to emocional de tota l'òpera.
0: Fixeu-vos en la música. És delicada, gairebé fràgil. Verdi ens insinua el destí de Violeta fins i tot abans de conèixer-la. Sense paraules, ja ens comença a explicar la seva història. Escoltem el preludi.

0: Som a París. És una festa elegant a casa de la Violet. Hi ha música, rialles i copes que no paren d'omplir-se. És un ambient brillant, però també una mica superficial. I és aquí on apareix Alfredo amb una mirada diferent.
1: Rosita, vull dir, senyora, diuen que aquí tothom brinda per a la vida, però jo brindaria per una altra cosa.
2: Ah, sí? I què pot ser més interessant que el xampany a la festa?
1: Bé, doncs brindar per l'amor, encara que alguns no hi creguin.
2: A compte, jove, aquí venim a divertir-nos, no a enamorar-nos.
3: I així, entre bromes i una certa provocació, neix el famós brindis. Escoltem-lo ara.

0: Després del brindis, la festa continua, però per Alfredo ja res és igual. Ha trobat el moment per parlar amb Violet a soles. El que semblava un joc comença a convertir-se en alguna cosa més, alguna cosa més profunda.
1: Violeta, fa temps que volia... Jo volia dir-vos això. Des del primer moment, del primer dia, no he deixat de pensar en vos.
2: En mi? No sigueu ingenu. Coneixeu gairebé res de mi. A més, jo no sóc dona per aquestes coses.
1: Potser no, però jo sí que sé el que sento. I és real.
2: Real? No sé si això és un joc o si potser és perillós.
3: Aquest és el moment en què neix el sentiment. Escoltem ara Un di felice et idea, el duet on Alfredo declara el seu amor.

0: La festa s'ha acabat, el convidat han marxat i Violeta es queda sola. Per primer cop, el que ha dit Alfredo li ressona dins. És un moment clau, llibertat o amor?
1: Què m'està passant? Jo pensant en amor? No, no, la meva vida és aquesta, festa, riure, no lligar-me amb ningú.
2: L'amor és vida. Violeta, creieu-me.
1: No, sempre lliure de viure. Però, i si aquesta vegada fos diferent?
3: Escoltem ara aquest moment brillant i ple de contrast, l'àrea de Violeta, coneguda com Sempre Libera.

0: Han passat uns mesos, Violeta i Alfredo han deixat enrere la vida de festes i viuen junts al camp, allunyats de París. Sembla que, per fi, han trobat la felicitat.
1: Però no tot és tan idíl·lic com sembla. Alfredo descobreix que Violeta està venent els seus béns en secret per mantenir aquella vida. I, mentrestant, arriba una visita inesperada que ho canviarà tot.
0: És Giorgio Germont, el pare d'Alfredo, un home preocupat per l'honor de la seva família i disposat a demanar un gran sacrifici.
1: El que escoltarem ara és el moment en què Germont parla amb Violeta, un duet intens carregat d'emoció i de decisions difícils.

0: Després de la conversa amb Violeta, Germont ha aconseguit el que volia, però a un preu molt, molt alt. Ella accepta marxar i sacrificar el seu amor per Alfredo.
1: Però Alfredo no entén res del que està passant. Se sent traït, abandonat, i és llavors quan el seu pare intenta fer-li veure la realitat.
0: Fill meu, recorda la teva terra, la teva família, tot allò que has deixat enrere. No pots viure només d'aquesta passió.
1: És un moment de reflexió, gairebé de nostàlgia. Un pare que intenta recuperar el seu fill, encara que no li expliqui tota la veritat.
2: Escoltem ara Di Provença, Il mar, il suol, l'ària de Germont.

0: Canvi d'escenari. Tornem a París, a casa de Flora, on la festa està en marxa. Música, disfresses i un ambient molt més desenfadat que el camp.
1: Però darrere d'aquesta alegria hi ha tensió. Alfredo hi arriba ferit i desconsoltat, sense saber tota la veritat. I Violeta també hi és, però res tornarà a ser com abans.
2: Senyor Joaneda, avui toca festa grossa. Res de penes ni preocupacions.
3: Això mateix. Deixem els drames per més tard. Avui som gitanes i venim a llegir La Bona Aventura.
2: I si la sort no agrada, sempre podem tornar a intentar-ho amb una altra copa.
0: Escoltem en aquest moment festiu i ple de color. Noi siamo Cinderella.

0: La festa continua, però només en aparença. L'ambient s'enrareix. Alfredo, ferit i ple de ràbia, s'enfronta a Violetta, davant de tothom, sense saber el sacrifici que ella ha fet per amor.
1: Així que tot era mentida, Violeta. Tot aquest amor, només un joc?
2: No em diguis això, si sabessis.
1: Però no vull excuses. Avui ho sabrà tothom.
2: Alfredo, t'estimo. T'estimo més que la meva vida.
0: Em to greu, un crit d'amor enmig del dolor i la humillació. Escoltem aquest moment colpidor de la Traviata.

0: Ens trobem ja a l'acte tercer. Tot ha canviat. La festa, el luxe i l'amor apassionat han quedat enrere. Violeta està sola, malalta i molt debilitada.
1: Al seu costat només hi ha la Nino, fidel fins al final. Alfredo és lluny i el temps s'esgota. És un moment de silenci, de records i d'una gran tristesa.
2: A Nino, ha arribat cap carta? Vindrà? Potser és massa tard.
3: Cal tenir esperança, senyora. Potser encara hi ha temps.
2: Temps? Temps? Sí? Però cada cop em queda menys.
0: Escoltem ara aquest inici tan emotiu de l'acte tercer amb Tenes té la promesa, que ens porta cap al comiat de Violeta.

0: Violeta ja està molt dèbil. El sacrifici ha arribat al seu punt màxim. Ha renunciat a l'amor d'Alfredo, el cor li pesa i sap que el final s'acosta. És un moment íntim, ple de tristesa i tendresa.
1: Ai, la vida tot m'abandona. Recordo tots els somnis. Adéu, passat feliç.
0: És el comiat d'una dona que ha viscut amb intensitat cada moment. La seva veu expressa tot el dolor i l'amor que ha portat a dins.
2: Alfredo arriba tard, però el cor de Violeta encara batega. Aquest serà l'últim moment junts, una emoció que et fa retenir l'alè.
3: Violeta, perdoneu-me. No sabia. Mai volia que patíssiu així.
1: T'estimo, Alfredo. Sempre, sempre.
2: Escoltem ara el duet final, Parigi o cara o cara, ple d'esperança fràgil i emoció intensa, que tanca la història de la Traviata.

0: Abans d'acomiadar-nos, sortim un moment de La Traviata per descobrir una altra obra de Giuseppe Verdi. Ens traslladem a l'òpera Nabucco, amb un dels cors més emocionants de la història.
1: És aquell tan conegut que diu així: va pensiero sulla donate, etcètera, etcètera. Això és mateix. Aquest fragment, va pensiero, és cantat per un poble lluny de la seva terra. Parla de records, d'enyorança i d'esperança. És una música que va arribar a convertir-se en un símbol per a molta gent.
2: És d'aquelles melodies que, encara que no entenguis la llengua, t'arriben directament al cor. Escoltem-la amb calma i deixeu que us transporti.

0: I per acabar aquest recorregut per l'obra de Giuseppe Verdi, ens traslladem a l'antic Egipte amb una altra de les seves grans òperes, Aïda.
1: Aquí coneixem a Radamés, un guerrer que somiava amb la glòria, però també amb l'amor d'Aïda. I és precisament això el que expressa en aquesta ària tan coneguda.
2: Celeste Aïda és una declaració d'amor plena de noblesa i delicadesa. No és una ària espectacular en força, sinó en emoció i continguda bellesa.

0: Bueno, fins aquí el programa d'avui, escolta, que he disfrutat, eh?
1: Sí, molt dramàtic,
0: això,
1: eh?
0: Sí, dramàtic, això que pugui dir en el meu company, que l'estimo, que no l'estimo, amb el meu home davant, escolta'm, això, això no l'havia vist mai, eh?
1: No, no, és que s'ha quedat, has tingut el teu home aquí perquè, escolta...
0: Sí, això... per veure què passava.
2: Rosita, una persona de la faràndula com tu, això ho ha de tenir superat, eh?
0: Sí, oi que sí?
2: Això ho ha de tenir superat.
0: Ben superat.
3: Això és l'eslària, això és l'escenari, eh? La realitat, les coses canvien. Molt bé, doncs, molt bon diumenge, molt bon matí diumenge per tothom. Sí.
1: I bona primavera.
0: I fins la propera, això
4: fins
0: mateix.
4: Fins la propera, si Déu vol.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Ministeri de Sanitat ha confirmat que hi ha un cas sospitós d'antivirus d'una dona a Alacant que viatjava al mateix avió que la dona que va morir pel virus. Aquesta dona ha referit símptomes, en concret tos, i estava asseguda dues fileres per darrere de la persona infectada. De moment li han fet una prova i s'està pendent del resultat. Un vol on també hi viatjava un passatger de Sud-àfrica que va venir a Barcelona i que encara no ha estat localitzat. Escoltem el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla.
3: Hemos de decir que esto es algo habitual, que como hemos podido ver en las noticias en los últimos días, ya ha habido personas que habían tenido algún tipo de contacto en ese mismo avión con esa misma persona, que han comenzado con algún tipo de síntoma compatible, síntoma leve, respiratorio, que han sido ingresadas en un hospital para la toma de muestras y aislamiento y que con posterioridad se ha visto que era el test negativo. Es lo que ha ocurrido con la azafata del vuelo de KLM.
2: I els sindicats convocants de les vagues educatives reclamen la dimissió del director de la policia, Joan Lluís Trapero, i demanen al president Salvador Illa que els convoqui per negociar abans de dimarts, dia d'aturada a tot Catalunya. Demanen explicacions al govern per les suposades infiltracions de Mossos en una assemblea de treballadors i, si es confirmen, consideren que s'han de produir cessaments. Escoltem el portaveu d'USTEC, Andreu Mumbrú.
4: Que els conflictes no es resolen amagant-se, que els conflictes no es resolen intentant dividir les forces sindicals, que els conflictes no es resolen amb cortines de fum com posar els Mossos a les escoles i que, evidentment, els conflictes no es resolen amb repressió, amb infiltrant policies a les assemblees de treballadors i treballadores. I, per tant, fem un emplaçament directe al president de la Generalitat. El dia 12 tenim una vaga a tot el país, a l'educació. Abans del dia 12 li demanem que seguin a negociar.
2: I els metges tornant a la vaga el dia 20 de maig i serà la 11a jornada de mobilització des de l'octubre. El sindicat recorda en un comunicat que les reivindicacions són les mateixes del primer dia, equiparar la jornada laboral, posar fi a les guàrdies de 24 hores i millores laborals i estructurals. I a les 7 de la tarda s'obre el període per sol·licitar invitacions per la vetlla de pregària que farà el Papa a l'Estadi Olímpic Lluís Companys el dia 9 de juny. Les entrades són gratuïtes i es podran sol·licitar al web alçalamirada.cat des d'aquesta tarda i fins al dia 17 de maig. I des d'avui i fins diumenge a Terrassa es vesteix del 1900 i es que arrenca la 23a edició de la Fira Modernista. Enguany la programació està dedicada a Alexandre de Riquer, figura clau del modernisme català, amb estrets vincles amb aquesta ciutat. Hi ha més de 330 activitats.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura, una dona de 32 anys resident a Alacant, que va viatjar al mateix avió que va utilitzar una de les persones mortes al creuer Ondius. És la primera ingressada per sospites d'antivirus a Espanya, en concret d'un hospital alacantí. Segons la Conselleria Valenciana de Sanitat, aquesta dona se la traslladarà com a mesura preventiva i seguint el protocol que ha aprovat aquest divendres el Ministeri de Sanitat a una habitació d'un hospital a la província d'Alacant dissenyada per contenir patògens perillosos amb pressió d'aire interior menor a l'exterior. De moment, li han fet una prova i està pendent el resultat en unes 24 o 48 hores. Al vol on hi viatjava, també hi havia un passatger de Sud-àfrica que va venir a Barcelona i que encara no ha estat localitzat. Esquerra, els Comuns i la CUP reclamen el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, arran de la presumpta infiltració de dues agents als Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors de Barcelona. Junts per Catalunya també exigeix explicacions immediates al govern davant d'aquesta possible filtració. Escoltem la diputada Judit Toronjo.
3: Espiar una assemblea sindical de docents és incompatible amb el marc, amb la noció de democràcia i de llibertat sindical. Per tant, ataca la democràcia, ataca en aquest dret de poder-se reunir amb llibertat. Des de Junts constatem, per tant, que el govern està absolutament superat.
2: I Brussel·les avisa les aerolínies que cal compensar els passatgers si cancel·len un vol per l'elevat preu dels carburants. La Comissió Europea assegura que no es pot afegir un recàrrec per combustible una vegada comprat un bitllet d'avió i ha publicat una sèrie de directrius que confirma que l'augment del preu del querosè, el combustible utilitzat en el món de l'aviació, no eximeix de compensar els viatgers quan hi ha una cancel·lació de vol. I una enquesta de l'Associació de Comerciants Olot senyala la manca d'aparcament al centre de la ciutat com la principal preocupació dels veïns. Per altra banda, el 70% dels clients enquestats valoren el tracte, la proximitat i la confiança a l'hora de comprar en el comerç local. A més, el 40% encara valora anar de compres com una activitat d'oci, donant-li, per tant, un valor afegit. I de la terra al cel i gairebé a l'espai, l'aeroport de Sabadell acull entre avui i demà 6 vols parabòlics amb avioneta per experimentar la microgravetat. I en el marc de dos projectes internacionals de recerca a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Londres, on hi participen 6 científiques, recordem-ho, del projecte Hipàtia.
1: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El descarrilament d'un tren avui i un tren de mercaderies ha fet interrompre la circulació de la línia R8 de Rodalies entre Cerdanyola, Universitat i Martorell. De moment no se sap quan està previst que es restableixi la circulació. Allà hi ha la nostra companya de Ràdio Rubí, Belén Tierno. Bona tarda.
3: Molt bona tarda. I justament ara veiem que comença a moure's el tren. És un tren, com deies, de mercaderies. El que es veu des de l'estació és un primer tros del tren, que és on hauria descarrilat, a sota el pont de l'autopista, i a l'altra banda, justament, hi ha una locomotora que sembla que podria ser la que ajudaria a treure aquest tren d'aquí. Si heu sentit de fons, se sentia com feien algunes maniobres. De fet, el que s'està fent en les últimes hores és fer maniobres, i entenem que per assegurar que poden treure el tren amb seguretat. També hi ha diversos testimonis dels fets que ens expliquen que ha estat un incident molt, molt petit a l'inici del tren, sense gaires conseqüències. Això és el que us podem explicar en aquests moments, que segueixen les maniobres i que de tant en tant veiem com aquest tren es mou per veure si definitivament el treuen d'aquesta via 2 de Rubí.
2: Perfecte, moltíssimes gràcies, Belén. Doncs ja sabem aquesta última hora. Estem pendents a veure quan es restableix aquesta circulació. I l'Audiència Nacional rebutja paralitzar l'arribada a les Canàries de l'Ondius després que l'organització Justitia Europea sol·licités frenar-lo. El tribunal assenyala que no s'ha justificat adoptar aquesta mesura cautelaríssima d'aquest vaixell mantavirus, ja que està dirigida a la col·laboració internacional en resposta a una emergència sanitària. Precisament, recordem-ho, que migdia hem sabut que una dona de 32 anys, resident a Alacant, que va viatjar en el mateix avió que va utilitzar una dona d'aquest creuer, que després va morir, és la primera ingressada per sospites d'antivirus a Espanya, en concret en un hospital alacantí. Se li ha fet una prova i s'espera que en 24 o 48 hores se sàpiga si realment aquest cas sospitós és afirmatiu. Més temes. Núria Parlon ha reiterat la seva confiança i la del govern en el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, després de les peticions de cessament de l'oposició per una presumpta infiltració de dues agents en una assemblea de professors. La consellera d'Interior ho ha indicat a la xarxa social X, on també ha volgut reconèixer la tasca dels Mossos d'Esquadra enfront dels qui pretenen posar en dubte, ha dit, la professionalitat del cos. És tot el moment. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
2: Sanitat confirma un cas sospitós d'antivirus a Alacant. Es tracta d'una dona de 32 anys que anava al mateix avió on va viatjar la dona holandesa que va acabar morint, Jordi Fortià.
3: El Ministeri també busca un segon passatger sud-africà que hauria passat 10 dies a Barcelona. El secretari de Salut Pública, Javier Padilla, confia que el test de la dona d'Alacant doni negatiu com en el cas de l'hostessa del mateix vol.
4: Hay que decir que esto, entre otras cosas, muestra que existe solvencia y capacidad para la detección y el rastreo de los contactos, incluso a nivel internacional, no solamente a nivel dentro de nuestras fronteras.
2: Esquerra, els Comuns i la CUP reclamen el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, arran la presumpta infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors de Barcelona.
3: Tant aquests tres grups com Junts exigeixen explicacions urgents de Trapero al Parlament i de les conselleres d'Interior i Educació. García Berrio és diputat dels Comuns.
5: El govern ha de ser implacable davant la presència d'agents infiltrats en una assemblea sindical que està preparant vagues, mobilitzacions i que fins i tot pot estar planificant quina és la seva estratègia de negociació amb el propi govern. Considerem que si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem un problema.
2: S'acaba la gratuïtat al servei ferroviari de Catalunya.
3: Avui és el darrer dia en què els serveis de Rodalies i mitjana distància són de franc després de 3 mesos de gratuïtat. Usuaris i l'Associació per la Promoció del Transport Públic reclamen un servei de qualitat. Pol Méndez n'és el portaveu.
6: Podríem dir que avui tanquem un capítol molt nefast a la història recent de Rodalies amb el pagament i que es torna a pagar, però considerem que quan el servei és de qualitat, el servei s'ha de pagar, en part, com passa amb el metro, com passa amb els autobusos interurbans.
2: El descarrilament d'un tren de mercaderies ha fet interrompre la circulació de la línia R8 entre Cerdanyola, Universitat i Martorell.
3: Hores d'ara, el servei continua fent-se amb autobusos alternatius.
2: En cultura, Girona es prepara per la 71a edició de Temps de Flors.
3: Arrencarà aquest dissabte i homenatjarà Antoni Gaudí i Pau Casals en els seus espais més emblemàtics.
2: Girona FM, Pau Villafañe.
7: Una de les principals novetats d'enguany és que per primera vegada els 4 ponts del barri vell acolliran muntatges de forma simultània. Gemma Geis és vicealcaldessa i regidora de promoció econòmica de Girona.
8: Doncs Temps de Flors aprontem, doncs això, no? El que veus avui amb moltíssims doncs voluntaris treballant, amb projectes que porten molts mesos doncs cuinant-se i celebrant doncs aquest any doncs a Girona, aquest any Gaudí amb les escales de la catedral, fent aquest reconeixement també al 150è aniversari del naixement de Pau Casals.
2: I en esports, Toni Castro, tenim en joc la final de la Copa Catalunya Femenina de futbol a Vilanova i la Geltrú.
9: A punt d'arribar al descans, l'AEM de Lleida està guanyant per 1-3 l'Europa. Aquesta nit, l'Atlético Madrileño Sabadell, un duel clau en la lluita per l'ascens de la segona divisió masculina de futbol. Demà a primera, l'Espanyol busca a Sevilla el triomf que l'apropi a la permanència matemàtica. I diumenge arriba el clàssic més esperat dels últims anys, un Barça-Real Madrid que pot ser decisiu. De fet, els blaugranes alçaran el títol de Lliga si puntuen contra els blancs. Per cert, el Madrid ha sancionat Fede Valverde i Tchouaméni per la picabaralla d'ahir amb una multa de 500.000 euros.
10: Notícies en xarxa, edició vespre.
2: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
11: Bona tarda. Aquesta situació de núvols i clarianes que tenim en moltes comarques i no acaba d'arrencar tampoc aquesta nuvolositat en forma de pluges, algun ruixadet molt local. S'ha produït, per exemple, al Barcelonès, als Dos Vallesos, a Osona, en aquests moments al Pirineu Lleida Tau cap a les Terres de l'Ebre, però en general estem parlant d'un cel més aviat carregat de núvols inactius que no pas d'una altra cosa. I la temperatura, que no s'ha acabat d'enfilar gaire. Per tant, un ambient agradable, però no pas molt calorós. El dissabte sí que tindrem canvis de situació. De fet, aquesta matinada i el dissabte molt d'hora, a les comarques de la costa de Tarragona i de Barcelona, hi haurà algun xafaguet molt local en general. Però, en canvi, ja al llarg del dissabte els núvols augmentaran i durant la tarda les pluges s'escamparan per molts indrets, sobretot a les comarques de Girona i Barcelona. En el cas de Tarragona i Lleida, aquesta pluja serà molt més minsa i més localitzada. Estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
12: Hola, bona tarda, Lali. Doncs, de moment, el trànsit encara va fent. Aquesta tarda no està sent una tarda complicada, en general, amb massa volum de sortida de cap de setmana. Si bé que aquesta hora encara queden alguns punts amb lentitud, amb alguna aturada puntual, com és el cas de l'autovia 2, on hi ha un camió avariat ocupant el voral i part d'un carril a l'altura de Pallejà, en sentit Barcelona, i una miqueta més d'intensitat de lentitud en aquest punt de l'autovia 2. La C58 entre Montcada i Torre Baró, també amb lentitud i aturades en sentit Barcelona, i encara alguns trams de les dues rondes, sobretot de la ronda litoral en sentit Llobregat, entre Poblenou i la Barceloneta. És tot de moment. Bona tarda.

0: comerç just.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: Notícies en xarxa. Edició vespre.
4: Sanitat confirma un cas sospitós d'antivirus a Alacant. Es tracta d'una dona de 32 anys que anava al mateix avió on va viatjar la dona holandesa que va acabar morint. El Ministeri també busca un segon passatger sud-africà que hauria passat 10 dies a Barcelona.
5: Aquest possible contacte, però, ja ha tornat a Sud-àfrica. S'està contactant amb el país perquè el busqui i li faci les proves oportunes. Pel que fa a la dona d'Alacant, està ingressada a l'hospital i presenta simptomatologia respiratòria lleu. Ja se li ha realitzat la primera prova, de la qual encara s'està pendent del resultat. En cas de sortir negativa, se li realitzaria una segona al cap de 48 hores per acabar de confirmar o desestimar la presència del virus. Finalment, l'OMS també ha confirmat avui que l'hostessa del vol ha donat negatiu d'antivirus.
4: Avui ha comparegut el secretari de Salut Pública, Javier Padilla, que amb tot confia que el test de la dona d'Alacant també doni negatiu. Jordi Casino.
6: Aquestes són les principals novetats de la crisi derivada del vaixell que segueix camí de les Illes Canàries i que ha posat en valor el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, que creu que segurament la dona d'Alacant en donarà negatiu i que assegura que demostren que es pot fer un seguiment molt acurat dels possibles infectats.
7: Hay que decir que esto, entre otras cosas, muestra que existe solvencia y capacidad para la detección y el rastreo de los contactos incluso a nivel internacional, no solamente a nivel dentro de nuestras fronteras. Hemos de decir que esto es algo habitual, que como hemos podido ver en las noticias en los últimos días, ya ha habido personas que habían tenido algún tipo de contacto en ese mismo avión con esa misma persona, que han comenzado con algún tipo de síntoma compatible, síntoma leve, respiratorio, que han sido ingresadas en un hospital para la toma de muestras y aislamiento y que con posterioridad se ha visto que era el test negativo. Es lo que ha ocurrido con la azafata del vuelo de KLM.
6: I pel que fa al vaixell, on viatgen 5 catalans, aquest arribarà en principi diumenge, tot i que podria fer-ho abans, a les Illes Canàries. Des d'allà, tots els espanyols seran traslladats a Madrid, on està previst que facin una quarantena que serà obligatòria a l'Hospital Militar Gómez Ulla de la capital espanyola.
4: Gràcies, Jordi. Per cert, que l'Audiència Nacional ha desestimat el recurs de l'entitat que demanava paralitzar el desembarcament de l'Ondius a les Canàries.
5: El tribunal considera que no hi ha evidències que es comprometi la salut de la població espanyola.
4: I mentrestant, tots els experts coincideixen en llançar un missatge de calma i asseguren que, tot i que l'antivirus és més greu que la Covid per la seva taxa de letalitat, el risc de contagi és molt més baix.
5: Així ho ha assegurat una de les cares més visibles durant la pandèmia de la Covid-19, el doctor Antoni Trilla, excap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiològica de l'Hospital Clínic. El doctor argumenta que, malgrat el record que tenim de la Covid-19, aquestes dues malalties no tenen res a veure.
8: Malaltia coneguda, un brot greu, perquè hi ha persones que han mort en una situació molt particular, amb un risc molt baix per la població general, si es fan les coses com s'han de fer, que és com s'estan fent i es faran, i la Covid la tenim en el record, però no té res a veure, excepte que són dos virus que provoquen malaltia, amb el que estem visquent en aquests moments, amb un focus mediàtic molt important, que això també augmenta. Malauradament, nosaltres diem que quan passem de les pàgines de salut a les de la política estem morts, i ens sembla que en aquest cas està passant això també, bàsicament.
5: L'expert ha assegurat que, tot i que el risc de contagi és baix, hi ha probabilitats de transmissió. En aquest sentit, el doctor ha reconegut que sí que hi ha certes similituds amb la Covid-19 i el mètode més comú és estar en contacte proper amb la infecció i contagiar-se'n a través de les secrecions respiratòries.
3: Notícies en xarxa. Edició vespre.
4: L'altre titular del dia, Esquerra, els Comuns i la CUP reclamen el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, arran de la presumpta infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors de Barcelona. A més, tant aquests tres grups com Junts exigeixen explicacions urgents al Parlament de Trapero i de les conselleres d'Interior i d'Educació, Mont Carvajal.
9: Els Comuns i Esquerra Republicana són socis d'investidura de Salvador Illa, però la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea educativa a Barcelona dimecres passat els ha tret de polleguera. Consideren que vulnera els drets fonamentals i per això han demanat que Josep Lluís Trapero plegui i que el govern s'expliqui. La CUP també ho vol. Jordi Albert és diputat d'Esquerra, Xavier Pellicer de la CUP i García Berrio dels Comuns.
10: O és que el que busca el director de la policia és criminalitzar els docents del nostre país? És això el que busca? I per això infiltra? Els vol situar l'analogia de grups terroristes? Perquè la normativa va fer referència a aquests espais que van contra la seguretat pública.
0: El director de la policia ha de dimitir de forma immediata i ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol. I ho ha demostrat en reiterades ocasions. Es nega a cap tipus de control democràtic i va absolutament per lliure passant totes les línies vermelles.
2: El govern ha de ser implacable davant la presència d'agents infiltrats en una assemblea sindical que està preparant vagues mobilitzacions i que fins i tot pot estar planificant quina és la seva estratègia de negociació amb el propi govern. Considerem que si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem un problema.
9: Junts ha dit que el govern està absolutament superat pel conflicte educatiu i els Mossos han dit que respecten el dret a reunió, a vaga i la llibertat sindical, però que poden recollir informació relacionada amb els conflictes laborals i socials per valorar amenaces i riscos i s'han mostrat disposats a explicar-ho als grups parlamentaris.
4: Doncs els sindicats convocants de les vagues educatives s'afegeixen a la reclamació i demanen al president Salvador Illa que els convoqui per negociar abans de dimarts, dia d'aturada a tot Catalunya. Avui han anat al Parlament per exigir-ho. Món.
9: Els sindicats de la vaga d'ensenyament, USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical també estan d'acord que Josep Lluís Trapero ha de dimitir i han exigit al president Salvador Illa tornar a negociar abans de dimarts, dia de vaga d'ensenyament a tot Catalunya. Ho ha explicat el portaveu d'USTEC, Andreu Mombrú, després de reunir-se al Parlament amb Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP.
11: Que els conflictes no es resolen amagant-se, que els conflictes no es resolen intentant dividir les forces sindicals, que els conflictes no es resolen amb cortines de fum, com posar els Mossos a les escoles, i que, evidentment, els conflictes no es resolen amb repressió, infiltrant policies a les assemblees de treballadors i treballadores. I, per tant, fem un emplaçament directe al president de la Generalitat. El dia 12 tenim una vaga a tot el país a l'educació. Abans del dia 12 li demanem que seguin a negociar.
9: Els sindicats han explicat que després de les manifestacions per vaga del mes de març, els Mossos van identificar càrrecs sindicals, els van fer escorcolls als vehicles i registres personals i han dit que en reunions o actes que no havien anunciat hi han aparegut agents dels Mossos d'Esquadra, fet que els fa sospitar que les infiltracions de Mossos són habituals.
4: Una qüestió sobre la qual no s'ha volgut pronunciar la portaveu del sindicat SAPFEPOL dels Mossos d'Esquadra, Imma Viudes, en una entrevista a la xarxa. Sí que s'ha referit, però, al pla pilot per introduir policies als centres escolars.
12: La nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar per evitar que el conflicte vagi a més i mai substituint la tasca i les funcions que fan altres figures totalment necessàries als centres educatius, com poden ser doncs, integradors socials, educadors, mestres, evidentment, o psicòlegs.
5: Ara bé, Viudes ha explicat que el sindicat encara no ha rebut informació ni indicacions concretes sobre la mesura, més enllà del que es diu als mitjans.
4: Avui és el darrer dia de gratuïtat a Rodalies i mitjana distància. Després de 3 mesos, a partir de demà, s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren a Catalunya, de manera que ja no seran vàlides les targetes que va repartir Renfe sense cost. Anna Ruiz.
13: Alguns no n'eren conscients i altres apostarien per allargar la gratuïtat fins al retorn absolut de la normalitat en el servei. Altres usuaris, però, consideren que el centre de l'anàlisi és pagar per un transport de qualitat.
14: La veritat és que no n'era conscient. No sol agafar el Rodalies, per tant, he aprofitat avui i poc més.
15: Yo entro a las 10, salgo a las 7 de la tarde de mi casa para llegar puntual y me parece que hasta que la frecuencia no sea la misma, sería lo adecuado cobrar cuando las cosas estén hechas.
16: La qüestió no és pagar o no pagar, és que funcioni.
13: Una lectura que comparteix l'Associació per a la Promoció del Transport Públic. Pol Méndez és el seu portaveu.
17: Podríem dir que avui tanquem un capítol molt nefast a la història recent de Rodalies, amb el pagament i que es torna a pagar. Però considerem que quan el servei és de qualitat, el servei s'ha de pagar, en part, com passa amb el metro, com passa amb els autobusos interurbans.
13: La recuperació del més del 90% del servei ferroviari coincideix amb la fi de la gratuïtat de Rodalies.
4: A tot això, però, el descarrilament d'un tren de mercaderies ha fet interrompre la circulació de la línia R8 de Rodalies entre Cerdanyola, Universitat i Martorell. Hores d'ara, el servei continua fent-se amb autobusos alternatius. Ràdio Rubí. Albert Soler, bona tarda.
18: Bona tarda. El descarrilament, sense ferits, ha sigut prop de l'estació de Renfe, Rubí-Can Vallhonrat, i ha obligat a tallar la circulació del túnel després d'una setmana d'haver tornat a entrar en funcionament. L'accident ha passat poc abans de les 12 del migdia, just a la sortida d'aquest túnel, però sembla ser que la causa no han sigut o no haurien sigut les obres de reforç que s'hi estan fent, sinó possiblement algun problema amb el canvi d'agulles. La locomotora i el primer vagó del tren de l'empresa Captrain, que viatjava de Can Tunis a Barcelona en direcció a la frontera francesa, són els que han sortit de la via i han ocupat part de la via contrària. Tot i això, Adif no informa encara sobre els motius del descarrilament ni tampoc de quan es podrà reprendre la circulació per aquest tram. El que sí que ha assegurat és que el tren no portava mercaderies perilloses. Aquest accident, com explicàveu, ha obligat a Renfe a reforçar el servei alternatiu de la línia de Rodalies R8 per carretera i ha allargat el trajecte fins a l'estació de Cerdanyola Universitat. Recordem que ja abans del descarrilament, el tram de la R8 entre Martorell i Rubí es feia amb autobús. Aquesta nova incidència arriba, com heu explicat, just l'últim dia que el servei de Rodalies és gratuït.
4: Moltíssimes gràcies, Albert Soler, per aquesta darrera hora des de Rubí.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
4: Uns 600 alumnes d'una vintena d'instituts catalans han commemorat avui el Dia d'Europa en una jornada lúdica i pedagògica a Barcelona.
5: Una commemoració que s'ha centrat en els reptes de les institucions europees per donar a conèixer el projecte comunitari entre el jovent, amb el desafiament de la desafecció política i l'amenaça de l'expansió de l'extrema dreta.
4: Carina Bebe.
19: Sí, segons la darrera enquesta del CEO, més de la meitat dels catalans admet no saber ben bé què fa la Unió Europea. Aquesta desconeixença del projecte europeu encara és més gran entre els joves, un segment de la població en què creix també la desafecció política amb l'amenaça creixent de l'expansió de l'extrema dreta impulsada per les xarxes socials. Reptes que les institucions europees entomen amb la mirada posada en els ciutadans que tindran dret a vot d'aquí a uns anys i que són el futur del projecte europeu, que influeix en el 70% de les lleis que s'aproven al Congrés dels Diputats. Diana Riba, vicepresidenta de la Comissió d'Educació del Parlament Europeu, dona la seva recepta per capgirar-ho en declaracions a la xarxa.
20: Seguir-ne parlant, seguir veient-ho i, sobretot, i jo crec que un dels missatges centrals actualment pels joves és que avui en dia la democràcia també ens la juguem en els espais de xarxes socials. I aquestes xarxes socials, evidentment, tenen un interès perquè creixi l'extrema dreta. Per tant, quan ens afrontem a la xarxa social, saber que allò que està viralitzat hi ha un interès polític al darrere.
19: Riba assistit a la commemoració del Dia d'Europa, que se celebra demà, en què han participat uns 600 alumnes del programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu, un programa que té per objectiu, precisament, ampliar el coneixement del projecte europeu entre els més joves des de fa una dècada.
4: Doncs la cultura europea és justament el que es promociona aquests dies al Japó, de la mà d'un grup d'estudiants catalans. Són alumnes de l'Institut Montserrat Roig de Sant Andreu de la Barca i participen en un prestigiós programa internacional d'intercanvi. Ràdio Sant Andreu, Santi Milian.
21: Durant dues setmanes compartiran convivència i activitats culturals a més d'experiències educatives amb estudiants procedents de diferents països. El programa d'intercanvi cultural està impulsat per la Fundació Hakuhodo, una experiència que convertirà el centre de Sant Andreu de la Barca en l'únic representant europeu en aquesta edició. Sergi Garcés, professor de l'Institut Montserrat Roig, explica els objectius d'aquest viatge.
22: És doble. Per una banda, que posin en ús el japonès que han après aquí i que relacionin tant amb gent de al Japó, és a dir, amb gent d'altres cultures, però ja no és només la gent del Japó, sinó que hi ha, doncs, 8 països més que porten els seus estudiants també, països com Brasil, Tailàndia, la Índia, Sri Lanka, etc., i amb els quals també es relacionaran. En principi, aquesta relació hauria de ser en japonès.
21: El projecte és el resultat de diversos anys de treball de l'Institut en l'ensenyament de la llengua i la cultura japonesa, una aposta educativa poc habitual a Catalunya i que ha acabat situant el centre com un referent en aquest àmbit.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
4: Més coses, els metges tornaran a la vaga el 20 de maig i ja serà l'onzena jornada de mobilització des de l'octubre.
5: Metges de Catalunya recorda en un comunicat que les reivindicacions són les mateixes del primer dia: equiparar la jornada laboral, posar fi a les guàrdies de 24 hores i millores laborals i estructurals. En paral·lel, el sindicat ha activat la campanya Ni un minut més, que demana als metges que deixin de fer tota aquella activitat addicional i voluntària.
4: I obert ja des de les 7 de la tarda el període per sol·licitar invitacions per la vetlla de pregària que farà el Papa a l'Estadi Olímpic Lluís Companys el 9 de juny.
5: Les entrades són gratuïtes i es poden sol·licitar al web alcalamirada.cat des d'aquesta tarda a les 7 i fins al 17 de maig. Un cop processades totes les peticions, les entrades s'assignaran i s'enviaran per correu electrònic uns dies abans a la vetlla, que acollirà 40.000 persones a l'estadi.
4: En cultura, Girona es prepara per la 71a edició de Temps de Flors, que arrencarà aquest dissabte i homenatjarà Antoni Gaudí i Pau Casals en els seus espais més emblemàtics. Girona FM, Pau Villafañe.
1: La mostra floral s'estendrà del 9 al 17 de maig amb 141 projectes repartits en 113 espais de la ciutat. Una de les principals novetats d'enguany és que per primera vegada els quatre ponts del barri vell acolliran muntatges de forma simultània. Per evitar massificacions, el consistori ha redissenyat els recorreguts i habilitarà els ponts en diferents sentits. Gemma Geis és vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica de Girona.
6: Doncs Temps de Flors aprontem, doncs, això, no? Que veus avui amb moltíssims, doncs, voluntaris treballant, amb projectes que porten molts mesos, doncs, cuinant-se i celebrant, doncs, aquest any, doncs, a Girona, aquest any Gaudí amb les escales de la catedral, fent aquest reconeixement també al 150è aniversari del naixement de Pau Casals, els barris, doncs, arribant a Pau Casals, els quatre ponts, doncs, engalanats a la ciutat de Girona, a través del voluntariat i de la cooperació de molta gent. És això, al final, Temps de Flors.
1: Pel que fa als horaris, es mantindrà l'aposta de l'any passat d'obrir 17 espais de nit fins a les 11 entre setmana i fins a les 12 els dissabtes. Hi haurà concerts de petit format als vespres pensats especialment pels gironins.
4: I Barcelona seleccionarà 40 punts de la ciutat per situar-hi obres artístiques. El programa municipal d'impuls a l'art públic preveu dedicar monuments a Montserrat Caballé i Freddie Mercury, a la plaça de les Glòries, a Ildefons Cerdà i a Universitat. També a l'emprenedoria al districte 22 arroba. Fins al 2027 es produiran 6 peces d'art, 3 d'artistes consolidats i 3 d'emergents. David Navarro.
7: El programa municipal d'art preveu omplir de monuments Barcelona. El primer pas és localitzar els millors llocs per col·locar-los i per això l'oficina de l'arquitecte en cap prepara un mapa amb 40 localitzacions. Per l'any vinent, però, ja hi ha 3 propostes confirmades. Un monument dedicat a Montserrat Caballé i Freddie Mercury, que es posarà a la plaça de les Glòries, un altre en reconeixement a Ildefons Cerdà a la plaça Universitat i una peça d'art que abocarà l'emprenedoria al districte 22 arroba. 3 artistes consolidats s'encarregaran d'aquestes obres. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que l'objectiu és embellir la ciutat.
23: Convertir places i carrers de la nostra ciutat en un autèntic museu a l'aire lliure, amb peces escultòriques que siguin evocatives, que siguin representatives, que ressignifiquin els espais, que connectin amb la memòria de la ciutat i dels barris i que, sobretot, siguin accessibles pel conjunt de la ciutadania.
7: També s'obrirà un concurs per instal·lar 3 monuments d'artistes emergents a la ciutat, tot plegat amb un pressupost d'1,5 milió d'euros i supervisat pel Consell d'Art Públic, format per l'Ajuntament i els principals museus de la ciutat, com el MNAC, la Fundació Joan Miró o el MACBA.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. L'Europa i l'EM estan jugant la final de la Copa Catalunya Femenina de Futbol a Vilanova i la Geltrú ara mateix, primers minuts de la segona meitat, guanyant l'equip lleidatà. Europa 1, EM 3. A la primera federació masculina de futbol, en penúltima jornada, el centre d'esport Sabadell, que és segon, juga un quart de 10 de la nit al camp de l'Atlético Madrileño, que és tercer en un duel que podria ser decisiu per l'ascens. Escoltem l'entrenador arlequinat Ferran Costa.
3: Que ja estem pensant en masses coses. Estem imaginant que ha de fer altres equips en tres partits, que hem de fer nosaltres. Quan dic Gaudí no és Mr. Wonderful, tot és jauja. No, quan dic Gaudí és, hòstia, anem a ratans, anem a jugar contra un equipàs, volem ser millor que ells. Estem lluitant contra equipassos, anem a ser millor que ells. Punto.
2: A primera, l'Espanyol buscarà demà a Sevilla el triomf que l'apropi a la permanència matemàtica. Els blanquiblaus visitaran el Sánchez Pizjuán amb l'objectiu de trencar amb la mala dinàmica de 17 partits sense guanyar, davant d'un conjunt andalús que marca la permanència 2 punts per sota dels barcelonins. Escoltem l'entrenador Manolo González.
4: Tenim molt clar que demà guanyant donem un pas endavant gairebé definitiu, com qui diu, i estem convençuts de dins de sortir a guanyar el partit. No contemplem una altra situació. Després partits et porten a mil situacions, però tenint un partit normal per davant, nosaltres estem convençuts que si estem bé, i torno a dir el mateix, no cometem errors i donem de menjar al rival, demà segur que tindrem opcions per guanyar el partit.
2: I diumenge a les 9 de la nit arriba el clàssic més esperat dels últims anys, un Barça-Real Madrid que pot ser decisiu. De fet, els blaugranes alçaran el títol de Lliga si puntuen contra els blancs, que viuen uns dies convulsos després de la picabaralla entre Fede Valverde i Tchouaméni, que per cert han rebut una sanció econòmica de 500.000 euros, però cap sanció esportiva. Per tant, el francès podrà jugar al Camp Nou. Escoltem el davanter del Barça, Ferran Torres.
5: Si ja venim en bona dinàmica, pues el partit que és, jo crec que sempre és tot positiu, sempre suma més i anem així des del primer minut a guanyar el partit. Molt il·lusionats també per poder, pues, quan tant destancar el campionat de Lliga damunt contra el Real Madrid en el clàssic, pues la veritat que va ser un partit molt bonic.
2: En hoquei sobre patins, a 11:15 de la nit, hora catalana, el Vilassana s'enfrontarà al Fraga a les semifinals de la Champions femenina. Demà el Barça jugarà contra el Benfica a les semifinals de la Champions masculina. I en handbol, l'Ali, el CAC7 Balomano Granollers ha quedat eliminat de la Copa de la Reina al partit de quarts contra el Rocasa Gran Canària.
1: Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en xarxa que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
6: Començarem parlant d'una sèrie de Colegio Abbott, una sèrie que ha creat i que protagonitza Quinta Branson i que ja ha guanyat 4 premis Emmy. Amb l'estil del fals documental de sèries com The Office, ens mostra el dia a dia d'una escola pública de Filadèlfia, una escola molt petita que funciona amb una sabata i una espardenya i, sobretot, amb la voluntat dels mestres i el suport de la comunitat. Amb clau d'humor, molt d'humor, parla de problemes, molts problemes que es poden reconèixer també des d'aquí.
7: Okay, so if the store has 10 potatoes, right? And you take away 2 of them, how many potatoes would the store have left?
8: Janine, what did I say about taking my potatoes from the lunchroom?
7: But visual learning is so much better.
8: Well, guess what? Now you have 0 potatoes.
6: Amb to molt més sarcàstic i un punt paròdic, i també una sèrie d'autor, English Teacher parla de la vida d'un institut amb professors, alumnes i famílies força particulars. planteja situacions tan absurdes que són increïbles, tot i que són reconeixibles també i molt sovint molt versemblants.
9: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto.
6: Anem ara al cinema amb la francesa La classe de 2008 amb Laurent Cantet. El protagonista és un professor d'un institut multicultural de París i mostra les situacions de convivència i les friccions i el paper que juguen en tot plegat els docents. A Professor Lazard, una producció canadenca del 2011, un mestre substitut arriba a una escola primària després de la mort tràgica d'una professora. El docent ajudarà els alumnes a transitar aquesta pèrdua mentre mira de fer el mateix amb el seu passat i el que pot ser el seu futur imminent.
9: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres.
6: I acabem amb dues pel·lícules més. La primera és l'Alemanya Lunada, en què un professor organitza un experiment per tractar l'autoritarisme que acaba marxant del seu control total. I l'última, un clàssic de 1995, Mentes Peligroses, amb Michelle Pfeiffer com a protagonista, interpreta una exmilitar que entra com a professora substituta en un centre de secundària de Califòrnia.
10: Is that true? If we want to die, shit, no. We want you to die. Is that true? Well, if it was between you and us... Yeah.
6: La classe no la rep gens bé, però ella provarà tot de mètodes poc convencionals per guanyar-se els seus alumnes. Una història aquesta basada en fets reals.
9: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
0: La xarxa de comunicació... Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: La Generalitat dobla el nombre d'assessors per rellançar el sector ecològic i assolir els objectius europeus. Joan Bosch i Ferran Devesa ens descobreixen els detalls de l'obra Els últims ecos de Lorca.
1: El butlletí dels municipis de la C-59.
0: Comencem l'E59 d'avui explicant-vos que el compte enrere per una cita històrica ja ha començat. Falten pràcticament 2 mesos perquè el Tour de França passi per les nostres carreteres i els municipis de la zona ja han posat tota la maquinària en marxa. Acollir la cursa ciclista més important del món no és poca cosa, i és que el proper 6 de juliol la C-59 formarà part del recorregut del Tour, i això implica un desplegament coordinat entre diversos actors, cultura, turisme, esport, seguretat... Però el primer que cal saber és l'afectació pràctica. Aquell dia la C-59 estarà totalment tallada al trànsit de 9 del matí a 2 del migdia pel seu pas per Sant Feliu de Codines. Però més enllà dels talls de carreteres, com es preparen els nostres pobles per a aquest esdeveniment de caràcter mundial? A Sant Feliu de Codines la prèvia arrenca el proper divendres 15 de maig amb una xerrada col·loqui del periodista Carlos de Andrés al centre cívic La Fonteta. Això és només la primera de les 4 activitats previstes per escalfar motors davant d'una fita que el regidor d'Esports, Miquel Palau, defineix com a única en la història del municipi. Escoltem-lo.
2: Clar, per nosaltres... El Tour de França té un significat molt important, és un event importantíssim esportivament, segurament que passi el Tour de França per aquí és un event esportiu dels més importants que hagin passat a Sant Feliu a la història. Llavors, vista la importància, vam muntar un grup de treball per fer activitats, que ens anem reunint i anem organitzant activitats, al final n'hem sortit 4, que comencem la setmana que ve. De moment, el més important és que, perquè és molt a prop, divendres que ve, dia 15, a les 7 de la tarda, fem una xerrada col·loqui amb el periodista Carlos de Andrés, que és una xerrada importantíssima perquè és un periodista de talla nacional i dels últims 35 anys que està retransmetent el Tour, que després la segona activitat, que la començarem a partir de juny, segona setmana de juny, és una exposició que farem al centre cívic. És material d'aquesta persona, té molt material des dels anys 60, revistes, diaris, articles, llibres, pòsters... Tenim molt material que estarà des de la segona de juny fins ben passat el Tour. També fem el dia 9 de juny una activitat amb les escoles de primària, que farem nens i nenes tant del Jaume Balmes de l'escola pública com del FEDAC. I aquell dia, el 9 de juny, tots i totes aniran al col·le amb bici i el que farem és fer una sortida tots plegats amb una petita ruta pel poble per fer promoció. Tot això ho fem per fer promoció de les bicis, per fer promoció del Tour, que acabarem al centre cívic, on farem allà al centre cívic un concurs de dibuix. I després també tenim el dia 21 de juny que fem la cronoescalada, que és una activitat que també surt del grup de treball però que està organitzant l'Oncolines, que és una cronoescalada des de Vigues fins a Sant Feliu, en plan pujada en costa, però començarem abans de la parada de Riells, començarem a dintre de Vigues, davant de l'Ajuntament, perquè justament és Festa Major a Vigues, ho estem fent conjuntament l'Ajuntament de Vigues amb l'Ajuntament de Sant Feliu amb l'Oncolines, i aquesta és la quarta activitat, que serà també, començarem a l'Oncolines 2027, amb la primera activitat solidària, que a més serà de bici, perquè Oncolines incorpora la bici en l'Oncolines 2027 i, a més, és una promoció fantàstica de cara al Tour de França que passa per Sant Feliu.
0: Però abans de pujar cap a Sant Feliu, ara haurà de passar per Caldes de Montbui. A la Vila Termal la preparació és transversal. El plat fort, però, arribarà el juny. Durant 3 dies, el Museu Termàlia custodiarà el trofeu oficial del Tour. La regidora d'Esports, Meritxell Fabregat, ens ho explicava.
3: Del 12 al 14 de juny acollirem el trofeu al Museu Termàlia. Aprofitarem que fan un torneig escolar de futbol sala a totes les escoles de Caldes aquell cap de setmana, no? Per també fer-ne una mica de difusió. Llavors, disposarem d'un punt de difusió de la prova amb una carpa de marxandatge al Parc de Can Rius, també aquell diumenge 14 de juny. Això és la vessant del Tour, però nosaltres aprofitarem, no, d'una activitat esportiva com és el Tour per seguir recolzant, doncs, per exemple, l'ús de la bicicleta amb la nostra ciutadania com hàbit saludable i...

0: el suport que farem anualment amb l'entitat esportiva local, val, que tenim l'Esport Ciclista Calderí, que és el que promou aquesta escola de ciclisme, el proper 17 de maig culmina amb una edició de la Diada de la Bicicleta, on les famílies doncs, podran gaudir d'una jornada pedalant pel nostre municipi, que l'hem enllaçat amb el... Doncs el que pretenem, d'alguna manera, és generar un ambient del Tour doncs, des de tots els àmbits.
1: I si seguim recorrent la C-59 cap amunt, arribem a Sant Quirze Safaja. Allà la prèvia es viurà amb suor i ritme. I és que l'Ajuntament preveu omplir la plaça del Revolt amb una gran classe de spinning. I tot i que encara falten alguns detalls logístics per polir, el pas del Tour per la nostra zona quedarà marcat a la història de l'esport local. Seran unes hores de nervis i carreteres tallades, però també d'una visibilitat internacional sense precedents pels nostres municipis que, per un dia, seran el centre del món. La Generalitat ha posat en marxa una estratègia per rellançar l'agricultura i la ramaderia ecològiques a Catalunya. Al Moianès, alguns petits productors fa temps que han adaptat cultius i pastures en aquest sentit. La mesura estrella del govern és l'ampliació del cos de dinamitzadors, que passa de poc més d'una trentena a un total de 73 professionals. Aquests assessors tenen la missió d'acompanyar els productors en els tràmits legals i normatius, que sovint són la barrera principal per fer el salt al model ecològic. L'objectiu final és ambiciós. Europa fixa que el 50% de la producció alimentària sigui ecològica en els propers anys. Actualment, Catalunya compta amb 5.180 operadors i més de 287.000 hectàrees inscrites. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha demanat un canvi radical en la consciència dels consumidors per apostar per productes de proximitat i sostenibles.
2: De fer un canvi radical, en la consciència del consumidor. Sigui en un mercat municipal, sigui en un mercat de poble, sigui de venda directa a la finca, i per tant, avui dia, si hi ha alguna cosa, tenim més possibilitats de venda, de plataformes de venda directa cap al consumidor, sigui online, sigui directament a l'explotació, i per tant, jo crec que aquí també demanem i oferim recursos, regulació necessària perquè tot el productor pugui ajuntar-se o pugui trobar un canal de venda per tenir més marge.
1: L'evolució del sector mostra dades significatives. Des de l'any 2010, el vaquí de carn ha crescut amb força fins a les 638 explotacions, que representen el 55% de tota la ramaderia ecològica catalana. També destaca el sector de la vinya, que ha passat de les 4.597 hectàrees de l'any 2010 a les 33.794 actuals, sent el cultiu amb un creixement més gran en els darrers 15 anys. Des del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica defensen que més que subvencions, el que calen són ajudes estructurals que fomentin el consum. Rafael Ramon és el president de l'entitat.
3: I després també està clar que necessitem ajudes, però més que ajudes econòmiques pel que puguem fer produir econòmicament, han de ser ajudes estructurals perquè les subvencions directes amb els productors tampoc ens agraden als productors. Vull dir, nosaltres volem viure del producte que fem. I la gràcia està en que hi hagi unes normes doncs, que ens ajudin i que puguem viure del que fem, no subvencionats, que sempre et lligues i sempre sempre tens el marge de maniobra que et deixen tenir, no? Amb subvencions.
1: Per la seva banda, el conseller Ordeig ha refermat la necessitat de demanar als productes que venen de fora els mateixos controls de qualitat que s'exigeixen als productors de casa per garantir la viabilitat de les explotacions locals, tot i que ha recordat que això depèn de la Unió Europea.
4: L'agenda.
1: I com cada divendres repassem l'agenda cultural d'aquest cap de setmana als municipis de l'Eix. Comencem per Sant Feliu de Codines, on avui divendres a les 10 de la nit al Centre Cívic La Fonteta hi ha una cantada de balades gospel a càrrec del cor Cents Veus. Dissabte, a 14:45, a la Biblioteca Joan Petit i Aguilar torna l'Hora Menuda, aquest cop amb la Granja d'en Martí, a càrrec d'Anna Luccini de Musicana. I ja diumenge, el Casal Cultural Codinenc acull el Festival Infantil de Teatre, organitzat pel grup de teatre de Xalès 81, a partir de les 6 de la tarda. I ara ens anem cap a Caldes de Montbui, perquè durant tot el cap de setmana l'Escola de Música Joan Valls organitza una sèrie d'activitats. Dissabte, doble sessió, a les 11 i a les 12, a la sala d'actes hi ha un tastet on poder conèixer diversos instruments, més enfocat als més petits, i a les 7 de la tarda, a la sala noble de Can Rius, teniu un concert de l'Orquestra Municipal. I ja diumenge a les 12 al Casino de Caldes hi ha l'espectacle i el concert de Flaustov titulat Els últims ecos de Lorca. I ara ens n'anem cap a Vigues i Riells perquè avui i fins demà hi haurà la Fira d'Abril. Els horaris són els següents: divendres de 8:15 a 2:15 de la matinada i dissabte de 12 del migdia a 2:15 de la matinada. Totes les activitats a la plaça de Miquel Bosch de Vigues. I ja diumenge es dona el tret de sortida a la 10a edició del Festival de Música Clàssica de Vigues i Riells amb la nit lírica amb la petita companyia Lírica de Barcelona. Això serà a les 6 de la tarda a l'església de Sant Vicenç de Riells del Fai. I per acabar anem cap al Moianès, ja que avui divendres a la Biblioteca de Moià, a 8:15 del vespre, es presenta la novel·la Sucre amarg, del Seu Espuga, a càrrec del mateix autor i del periodista i escriptor Jordi Vilagut. I per últim, també a Moià, dissabte a les 6 de la tarda a l'Auditori de Sant Josep, hi ha un concert de piano a càrrec de Guillermo Castellano.

0: Els esports.
1: I després d'aquest repàs cultural anem a veure l'agenda esportiva d'aquest cap de setmana. Comencem, com sempre, amb l'hoquei. El rec amb les alcaldes i les noies del Palau ja han posat el punt i final a la temporada complint els seus objectius. Però a qui encara li queda feina és als de Sant Feliu, i és que els codinencs s'acomiaden de la temporada aquest diumenge a 6:45 de la tarda a la pista del Ripoll, cinquè classificat, amb la intenció de tancar el curs amb un bon gust de boca. I ara passem al futbol, perquè a Primera Catalana el Caldes rep a casa a 5:45 la visita del Tossa. És un duel de contrastos, ja que el Caldes, que és desè, necessita retrobar-se amb la victòria i fer-ho davant del quart classificat per sumar els 3 punts, ja que són vitals per no perdre posicions a la taula. A Tercera Catalana el Sant Feliu viatja al camp del Llerona, també dissabte a 5:45 de la tarda. Un duel directe, ja que tots dos equips arriben empatats a punts i qui s'emporti la victòria farà un salt important a la classificació. I per acabar, també de Tercera Catalana, el Moià es juga la tranquil·litat al camp del Folgueroles. Serà un partit interessant, ja que el Folgueroles necessita també els punts per sortir d'aquesta zona de perill, però el Moià també necessita els 3 punts per allunyar-se'n de la zona de descens, on actualment empata a punts amb el Torelló. I a l'espai de l'entrevista avui conversem amb Joan Bosch, director musical, i Ferran Devesa, actor. Amb ells ens endinsarem en l'obra que presenten aquest diumenge al Casino de Caldes, titulada Els últims ecos de Lorca. Us deixem amb l'entrevista que els hi vam fer al Territori 17 a continuació.
2: Bon dia de nou, bona. Doncs sí, avui ens endinsarem una mica en aquest espectacle que té com a títol Els últims ecos de Lorca i que podríem dir és el viatge que hagués fet el mateix poeta si encara fos aquí. Com molt bé has dit, avui ens acompanyen en Joan Bosch, director musical, i el Ferran Devesa, actor. Bon dia i moltes gràcies per atendre'ns al Territori 17 i a Ona Codinenca.
3: Bon dia.
2: Bé, per situar-nos una mica, Els ecos de Lorca no és un concert de flautes a l'ús ni una obra de teatre convencional. Com definiríeu aquest espectacle que uneix paraula, música i dansa?
3: Art total, en fi. Wagner ja ho deia en el seu moment, que és l'òpera, art total. Això no és una òpera en estrit, en sentit estricte, però bé, combina moltes de les coses que poden passar en una òpera, no? Té un fil argumental, hi ha actuació, fins i tot hi ha ball, és art total. És com un petit somni portat realitat per una sèrie de gent que no són professionals, però que el resultat final penso que s'acosta molt al professionalisme.
4: Sí, o sigui, al final, aquí, Lorca, ell feia recitals, també, i conferències alhora, no? És a dir, ell va estar recollint per tot el territori espanyol diferents tipus de melodies populars i de cançons. Llavors, quan, per exemple, va estar a Nova York i a Buenos Aires, el que va fer va ser una sèrie de recitals on explicava i cantava aquest tipus de melodies. Llavors, és una mica això, és com si al tornar en fes una altra, no? Llavors, tenim un arc narratiu a través d'aquestes conferències, però que també recitem poemes, també hi ha dansa, perquè, òbviament, el moviment era molt present en Lorca, i, sobretot, música.
2: Clar, i ara en parlàveu, no, de les conferències. Com és que heu volgut agafar aquestes, justament una mica potser el Lorca, una mica més teòric, i combinar-ho també amb aquest, amb aquesta vessant poètica?
3: Ostres, jo em pregunto, i bueno, suposo que ens ho hem preguntat tots, no?, quan hem fet aquest Lorca, què és el que ens mou a crear una obra com aquesta? I especialment una obra que parla d'una figura històrica, no? En quina versió de la seva història hem de creure? Qui era ell? Qui era la persona? Qui era l'artista, no? En quines fonts hem de confiar? En quines proves hem de basar-nos? Quina actitud hem d'adoptar cap a aquestes facetes tan enigmàtiques del mateix Lorca, no? Penso que és un viatge apassionant, és fantàstic, és fabulós poder fabular, perquè a la llarga el que fem és fabular una mica sobre aquesta figura, no?
2: Sí, és fantàstic, la veritat. I, Ferran, Com és el repte d'interpretar aquests textos del de l'escenari i també quin és el paper que tindràs tu en aquesta obra?
4: Clar, a veure, és sempre molt interessant perquè, com diu el Joan, quan tu has de parlar sobre Lorca o sobre qualsevol autor, quan l'interpretes, el que estàs fent és establir un diàleg amb l'autor. Val? Llavors, aquest diàleg, la part xula és que, és a dir, és com et poses Lorca al cos, val? Sigui, en aquest cas, recitant poesia o també com és el meu paper, que és una... És un canal, és un vehicle que ens permet estructurar una peça a través d'aquestes cançons. I, bàsicament, per tant, doncs, és un narrador, és un conte-contes, vale? No pensat com a tal, sinó al final és un narrador d'una història oral que la transmet i agafant els textos de Lorca anem avançant i anem entenent doncs com evoluciona aquest espectacle. És molt interessant per mi, òbviament, enfrontar-te a un autor com és Lorca, que, a més, per tant, jo recito i canto i narro. Llavors, em poso molt amb Lorca, realment. És molt xulo perquè són diferents vessants. Com tu dius, hi ha una part més teòrica, hi ha una part, sí, o una part més divulgativa, tot i que utilitza sempre un llenguatge molt poètic, perquè Lorca no se'n podia estar de ser poeta. Però ell, com ell diu, molt bé, diu «Ante todo soy músico».
2: Cert.
4: Per tant, clarament ell tenia una inclinació cap a tot el que era musical, perquè ell era pianista, a més.
2: Uh-huh. I ara vull parlar una mica més de la part aquesta musical, Joan. Clar, Flaustauf és un grup de flautes travesseres. Com s'adapta el so d'aquest instrument a l'univers de Lorca?
3: Bé, aquí sí que jo crec que s'ha d'esmentar molt la figura d'en Jordi Azagra, que en Jordi Azagra és un músic de cap a peus increïble. Aleshores, Flaustaff com a Flaustaff són intèrprets. I tu, quan ets intèrpret, has de tocar la música que et posen al faristol i has de que aquesta música t'agradi més o t'agradi menys com a intèrpret, en el públic li ha d'agradar. Uh-huh. Aleshores, bé, és la figura de l'intèrpret, no? Però, torno a dir, aquí la cosa està en que en Jordi Azagra ha sabut captar, olorar, tastar magníficament els flavors, els sabors de la música que recuperava Lorca. I aleshores sigui molt fàcil poder fer aquesta música. I, bueno.
2: I clar, jo em preguntava, quin aprenentatge feu d'aquests últims ecos de Lorca? L'enteneu més arrel de fer aquest espectacle, aquesta obra?
3: Uf, Ferran.
4: A veure, sí, entendre'l... Jo crec que a vegades no és tan interessant entendre'l com endinsar-te en un univers, que és el seu, val? I perquè entendre'l és, entendre qualsevol autor és molt difícil, no? Perquè mai saps cadascú què té per dins. Però el que sí que et pots és aproximar a un imaginari i a un univers que ell ens aboca i que, per tant, ostres, és xulíssim, perquè poder fer això, poder créixer com a grup implicant un moviment, perquè no és que estiguin separats, és a dir, Flaustaff, com a tal, hi ha diferents elements o diferents persones de Flaustaff que també canten, també ballen, també reciten. Per tant, ostres, hi ha fins i tot una escena de Puccinellis, no? Perquè Lorca també feia teatre. Llavors, sí. Lorca és una figura que ens ha permès, com a grup, vehicular diferents inquietuds escèniques, totes en un sol espectacle. I això és molt xulo, perquè l'escenografia està feta per gent de Flaustaff, el vestuari també està pensat, és a dir, tothom ha anat complementant això. És a dir, li donem les gràcies a Lorca per poder-nos permetre tenir un espai comú.
2: Al final, vosaltres mateixos ho dieu, és un homenatge totalment a Lorca. I ja per tancar aquesta entrevista, què voleu que s'endugui la gent que vingui aquest diumenge al casino a veure l'espectacle dels últims ecos de Lorca?
3: Ja fins al segle XVIII, els diaris, per exemple, el Diari de València, quan parla dels concerts que es feien a la ciutat, sobretot ja entrat al segle XIX, que ja començava a haver-hi la por del francès i bé, després va haver-hi realment tota la guerra del francès. En els teatres, quan es feien concerts, en veritat no es feien concerts com avui els percebem. Tu vas avui per dir alguna cosa, per dir un lloc, eh? No vull pas personalitzar en cap lloc, però vas al Palau de la Música i saps que estaràs assegut a una cadira, sortirà una orquestra o un grup de cambra o què sé jo, i estarà tocant o una banda de jazz i estarà tocant, doncs, no sé, una hora i mitja, tu estàs allà assegut i ells aniran fent una peça darrere l'altra, no? En canvi, el Diari de València ens explica clarament que en aquests moments de tanta pertorbació, com eren, que se'ls venia una guerra al damunt, que va ser una desgràcia bastant gran, doncs els concerts no eren només això, sinó que es feia una sinfonia, després es cantaven unes quantes àries, després sortia un senyor i feia joc de mans, després sortien uns equilibristes, després tornava a sentir un altre i feia tornava a tocar una altra sinfonia, després es ballava el zorongo, després, en fi, i era una cosa bastant, diguéssim, de molt, una edició de moltes arts, no? I així és com passaven la tarda els valencians a finals del segle XIX en un concert. I què aconseguien amb això? Doncs, home, que la gent fos feliç una estona, no? I què volem aconseguir nosaltres? Doncs això que he dit al començament, no? Si podem arrossegar la gent per els efectes que nosaltres volem traslladar des de la nostra obra, en fi, ens sentirem més que agraciats, premiats i recompensats.
2: Segur que sí.
4: Sí, a més, si em deixes afegir, o sigui, a part de tot aquest viatge emocional, també un punt clau és que aquesta estima de Lorca per la recuperació del patrimoni musical que tenia ell a la seva època, és a dir, de recollir aquestes cançons que abans la gent cantava pel carrer mentre feinejava, que ara ningú canta pel carrer. Però, per tant, ostres, si podem també des de la nostra... és a dir, com podem també agafar aquest patrimoni musical català que tenim de cançó oral i poder-lo, si més no, conèixer-lo o buscar-lo, també estaria molt bé.
3: I jo voldria afegir una última cosa, que és que amb aquesta obra la gent prengui consciència d'un altre aspecte molt important, que és la realment immensa sort que tenim en el nostre país de tenir una educació pública que funciona. Malgrat tot el que estigui passant i malgrat el maltractament, diguéssim, sovintejat. Perquè en els altres països, els conservatoris de música, la gran majoria són privats. I o te'ls pagues de la butxaca o te'ls pagues de la butxaca. I aquí tenim una educació musical pública que és ben feta, dona la possibilitat de la naixença d'un grup com Flaustaff i que, a la llarga, pot acabar generant aquests espectacles, no? Que hauríem de ser l'orgull de... també sense personalitzar, en fi, de l'administració pública que fos, que tingués una escola, que tingués aquesta escola, un grup com Flaustaff, hauria de ser l'orgull d'aquesta administració local, no? Perquè, a la llarga, no són més que diners públics invertits perquè això funcioni.
2: I tant.
3: I veure com funciona, doncs, això que estic dient.
2: Doncs, amb això acabem. Joan Ferran, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest matí al Territori 17 i a Ona Codinenca. Gaudiu-vos de l'espectacle i segur que la gent que us vingui a veure també el gaudirà.
3: Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies.
2: Adéu.
0: El temps.
1: I per acabar el programa d'avui anem a treure el cap per la finestra per saber quin temps ens farà aquest cap de setmana i ho farem de la mà de l'home del temps d'Ona Codinenca. Bona tarda, Pep.
5: Hola, què tal? Ja estem a les portes d'un nou cap de setmana. Va avançant molt de pressa el mes de maig, eh? Aviat ens plantem ja mitjans del mes de maig. I ho fa amb un temps que és el que tocaria a l'abril. S'han intercanviat d'obrint els mesos perquè fa un maig molt més fresc i molt més plujós que no pas d'abril, que vam tenir molta bonança meteorològica. Què més a destacar? Doncs que demà serà el dia més plujós i més insegur del cap de setmana. I més fresc. No tindrem gaires estones de sol, els núvols aniran a més i a partir del migdia començarà a ploure. Jo crec que en els nostres pobles cauran entre 10 i 15 litres. Molt bona pluja, bastant continuada, anirà fent. No serà tempesta com aquesta última setmana. Serà més pluja d'anar fent, per tant, més beneficiosa. Les temperatures màximes curtes, 16-17 graus. Són temperatures força fresques per l'època de l'any i les mínimes baixarem 9-10 graus. Estan baixant aquests últims dies per sota els 10 graus, les zones més fredes. Una bona frescada que està fent aquestes nits. Aquest front, per això, durarà no massa. El diumenge ja marxarà. I de cara a diumenge, el sol serà el gran protagonista. Sol i pujar temperatures. Òbviament, ara amb tantes hores de sol, les temperatures pugen de pressa i tindrem màximes diumenge ja d'uns 20 graus, 20-21 graus. Un ascens notable de temperatura, moltes més hores de sol, només alguna núvola de la tarda i poca cosa. L'inici de la setmana següent també serà assolellat, no tindrem grans canvis, però a partir de mitja setmana sí que s'entreveuen canvis importants una altra vegada amb el temps. Per tant, resumint, anar molt de pressa. El dissabte, demà, el dia més insegur de tot el cap de setmana, diumenge una millora, dissabte fresc i diumenge clara pujada de les temperatures. Moltes gràcies, bon cap de setmana.
1: I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Gràcies i bon cap de setmana.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Tots els pobles del món es fan les mateixes preguntes.
2: Qui som? D'on venim? On anem? Per què som aquí?
1: Doncs sabeu què? El conte és a mig camí entre la pregunta i la resposta.
3: Si voleu esbrinar els secrets, escolteu contes.
2: Contes grans a la ràdio, cada dimarts, de 7 a 8 del vespre.

0: Bon vespre i benvinguts al programa de Contes Grans a la ràdio.
1: Aquí a l'estudi som una bona colla de narradors disposats a fer-vos passar una bona estona amb l'art més antic de la humanitat, la narració oral.
2: Som la Teresa Rufat, l'Antonio Bermejo, la Teresa Ribas...
0: Hola, hola a tots, hola, hola.
1: Hola.
2: Hola.
0: Avui la Maite tampoc no ha pogut venir, però està a punt, està a punt ja de venir, I no tindré en compte improvisat, què farem?
1: Sí, però no patiu, Hem triat uns contes molt xulos.
0: Això sí, tan caríssim. I a més, sucosos.
1: Sí.
0: Sucosos, Està molt bé, això, Sí, sí.
1: Ja ho veureu.
0: Doncs vinga.

0: Bé, i comencem el primer conte que el porta la Teresa Rufat. Què ens tens preparat?
1: Un conte de la Índia que es diu La princesa i el déu.
0: Bueno, perfecte, doncs anem a escoltar-ho.

A l'Índia, en el temps de les llegendes, hi havia un rei que no tenia fills. Cada matí i cada vespre, durant molts anys, resava al foc demanant el regal dels fills. Finalment, una nit, una deessa brillant es va aixecar de les flames i va dir: «Jo sóc Savitri, filla del sol. Les teves oracions han estat escoltades i tindràs una filla». I sí, al cap d'un any, als reis els va néixer una filla i la van anomenar Savitri, en honor de la deessa. I la princesa Savitri va créixer i era molt bella i molt intel·ligent i els ulls li brillaven com el sol. Era tan extraordinària que la gent creia que era una deessa. Però quan va arribar el moment de casar-se, cap home no la demanava. I el seu pare li va dir: «Els homes febles s'allunyen d'allò que els supera. Surt al món i troba un home digne de tu». I Savitri ho va fer. En companyia de criats i consellers, va viatjar d'un lloc a l'altre. I al cap de molts dies es va aturar en una ermita a la vora d'un riu. Els que hi vivien, en aquella ermita, es dedicaven a la vida de pregària i d'estudi. I allà Savitri va veure un jove amb els ulls brillants que guiava un home vell i sec. «Qui és aquell jove?», va preguntar el mestre més vell. «És el príncep Satyavan», li van contestar. «El seu pare és un rei que va perdre el seu regne quan va ser conquerit. Satyavan significa fill de la veritat. I està bé, ja que cap home a ell no el guanya en virtut». Quan Savitri va tornar a casa, va trobar el seu pare amb el vident. «Filla», va dir el rei, «has trobat un home amb qui vulguis casar-te?» «Sí, pare, el seu nom és Satyavan». Ui, el vident es va sobresaltar. «Princesa, cap home no pot ser més digne, però no us heu de casar amb ell. Conec el seu futur. Satyavan morirà d'aquí un any». Ai, el rei es va preocupar. «Sentiu, filla, Satyavan no. Trieu un altre marit». Però Savitri deia: «He escollit Satyavan, pare. No en triaré cap altre. Per llarga o curta que sigui la seva vida, jo vull compartir-la». I el rei va anar amb la filla a l'ermita per organitzar el casament. Satyavan es va sentir molt feliç de ser l'elegit de Savitri. I aquell mateix dia, Savitri i Satyavan van passejar agafats de la mà al voltant del foc sagrat i es van fer marit i muller. Durant un any van viure feliços a l'ermita. A Savitri li eren igual les comoditats de palau o l'austeritat de l'ermita. Sempre estava contenta. Però Savitri no podia oblidar que la mort de Satyavan s'acostava. Finalment, només faltaven 3 dies. Savitri va entrar a la sala de culte i allà va resar el foc sagrat, durant 3 dies i 3 nits, sense menjar ni dormir. «Amor meu», deia Satyavan, «l'oració i el dejuni són bons, però el que ha de ser, ha de ser». Savitri no va contestar. A l'alba del tercer dia, Satyavan va dirigir-se cap al bosc i Savitri va córrer al seu costat. «Vinga amb tu». «Queda't aquí, amor meu», li deia Satyavan. «El que ha de ser, ha de ser». Però Savitri insistia: «El meu cor camina amb el teu». I Savitri i Satyavan van caminar agafats de la mà aquell dia. Oloraven les flors dels arbres florits, s'aturaven a tocar l'aigua clara dels torrents, escoltaven els crits dels paons ressonant pel bosc. Finalment es van aturar a descansar a l'ombra d'un arbre. Ell amb el cap a la falda d'ella. De sobte, Satyavan va dir: «El meu cos està cremant». Va tancar els ulls. La seva respiració es va alentir. I Savitri va veure venir pel bosc un home principesc. Tot ell brillava, malgrat que la seva pell era més fosca que la nit més fosca.
Els ulls i la túnica eren del color vermell de la sang. Amb por, Savitri va preguntar: «Qui ets?» Li va respondre una veu profunda i suau: «Princesa, sóc Yama, déu de la mort. Ara he d'endur-me l'esperit de Satyavan.» Yama va fer un sorollet, va agafar el sorollet amb la mà i el va passar pel pit de Satyavan. Llavors a l'aire es va dibuixar una semblança minúscula de Satyavan, no més gran que un polze. I la respiració de Satyavan es va aturar. Yama va agafar aquella semblança i la va guardar a la seva túnica. I va dir: «La felicitat espera el teu marit al meu regne. Satyavan és un home de gran virtut.» I el déu Yama va fer mitja volta i es va dirigir cap al sud, cap al seu domini. Savitri va anar darrere d'ell. Yama caminava lleuger pel bosc, mentre Savitri lluitava per no caure a cada moment. Finalment el déu es va aturar i li va dir: «Savitri, no pots seguir-me a la terra dels morts.» «Senyor Yama, ja sé que el vostre deure és endur-vos el meu marit, però el meu deure com a esposa és estar al seu costat.» «Princesa, aquest deure ja ha finalitzat, però admiro la vostra lleialtat i us concediré un favor. Podeu demanar-me qualsevol cosa que no sigui la vida del vostre marit.» Savitri va dir: «Sisplau, restitueixi el regne del meu sogre i torneu-li la vista.» La vista i el regne li seran retornats. I Yama va tornar a dirigir-se cap al sud, Savitri al darrere. Al marge del riu, unes espines i unes herbes punxegudes deixaven passar Yama sense tocar-lo, però esgarrinxaven sense pietat la pell de Savitri, que ho suportava tot. «Savitri, has arribat massa lluny.» «Senyor Yama, ja sé que el meu marit trobarà la felicitat al vostre regne, però t'emportes una felicitat que és meva.» «Princesa, fins i tot la mort s'ha de doblegar al destí. Però admiro la teva devoció. Et concediré un altre favor. Qualsevol cosa que no sigui la vida del teu marit.» Savitri va dir: «Dóna més fills al meu pare.» «El teu pare tindrà més fills.» I Yama va tornar a caminar cap al sud, Savitri al darrere. Yama va pujar per un turó escarpat. Savitri, esgarrapant-se mans i genolls, s'arrapava les roques per pujar. I a dalt, el déu es va aturar: «Savitri, et prohibeixo que arribis més lluny.» «Senyor Yama, us respecto i us venero, però tant és. Em quedaré amb Satyavan.» «Princesa, t'ho dic per última vegada, no ho faràs, però admiro el teu coratge i la teva fermesa. Et concediré un últim favor. Qualsevol cosa que no sigui la vida del teu marit.» «Aleshores, concedeix-me molts nens que siguin fills de Satyavan.» Yama va mirar llargament Savitri. «No has demanat la vida del teu marit, però no puc concedir-te el desig sense alliberar-lo. Princesa, el teu enginy és tan fort com la teva voluntat.» Yama va treure l'esperit de Satyavan i el soroll de la túnica. El soroll que havia començat. L'esperit va volar cap al nord i es va perdre de vista. «Torna amb ell, Savitri. Has guanyat la vida del teu marit.» El sol acabava de pondre's quan Savitri va tornar a posar el cap de Satyavan a la falda i el pit d'ell tornava a pujar i baixar i va obrir els ulls. «Ja ha passat el dia. He dormit molt. Però què passa, amor meu? Somrius i plores alhora.» «Amor meu», va dir Savitri, «tornem a casa. I heu de saber que el déu Yama va ser fidel als dos, als dons que havia promès. El pare de Savitri es va convertir en el pare de molts més fills.
El pare de Satyavan va recuperar la vista i el seu regne. I amb el temps Satyavan es va convertir en rei i Savitri en reina. I van viure feliços molt i molt de temps. I quan Yama va tornar a venir per emportar-se'ls, el van rebre sense por i sense llàgrimes.

0: Bé, és un conte molt bonic, eh? La veritat és que sí.
1: És un conte molt, molt, molt especial. Sí, sí. És molt, molt, molt antic, perquè apareix en el llibre sagrat de la Índia, el Mahabharata, que ve a ser com l'Antic Testament de... nostre, vull dir, l'equivalent és un llibre sagrat, no?
0: Sí.
1: I quan aquest llibre, el Mahabharata, es va escriure, els contes feien molt de temps que corrien. És a dir, que l'edat d'aquest conte no el sabem. El que sí noto jo, i sempre m'ha admirat aquest conte per això, és el paper de la princesa,
2: sí,
1: que va a buscar ella el marit, el va buscar... Els homes li tenen un respecte que fa que no se li acostin.
2: El seu pare li deixa?
1: El seu pare li diu el que ha de fer, sí, i el que ha de fer és anar lliurement i trobar marit ella. I sí, quan l'ha trobat, el vol i el salva. I passa totes les penes que ha de passar, les esgarrapades, totes les dificultats fins a aconseguir... Òbviament és un conte, no? Però fins a aconseguir que torni de la mort. El fa tornar de la mort. I després s'igualen. Són marit i muller. I això és una cosa que en aquell temps representa que passava. Jo entenc que això passava. Més endavant, no. Més endavant tothom sap que les coses van deixar de ser així. Però sí, sí. Bueno, és un conte que els indis l'estimen moltíssim. És un conte que l'expliquen molt.
0: A mi m'agrada l'últim tros, del conte, que diu que quan Yama va tornar per emportar-se'l, el van rebre sense por ni llàgrimes.
1: Clar, com
0: és. Dir, estaven preparats per morir els dos.
1: Sí, sí, però no estaven ells contra la mort. Estaven contra aquella separació tan brusca, tan forçada.
2: I a més, una altra cosa, que en tot aquest temps ells van poder fer... van poder tirar endavant el seu projecte de vida.
1: Exacte.
2: En canvi, de l'altra manera...
0: Clar, estava trencat.
2: Era acabat.
1: Era res.
0: Estava trencat, sí, sí. No, això m'agrada, no? Perquè, o sigui, és... l'amor vence l'amor, no?
1: Sí.
0: I d'aquí surt, bueno, pues, després la capacitat de morir en tranquil·litat.
1: Sí.
0: O sigui, has viscut amb plaer i amb plenitud.
1: I aquest conte va ser escrit en temps de ciutats emmurallades, de cultes al sol, vull dir, coses impensables en aquest moment, no? Per nosaltres, culte al foc. Bueno, ja, i la dona independent ja és la bandera.
2: I a més, la traça a buscar... diguem-ne, estratègies.
1: Sí.
2: I dir, doncs, que el meu pare tingui més fills.
1: Sí.
2: I al final de tot, diu, doncs, que el meu marit pugui ser pare de tants.
1: La traca.
2: O sigui que... bueno, que és una dona que també se les pensa totes.
1: Sí, sí.
2: I intel·ligència.
1: Sí, sí, sí, sí. Intel·ligent, sí, senyor.
0: Bueno, això ha sigut adaptat, aquest conte? Ha sigut
1: aquest conte el va... A veure, aquest és un... un narrador que n'he parlat diverses vegades, que és l'Aaron Shepard, que és un narrador d'Estats Units, que té una pàgina web meravellosa, també, que busca contes antics i els adapta, que la narrativa pugui ser escoltada. Jo aquest conte me'l figuro amb moltes repeticions. El conte original me'l figuro... Diguem, aquí es repeteix tres vegades l'acció de tira enrere, no vull... Tres vegades, només. Ha quedat amb narrativa molt actual, perquè si això es repetís 30 vegades no ho suportaríem nosaltres.
0: No. Se cansa, sí, sí.
1: I aquest senyor és un crac adaptant. Aaron Shepard, podeu entrar tranquil·lament a la seva pàgina web i ja regala contes. Vull dir, molts no, perquè a més té un editorial i els publica amb uns dibuixos fabulosos. Vull dir, per qui vulgui fer un regal és fantàstic. Però regala contes, els regala, i a més, molts dels contes que té a la venda els regala en PDF, amb els dibuixos, tot.
2: Tot.
1: En PDF els regala, vull dir que és... Mira, és un senyor molt, molt especial. Ell només diu que quan algú els utilitzi, si és en públic, que l'anomeni, i jo sempre l'anomeno amb molt de gust.
2: I tant.
0: Perfecte, seguim.

0: Teresa Rivas, i ara toca tu, no? D'on has tret aquest conte?
1: Ui, no sé si t'ho diré, perquè no és fàcil, eh?
2: No?
1: Té una història que us agradarà saber-la, però no la diré ara. La diré al final.
0: Sí.
1: Perquè les coses bones i impensades les podem deixar pel final.
0: Sí, sí, sí. Sí, ah, no? Sí, a mantenir l'atenció al públic.
1: Sí, sí.
0: La gent que ens escolta, eh? Pues
1: sí, diga. Ja pues, ho sabreu.
0: Pues a veure, quan vulguis.
1: Doncs va. Imagineu-vos. És un poble molt petit on hi ha una dona gran amb dos fills joves. Els serveix l'esmorzar amb una expressió de preocupació. Els fills li pregunten què li passa. I ella respon: no ho sé, però m'he despertat amb la sensació que alguna cosa molt greu passarà en aquest poble. Tots dos riuen. Diuen que això només són contes de vella, coses que passen. I amb això, el fill, que se'n va a jugar al billar. I just quan està a punt de fer un tir molt fàcil, l'altre jugador li diu: em jugo un peso que no ho pots fer. I tothom riu. Ell també riu. Fa el tir i falla. I paga. I tothom li pregunta què li ha passat. I ell respon: és que estic preocupat. La meva mare m'ha dit aquest matí que alguna cosa greu passarà en aquest poble. Però tothom riu d'ell. El que ha guanyat torna a casa. Allà la mare l'espera, també una veïna. Content amb els seus diners, diu: he guanyat aquest peso al Damaso de la manera més fàcil. L'he guanyat perquè és un ximple. I per què és un ximple? Doncs perquè no he pogut fer un tir molt senzill. No ha pogut fer un tir molt senzill. Sabeu per què? Perquè estava distret pensant que la seva mare s'ha despertat aquest matí amb la idea que alguna cosa terrible passarà en aquest poble. Llavors la seva mare li diu: no et burlis de les premonicions dels vells, perquè de vegades es fan realitat, eh? La veïna ho sent tot. I la veïna va a comprar carn. I li diu al carnisser: posa'm una lliura de carn. I mentre ell la talla, ell afegeix: mira, millor fes-me'n dues de lliures, perquè la gent diu que passarà alguna cosa terrible. I és millor estar preparat. El carnisser li embolica la carn. I quan una altra dona ve a comprar una lliura de carn, ell li diu: agafa'n dues lliures, perquè tothom ve aquí dient que passarà alguna cosa molt dolenta. I s'estan preparant i comprant d'allò més. Llavors la clienta respon: tinc diversos fills. Mira, serà millor que me'n donis quatre de lliures. I marxa amb les quatre lliures. Per no fer curt, el carnisser, que s'ha quedat sense carn en mitja hora, sacrifica una altra vaca. I també de seguida la ven tota. I el rumor s'escampa. Arriba el moment que tot el poble espera que passi alguna cosa. Tota l'activitat s'atura. I de sobte, a les dues de la tarda, algú diu: t'adones de la calor que fa? Però si sempre ha fet calor en aquest poble. Això és cert. Tanta calor fa en aquell poble que els músics, que tenen els instruments apedaçats amb quitrà, sempre toquen a l'ombra, perquè si ho fan al sol, se'ls desfan els instruments. Tanmateix, diu un, mai no ha fet tanta calor aquesta hora. Però fa més calor que les dues de la tarda. Sí, però no tanta com ara. De sobte, un ocellet baixa volant cap a la plaça. La plaça deserta. Era la plaça del poble. I corre la veu. Hi ha un ocellet a la plaça. I tothom corre espantat per veure l'ocellet. Però, gent, els ocells sempre han volat per aquí. Sí, però mai a aquesta hora. La tensió es fa tan palpable que la gent del poble, que tots estan desesperats per marxar, però no tenen el coratge de fer-ho. Sóc un home de veritat, crida un. Me'n vaig. Agafa els seus mobles, els seus fills, els seus animals, els carrega en un carro i condueix pel carrer principal, on la pobra gent del poble l'observa. I aleshores diuen, si ell s'atreveix, nosaltres també. I comencen a desmantellar literalment el poble. S'emporten les seves pertinences, els seus animals, tot. No en queda res. I un dels últims a marxar diu, que no passi cap desgràcia el que queda de casa nostra. I perquè no passi cap desgràcia a la casa buida, i cala foc. I els altres també calen foc a les seves cases. Fugen amb un pànic atroç i jument, amb un èxode de guerra. I entre ells hi ha la dona de la premonició cridant. Ja ho deia jo que passaria alguna cosa terrible en aquest poble. I em deien que estava boja.

0: Antonio, sí. Tu m'has preguntat que de bon havia sortit aquest conte.
1: Sí, sí.
0: Ara ha arribat el moment que us ho digui.
1: Molt bé.
0: S'explica, i suposo que és ben veritat, que en una conferència d'escriptors, mentre es parlava de la diferència a explicar una història i escriure-la, aprofito, explicar parlant i escriure-la, García Márquez, l'escriptor, va explicar la següent història dient que posteriorment l'escriuria. I així podríem veure com canvia el text de quan es narra i quan s'escriu. Una cosa molt greu succeirà en aquest poble.
2: Què és el conte que has...
0: És el conte.
2: És el conte d'avui.
0: I el va narrar meravellosament bé, malgrat el pànic escènic que patia Gabo. I aquest conte, doncs, va quedar oral per sempre més, perquè García Márquez no el va escriure mai. El van recuperar, aquest conte, els que havien seguit el costum de prendre notes i de tenir memòria. Contrastar l'oral i l'escrit hagués estat una gran lliçó, tant pels escriptors com pels narradors.
2: Que falta la segona part, l'escrita.
0: Clar, però en el que va crear el conte, que suposem que va ser el García Márquez...
2: Sí, sí, ho és de debò.
0: El que li va semblar que ja n'hi havia prou amb la versió oral.
2: No. A veure, el que ho va escriure per no oblidar-se'n. Perquè ja va dir, home, això que ha explicat val la pena tenir-ho i recordar-ho per comparar-ho després quan ho escrigui ell.
0: Però jo crec que amb ell ja li va semblar bé.
2: Oh, tant. I a
0: no
2: mi també,
0: escriure.
2: A mi també em sembla
0: perquè
2: molt bé.
0: Perquè ja n'hi havia prou amb la versió oral. I en aquí també, aquí ja hi és, afegir-hi més pa que formatge. Però és allò de dir que amb la versió oral també n'hi pot haver prou. És a dir, està prou bé una narració oral,
2: sí,
0: si està ben feta, que aquí et diuen que ho va explicar molt bé.
2: Molt bé.
0: Una narració oral pot estar tant o millor que una narració escrita.
2: No, jo d'això no en dubto pas gens, però de totes maneres, sent el García Márquez, jo hagués volgut veure la versió llarga.
0: Home, jo també. Però és que vés a saber, aquest conte, suposant que se l'inventés ell, la duria fer molt llarga.
1: Bueno,
2: no la va fer, és que no la va fer.
1: No la va fer.
2: Aquesta és la versió que va fer, oral.
0: Sí.
2: La llarga no existeix.
0: No existeix.
2: Però jo me'l figuro que tal com ell escrivia l'hagués fet més llarga. Perquè fins i tot el relat d'un nàufrag també és un llibret curt, però és un llibret. Jo em figuro que tot això, diguem, tota aquesta gent que s'anava espantant l'un a l'altre, hagués sigut un crescendo per tot el poble.
0: Mare meva.
2: Molt, molt fantàstic, molt...
0: Bueno, jo m'ho imagino tot dintre d'una de les novel·les del García Márquez, que a mi sempre em semblava que un paràgraf de tres ratlles tenia el valor d'una pàgina i mitja de paràgraf.
2: Sí.
1: Aquest conte sembla ser que va inspirar una pel·lícula, no?
2: Sí.
1: El Presagio.

0: de primers del segle passat, i llavors era amic dels de Can Ullà i va passar una temporada a Can Ullà. I diuen que sí, que el Gaudí, doncs, que llavors, no sé qui era llavors, que volia fer aquesta fàbrica, perquè aquesta fàbrica és de Can Ullà. Uh-huh. Doncs sembla ser que ell, estant allà, es va recomanar de fer la fàbrica amb uns grans finestrals, perquè com que hi volien posar talers i era fils i tot era coses, doncs que es tenia de tenir molt bona vista, doncs va suggerir, sembla ser que va suggerir que es fes aquesta fàbrica estil, doncs, que es feia llavors a Amèrica, en aquella època, amb d'obra vista i amb grans campanals.
1: Més que per la vista.
2: Sí, vol dir això. No, obra vista, obra vista.
1: Per tenir una gran... Ah, sí, obra vista.
3: Clar, jo em pregunto, la gent que fins ara ha anat visitant el museu i que sol venir al museu pels autocars o per les coses, el campanar ho tindrà una mica difícil per pujar. Perquè, clar, són gent... una mica gran.
4: Gent gran, sí, que volta més.
1: Jove, també, eh? Hi ha molta gent jove, també. Sí.
0: Escolta, per això aquí, en aquest estrado, hem posat aquesta tele, perquè llavors el que només pugui pujar unes quants esgrons, doncs que des d'aquí que vegi, és com si ho hagués vist.
3: Llavors, clar, perquè aquest estrado, quants esgrons hi ha per arribar?
0: Amb aquest vídeo, doncs, veurà el que és el campanar...
3: Per arribar a l'estrado, quants esgrons hi ha?
1: Sí. Quants, què?
3: Esgraons hi ha per arribar a l'estrado?
0: No, hi ha poder 12 o 15.
1: 10 o 12, sí. Però el que passa és que, no sé si no hi heu estat, és molt estret. És
3: sí, curva, he estat. Per això, però com que feu aquí, tants arreglos, he pensat que no s'hagués arreglat alguna altra cosa.
1: No, això no. Des del pla de la Iglesia fins a dalt hi ha 10 o 12 escalons i són molt estrets, molt amb curva.
3: Nosaltres estàvem amb Càritas allà i a dalt a la sala hi teníem roba. I teníem roba encara.
0: Mira, jo penso que si realment hi ha molta audiència o molta gent que vulgui venir, doncs com que en el mig hi ha un lloc que és buit, allà posaríem un elevador i seria solucionat.
2: Amb una pròxima
0: etapa...
3: Posem l'elevador.
0: Mirarem de buscar més col·laboradors i buscar diners per poder fer.
1: El mig té un forat que dona baix de tot a la Iglesia, que està tapada amb un vidre.
5: Quants d'aquí no ho han vist mai?
2: Jo tampoc.
3: Jo
2: vull saber quan es pot anar a visitar.
0: Sí, d'aquí Sant Feliu jo crec que ni un 2% de gent ho ha pujat al campanar.
1: Però ara, el parlar d'això, l'ensenyar-ho, el demostrar una mica, i si algú hi va de Sant Feliu i ho veu i tal, doncs un del boca a boca farà que poder hi vagin, perquè fins ara no valia la pena. Per això, per aquesta estança. Per pujar al campanar és una altra història, però per aquesta estança no.
2: Jo penso, bueno, això que heu dit avui, a mi m'he quedat de pedra saber que és important per l'arquitectura, és que no ho sabia i em fa vergonya que viatjo per tot el món i que et podria explicar 10.000 coses de 10.000 campanars que he pujat a no sé quants campanars de tot el món i que el de Sant Feliu, que és una joia, no l'hagi, ni ho sabia, em fa vergonya.
1: Dintre,
2: és a dir, que a la que pugui, jo sóc de les primeres de venir a pujar al campanar.
5: Jo també hi vull anar.
2: Clar que sí.
3: Ai, aneu tots dos. Ui, Joneda, quedaràs a la sala de baix.
5: No.
3: Sí, ja t'ho dic jo.
1: El problema principal és que per celebrar l'any Gaudí, per celebrar els 30 anys de la Fira i tal, ens hem embarcat i ens ha costat molts diners, això.
2: Això no és barat.
1: La feina és a trobar la possibilitat de finançar-ho, no? I ara estem amb això perquè
0: puja. I per això hem fet una col·laboració de persones VIP perquè ens donin uns 300 euros com a mínim o més, i que d'aquesta manera puguem sumar més. De totes maneres, dic que el que vulgui fer una aportació de 100 o 50, doncs també l'acceptarem, perquè de mica en mica s'omple la pica. El que passa que això sí, aquí els que donen una certa quantitat, potser llavors, i per això vull dir, ens agradaria que fossin moltes famílies d'aquí de Sant Feliu, perquè aquestes les posaríem amb una placa i perquè per l'eternitat estigués allà posat i a dir família tal, col·laboradors, família tal, forat de tal, forat de tal.
1: Empreses o particulars.
0: O sigui que això des d'aquí ho publico, perquè vull dir tots els que vulguin, doncs encara hi són a temps, perquè quan ho tanquem, llavors ja amb aquesta placa la farem i s'haurà acabat els col·laboradors.
2: Vale, i el que ho vulgui fer, on ha d'anar? Què s'ha de fer? Expliqueu-ho bé. El que vulgui donar alguna cosa per el campanar, A on ha d'anar, on s'ha de dirigir?
0: Doncs mira, que ens truqui a nosaltres o bé que vagin a la caixa i que...

0: que ens truqui a nosaltres i li direm, mira, doncs ingressa això en el compte nostre. O bé publicarem el compte de la Caixa en algun lloc o altre.
1: Llavors, entenc també que ara el museu em sembla que és gratuït o es paga alguna cosa? Jo hi havia anat fa molts anys, es paga. Això també se cobrareu entrada.
0: Mira, nosaltres el plan que tenim és... El plan que tenim és que a partir... El dia de la fira és diferent, perquè farem dos...
1: Això és un acte
0: dos euros i podrà ser una cosa i l'altra. I, a més, els que donguin col·laboracions els hi donem 5 o 10 entrades, els més 10 i d'altres poder 2 o 4. Perquè llavors, el dia que vulguin, trucar, això que dic, dies i hores convingudes i perquè puguin venir. Això els que són col·laboradors. I, si no, l'entrada normal pensem fer... que valgui 5 euros i 2,50 serà pel museu i 2,50 doncs pel campanar.
1: Crec que ho feu molt barat.
2: Sí, hem parlat del que feia el dia abans.
1: El Pau m'ha mirat malament. No, perquè, a veure, 5 euros és poc. És a dir, penso que aquestes coses s'han de valorar. És a dir, a vegades hi ha gent que diu, oi, com han pujat l'entrada a Santa Sofia. Sí. Bueno, però jo té un manteniment.
0: Sí.
1: Hi ha gent que hi treballa, vosaltres hi dediqueu hores, doncs... Pues, ara podem, algú em renyarà quan surti d'aquí. No, els que ens escolten diran, escolta, tu, maca, però jo penso que...
3: Home, a l'època no ho porta, però de vegades es valora molt més.
1: Si val més diners. Clar.
3: Hosti, 10 euros, home, doncs aquí deu haver-hi una
1: cosa. Home, és que jo entenc que la inversió que ja heu fet és molt important.
2: Ja he estat a l'entrada i t'asseguro jo que, Roser, els 2 euros ja els hi costa.
1: Clar.
2: I dius, per manteniment del museu. Perquè s'ha de mantenir un museu.
3: Sí.
2: No, la gent no veu la feinada que hi ha.
1: Jo ho trobo poc.
0: No veuen. Som molt modestos i per això que d'entrada pensàvem això. Poder ser més endavant, si veiem que la cosa funciona,
2: llavors
0: que és el que desitgem, doncs potser llavors, no sé, donarem llavors potser un vídeo quan amb això i pujarem l'entrada, etc. O bé un record, m'entens, alguna cosa o altra, i llavors doncs
2: bé, potser... Parlàvem del que fareu el dia abans. I el dia de la fira, què feu, el diumenge?
0: El dia de la fira, doncs, bueno, aquest any, per celebrar també això, a part de la fira, a la tarda fem una subhasta.
2: Mm-hmm.
0: Que feia anys que
2: ja
0: no
2: havia fet, la subhasta.
0: Feia anys que no fèiem això i fem una subhasta, doncs, mira, per acabar de fer, no sé, el dia una mica més complet.
2: Sí, més complet.
4: Què és el que subhasta?
2: Més complet.
0: La subhasta de rellotges i coses del temps.
2: Ja havia fet, la subhasta de rellotges.
0: Tot referit a coses del temps i de la mesura del temps.
2: Sí. O sigui que al dematí hi ha la fira a la plaça amb carpes, no? Sí. Que hi haurà tots els brocanters que es poden comprar i vendre rellotges.
0: Sí. I llavors al final del dia doncs, hi ha una recepció a l'Ajuntament que hi ha la filla de l'arquitecte,
2: uh-huh.
0: que ens ha dit que vindria, que té 80 i pico d'anys, uh-huh. i bueno, l'Ajuntament farà una recepció doncs, amb aquesta senyora. Però i farà filmar.
2: Això és el migdia.
0: I a més, amb una persona, que no la direm perquè és sorpresa, una persona li fem una distinció especial perquè col·labora amb nosaltres i amb el poble d'una forma tan desinteressada i ferma que vull dir que és allò de xapó, saps? Xapó. I que això, doncs, li fem una distinció especial que elaborarà ell i elaborarà llavors tots els
2: domenys del
0: poble.
2: No cal que em diguis qui és.
0: Però que no diem qui és.
2: No cal que ho diguis. Ja... Almenys ja està, ja m'ho penso. Bueno, això és el migdia que feu la recepció, no?
0: Sí.
2: I canta la coral?
0: Sí, la coral, la llum, doncs la llum. També, com que ara hi ha unes quantes cançons del rellotge, doncs mm-hmm. també ens acabarà de manir amb el cant d'això, el senyor
2: Joaneda. El Joaneda, que és el que canta.
4: I vos també.
0: El que porta la veu cantant, doncs ens pot dir alguna cosa.
4: Molt bé.
2: Bé, i a la tarda, la subhasta, quina hora és?
0: La subhasta a les 5 o 6 de la tarda.
1: A les 5 de la tarda.
2: Llavors, si algú té un rellotge i el vol portar perquè per la subhasta ho pot fer-ho?
0: No, ja no.
2: Ja no? Oh, això caram, sí,
0: per la pròxima.
2: No ens hem enterat d'això.
3: Els que van a la subhasta i els interessa alguna cosa de la subhasta ja ho han vist abans, també.
2: Sí, per això.
3: Les peces estan exposades poden veure abans. Per saber, home, allò em pot interessar. Jo espero quan surti.
2: Però la subhasta ha sigut amb gent, amb grup, diríem...
3: No, tothom qui vulgui.
2: Bueno, però com s'ha dit això...
3: Com s'ha dit el què?
2: La gent no sabia que podien portar el rellotge per la subhasta?
0: No, no, no, això no.
3: En principi no, no es pot. Ja hi ha totes les...
2: Els que ja estan a la subhasta són d'un grup...
0: Perquè això ens ho arregla un que ja té subhastes a Barcelona, que és un fill del Xerrier, que el Xerrier ja col·labora sempre amb nosaltres. Doncs el seu fill ja té una sala de subhastes i aquest ens ho ha amanit, perquè avui dia és molt complicat ja muntar tot això, m'entens? I com que és molt complicat, ho hem deixat a la seva mà. I llavors, doncs, si algun ha tingut algun rellotge i ens l'ha portat, ho hem deixat allà, i serà, li posarà o no li posarà, depèn de com ho vegi ell.
2: Clar, perquè...
0: Si nosaltres veiem que això de la subhasta pot ser bona o que vagi bé, potser l'any que ve
2: llavors doncs torna a fer o no.
0: I llavors sí que diríem, doncs mira, tothom el que té rellotges, doncs que vingui, que els li valorem
2: o bé posarem
0: un preu per si ho vol subhastar.
2: Bueno, molt bé, no? Estem molt ben enterats dels rellotges.
5: Si algú vol fer una donació d'un rellotge...
0: Com?
5: Si algú vol fer una donació d'un rellotge...
0: Si vol fer alguna donació de rellotge, ja ho pot fer, perquè en el museu en tenim 10 o 12 de donacions. I alguns de caixa, i aquest senyor d'aquí, que també en va fer un, aquest de petit, però a més aviat ens venen els de caixes, perquè jo crec que els que ho arreden són caixes altes que no saben què fer-ne, i llavors et diuen a veure si ho volem. Perquè si ho porten amb un antiquari, no li donen quasi res.
2: Bé, doncs, ara que estem tots aquí, podem fer algunes preguntes a la nostra convidada, Melania Belén, que és una noia que ha volgut saber com muntàvem els programes. Bueno, i diu, com deixeu venir a veure-ho.
4: És l'Anna Belén, ja pot cantar.
2: Eh?
4: Sí. Ai, no, és una altra Anna Belén.
2: Ella l'entusiasma el programa de les vivències musicals, també, no? I amb les vivències, també, no?
6: Sí, bona tarda a tothom. M'agraden els dos programes, el de vivències, però vivències musicals m'agrada moltíssim.
2: Sí, moltíssim. És que vivències musicals fem un repertori que no se sent normalment, no? Si no és amb una cosa d'aquestes, no saps ni per què, ni quan t'ho dic jo. A mi personalment m'agradaven les òperes o m'agradaven músiques d'aquestes, però no sabia d'on venien. I d'ençà que fem vivències musicals t'expliquen tota la història de lo que és les cançons. I llavors el Josep Maria s'hi arranca per Soleares, que dic jo, i ens hi ajuda a cantar.
5: I després fem coses també molt concretes, com per exemple el jazz, o música per de pel·lícules.
2: Sí.
5: Vull dir, no és sempre
4: òperes. És molt variat.
5: Molt variat.
6: És un programa que s'aprèn moltíssim.
2: Sí.
6: A mi m'agrada molt.
2: Veus?
6: L'altre dia el meu pare li deia, escolta, vam fer un del Festival de San Remo amb tot de cançons italianes.
2: Sí.
6: I després van relacionar diferents festivals també després.
2: Sí, sí.
6: El de Benidorm i diversos. Doncs el meu pare va cantar totes les cançons italianes.
2: Veus?
6: Se les sabia totes, jo no.
2: Les sabia totes.
4: Devia cantar el Volare. Volare!
6: Totes, les va cantar totes.
4: Molt bé.
6: De Bobby Solo, les va cantar totes. Sí.
0: Marino Marini,
4: del
0: Renato
4: Carosone, etc. Questa piccolissima serenata. Sí, sí.
6: I el que em va agradar moltíssim, si em permeteu que ho expliqui i això, l'Àngels Falqués em va recomanar la de Mano a Mano con Jorge Negrete i Carlos Gardel.
2: Ah, a tu t'agrada molt Carlos Gardel, eh?
6: Gardel,
2: tu ets una apassionada del Carlos Gardel.
5: Tangos.
6: Aquesta alternança de ranxera-tango em va emocionar moltíssim.
4: Molt bé.
0: Vols que et digui alguna cosa del Carlos Gardel? Jo a la Bisbal vaig conèixer un que es va sobreviure en l'accident d'aviació. Tenia la cara tota deformada i tal, que va sobreviure, era del conjunt del Carlos Gardel.
2: Ah, veus?
6: Sí.
0: Fa molts anys.
2: Veus quines casualitats. Doncs mira, estem molt contents, almenys, que hi hagi algú que ens vingui a donar...
5: Explicacions.
2: Doncs ànims pels programes que fem, no?
4: A mi m'ha fet il·lusió que li agradi tant el programa.
2: Clar que sí.
6: Perquè, a més, és molt senzill, però està molt bé, és molt complet.
2: Sí.
6: És molt variant, perquè a vegades heu fet temàtiques d'aigua, també.
2: Sí.
6: De jazz i això de pop, no? Heu fet vàries, no?
4: I fins i alguna sarsuela, que aquí la Rosita i el servidor sempre ens estimem.
2: Sí, sempre fem escènades d'amor, oi? Però avui no aniria bé fer un d'això. No, perquè tens el Roser a la vora i jo ja he quedat desbancada.
4: No, home, no.
2: Ja està. Avui hauries de fer aquest tros amb la Roser.
4: Ja, ja.
7: Jo amb temacans no puc fer res.
4: Molt bé.
2: Bueno, doncs podem recordar tot el que farem a la Fira del Rellotge, no? El dematí, començar els brocanters des de quina hora hi són? Des de les 7 del dematí?
0: Sí, molt d'hora venen els brocanters. Sí.
2: Molt d'hora ja, ja
0: sí, i segons... I encara venen abans els que munten les carpes. Sí. Els 6 del dematí venen els carpes.
2: Segons veus, diuen que han retrasat les obres de la plaça perquè poguessin fer la Fira del Rellotge.
0: Home, nosaltres els hi hem demanat.
2: Vosaltres ho heu demanat.
0: Els hi hem demanat.
3: Però hem tingut parlant del qual el culet així fins a l'últim dia.
2: Sí.
3: Perquè no se sabia si les obres començarien abans o després. Sí. L'última setmana, la passada,
2: sí,
3: perquè nosaltres teníem les carpes encarregades i sí, valen molts diners, també, vam saber que les obres començarien després. No sí, sé si el dilluns després o unes setmanes. Però fins
2: o
3: fa
2: mes,
3: 8 o 10 dies no se sabia. Al final s'ha concretat i ens hem relaxat bueno, una mica.
1: Bueno, quin patir, no? Eh? Això us ha fet patir, imagino.
3: Home,
1: clar, tens
3: sembla,
1: la gent que et ve de
3: sembla,
1: fora.
3: Clar,
1: no saps
3: clar,
1: on...
3: Perquè... De totes formes, jo, que havia fet molta obra pública per ajuntaments, doncs ja ho veia venir, que no, perquè fa 10 dies encara, com aquell que diu, no estava clar qui s'ho quedava, quina empresa s'ho quedava. Sí que més o menys se sabia, però no era concretat.
1: Ara ja tenim empresa?
3: Sí. Clar. Ara ja hi ha una empresa i ja hi ha un plaç. El que passa és que també s'entén una mica perquè l'ajuntament té un plaç molt just amb aquesta obra. Mm. Té un pla just i vol que estigui acabada abans de la Festa Major. Clar, jo li vaig dir a l'alcalde, li vaig dir, home, tu això... pots retrasar-la, si vols, una setmana. Però em va dir, clar, però si la retrasa una setmana, el constructor, si no acaba per la Festa Major, em dirà, oh, tu me la vas retrasar. Per tant, no podem fer-ho, perquè és una cosa molt tancada i ha de ser per la Festa Major. Bueno, al final s'ha pogut aclarir. Sembla que han de començar la setmana sobre la fira.
2: Bueno,
3: sembla.
2: Bé. Bueno, bueno, de moment podeu fer la fira.
3: Ah, això mateix. I podem posar les carpes que havíem
1: llogat. Recordarem l'última fira dels 30 anys amb la sorra a la plaça.
2: Del 100?
1: I amb l'antiga plaça.
2: Del 100, sí. No, 25.
1: Ai, dels 30 anys.
3: Sí, sí.
1: 30 anys de fira.
0: Sembla ser que sí.
3: 100 anys de plaça, 30 anys de fira.
1: Jo, això de la plaça, ho he de dir, ho sento, però em fa tanta pena que la canviïn. Em sembla com si em robessin una part de la meva vida, de la meva infància.
5: No.
1: Sí que hem de mirar endavant i hem de canviar. Però això, mira,
5: per això
1: fa,
5: es va fer una consulta popular. Es va fer una consulta popular.
1: Sí, però el deixar-la tal qual no hi era.
5: No, evidentment.
1: I jo tampoc puc votar, perquè no estic empadronat.
0: Jo recordo encara quan l'embalat es feia a la plaça.
2: Sí, jo també ho recordo. Això és que em dol, que me'n recordo quan
3: si no,
2: es feia a la plaça.
3: I si no els cabanyitos de quan eren petits, i si no el no sé què, que suposo que serà igual.
4: Les curses dels burros que donaven la volta.
3: Però la dansa de Sant Antoni, vull dir, tota una pila de coses que han sigut la vida.
0: I a l'estiu es havia jugat a bàsquet a la plaça.
4: Jo també hi havia jugat a bàsquet.
2: Bueno, ara hi juguen a voleibol.
0: Els del poble van tots els estiuejants.
1: Però ara quedaran sorra o no quedaran sorra?
2: Hi juguen a futbol, amb sorra però compacta.
1: Ah, bueno, d'aquella que és com
2: sí,
1: una...
2: Sí, sembla que és sorra compacta, bueno, no ho sé, ben bé.
1: Bueno, però, bueno,
2: ja ho anirem veient. Ja anirem veient si hem d'acostumar.
4: Quin remei?
2: Ens hi hem d'acostumar, no? Vull dir, els canvis sempre...
4: Ara
1: ja podem...
4: Hi ha un altre en el camino.
1: Es nota que
2: no sé, me l'estan liant.
1: Què ha passat ara? No sé, es nota que no hi ha l'Àngel, ha passat sí. Un àngel.
2: No, però me l'esteu liant vosaltres, no sé. Maria, què m'estaves dient?
5: T'estava sentint.
4: A mi m'ha agradat molt que el jovent com l'Anna Belent, que la tenim aquí, ens escolti. Quantes amistats tens tu que escoltin joves? Perquè em semblava que només era gent gran que ens escoltava.
6: Pues no ho sé, no.
4: No ho saps?
6: No ho sé.
4: No has de fer propaganda, ara. Eh? Si t'agrada tant, has de fer propaganda.
3: Maria, un fan així jove... serveix per molts, perquè aquest entusiasme i aquestes ganes i aquesta manera d'expressar-ho...
2: Ja serveix per,
3: sí, serveix per molts.
4: Clar, ha sigut
6: sí.
4: Molt maco.
6: No, jo insisteixo que és un programa molt senzill, molt ben explicat, molt facilet d'entendre i molt cultural. Sobretot
4: veus?
6: Molt cultural.
4: Mare de
6: Déu, quedar...
4: hauríem de fer una mica d'aplauso.
6: Moltes gràcies. M'agrada molt i per molts anys que es pugui fer aquest programa, perquè és una meravella.
2: Gràcies, Anna. Molt contenta d'haver tingut aquí i que consti que no li hem pagat res perquè digui això, eh?
6: No, no. Sí, que...
1: Moltes gràcies.
2: És admiradora de debò. Pau, quan tenim?
7: Set minuts encara.
2: Amb tantes mans, no sé, no sé el que...
4: Set minuts. Dir.
7: Set minuts.
2: Bé, doncs podríem parlar, ja que hi ha el Miquel aquí, sap tant de bestiar, diríem, i tot això. Ja, què ha passat amb el barco? Hi havia un bestiar que ho hagi encomanat, això?
3: Una cosa és el bestiar, altra cosa són els virus. Jo,
2: bueno, però aquest, virus, no, però virus hi poden haver algun, no?
3: Sí, clar, n'hi ha de virus, home, i tant, sí, n'hi ha. Per exemple, amb el coronavirus, amb, sí, amb la pandèmia, sí, doncs els criadors de vedells, sí, ja coneixien el que era un coronavirus o un rotavirus, que eren els que es van fer famosos perquè eren els que mataven els vedells en el, clar, seu moment, fins, clar, que es va trobar una vacuna, no? Llavors aquest van passar als humans i, sí, es van contagiar.
2: Bueno, que,
3: i va passar,
2: el que sembla que deien d'aquí, que també havia sigut un ratolí i havia passat als humans.
3: No, això, bueno, això és molt difícil de saber. És a dir, aquests virus muten. Normalment van canviant, s'adapten a lo que sigui i van canviant. I llavors arriba un moment que hi ha una persona que, per lo que sigui, té una peça al seu cos delicada, que allà aquest virus s'hi pot arrelar. I si s'hi arrela, jo no hi entenc d'això, però he entès, per lo que havia vist, el que sí havia viscut era els corona i el rota, com, sí, mataven els vedells, eh? Com no hi havia manera, es morien. Vull dir, no. Quan agafaven aquests virus no hi havia manera de salvar-los. Clar, això d'ara, jo no en tinc ni idea. Jo
4: el que no s'entén és que sí que el vaixell és dels Països Baixos, perquè no l'enviaven directament cap a casa seva.
1: Que ets de Canàries, tu. Que ets de Canàries, tu.
4: No, però són de Balears. També som d'ell.
1: Ah, vale.
3: Podríem haver anat a Balears, saps? Podríem haver anat a Balears.
4: Per això et dic que no ho entenc. Perquè els han deixat amb un permès. Si el Sánchez va dir no a la guerra, perquè també devia de dir no, que aquest vaixell no pot anar aquí. Si és de Països Baixos, cap avall.
3: Però hi ha unes obligacions, eh? Ah, amb unes aigues determinades hi ha unes obligacions d'anar
4: el
3: més a l'hora. Europa ho ha dit, l'OMS ho ha dit. Vull dir, això és difícil de...
1: Sí, no,
4: ja.
3: En principi no era clar que s'atraqués aquí.
4: Ja.
3: No era clar. Però al final, doncs, hi ha hagut com aquell
4: que
3: diu...
4: Resto el fallon que hi haurà si passa alguna cosa a Canàries.
3: Bueno, a veure, hi ha 8 catalans o 6 catalans o no sé quants en aquest vaixell.
4: Sí.
3: Qui diu que d'aquí 8 dies no en, sí, surt un que ha tornat, s'ha repatriat, està a Barcelona i que resulta que se n'agrava? Si costa molt, es veu, de contagiar amb humans.
1: Sí,
3: costa,
1: bueno,
3: molt.
1: Això és el que diuen. Costa
3: que
1: molt,
3: diuen,
1: però s'ha contagiat.
3: Ah, això,
1: clar,
3: exactament.
1: Una altra cosa que a mi em preocupa, que diu... bueno, de moment s'ha mort 8, no és per alarmar, però l'altre va començar també més o menys així. Van dir, atracaran al port, no sé de quina illa de Canàries.
4: Tenerife.
1: Bueno, al moment ja no atraca, ja hi envien un barco.
3: Sí.
1: És a dir, que sembla que com que de mica en mica la cosa va agafant importància, no era res, però no, ara ja n'hi ha una, no sé on, ara ja n'hi ha una altra. Recordeu que va començar també així la història.
5: Era un tipus de vaixell que la gent pujava i baixava, o sigui, no
1: és
5: un, era
1: un
5: barco grup,
1: que fa,
5: sense...
1: És un barco que fa un recorregut molt llarg,
2: sí,
1: d'exploració, que en
5: I
1: diuen,
5: i
1: la gent va
5: sempre
1: pujant i va baixant,
5: sempre,
1: per això. I ara van sortint tots els casos, perquè si tu has estat en aquell barco i t'havies baixat a no sé on, deus estar ben cagadet, i cap a l'hospital, i ja et diuen si ets asimptomàtic o totes aquestes coses. Per això que jo dic, ostres, això va començar com... No, se n'han mort 8, però bueno, no passa res, això és molt poc important i tal. Clar que 8 persones no és poc, no? Però va recordar, saps, com va començar la pandèmia? Oh, n'hi ha un que ha vingut de Xina, un altre que ha vingut... Ara n'hi ha un al clínic, ara n'hi ha un allà... I, no
4: I
1: sé,
4: a Alacant n'hi havia un altre que també...
1: Com
4: no,
1: es dirà
4: no
1: complicat,
4: no?
3: I
4: no
3: hi va... És que era fàcilment contagiable i fàcilment contra la malaltat, la pandèmia.
1: La pandèmia,
3: és
1: sí.
3: Dir, a Itàlia va explotar...
1: Va sí, sí, ja va
3: equip,
1: ser
3: per
1: tot.
3: Per exemple, em sembla que era el València, van a jugar a Itàlia i ja es van contaminar tots, València va engegar amb... Vull dir, era fàcil. Per què? Doncs perquè amb respiració, amb l'aire, et contagiaves, o es contagiava, no? Això sembla que va per un altre camí, sembla, però, clar, jo no puc pas parlar de res perquè vas escoltant l'un i l'altre i costa molt treure l'aigua clara.
1: Sí, sí, no.
2: Jo el que volia saber era això, que un virus d'un animal perquè es podia encomanar amb una persona, jo... Per això t'he preguntat, perquè tu havies tractat... Amb...
3: Sí, clar, de virus n'hi havia molts, no, home, hi ha això mateix que està passant a...
0: Me pot semblar.
3: A Collserola.
1: Sí.
3: Una persona cancerola amb el porc senglar, doncs això era un problema. La pesta porcina africana ha sigut un tema que ha fet molts estragos aquí. Però clar, en el moment en què ha passat en els animals que estan sueltos,
2: clar, però
3: és una malaltia molt contagiosa, i imagina't.
2: Però amb aquesta pesta representa que són ells els animals els que s'encomanen. Sí. I la persona, si no menja, no li passa res.
3: I si menja, tampoc. I si menja, sí, tampoc. No li passa res. L'únic que pot fer és transmetre-ho. Transmetre-ho. Menjant-ne o sense menjar, o tocant els aliments que ho tenen o no ho tenen, tal, i tocant a un porc o no sé, o d'una altra manera. Però el que és contagiar-te tu de la pesta porcina africana, no, perquè no hi ha cap víctima de la pesta porcina africana.
4: Hi ha alguna empresa que amb el porc senglar en faci ús per menjar?
3: Hi havia sigut, clar, però això es va prohibir totalment. Sí,
4: però és que és un porc, i jo n'he menjat de senglar, sí, i és boníssim, ben cuinat.
2: Hi ha restaurants que el fan.
4: Doncs hi havia molta gent que, per portar carn de porc senglar ben feta, per hospitals, per tot arreu, vull dir, una volta analitzat, quin problema hi hauria?
3: No ho sé, cap. No ho sé.
4: Per això?
3: No ho sé. Però l'únic que s'analitzava... L'únic que s'analitzava era la... Com es diu?
2: La triquinosis.
4: Ja.
3: Triquines sí que afecta les persones. Això es posa a la sang de les persones i llavors sí que afecta.
4: Ja.
3: I, per tant, els únics porcs que s'analitzaven d'aquest tipus era la triquinosis, però per la pesta no, per la pesta no. Ara està tot ja molt prohibit, sí, després està incentivat de matar-ne, després està prohibit de matar-ne, i bueno, anem fent...
2: Bueno, això és un tema per un altre dia.
1: No, espero que no en parlem més d'aquesta pandèmia.
2: En parlem per un altre dia, Roser, de tot això.
1: Espero que no en parlem més ja.
0: Encara hi ha tants controls en l'alimentació que fins que ens arriba a nosaltres...
4: No, si avui hi havia una notícia, la tenen de vista, un pagès que posava uns cartells molt macos que no molestaven a ningú per vendre la seva fruita, i li han posat una multa de 10.000 euros.
1: Pobret.
4: Sí, 10.000 euros.
3: Encara hi han tornat i sí, n'hi han posat un altre. Sí. I el conseller d'Agricultura, sí, ha sortit el conseller d'Agricultura a dir que ja ho arreglaran. Que el que no pot ser és que un home que digui jo tinc pomes que no estan sulfatades i que són naturals, sí, proveu-les, o tinc...
2: Se'ns ha acabat el temps i el Pablo ens ho tallarà.
4: Això serà un tema per un altre dia.
2: Continuarem a Tortuli un altre dia, que se'ns ha acabat el temps. Va?
4: Bona nit a tothom.
2: Bona nit a tothom, dones, bon divendres, tots, i escoltem-nos a diumenge en el programa musical.
1: I que vagi molt bé la fira.
2: D'acord? Va, el dia de la fira no plogui.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: D'11 a 12. Disco Tour. Amb DJ Charlie. A Ona Codinenca. Al 107.2 FM. Què tal, família? Molt bona nit i benvinguts al Disco Tour, el programa que cada divendres fa un repàs dels grans èxits de la discoteca des de finals dels 70 fins a l'actualitat. Un programa que recull els millors hits, les millors pistes que mai es poden oblidar en la vida. Salutacions de DJ Charlie, qui us parla des del control tècnic d'Ona Codinenca. Vinga, va, pugeu el volum de les vostres ràdios, perquè arrenca aquest programa número 171. I sí, senyors, avui farem un homenatge amb aquest senyor que estem sentint, Àfrica Bambaataa, que ens va deixar farà un parell de setmanetes que ens assabentàvem de la seva defunció. Un altre artista, una altra estrella que va cap al firmament,

seguit des dels anys 90. Recordeu aquell gran Regles, recordeu temes com aquest que està sonant, que es diu Just Get Up and Dance, que és un dels que avui punxarem en una sessió exclusiva de temes dels 90 amb un servidor, amb DJ Charlie. Vinga, va, som!

90 amb el gran tema Age of Love, The Age of Love. Mare de Déu, quin temàs, quin temàs, quin temàs, per favor. Vinga, va, moltíssimes gràcies per escoltar-nos. Sigueu on sigueu. Salut i ràdio.

0: Òpera.
1: La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

A ICAT, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Els likes són una mica guarros, són guarros.
2: I el fueguito és massa evident.
1: La gent no té cap tipus de vergonya amb els fueguitos.
3: I ha de ser vergonya un fueguito? No sé.
1: A mi em faria vergonya enviar-lo sí. I rebre'l.
2: No el pots treure? No, no és divertit, un fueguito.
1: Perquè tens una edat, Sergi, però no és divertit. Bueno, vigileu si teniu parella o si esteu tirant-li la canya a algú en parella. Portes un mes tirant-me cors que t'he vist, guarro, que estàs aquí amb la teva nòvia.
4: Sí, sí. Oh. Sergi, tu i jo ens passaria això, total.
2: Home, i tant.
4: Igual la Sergi ens tirant cors i fueguitos i de manera més innocent.
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: KitKat Weekend.
1: Comença amb parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TC3000, els pantalons més cagats de tot.